0: Una trentena d'alumnes de l'Institut Font del Ferro comencen avui les proves de la selectivitat. Ha arribat una setmana decisiva pels estudiants de batxillerat que volen accedir als estudis de grau. Avui, un total de 27 alumnes de l'Institut Font del Ferro han iniciat les proves d'accés a la universitat i, com és habitual, els estudiants del nostre municipi s'han desplaçat fins al tribunal assignat a Tordera per realitzar els exàmens, que s'allargaran fins aquest dijous. La selectivitat d'aquest any manté la seva estructura dividida en dues parts. La fase obligatòria, que consta de 5 exàmens que determinaran la nota d'accés, amb les assignatures de llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, llengua estrangera, història o història de la filosofia, i una matèria de modalitat segons el batxillerat cursat. Els alumnes que vulguin apujar la seva qualificació fins als 14 punts també poden presentar-se a la fase voluntària de matèries específiques. Segons el calendari oficial, la jornada d'avui ha començat a les 9 del matí amb la prova de llengua castellana i literatura, seguida de llengua estrangera al migdia, i demà dimecres serà el torn d'història o història de la filosofia a primera hora, mentre que dijous els estudiants tancaran la fase general amb l'examen de llengua catalana i literatura. Cada prova té una durada d'una hora i mitja aproximadament. Un cop finalitzats els exàmens de dijous, els futurs universitaris hauran d'esperar unes setmanes per conèixer les seves qualificacions. Segons el Departament de Recerca i Universitats, les notes de la convocatòria ordinària del juny es faran públiques el pròxim 23 de juny a través del portal d'accés a la universitat. Aquesta convocatòria forma part dels més de 2.000 estudiants del Maresme que s'examinen aquests dies en diferents seus de la comarca, com Mataró, Canet, Vilassar i Tordera.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresma.
1: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
0: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
2: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
0: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dimarts 9 de juny de 2026. La policia local de Blanes ha alliberat una jove francesa que estava segrestada i agredida per la seva exparella, Melina Morilla.
3: L'actuació es va desencadenar la nit de diumenge gràcies a l'alerta de testimonis que van presenciar com una mà colpejava amb violència el vehicle o la noia estava tancada.
0: Una quarantena de calellencs assistiran avui a la vetlla del Lleó 14 a l'Estadi Olímpic. Sergi Ferrer.
4: El grup sortirà a primera hora de la tarda cap a la capital catalana per assistir a un dels actes més multitudinaris de la visita papal que reunirà prop de 40.000 persones.
0: El ple de Canet demana un bus directe en Barcelona. Dani Grau.
5: Aquesta demanda ve acompanyada d'una recollida de signatures feta per la ciutadania.
0: L'Ajuntament de Malgrat engega la campanya informativa del nou sistema de recollida porta a porta, Ona Malgrat.
6: La campanya informativa començarà amb l'enviament d'una carta a tots els magratencs que expliqui com s'aplicarà el nou servei.
0: I en esports, la llevanerenca Carla Lorenzo debuta amb 3 medalles a la Copa del Món de Natació Artística. Martí Capçada.
7: L'esportista ha aconseguit 2 medalles d'or i una de plata en la 4ª etapa de la Copa del Món de Natació Artística celebrada a Pontevedra entre el 29 i el 31 de maig.

0: La policia local de Blanes ha alliberat una jove francesa que estava segrestada i agredida per la seva exparella, Melina Morilla. Bona tarda, què més en sabem?
1: Bona tarda. Doncs la policia local de Blanes ha detingut un home de nacionalitat francès acusat de segrestar i agredir la seva exparella, una jove que constava com a persona desapareguda a França. L'actuació policial va començar la nit de diumenge i va culminar la matinada d'aquest dilluns amb l'alliberament de la víctima i el trasllat a un lloc segur. Els fets es van desencadenar al voltant de 11:15 de la nit en una benzinera propera al centre de la ciutat. Diversos testimonis van alertar la policia que un home estava colpejant amb violència un vehicle on hi havia una noia tancada a l'interior. En arribar a les patrulles, l'home va intentar fugir corrents, però els agents el van poder interceptar després d'una persecució a peu pels voltants. Un cop identificats, els agents van comprovar que sobre la noia pesava una requisitòria Schengen de les autoritats franceses com a persona desapareguda. Tot i que l'home va intentar enganyar els agents, assegurant que eren parella i que estaven passant uns dies de vacances en un hotel de Lloret, la versió de la noia va ser radicalment diferent. La noia va explicar als agents que l'home era la seva exparella i que la tenia segrestada contra la seva voluntat. Segons el relat, l'acusat l'havia agredit, l'havia amenaçat de mort i li havia pres el telèfon mòbil per evitar que es pogués comunicar amb ningú. La víctima va expressar clarament la seva por i també el desig de tornar amb la seva família a França. La policia va poder confirmar la falsedat del relat del detingut en contactar amb la policia local de Lloret, ja que l'hotel que ell havia indicat no constava que hi estiguessin allotjats. Davant això, l'home va quedar detingut, acusat dels delictes de lesions, maltractaments en l'àmbit de la llar, detenció il·legal, amenaces greus, coaccions i danys. Per la seva banda, la noia va ser traslladada a l'Hospital Comarcal per rebre atenció mèdica i posteriorment va ser acompanyada per les autoritats per garantir la seva seguretat.
0: I milers d'estudiants s'enfronten des d'avui a les proves a la selectivitat. A Calella, per exemple, hi participen 150 alumnes dels tres instituts de la ciutat. Sergi Ferrer, bona tarda.
2: Bona tarda. Avui comencen, sí, les proves d'accés a la universitat, que s'allargaran fins dijous. Un total de 150 estudiants dels tres centres de secundària de Calella s'examinen enguany de la selectivitat. 78 alumnes de l'Institut Freta, 43 del Bisbe Sivilla i 29 de l'Escola Pia. Les proves d'aquest 2026 arriben amb una novetat: l'adaptació als nous reptes derivats a l'ús generalitzat de la intel·ligència artificial. El Departament de Recerca i Universitats ha posat en marxa una nova prova pilot amb detectors de freqüència que permetran fer controls aleatoris a les aules per comprovar si algun alumne porta dispositius electrònics no autoritzats. Aquests sistemes poden detectar telèfons mòbils, rellotges intel·ligents, auriculars ocults, orelleres o ulleres intel·ligents, entre altres aparells susceptibles, per facilitar còpies durant els exàmens. Les noves instruccions també estableixen que l'alumnat haurà de mantenir les orelles descobertes per facilitar la comprovació que no s'utilitzen dispositius auditius prohibits. Els estudiants que necessitin pròtesis auditives, com audiòfons o implants, ho hauran de comunicar prèviament als vigilants de l'aula. Universitat recorda que qualsevol alumne que sigui sorprès utilitzant un mòbil, un dispositiu electrònic no permès o material de suport no autoritzat serà expulsat de l'examen i qualificat amb un 0 en aquella prova.
0: I també 85 estudiants premianencs acudeixen a enguany a una selectivitat marcada per la protesta de docents i també la visita del Papa, Marc Tres Serres.
3: Sí, 85 alumnes de l'Institut Premià de Mar, 10 més que l'any passat, han iniciat avui les proves de la selectivitat que un any més es fan al campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra. Les proves d'aquest any coincideixen amb la visita d'avui justament del Papa de Roma a Barcelona i es fan en un clima enrarit arran de la protesta del col·lectiu docent que justament avui ha convocat una nova jornada de vaga a diferents punts de Catalunya. Les possibles afectacions que pugui tenir tot això en la mobilitat a Barcelona, especialment la visita papal, han fet que des de l'Institut haguessin pres algunes precaucions. Bàsicament, sortir ben d'hora amb tren perquè no hi hagués cap ensurt. Ho ens ho ha explicat aquests dies el coordinador de batxillerat, Marc Sorribes, que també organitza l'expedició.
4: Nosaltres ja teníem pensat anar amb antelació. Quedem a les 6:30 a l'estació. Tenim pensat arribar a la Pompeu Fabra, al campus Ciutadella, aproximadament a les 7:45-7:50. Vull dir que són 40 minuts d'antelació de l'hora que estem citats per donar entregar documentació i tal. Sí que podríem quedar abans, però també crec que és un marge prou correcte perquè pugui descansar bé l'alumnat i no quedar a hores intempestives. En el cas que no, que perdéssim o que no anés bé un tren, el tren que ve després també arribem i inclús dos després també arribem.
3: Els 85 estudiants premianencs que avui inicien les proves en són 10, com diem, 10 més que el 2025 i suposen un repunt important respecte a les xifres dels últims cursos que no havien passat dels 80. Recordem que en cursos anteriors la selectivitat havia estat aprovada per una majoria rotunda d'alumnes d'aquest mateix centre de Premià. L'any passat en van aprovar 74 de 75 alumnes i fa dos anys, el 2024, ho van fer tots els 77 que van participar. Les proves s'han fet avui, continuaran demà i també acabaran dijous. Avui s'han fet els exàmens de llengua castellana i literatura, seguit de llengua estrangera, és a dir, l'anglès, i aquesta tarda matèries específiques s'estan duent a terme com física o geografia. Demà toca història o història de la filosofia i al migdia troncals d'opcionals com matemàtiques o llatí. A la tarda, biologia, tecno o literatura catalana. I finalment, dijous, tocarà llengua catalana i literatura catalana i es tanca el procés amb la resta de matèries específiques i de modalitat que quedin per cada alumne.
0: I seguim encara amb tu, Marc, perquè 35 alumnes de l'Institut Lluís Companys a Tordera també es presenten a partir d'avui fins dijous a la selectivitat.
3: Sí, així és, 35 alumnes, en aquest cas de l'Institut Lluís Companys de Tordera, han començat avui al matí, evidentment, com tothom, aquesta selectivitat que acabarà dijous 11 de juny. L'Institut Tordarenc tornarà a ser, per setè cop, seu de l'ESPAU i acollirà gairebé 500 alumnes entre el municipi, òbviament, de Tordera, Palafolls, Malgrat, Calella i Pineda, amb l'objectiu de mantenir la descentralització dels tribunals i reduir la mobilitat dels estudiants. Carles Carré, director de l'Institut Lluís Companys de Tordera, explica com organitzen aquestes proves.
5: Enguany hi haurà dos tribunals de les proves PAU. Un tribunal estarà constituït per 254 alumnes i un altre tribunal per 230.

0: I canviem de qüestions. L'alcalde de Premià de Mar respon a la plataforma Millorem-vos que el recull de necessitats del servei al Maresme ja està enllestit i lliurat a la Generalitat fa mesos. Martí Capçada, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Així és. Rafa Navarro va respondre divendres a la plataforma Millorem-vos que unes hores abans havia publicat una nota de premsa reclamant saber com està la feina del Consell Comarcal i l'Ajuntament de recollir necessitats de les línies de bus del Baix Maresme. Recull que ara hauria de servir al Departament de Territori per decidir on s'han de fer les inversions incloses en el pla de xoc anunciat recentment. Aquesta entitat afirmava en el seu comunicat que havien traslladat la demanda formalment a l'Ajuntament per mitjà d'una instància i insistia en l'oportunitat que aquest recull es faci tenint en compte les aportacions dels usuaris. Doncs bé, l'alcalde de Premià de Mar i president del Consell Comarcal va explicar que la llista està feta i lliurada a la Generalitat des del setembre passat, que és quan el Consell Comarcal va completar un circuit de converses que havia mantingut amb els ajuntaments de la comarca. Si ara s'ha de triar entre aquestes demandes, va dir Navarro ho haurà de fer Territori perquè no seria ètic, segons l'alcalde, que el Consell Comarcal discriminés entre poblacions de la comarca.
2: Està entregada des de mes de setembre de l'any passat. Com a responsable de mobilitat, juntament amb el vicepresident del Consell Comarcal, vam anar ja l'any passat amb una feina acabada, una feina amb un plànol i que la plataforma també té sobre totes les necessitats específiques que cada ajuntament ens havia traslladat. Hi havia un plànol i hi havia un Excel amb un detall punt per punt de totes les reivindicacions de tots els ajuntaments. Les necessitats principals passaven normalment per millorar les connexions entre els pobles i Barcelona i sobretot els accessos directes als hospitals. En aquell moment el secretari de Mobilitat ens va dir: home, però aquesta feina ens hauria de dir per on hem de començar o què és prioritari. I jo, com a president del Consell Comarcal, els vaig dir que aquesta era una feina que havia de fer la Generalitat. És molt poc ètic que una competència de la Generalitat de Catalunya no es compleixi i que la part difícil de ponderar què és més important que una altra cosa li carreguin al Consell Comarcal. Perquè jo sóc l'alcalde de Premià de Mar, per tant, jo com a alcalde de Premià de Mar sempre ponderaré o sempre privilegiaré el que passa a Premià de Mar.
1: Navarro es va preguntar en veu alta, d'altra banda, si en les instàncies i les publicacions a Facebook de Millorem-vos no hi podria haver interessos ocults, ja que, segons va dir, aquesta entitat, temps enrere, s'havia comunicat amb ell directament per telèfon, mentre que els últims temps havia preferit utilitzar aquesta altra via per interpel·lar-lo.
0: I encara parlem de mobilitat perquè el ple de Canet demana un bus directe en Barcelona. Dani Grau, bona tarda.
3: Bona tarda. L'Ajuntament de Canet demana aprovar per unanimitat en el darrer ple en una moció presentada per un grup polític, el d'una regidora no escrita, la Mònica Ventura, per reclamar un servei d'autobús interurbà que connecti Canet amb Canet de Mar, Canet de Munt i Barcelona. La mobilitat va tornar a ser un dels punts centrals del darrer ple municipal. En aquesta ocasió, la regidora de no escrita, Mònica Ventura, va presentar una moció que, segons va explicar, recull una demanda real i urgent de la ciutadania. La moció és un pas més en la campanya iniciada per la plataforma Canet Connecta Bus, ja que s'ha fet una recollida de signatures i s'ha establert converses amb un dels municipis d'Arenys de Mar i Arenys de Munt per tal de reclamar un servei de bus alternatiu a Rodalies. Des de l'equip de govern, la regidora de mobilitat Raquel Serra mostrava el seu suport davant d'aquesta moció. Reconeixia que la mobilitat és essencial i que si el transport públic no funciona bé, com és el cas de Rodalies, cal buscar alternatives. Els problemes que presenta aquest any en Rodalies, amb vagues i interrupcions habituals del servei, han posat de manifest que Canet no disposa d'un servei de bus en permanent en Barcelona, com si es gaudeixen altres poblacions del voltant. Des de Canet es demana que un dels busos existents allargui el trajecte fins a la nostra població. Canet ja que la campanya de firmes que s'ha fet demostra que el servei té prou demanda.
0: Quarantena de calellencs vinculats a la parròquia de Calella participen avui en la vetlla que presidirà el Papa Lleó XIV a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Sergi.
4: Sí, el grup sortirà a primera hora de la tarda cap a la capital catalana per assistir a un dels actes més multitudinaris de la visita papal, que reunirà prop de 40.000 persones. L'interès per assistir-hi ha estat molt elevat entre la comunitat parroquial calellenca. La demanda d'invitacions va superar amb escreix les places disponibles i diverses persones s'han quedat sense entrada. Finalment, només

0: S'han pogut aconseguir una quarantena d'acreditacions, fet que ha limitat la representació de Calella a l'esdeveniment. Està previst que el Lleó 14 arribi a l'estadi cap a 8:15 del vespre, faci una volta amb el Papa Mòbil per saludar els assistents i pronunciï una homilia adreçada especialment als joves. L'acte combinarà la pregària amb un ambient festiu i comptarà amb la participació dels castellers de Vilafranca, el grup Sabó de Gràcia i el cantant Sergio Dalma. L'escenografia estarà inspirada en l'obra d'Antoni Gaudí i inclou una rèplica de la creu de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. La visita de Lleó 14 a Catalunya continuarà demà dimecres amb diversos actes destacats, entre els quals la missa a la Basílica de la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús. En aquesta celebració també hi haurà presència de Calella. Una de les corals participants serà el cor Tessàlia, dirigit pel calellenc Xavier García Cardona. Prop de 500 cantaires prendran part en la missa i en l'acte de benedicció de la nova torre, que es convertirà en un dels moments més simbòlics de la visita del pontífex.
1: Gràcies. Més qüestions. L'Ajuntament de Malgrat engega la campanya informativa del nou sistema de recollida porta a porta. Ona a Malgrat.
2: Ja queda menys perquè el nou sistema de recollida selectiva de residus sigui ja una nova realitat. De l'Ajuntament de Malgrat preveu que aquest s'implanti a partir del novembre. Alhora, el consistori engegarà a partir d'aquest mes de juny una campanya informativa que començarà amb l'enviament d'una carta a tots els malgratencs que expliqui com s'aplicarà el nou servei. El regidor de la recollida, destaquem que no serà igual per a tots els veïns. El consistori aposta per un sistema híbrid. Hi haurà porta a porta individual i també amb bujol els comunitaris pensats pels grans blocs de pisos. També hi haurà àrees tancades amb control d'accés i contenidors intel·ligents. L'Ajuntament estudia quin règim sancionador s'aplicarà a qui incompleixi la norma. Les mesures podrien anar més enllà de les multes econòmiques i incloure altres fórmules com ara treballs o serveis a la comunitat. De fet, el regidor de Sostenibilitat, Jordi Lluís Ferrer, ha entonat el mea culpa i reconeix que potser no hi ha hagut prou comunicació al respecte. El sentirem d'aquí una estona.
1: I l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt destina més de 15.700 euros al suport de les entitats culturals al municipi. Martí Capçada.
3: Doncs sí, la Regidoria de Cultura, Festes i Tradicions destinarà aquest 2026, com tu bé has dit, Gemma, 15.722 euros en subvencions a 5 entitats culturals del municipi. L'objectiu és donar suport a la seva activitat anual i també fomentar la promoció de la cultura popular, les tradicions i la participació ciutadana. Les ajudes municipals beneficiaran l'Orfeó Parroquial al Delme, la Colla Gegantera, els Amics dels Pessebres, l'Associació de Puntà Aires i el grup fotogràfic, entitats que tenen un paper destacat en la vida cultural local i que participen activament en festes, actes i esdeveniments oberts a tota la ciutadania. Segons destaca el consistori, aquestes subvencions permetran finançar activitats, projectes i iniciatives que contribueixen a mantenir viu el patrimoni cultural i associatiu del municipi, alhora que també reforcen la cohesió social i la participació dels veïns i veïnes.
1: Gràcies. I l'escola malgratenca Marista Sant Pere Chanel inaugura un trencadís dedicat al paper de la dona al món. Ona a Malgrat.
2: Aquest dilluns el Centre Marista Sant Pere Chanel ha inaugurat el trencadís El futur a les seves mans, una obra d'art elaborada per 11 alumnes de quart d'ESO a través del projecte Artistes del Canvi, impulsat per l'ONG de Solidaritat, Educació i Desenvolupament, conjuntament amb Bosco Global i Entre Cultures. En el mural d'uns 2 metres d'amplada i d'alçada es pot veure una dona que fa entrega d'una nena al món. L'obra d'art s'ha portat a terme amb el trencadís, una tècnica famosa durant el modernisme que ha utilitzat trossos irregulars de ceràmica, marbre o vidre per construir la peça. De fet, aquest mural es porta preparant des de mitjans de gener. Aquesta iniciativa pretén apropar els objectius de desenvolupament sostenible a infants i joves. L'acte de presentació del mural ha comptat amb la presència de representants de l'ONG, que dèiem abans, Solidaritat d'Educació i Desenvolupament, també del patronat de la UNESCO, juntament amb les autoritats polítiques del municipi, com l'alcaldessa de Malgrat, Sònia Vinyoles, i el primer tinent d'alcaldessa, Jordi Lluís Ferrer. L'acte de presentació hi van assistir una vintena de persones.
1: I l'Escola de Música i Dansa de Palafolls inicia avui els seus tradicionals festivals de final de curs. Melina.
4: Aquest dimarts, l'Escola de Música i Dansa inicia la recta final del curs escolar amb la celebració dels festivals. El teatre serà l'escenari on els alumnes podran mostrar tot el que han après durant els últims mesos davant de familiars i d'amics. La programació comença aquesta tarda a les 6 amb el Festival de Música. En aquesta edició, l'escola ha apostat per agrupacions col·lectives en lloc de les actuacions individuals per tal de donar cabuda a tot l'alumnat. Així es podran veure grups de guitarres, violins, instruments de vent i combos de música moderna. Una de les novetats destacades també és la col·laboració entre disciplines, ja que en algunes peces els alumnes de dansa ballaran amb música indirecta, interpretada pels seus companys. Sobre aquesta coordinació, des de l'escola s'ha destacat la bona resposta dels alumnes i dels pares respecte a la unió entre diverses disciplines. La celebració continuarà diumenge amb el Festival de Dansa. Davant la gran demanda de públic, l'escola ha organitzat dues sessions, una a les 12 del migdia i l'altra a les 6 de la tarda, per garantir que totes les famílies puguin gaudir de l'espectacle. A més d'aquests festivals, també l'escola prepara una trobada de música moderna pel dia de Sant Joan a les 12 del migdia al teatre, conjuntament amb els conservatoris de Girona i el de Blanes, en una jornada amb entrada lliure.
1: El cap de la policia de Canet es querella contra la portaveu socialista, Dani.
5: Sí, el cap de la policia local, segons documents, ha presentat una querella per injúries i calúmnies a una funcionària públic per en exercici de les seves funcions contra la regidora del grup municipal socialista de Canet de Mar, Marian Gómez. La cap d'aquest grup, el sindicat de caps de policials, Cipol, ha expressat públicament el suport institucional al cap de la policia local de Canet de Cervando Gómez davant la querella interposada per aquest contra la regidora Marian Gómez Tellez i admet a tràmit judicialment. Per tant, des del respecte absolut a la presumpció d'innocència i el procediment judicial en curs, consideren imprescindible avançar que els comandaments policials puguin exercir les seves funcions amb autonomia professional, respecte institucional i seguretat jurídica. Segons la informació coneguda públicament i en els fets explorats en la querella, la situació vindria precedida d'una dinàmica prolongada de conflictivitat institucional, qüestionaments públics i sancions incompatibles amb el marc de respecte institucional que ha de regir les relacions entre responsables polítics i comandaments policials. Xipol considera que té cap considera que cap responsable polític hauria d'utilitzar la seva posició institucional per generar dinàmiques de descrèdit, pressió o condicionament sobre professionals que exerceixen funcions públiques de caràcter tècnic i directiu. Stipol considera defensant fermament qualsevol afiliat que consideri necessari acudir als mecanismes legals per protegir la seva integritat professional i personal.
1: I la carretera 512 entre Tordera i Maçanet entra al rànquing de carreteres amb més risc d'accidentalitat, Marc Tres Serres.
6: Sí, un estudi del RAC revela que els vehicles pesants estan implicats en el 55% dels sinistres greus que es registren a l'autopista AP7 al seu pas per les comarques de Girona, una xifra desproporcionada si es té en compte que només representen el 27% del volum de trànsit total. El RAC alerta que la via es troba en situació de saturació des de que es van eliminar els peatges i proposa que la Generalitat n'assumeixi la gestió i el manteniment. L'informe també ha identificat els punts negres de la demarcació encapçalats per les carreteres G673 i G674 entre Caldes i Llagostera i la G512 que, com dèiem, uneix Tordera amb Maçanet de la Selva. Pel que fa a les comarques justament de la Selva, apareixen com una de les zones amb més vies de risc alt o molt alt, només superada pel Ripollès i la Cerdanya. L'estudi conclou que gairebé una quarta part de la xarxa viària gironina presenta nivells elevats d'accidentalitat. Un altre fet preocupant és la sinistralitat de les motocicletes, tot i que suposen només el 2% del parc mòbil, es veuen implicades en gairebé el 50% dels accidents, en concret el 43%. Per fer-hi front, el Servei Català de Trànsit impulsa mesures com la senyalització de trajectòries recomanades i la instal·lació de sistemes d'avís de presència per a motoristes i ciclistes. Una de les vies on s'aplicaran aquestes millores, però, és a la carretera de Tossa de Mar, una via amb unes característiques limitades on conviuen nombrosos usuaris i més ara a l'època d'estiu.
1: En esports, els expliquem que la llevanerenca Carla Lorenzo debuta amb 3 medalles a la Copa del Món de Natació Artística. Martí.
3: Així és, la nedadora de Sant Andreu de Llavaneres, Carla Lorenzo, ha protagonitzat un debut brillant amb la selecció espanyola absoluta de natació artística. L'esportista ha aconseguit dues medalles d'or i una de plata en la quarta etapa de la Copa del Món de Natació Artística, celebrada a Pontevedra entre el 29 i el 31 de maig. Lorenzo ha format part dels equips que es van imposar en les proves d'equip tècnic i equip lliure, contribuint a dues victòries destacades de la selecció espanyola davant d'algunes de les principals potències internacionals, com per exemple Mèxic, França, Itàlia i el Canadà. La seva tercera medalla va arribar en la prova de duo mixt tècnic, on va competir al costat d'Eneco Sánchez. La parella espanyola va obtenir la medalla de plata amb una puntuació de 210,87 punts, només superada per la representació de la Gran Bretanya i per davant del Kazakhstan. La competició també va servir per confirmar l'excel·lent moment de la natació artística catalana, que va dominar diverses categories i va sumar nombroses medalles durant el cap de setmana.
1: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
7: Hola, bon dia. Avui comencem aquesta jornada de dimarts amb un cel força serè, tot i aquesta passada nit la nuvolositat ha estat abundant. Fins i tot s'ha arribat a escapar alguna goteta molt puntual. Esperem que al llarg d'aquest matí els núvols tornin a incrementar-se, principalment cap a la serrada litoral, i aquesta tarda tindrem més sol cap a la costa, però més núvols cap a la serrada litoral. De fet, no descartem algun petit ruixat a l'extrem nord del Maresme, sempre en zones de l'interior de la comarca. Pel que fa als vents, bufaran molt fluixos, molt encalmats aquest matí, de direcció variable. Aquesta tarda tampoc han de ser massa destacables, bàsicament de component entre el sud i el sud-est, i la situació marítima estarà dominada principalment per la mar arrissada, amb petites àrees de marejol ben poc importants. De cara a demà s'espera que el dia comenci amb alguns ruixats, creiem que febles, poc importants, de matinada, primeres hores del matí. Després s'aniran retirant i donaran pas un temps, podríem dir que majoritàriament assolellat, tot i que encara quedaran alguns núvols. Demà les temperatures que baixen una miqueta més seran més agradables, tot i que la sensació de xafogor es mantindrà marcada, sobretot a les zones amb sol, però en general amb unes temperatures que baixaran una mica. Els vents continuaran fluixos i, novament, situació marítima tranquil·la a tota la costa maresmenca. Demà passat dijous quedaran restes de núvols poc importants, amb unes temperatures que de nit baixarien més, de dia doncs començarien a pujar una mica, i aquest augment es notarà ja una miqueta més de cara a divendres, i el proper cap de setmana s'espera molta bonança i unes temperatures que tornaran a recuperar valors prestiuencs.
1: Molt bé, doncs, després d'escoltar la previsió del temps per avui dimarts i també pels pròxims dies, nosaltres farem una petita pausa de 3 minuts i quan tornem parlarem del Maresme Suma Passes amb la Judit Puig de l'àrea de gent gran de l'Ajuntament de Palafolls. Avui també parlarem de música amb en Sergi Ferrer, que ens presenta doncs una nova banda per descobrir un nou artista, i també atenció que toca en Tastets de Llengua amb en Martí Capçada per aprendre doncs a bé les curiositats que té la nostra llengua. Tot això serà d'aquí a 3 minuts, com sempre. Quan tornem farem el repàs a les xarxes socials i bé, us animem doncs a que no marxeu. Fins ara.
8: La xarxa de comunicació local.

0: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
1: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos? Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu. Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat. 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu? Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
2: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
3: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
2: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
3: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
2: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
2: Vinga, som-hi quan passen 4 minuts a 3:45 de la tarda. Moment del repàs a les xarxes socials amb la Melina Morilla des de Palafolls. Melina, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Comencem destacant el més rellevant a la comarca, el Maresme.
3: Doncs avui a l'Ona Maresme ja hem parlat del tema, però Twitter també està ple de comentaris relacionats perquè avui més de 2.000 estudiants de la nostra comarca s'estan afrontant a les proves d'accés a la universitat, a la selectivitat. Els exàmens que estan organitzats per la Generalitat a través del canal Universitat se celebraran des d'avui fins dijous, 11 de juny, en diferents seus del territori, entre les quals Mataró, Canet de Mar, Tordera i també com a novetat Vilassar de Mar. La prova és obligatòria pels alumnes de batxillerat que vulguin accedir a un grau universitari i determinarà la seva nota d'accés a la universitat i es pot complementar amb una altra fase voluntària per millorar la qualificació d'admissió. Les notes seran públiques a partir del 23 de juny.
2: Perfecte. I en clau internacional, què destaquem avui?
3: Doncs Itàlia investigarà el ministre israelià Ben-Gvir per als maltractaments als activistes de la flotilla. La Fiscalia de Roma ha obert una investigació contra el ministre de Seguretat Nacional d'Israel pel tracte denigrant que van rebre els membres de la flotilla Global Summit per Gaza, detinguts en aigües internacionals el mes passat. Ho ha confirmat aquest dimarts el ministre d'Afers Exteriors italià Antonio Tajani. La causa es basa en almenys 3 denúncies i diversos testimonis presentats els últims dies pels advocats dels activistes pro-palestins que acusen els soldats israelians d'haver-los torturat psicològicament, de maltractaments físics, vexacions i també agressions sexuals.
2: I el tema curiós del dia?
3: Doncs parlem de salut perquè Sanitat està enllestint un pla per distribuir preservatius gratis als joves d'entre 16 i 22 anys. El Ministeri de Sanitat està enllestint un pla per dispensar preservatius gratuïts a aquests joves en farmàcies a partir de l'any vinent, del 2027, presentant només el DNI, com ja es va fer també fa uns anys amb les noies a les quals se'ls donava també compreses o copes menstruals. Amb una partida prevista de 9 milions d'euros, es tracta d'una de les mesures plantejades per eliminar barreres econòmiques, reforçar la prevenció i facilitar que les decisions responsables siguin també més accessibles. I és que l'últim informe de vigilància epidemiològica del 2024 revela que aquell any arreu d'Espanya es van notificar 93.000 casos de les 4 principals ITS. Totes elles s'han disparat en els últims anys. La majoria dels diagnòstics que es donen en adults joves afecten més a homes, menys la clamídia, en què la proporció de dones menors de 25 anys és molt més elevada.
2: Perfecte, Melina, doncs moltes gràcies per aquest repàs. De seguida anem a conèixer la pregunta del dia. Molt bé, què estem preguntant avui?
3: Doncs avui el que preguntem als nostres oients és què en pensen de la nova iniciativa de sanitat. Hi ha diferents respostes. Una d'elles és que ho veuen molt bé, l'altra que no és necessària i finalment que van tard.
2: Molt bé, Melina, doncs moltes gràcies. Fins ara.
3: Fins ara.

0: Aquest mes de juny es commemora el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans. El Consell Comarcal, de fet, ha organitzat diferents caminades per aquest motiu, per exemple, el 15 de juny a Palafolls. Ens ho explica en Jordi Prats de Valls amb la nostra primera convidada.
1: El pròxim dilluns, dia 15 de juny, hi ha la caminada popular amb motiu del Dia Mundial per la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans. Una proposta que es fa arreu del Maresme. Si ens centrem en la de Palafolls, es fa el mateix dia que es commemora, el dia 15 de juny. De tot plegat, avui ens en ve a parlar la Judit Puig des de l'àrea de les persones grans i serveis socials. Judit, molt bona tarda, benvinguda.
2: Bona tarda a tothom.
1: Gràcies, com sempre, per ser amb nosaltres, sempre per parlar de coses interessants, en aquest cas amb aquesta data que hem fixat a través del Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament de Palafolls ha decidit que sigui el 15 de juny. És aquest el Maresme Suma Passes, oi?
2: Sí, sí, sí. Cada any doncs hi ha aquesta proposta que ens ve donada per Consell Comarcal i és el, diria que és el quart any que fem aquesta caminada, que commemorem aquest dia i sempre que fem el mateix, no? Hi ha una lectura del manifest i després una caminada passejada, una mica com un acte simbòlic i amb aquest lema del Maresme Suma Passes contra el maltractament de la gent gran.
1: Al final podríem dir, i nosaltres que com deies, ella és la segona o la tercera vegada que ens hi adherim, que és més una activitat per sociabilitzar que no plas tant per fer esport. És a dir, que la gent no es pensi que és una gran caminada, i més ara amb la calor que fa aquests últims dies. Per tant, en aquest cas és més per presa de consciència que no pas per esport. No?
2: Doncs sí, vindria a ser una miqueta el motiu, és un acte una mica més reivindicatiu, sí? O sigui, i de commemoració. Ja tenim, no? Desgraciadament tenim dies mundials per tot, no? I moltes vegades aquests dies serveixen per visibilitzar doncs, una realitat, i en aquest cas estem parlant de la realitat del maltractament contra les persones grans, no? Llavors aquest dia el que volem és, bueno, una miqueta posar aquest nostre granet de sorra en aquesta activitat a nivell comarcal i que se'n parli, que es parli d'aquest tema que sembla que no passa, que no existeix, que és una cosa que no es comenta, doncs sí, doncs necessàriament existeix, i per tant aquell dia, doncs per això és important començar l'acte amb la lectura del manifest, que és un manifest conjunt, que és el mateix manifest que es llegirà a tots els municipis de la comarca.
1: La cita és el 15 de juny, és a dir, d'aquí un parell de setmanes, aquest dilluns que ve no l'altre, per entendre'ns. S'ha de fer una inscripció prèvia, ara en parlarem, sí? Però ja que has començat a parlar una miqueta de la dinàmica d'aquell dilluns, per exemple, quin seria el punt de trobada on, a l'inici, com tu ens deies, es llegirà aquest manifest?
2: Doncs el punt de trobada és a les 9 del matí a l'Ajuntament, i l'activitat consisteix això, que a les 9 del matí doncs hi haurà la lectura del manifest, i una vegada s'hagi fet la lectura, doncs es comença la caminada, i aquesta caminada, doncs, com ja és tradició, també acaba amb un petit esmorzar.
1: A quina hora convoqueu a totes les persones que s'hagin inscrit?
2: A les 9, o una miqueta abans de les 9, no cal arribar, no cal una estona prèvia, però sí, sí, tothom se li diu a les 9 a l'Ajuntament.
1: Es farà la lectura del manifest, com dèiem, i després es donarà inici aquesta passejada per als voltants de Palafolls, per compartir també una bona estona, i com dèiem, un cop a l'arribar, sí que és veritat que doneu un esmorzar, no? Una peça simbòlica, sí, com de fruita, algun petit entrepà, per agafar forces, per entendre'ns.
2: Sí, sí, sí, no? I també per agrair a la gent que hagi participat, no? Una miqueta, doncs, també per aquest gest de dir, va, doncs, ja que has vingut a la caminada, doncs fem aquest agraïment.
1: Ja que parlem d'agafar forces, sí que és veritat que al final és una passejada, anem a caminar, per tant, entenc que les recomanacions són les típiques, és a dir, calçat còmode, sobretot que, vaja, a les 9 del matí poder no picar tant el sol, però per si a cas barret, no estaria de més també crema solar, no?
2: I tant, i que tothom porti, tot i que ja, anualment sempre ja es dona aigua al final de la caminada, però durant la caminada, doncs que la gent porti també aigua fresca, perquè sí que a les 9 del matí, com tu dius, no és l'hora de més calor, però últimament aquests dies, no? Està fent molta calor, i llavors hem de pensar això d'anar ben equipats, no?
1: Faig una mica de memòria, si no me recordo, anys anteriors havíem regalat barrets, havíem regalat tote bags, i entenc que aquest any alguna doncs, cosa diferent, no?
2: Sí, sí, sí, el Consell Comarcal sempre el que fa és que coordina tot aquest, no, aquest regal, diguéssim, aquest merchandising amb el cartell, amb el lema, i aquest any doncs també ens han portat un obsequi que també es donarà als participants de la caminada.
1: Sí que és veritat que hi haurà algú que estarà escoltant aquesta entrevista i digui, ostres, a mi em sona que, per exemple, el municipi veí de Calella o d'algun altre municipi de la comarca del Maresme, això ja s'ha fet o també s'està publicitant. I és que en aquest cas és una iniciativa que rep l'Ajuntament de Palafolls, però que neix des del Consell Comarcal del Maresme, amb aquestes iniciatives que, de fet, són seguides en el temps. Després parlarem també d'una altra activitat que es farà el mes de juny, i el que es pretén també és fer després un recopilatori de totes les persones inscrites a nivell comarca, no?
2: Sí, de fet, quan Consell Comarcal es posa en contacte amb nosaltres i ens fa saber, no?, una mica com ens proporciona el cartell, el lema de la caminada i així, el que ens demana és que nosaltres li comuniquem quin dia farem la caminada. Llavors, tots els municipis, doncs, una mica fem el mateix, i després al POS, no?, ens demanen, doncs, imatges també i publicacions a les xarxes per compartir-ho, val? En el nostre cas, com que el Dia Mundial és el dia 15 de juny i nosaltres tenim des de l'Ajuntament l'activitat d'educació postural, on tenim, no?, doncs,
1: deixa'm pensar... Unes quantes persones inscrites,
2: sí, anava a dir-te,
1: si
2: que potser hi ha...
1: Entre les del Palauet i...
2: Sí, anava a dir-te que potser hi ha unes 80 persones participants, Unido. Val? Doncs llavors ho fem coincidir la caminada amb dilluns, que és un dels dies que hi ha l'activitat d'educació postural. Llavors aquell dia no hi ha l'activitat pròpiament com sempre, sinó que se substitueix per la caminada, no? I així també doncs tots els participants d'educació postural els animes a venir a la caminada. I coincideix aquest any, l'any passat per exemple vam fer-ho el dia 16 de juny, però en canvi aquest any dilluns cau és 15 i ho quadrem.
1: Tot i això, i per qüestions d'organització, sí que demaneu que es faci una inscripció prèvia, tot sí. I que s'ha de dir que és una activitat gratuïta, que no té cap mena de cost, però com dèiem, cal saber una miqueta la xifra a la qual ens movem. Per tant, inscripcions aquests dies encara obertes.
2: Sí, sí, sí. Inscripcions obertes, activitat gratuïta i activitat oberta a tothom, que si algú que ens està escoltant...
1: No ens centrem només en gent gran,
2: No, no, perquè és un tema que tota la societat, tota la població ens interpel·la el tema del maltractament contra la gent gran. Per tant, a la lectura del manifest festa a les 9 del matí, com més siguem millor, i després a la caminada doncs també que pot venir qui vulgui, sí? Vull dir que és un tema que tard o d'hora tots serem persones grans, mm-hmm. i totes serem no susceptibles de rebre un tracte no gaire adequat, no? I llavors per tant és un tema que podem ser-hi tots.
1: Que ens pot tocar a tots. On es poden fer aquestes inscripcions, Judit?
2: Doncs mira, hi ha com dos punts per oferir diferents possibilitats. Una és l'àrea de serveis socials i gent gran, que està oberta doncs, tots els matins de 9 a 2, i per tant allà ens trobaran. També si hi ha algú que en té dificultats per venir, doncs sempre trucant o doncs, també pot apuntar-se. I l'altra és en el casal d'avis, totes les tardes, de 4 a 7 de la tarda, doncs la junta del casal d'avis fa una miqueta aquesta col·laboració apuntant la gent que estigui per allà.
1: Sí que és veritat que sempre buscant la diferència, cada dia que commemorem precisament aquesta efemèride, hi ha un lema, no? No sé si el tenim ara per aquí, però sí que és veritat que al final es pren una miqueta de consciència de tot plegat, any rere any. Això el que significa, Judit, i que tu que estàs a serveis socials i que també treballes amb la gent gran, i abans ho deies, no? Tothom és susceptible de patir en algun moment una proposta com aquesta, no?
2: Sí, sí, sí, i bueno, és un tema que potser fa anys no se'n parlava, no? Durant molts anys a nivell de serveis socials hem parlat dels maltractaments cap envers la infància i l'adolescència, no? Mm-hmm. I de fet Generalitat tenia doncs una estructura per, no?, de protecció a la infància i de protecció contra els maltractaments de la gent gran. Doncs és una cosa que ha sigut com més nova, que ara ja hi ha protocols establerts, que s'ha fet una guia, que se n'ha parlat més, i aquest dia, la commemoració d'aquest dia doncs també, no? És una cosa que fa 10 anys no ho teníem, no ho celebràvem o no commemoràvem, i ara en canvi és una cosa que no podem passar per alt.
1: Consell Comarcal no ho deixa aquí amb aquesta proposta que repetim, que es farà el proper dilluns 15 de juny en el cas de Palafolls. Sí que és veritat que el nostre municipi a finals d'aquest mes també hi ha una altra proposta lligada precisament a aquest Dia Mundial per la presa de consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans.
2: Sí, a nivell de Consell Comarcal tenia un equip tècnic, no?, que ha elaborat una guia, que és una guia per l'abordatge dels maltractaments a la gent gran de la comarca del Maresme. Llavors aquesta guia que ens ha de servir a tots els municipis del Maresme, el que es farà a finals de mes és una jornada tècnica per fer una mica com l'aterratge d'aquesta guia a Palafolls, no? Llavors, això es farà el dia 26, divendres 26 de juny, i el que es convidarà a tots els agents d'alguna manera implicats, no? Agents des de la policia local, doncs agents de salut, agents de serveis socials, agents del casal d'avis, la part política, no? Vull dir, una miqueta com aquesta guia
1: tots
2: a terra.
1: Tots els factors que hi puguin tenir alguna cosa a veure, eh?
2: Sí, sí, doncs el centre del respir, el geriàtric Palafolls, no? Una mica tota la part dels professionals que d'alguna manera estem implicats amb això.
1: Òbviament és una xerrada que el Consell Comarcal també fa arreu de la comarca, eh? És a dir, sí, que els municipis veïns també...
2: Aquest equip està anant a tots els municipis fent aquest mateix acte, doncs una miqueta com aterrar aquesta guia i també com adaptar-la en funció de cada municipi dels serveis que tingui.
1: Judit, i ja per acabar, i des de l'apartat personal, que com dèiem, des de serveis socials, des de l'apartat de gent gran a Palafolls es fa molt bona feina, en aquest cas amb aquesta proposta de la soledat o de l'abús cap a la gent gran. Queda feina a fer, si s'està reivindicant precisament, si s'està fent, sobretot el títol és com molt conscient, no? Això precisament, prendre consciència d'aquest abús a la gent gran, que a vegades pensem que no, parlem de nens petits, parlem d'adolescents, parlem d'adults, que la veritat és que està molt bé també, però en la gent gran també passa.
2: Sí, sí, malauradament també passa, ens hi trobem, no? I a vegades doncs el maltracte pot ser un espoli econòmic, no? L'altre pot ser que aquella persona no tingui les seves necessitats cobertes, doncs perquè els familiars, la gent del seu voltant, doncs no ho poden cobrir-ho. A vegades és un tema de negligència, no? De no fer, i l'altra vegada és un tema de maltracte, de diguéssim, no és una omissió, sinó un fet, no? I sí, i nosaltres com a serveis socials tenim una d'aquestes, de les nostres funcions.
1: T'anava a preguntar, quina és l'acció més directa? És a dir, quan detectem algun cas d'aquests, per exemple, podem accedir a serveis socials? Podem demanar, per exemple,
2: tant,
1: a la policia?
2: I tant a la policia com a serveis socials es pot venir a comunicar, denunciar, no? I per tant una de les nostres funcions també és estar una miqueta com alerta de si detectem algun cas, no? I mirar de quina manera s'hi pot posar en remei i quines actuacions s'han de fer, no? La més diguéssim, més forta o més dura o més heavy, com li vulguem dir, no, seria doncs comunicar-ho a una fiscalia, als jutjats, no? Tenim l'obligació de si detectem una situació greu, doncs
1: qualsevol persona pot fer aquesta denúncia, eh? No fa falta que sigui la persona que pateix, o familiar o amica.
2: Qualsevol persona, i per tant nosaltres també hauríem de posar un coneixement de fiscalia si hi ha una situació que s'està donant i que en som coneixedors, perquè com a servidors públics, si en som coneixedors hem d'actuar.
1: Esperem que s'avanci precisament en aquest cas, si més no, dins el Maresme, sumar passes el dia 15 de juny, al nostre municipi es farà aquesta caminada popular per la presa de consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans. Judit Puig, des de l'àrea de serveis socials i gent gran de Palafolls, gràcies avui per explicar-nos-ho.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Quan falten 10 minuts per arribar a les 4 de la tarda, és moment del Tal dia com avui amb Amar Tres Serres, i com sempre, primer comencem felicitant els famosos que avui fan anys. Sí. Marc, endavant.
3: Molt bé, amb una mica de tecno, el que fem nosaltres és felicitar a dos actors molt coneguts, el primer de tots, aquest seguríssim que la majoria dels nostres oients saben qui és Johnny Depp, més famós quan parlem de Jack Sparrow, que és precisament el protagonista que donava ell vida a la pel·lícula de Pirates del Carib, la famosíssima saga de Pirates del Carib, on Johnny Depp feia d'aquest pirata tan divertit i que s'aventurava a les més difícils de les aventures. I d'altra banda, també és l'aniversari de Natalie Portman, que és actriu guanyadora de l'Oscar pel Cigne Negre, la pel·lícula, i a més una de les més populars de la saga Star Wars, perquè representava la reina Padmé Amidala. No sé si tu la tenies controlada, Star Wars, Gemma, en aquest cas.
0: No, de fet no sabia que interpretava cap paper en aquesta pel·lícula. La del Cigne Negre sí que la vaig veure, i sí que recordo doncs que li van donar un Oscar, però la resta no ho sabia.
3: Doncs Natalie Portman fa 45 anys, i en canvi, per la seva banda, quants anys li poses a Johnny Depp?
0: Ui, 56...
3: Ui, doncs t'has quedat curta. 63 n'ha fet avui.
0: Mare meva, Déu-n'hi-do,
3: com passa el temps, eh?
0: 63 anys. Que fort, sí, que sí, em sí, sembla.
3: Sí.
0: Estic al·lucinant. No, no, clar, jo, els actors és el que té, no? A vegades és com es cuiden tant i es fan tantes coses, a vegades costa endevinar l'edat. Per exemple, amb Brad Pitt.
3: Hosti, tant.
0: Que recentment em va sortir fa poquet a les xarxes i és que està igual, és que està fantàstic.
3: Sí, sí, Brad Pitt també passant la 60-tena, no sé quants en té exactes, però més de 60, 60 segur.
0: 62, no, Marçal? Sí, 62 anys té.
3: Imagina't.
0: Però bé, sí, sí, es conserva molt bé. Avui també és el Dia Mundial d'alguna cosa?
3: Sí, de l'acreditació, una data que destaca la importància de les normes de qualitat i seguretat en el comerç, per exemple, o en l'indústria global, com per exemple els concerts o el que sigui. Per tant, acreditacions per tenir controlada a totes les persones.
0: Perfecte. I tal dia com avui també hem de recordar el naixement d'un personatge molt famós, no?
3: Oi, sí, i aquest és molt maco, el d'avui. El 1934, ens anem a principis del segle XX, el famós Pat O'Donnell fa la seva primera aparició cinematogràfica oficial en un curtmetratge que es deia La gallineta sàvia, The Wise Little Hen. Aquest m'encanta, és que és fantàstic, el Pat O'Donnell, produït per Walt Disney Productions, pel senyor Walt Disney. El debut d'aquest personatge marca l'inici d'una de les icones més representatives de l'animació del segle XX a través de llargmetratges. També ha sortit moltíssim el Pat O'Donnell, sèries de televisió, dibuixos animats, bueno, també en format peluix. Crec que molta gent el pot arribar a tenir. Jo, per exemple, n'era una d'aquestes persones quan era petit, i vaja, que havia tingut un èxit rotund el Pat O'Donnell durant moltes i moltes dècades.
0: Molt bé, doncs ben recordat avui el Pat O'Donnell. I una altra efemèride en clau musical.
3: Sí, acabem. És una efemèride molt maca. L'expliquem. L'any 2017 es va publicar l'àlbum Adiós, de Glen Campbell, tot i que ell és nord-americà, que és un dels seus treballs més emotius i un autèntic testament musical de la història del country i el pop nord-americà. Per què diem testament, Gemma? Perquè la història darrere d'aquest disc el va fer únic. L'any 2011, Campbell va anunciar públicament que patia l'Alzheimer. Després de fer una exitosa gira de comiat, ell va decidir que, tot i tenir la malaltia, es tancaria l'estudi de gravació de Nashville entre el 2012 i el 2013 per deixar enllestit aquest últim regal musical pels seus fans. La seva família i el productor Carl Jackson el van ajudar a tirar-ho endavant a mesura que la seva salut es complicava, fent d'aquesta gravació evidentment un acte d'amor i esforç absolut cap als seus seguidors. A més, tot i així, pel que he llegit, ell tenia l'Alzheimer però controlava a la perfecció el tema musical, no perdia oïda, i va generar un àlbum de 12 cançons en què volem destacar sobretot aquest Adiós, que estem començant a escoltar de fons, que és molt i molt maca, que bàsicament parla d'un comiat, la nostàlgia i una acceptació per deixar la vida en pau.
0: Doncs Marc, gràcies com sempre. Si et sembla bé, marxem escoltant aquesta cançó.
3: Fantàstic.
0: Fins ara.

0: Èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my guilt away. Soul of mine
0: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7

0: 24 hores amb tu.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros, de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
8: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
6: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
8: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
9: Avançar les eleccions no són bones notícies.
10: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
11: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
12: Èxits musicals des dels 70 i fins l'actualitat. Dia i nit a Ràdio Palafoll. 107.7.

0: La policia local de Blana rescata una dona francesa segrestada per la seva exparella. La policia local de Blanes ha detingut un home de nacionalitat francesa acusat de segrestar i agredir la seva exparella, una jove que constava com a persona desapareguda a França. L'actuació policial va començar la nit de diumenge i va acabar la matinada d'aquest passat dilluns amb l'alliberament de la víctima i el trasllat a un lloc segur. Els fets es van desencadenar al voltant de 10:15 de la nit en una benzinera propera al centre de Blanes. Diversos testimonis van alertar la policia que un home estava colpejant amb violència un vehicle on hi havia una noia tancada a l'interior. En arribar a les patrulles, l'home va intentar fugir corrents, però els agents el van poder interceptar després d'una persecució a peu pels voltants. Un cop identificats, els agents van comprovar que sobre la noia pesava una requisitòria Schengen de les autoritats franceses com a persona desapareguda. Tot i que l'home va intentar enganyar els agents assegurant que eren parella i que estaven passant uns dies de vacances en un hotel de Lloret, la versió de la noia va ser radicalment diferent. La jove va explicar als agents que l'home era la seva exparella i que la tenia segrestada contra la seva voluntat. Segons el seu relat, l'acusat l'havia agredit, l'havia amenaçat de mort i li havia pres el telèfon mòbil per evitar que es pogués comunicar amb ningú. La víctima va expressar clarament la seva por i el desig de tornar amb la seva família a França. La policia va poder confirmar la falsedat del relat de l'home en contacte amb la policia local de Lloret, ja que l'hotel que ell havia indicat no constava que hi estiguessin allotjats. Davant això, l'home va quedar detingut acusat dels delictes de lesions, maltractament en l'àmbit de la llar, detenció il·legal, amenaces greus, coaccions i danys. Per la seva banda, la víctima va ser traslladada a l'Hospital Comarcal de Blanes per rebre atenció mèdica i posteriorment va ser acompanyada per les autoritats per garantir la seva seguretat.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: imagen lo dice todo. Panorama
1: terrible, apocalíptico.
0: Persona que logró.
2: Si saps què passa a l'altra banda del món, com pot ser que no coneguis el que passa a casa? Coneix l'actualitat més propera amb Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
3: Estàs escoltant Ona Maresma a la teva ràdio local.
4: Vinga, som-hi quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda. És moment de remenar entre els eixos de la comarca amb en Jordi Prats de Valls. Jordi, bona tarda. Què ens expliques avui?
5: Bona tarda, Gemma. Doncs mira, avui ens fixem amb els rotatius de la comarca que un 9 de juny, però de l'any 92, l'any olímpic, es fixaven en el municipi de Calella i en concret en la fàbrica Llobet Guri, llavors amb una gran part de l'edifici en runes. L'Ajuntament iniciava llavors un estudi de les necessitats socioculturals de la població i el seu entorn comarcal com a primer pas d'un procés que havia de finalitzar amb l'establiment d'un gran complex de serveis en aquest gran espai. Aquest edifici, una bona part del qual es trobava, com dèiem, en estat d'abandó des de feia 14 anys, comptava amb un total de més de 11.000 metres quadrats. Aquesta superfície es podria ocupar, segons les primeres intencions del consistori calellenc, recordem que som a l'any 92, amb un seguit de serveis de caire sociocultural, de formació i de promoció econòmica. Llavors, es preveia que els serveis del futur complex tindrien un abast comarcal i en alguns aspectes fins i tot nacional. L'estudi encarregat doncs permetria fixar les necessitats de la zona i, per tant, prioritzar les actuacions i la distribució dins de l'edifici. Aquest estudi s'emmarcava dintre del que ja s'anomenava Pla Integral de la Fàbrica. Segons l'alcalde de Calella, llavors, Joaquim Rei, s'hauria de crear un òrgan gestor que podria ser un patronat o un buró professional que aglutinés les diferents administracions i entitats que haurien de prendre part en el projecte. Una de les premisses per fer viable el pla integral és la participació d'altres administracions que portin recursos i en facilitin aquest finançament. En aquesta línia, el conseller d'Indústria de la Generalitat, Antoni Subirà, visitava aquells dies l'edifici acompanyat per el mateix alcalde. La titularitat de l'antiga fàbrica Llobet Guri, però, encara estava pendent de la resolució definitiva de diversos litigis. Hi havia quatre àrees de l'edifici ben separades i en situació legal diferent. Tot això, Gemma, ha acabat sent una realitat i entre d'altres entitats o d'altres emplaçaments municipals, fins i tot, podríem dir doncs, que és seu dels companys de Ràdio Calella Televisió.
4: Molt bé, Jordi, com sempre, moltes gràcies. Fins ara.
5: Gràcies.

0: en parlàvem al començament del programa, l'Ajuntament de Malgrat engega aquest mes de juny una campanya informativa per explicar el nou sistema de recollida selectiva. En parlem d'aquesta campanya i de com serà el nou model de recollida de residus amb el regidor de Sostenibilitat, Jordi Lluís Ferrer.
1: Bé, parlem de nou del sistema de residus que ha donat molt de què parlar aquestes darreres setmanes i per fi, no?, tenim la possibilitat aquí de treure una mica la llum a tot aquest tema. Ho fem, com no, amb el regidor de Sostenibilitat, en Jordi Lluís Ferrer. Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Bé, en primer lloc, quan s'implantarà aquest nou sistema de recollida? Tenim data ja fixada, una
2: podem,
1: previsió?
2: Podem fer un incís abans de començar. Sí. És que primer de tot sí que voldria agrair a tota aquella gent que s'ha portat en contacte amb nosaltres o que ha tingut alguna mena de dubte o volgut això que ens ha trucat o ens ha escrit, doncs intentem resoldre totes les qüestions i també acceptar i per què no reconèixer que potser doncs no hem estat prou comunicatius o no hem arribat prou a la gent, i evidentment això entono el mea culpa i lògicament no tiro pilotes fora, és una cosa que hem de millorar molt i espero que a partir d'ara la millorem molt, no? Diguem-ne que estem en un moment en què després de que ja s'ha formalitzat el contracte, ara començarem, perquè ja evidentment el que s'ha fet d'alguna manera és que l'objecte del contracte també implicava el disseny de la campanya de comunicació, i en aquest sentit ja es treballen dues empreses contractades que ens ha fet ja arribar una proposta de pla de comunicació, i per tant a partir d'aquest juny ja estem treballant això. A partir d'aquest juny el que farem és començar aquesta campanya, que ha de ser una campanya molt intensa, ha de ser una campanya que arribi a tothom, ha de ser una campanya que escolti a tothom, ha de ser una campanya que s'haurà de repetir moltes vegades els conceptes, perquè és lògic que qualsevol canvi que ha vingut per millorar, ha vingut per millorar evidentment la qualitat de vida dels ciutadans, ha vingut per millorar evidentment els sistemes de recollida, les freqüències, la vida, o sigui, ha vingut per fer-ho tot més fàcil i millor. Doncs què hem de fer? Doncs hem de fer una campanya de comunicació molt potent adreçada a la gent, i que la gent també sigui partícip, que la gent també et faci un retorn. Per tant, a partir d'aquest mes de juny, a partir d'aquí poc, ja farem arribar una carta genèrica on començarem a explicar els grans conceptes i on començarem a explicar els processos que seguirem.
1: Val, tractem una mica ja d'aquests grans conceptes. La campanya comença aquest mes de juny. Tenim data o quan començarà a implantar-se el sistema?
2: Estem treballant en la idea. La idea seria fer una campanya entre juny i novembre aproximadament i poder implantar el sistema. Nosaltres estem treballant amb la idea del novembre, però no podem donar una data exacta.
1: Vale.
2: Per mi, una cosa molt important és que és un canvi important en la recollida de residus, no? I el model, això alguna vegada que s'ha comentat en els plens ho he explicat, és un model híbrid, és a dir, mixt. No sé si ho explico, a veure si puc explicar-ho bé. Sí, és veritat que no es podrà fer perquè hi ha moltes casuístiques. Nosaltres què hem fet? Nosaltres hem fet un estudi previ molt gran, un estudi de camp de les edificacions de Malgrat. Lògicament, per protecció de dades no pots tenir noms de persones. Tenim edificis, tenim un codi alfanumèric per cada edifici, per cada, diguem-ne, doncs, vivenda de Malgrat, no? Per mirar les diferents tipologies i les diferents casuístiques que ens apareixeran, Lògicament, en aquest sentit, això sí que és molt important. Per tant, un cop tu has fet tota aquesta feina, ara necessitem dir, escoltem, anem a intentar explicar tot això, i què ens hem trobat? Bueno, que hi ha un porta a porta individual, sí. Recordo que hi haurà gent que dirà, ostres, Jordi, jo fa molts anys enrere ja fèiem el porta a porta, i no som el primer ni el segon municipi que ens incorporem al sistema, perquè el que diu Europa és que has de fer un sistema d'identificació de la recollida de residus. Serem, em sembla que el 300, n'hi ha més de 319 ja amb el porta a porta, doncs serem el 320 o 321, serem un d'aquests, no? Llavors, hi ha aquest porta-porta individual, però també hi haurà un porta-porta amb bujols comunitaris amb determinats edificis que lògicament podran tenir a dins del seu edifici una part que seria comunitària amb un accés més assequible. Això pot passar en grans blocs de pisos, però també hi ha una altra opció, que per morfologia del territori o bé per la demografia no pugui ser, hi haurà àrees tancades amb control d'accés per a persones o edificis on el porta-porta sigui potser més complex de fer i que no es pugui fer. Recordo una cosa que és molt important i que vull transmetre, sobretot, que és una cosa que ha vingut per millorar. I sobretot, el propi sistema, quan s'implanti, si és el novembre, que són els nostres càlculs aproximadament, en el primer any, el propi sistema ha d'admetre les correccions. És a dir, tenim molta informació, tenim moltes casuístiques, però hi haurà casos molt particulars que haurem de analitzar, que rebrem la informació, que treballarem i que haurem de corregir. És el propi sistema, en aquest any necessitarà adaptar-se, perquè poden aparèixer situacions que ara no tinguem contemplades i li hem de donar resposta al ciutadà. El que no podem fer és dir-li que s'espavili. Això no es pot fer mai. També hi haurà l'opció d'àrees tancades, que hem dit amb control d'accés. Hi haurà també les àrees d'emergència per a casos concrets, unes àrees d'emergència que ja direm on estaran instal·lades. Aquestes àrees d'emergència tu entraràs amb una targeta o bé amb un clauer, ja veurem, o amb el mòbil, i a dintre podràs llançar. I també hi haurà la recollida comercial, que ja estem fent i que evidentment continuarem, que és del porta a porta comercial.
1: Val. Com es decidirà quin tipus de model s'aplica a cadascun dels barris de Malgrat? És a dir, per exemple, si una associació de veïns vol canviar i vol dir, mira, volem porta a porta, o volem que ens fiqueu aquí una àrea d'emergència o un accés, una àrea d'accés de pujols intel·ligents, es podrà fer?
2: Totes aquestes qüestions són les que ara, quan comenci aquesta campanya informativa i parlem amb la gent, perquè hem de sortir al carrer a parlar, doncs, amb els, ara ja estem parlant amb els administradors de finques, evidentment, amb els gestors, però també hem de parlar, doncs, amb les associacions de veïns, amb la gent del carrer, amb les entitats tant esportives com culturals, amb tothom. Quan surtin aquestes casuístiques, les rebrem i evidentment ens adaptarem i mirarem de trobar la solució i sobretot adaptada. És a dir, què pot passar? Pot passar, i això també la gent ho ha d'entendre, és una comunitat de veïns molt gran, però resulta que hi viu molt poca gent. Per exemple, doncs tot l'any viuen, ara m'ho invento, no en poso cap cas concret, viuen 5 o 6 veïns. Potser aquests 5 o 6 veïns no volen fer el porta-a-porta comunitari, perquè ells viuen tot l'any, i volen fer el porta-a-porta, diguem-ne, tradicional, clàssic, doncs es podrà fer. Sí, hem d'entendre que hem de donar solució a totes les qüestions i s'ha de personalitzar molt el servei, perquè al final és un servei que ha vingut per millorar, si no per posar impediments, sinó tot el contrari. Si, per exemple, la gent gran, la gent amb dificultats o amb mobilitat reduïda, segurament és molt més fàcil deixar el bujol davant de la porta de casa teva que no haver de fer 150 o 200 metres per anar allà. Tots aquests beneficis els hem de tenir presents, i evidentment qualsevol dificultat, qualsevol cosa serà tractada. Per això ara, quan comencem aquesta campanya d'informació, ja tindrem el retorn.

0: si és alguna cosa, diguem-ne que per una circumstància determinada aquell dia té una cosa especial, doncs hi haurà també l'àrea d'emergència, però sobretot es podrà treure abans, o el que dèiem, si és un cas molt concret amb alguna sèrie de condicionants que ara no tenim, l'hem de parlar. O sigui, ho dic perquè això és el més important, és que estem al costat del ciutadà i és una cosa molt propera. I hem d'entendre que, jo ja ho sé, és clar, és que hi ha una directiva europea, sí, la directiva europea imposa una sèrie de condicions, però nosaltres hem de fer-ho fàcil també als ciutadans. El ciutadà no pot veure això primer com una obligació de sí o sí, no. Ha d'entendre que això és, ha vingut per millorar, es fa perquè reciclem més, es fa també perquè al final, quan tinguem totes les dades, una persona només pagui pel que generi, per tant, si jo ho faig bé, pagaré molt menys la meva taxa. Aquesta és la idea fonamental. Aquí darrere hi ha una altra cosa que moltes vegades n'hem parlat ja, que és el tema de recicle. Que aquest és un tema, pot semblar molt fàcil, però no és fàcil. Nosaltres, en el sistema que proposem i que estem treballant, hi haurà moltes freqüències de recollida i durarà molts de dies que es recollirà. Hi ha moltes preguntes, per exemple, una que se m'ha fet sovint, ostres, és que hi ha algunes coses de l'orgànica que no poden estar molts de dies, no, és que farem molts dies de recollida d'orgànica, entens? Per exemple,
1: hi ha un calendari, entenc, sí, com es fa altres pobles.
0: Sí, hi haurà un calendari que l'estem acabant de treballar i de polir. Per exemple, si es fa 3 dies de recollida de voluminosos i 2 dies que posarem una deixalleria mòbil, això vol dir que estem fent 5 dies recollida d'un residu que avui en dia potser n'hi ha 2 dies. Sí, hi haurà molta més freqüència de recollida, hi haurà, com hem dit, deixalleries mòbils, n'hi haurà 2 dies i en època de màxima afluència, perquè nosaltres som un poble que augmentem de població ràpidament, passarem a 3 dies també de deixalleria mòbil. Per tant, aquestes coses són les que faran que el servei d'alguna manera es vegi com molt més proper i molt més personalitzat.
1: Val. Regidor, també s'ha de complir amb uns criteris de reciclatge, ho ha dicta també la normativa europea, i entenc que hi haurà gent, hi haurà incivisme, hi haurà gent que incompleixi amb el reciclatge, es posaran sancions.
0: Bueno, ara s'està estudiant quin tema de tipus de sancions hi ha, perquè hi ha moltes possibilitats, no només econòmiques, sinó que hi ha altre tipus de possibilitats de sancions, que poden ser serveis a la comunitat o d'algun tipus, ara estem treballant en això, i lògicament l'incivisme malauradament sempre hi és, però hem d'intentar reduir-lo. Tindrem al carrer, constantment tindrem al carrer informadors, evidentment en gent que estarà al carrer. Com així, quan comencem a implementar el sistema, tindrem una oficina sempre fixa per els anys que dura el contracte. Aquesta oficina sempre estarà amb molt horari molt obert, però també hi haurà, quan comencem el servei, a l'hora de repartir bujols, a l'hora d'anar-los a buscar, a l'hora de totes aquestes qüestions, també tindrem altres espais del poble que serviran per donar, diguem-ne, el material.
1: Com es detectarà que algú incompleix amb el sistema de recollida? Com es farà?
0: Bé, això anirem explicant-ho, però en principi, com es fa a moltes altres poblacions, perquè nosaltres no venim a inventar res, nosaltres també venim, i aquí ja també hi ha una associació catalana que treballa molt aquest tema, i en els municipis que estan adherits, que són els que fan el porta a porta, s'hi han trobat ja amb els mateixos problemes. Els contenidors, els bujols que diem, són xipats, i recordem que es tanquen i no es poden tornar a obrir perquè són d'aquest tipus, perquè no puguin venir, com diu la gent, no? Gavines i altres animals. El que és important moltes vegades és que ja els propis treballadors pel pes i això ja saben, l'experiència et demostra que amb el pes
1: per tant, és a dir, en el recollida porta a porta individualitzat, si algú llença plàstic un dia que toca orgànica, el treballador no recollirà.
0: I es posa un gomet.
1: Sí. I llavors pregunta, ja m'adalanto, de cara al dia següent passarà la brigada per recollir aquestes bosses?
0: Això són les coses que hem d'estar treballant. Al final, el que no podem fer és... Sí que hem d'advertir que el ciutadà i que s'ha de recollir, però les coses que quedin a fora durant unes hores, evidentment, això s'haurà d'acabar recollint. La idea, per això, és que la gent ho faci bé.
1: Clar.
0: El més important per nosaltres és que la gent ho faci bé, en el sentit que aquell que no genera acabarà pagant una taxa, o gairebé no pagarà taxa, que serà molt més reduïda. Això sí que és important per mi, no?
1: Molt bé, tots aquests temes ja, bueno, es podran seguir resoldre amb aquesta campanya informativa comença ja, amb aquesta carta general que enviareu a tots els veïns d'aquí del municipi.
0: I una cosa important, qualsevol cosa, qualsevol pregunta, és molt fàcil, la veritat. Jo estic aquí per servir la població, i ho dic sincerament. Ja sé que a vegades hi ha gent, doncs, home, que veu les coses d'una altra manera i s'enfada una mica. No cal enfadar-se. El que hem de fer és que entre tots funcioni.
1: Perfecte. Doncs Jordi Lluís Ferrer, regidor de Sostenibilitat, gràcies per atendre'ns. Que vagi
0: moltes bé. Gràcies a vosaltres.
2: I avui nou episodi musical amb en Sergi Ferrer, qui sempre ens parla d'artistes i bandes del Maresme. Avui ens parla de la Free Fall Band, un projecte que neix a principis de la dècada

0: del 2010 amb la voluntat de crear una proposta basada en la melodia, les harmonies vocals i també les grans tradicions del pop internacional. Endavant, Sergi.
1: Doncs sí, nou programa musical, i avui anem amb una banda completament diferent, diria jo, al que hem fet fins ara, The Free Fall Band.

The Free Fall Band és una banda originària de Mataró, formada per 5 músics que des dels seus inicis van apostar per un camí poc habitual dins l'escena catalana, compondre i interpretar les seves cançons íntegrament en anglès. El projecte neix a principis de la dècada de 2010 amb la voluntat de crear una proposta basada en la melodia, les harmonies vocals i les grans tradicions del pop internacional.

Els primers anys del grup estan marcats per una ràpida projecció dins el circuit independent. Poc després de començar a actuar, The Free Fall Band aconsegueix destacar en diversos concursos i certàmens de música emergent. Entre els seus primers reconeixements hi ha la seva condició de finalistes de les demoscòpiques de Mondo Sonoro i especialment la victòria a la categoria de pop-rock del prestigiós concurs Villa de Bilbao l'any 2011, un dels certàmens per a bandes emergents més importants de l'estat.

Aquests reconeixements els permeten començar a actuar en escenaris cada vegada més rellevants. Durant els seus primers anys participen en festivals destacats com el Jazzaldia de Donosti, el Faraday o el Pop Arp, compartint cartell amb artistes consolidats i guanyant visibilitat dins l'escena independent. La projecció del grup continua creixent i els porta a actuar en esdeveniments de gran repercussió. Un dels moments més destacats arriba amb la seva participació al Primavera Sound, una de les cites musicals més importants d'Europa. Paral·lelament, també tenen l'oportunitat d'exercir de taloners de figures internacionals, entre elles el mític Rodríguez, durant el seu concert a Barcelona.

Vinga, va, tot i que he comentat, anem a parlar de la discografia, vale? Però tot i que he comentat que era una banda que exclusivament cantava en anglès, sí que tenen certs punts, com acabeu d'escoltar, doncs que canten en català i fins i tot en castellà també. Anem a parlar de discografia. El primer gran treball arriba amb Elephants Never Forget, un àlbum que manté l'essència del grup, però amb una producció més madura i ambiciosa. Molts seguidors consideren aquest treball com el punt de consolidació definitiva de la banda, on la seva personalitat sonora queda plenament definida.

I seguim amb The Munster Sides, el disc que els dona projecció dins l'escena independent estatal. Aquest treball serveix com a carta de presentació de la banda, repeteixo, dins l'escena independent, i posa de manifest la seva capacitat per construir cançons d'aparença senzilla però molt elaborades a nivell melòdic.

La banda també ha participat en diversos projectes col·lectius i recopilatoris. És el cas de Mini Música Volumen 4, La Educación, una iniciativa vinculada a la música familiar i infantil, o The Mirrors, La Llum a les Ones, 2013, que mostra la seva presència dins diferents projectes de l'escena independent catalana.

I finalment també trobem treballs com The Free Fall Man, una referència més dins una discografia que, sense ser extensa, destaca per la coherència artística i per una identitat molt marcada. En tots els seus llançaments, The Free Fall Man ha mantingut una línia clara basada en la melodia, les harmonies vocals i una sensibilitat pop que els ha convertit en una proposta molt única.

Vinga, va, anem a per l'estil i les influències d'aquesta banda, que és una mica curiós, i és que l'estil de The Free Fall Band gira al voltant del pop melòdic més clàssic, aquell que dona una importància absoluta a les harmonies vocals, a les melodies memorables i als arranjaments cuidats. Tot i ser una banda contemporània, el seu so sembla fora del temps, allunyat de les tendències modernes més immediates i molt vinculat a la tradició del pop dels anys 60 i 70. També tenen fins i tot aquell punt de música electrònica dels finals dels 70-80, aquella música industrial que va posar tant de moda Duran Duran i Depeche Mode.

Entre els seus referents més evidents hi trobem, òbviament, com igual que molta gent, The Beatles. La influència del grup de Liverpool es pot percebre en molts aspectes. Les harmonies vocals treballades, les estructures melòdiques, els arranjaments plens de detalls i aquesta capacitat de crear cançons aparentment senzilles però molt sofisticades quan s'analitzen amb deteniment. Especialment recorden a l'etapa més melòdica i experimental dels Beatles, la que va des de Rubber Soul fins a Abbey Road. Un altre referent fonamental és The Zombies, una de les formacions, per mi, més infravalorades de la denominada British Invasion, juntament amb The Kinks. D'ells hereten, especialment, les harmonies vocals elegants, l'ús de teclats amb molta presència i una sensibilitat molt particular per construir atmosferes suaus i sofisticades. En molts moments, fins i tot, The Free Fall Band transmet aquesta mateixa sensació de pop refinat i delicat que caracteritzava discos com Ed Odyssey and Oracle. Precisament anem a escoltar una cançó de l'àlbum, aquest Odyssey and Oracle, que us he comentat, que és Time of the Season de The Zombies, amb un solo d'orgue Hammond de Rod Argent espectacular. You.

A nivell tècnic, moltes de les seves cançons es construeixen a partir de diverses capes d'harmonies vocals, guitarres netes amb poc efecte, línies de baix molt melòdiques i teclats que omplen l'espai sense dominar-lo. No és una música basada en riffs de guitarra contundents ni en grans explosions sonores, sinó en l'acumulació de petits detalls que van apareixent, escolta rere escolta.

0: En definitiva, The Free Fall Band representa una visió molt particular del pop, elegant, atemporal i profundament influenciada pels grans mestres de la melodia. I això és tot. Fins aquí aquest episodi d'aquesta setmana de Música Comarcal del Maresme i ens retrobem a la propera setmana amb més música. Fins una altra.
1: I ara és moment del repàs a la pregunta del dia, companys de l'Ona Maresme, que estàvem preguntant avui als nostres oients.
2: Doncs avui el que preguntàvem era si consideraven que la nova iniciativa de sanitat és bona, si la veuen bé, si creuen que no és necessària o si ventaran amb ella.
1: Molt bé, doncs això és el que estem preguntant. Melina, tu què en penses d'aquest tema?
2: Doncs jo crec que en general van bastant tard, però també crec que van anar tard quan es va fer tot el tema de les compreses, les copes menstruals, etc, sinó que el dret que hauríem de tenir, no, tots els joves, hauria d'haver arribat molt abans.
1: Per tant, doncs que s'hauria d'haver facilitat, no?, més mètodes anticonceptius fa temps enrere, eh? No ara, 100%, potser que...
2: fa molts anys. Mm-hmm. No esperar que les ITS hagin crescut tal com han crescut els últims anys. Diria que el que hem llegit era que des del 2018 s'havien multiplicat, però exponencialment. En el moment en què tu veus que ja estan començant a créixer, crec que ja hauries de començar a treballar-hi, però no, encara ens hem d'esperar fins al 2027.
1: Totalment, totalment. Doncs aquesta és la pregunta del dia, si esteu d'acord amb aquesta nova iniciativa de repartir preservatius gratuïts dels joves de 16 als 22 anys. Melina, gràcies. Fins ara.
2: Fins ara.
3: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: I avui als Tastets de Llengua parlem de paraules que no poden faltar aquestes vacances i també de les tertúlies del CNL Maresma amb la Gemma Martínez.

0: Doncs sí, Gemma, aquí estem com cada dimarts amb els tastets de llengua i és que ja estem a puntet d'entrar a l'estiu i que els més petits ja se'n vagin de vacances. La Gemma Martínez del Centre de Normalització Lingüística sempre ho té tot a punt i sempre ens intenta adaptar els tastets a l'època en la que ens trobem i per tant avui ens ve a parlar de paraules indispensables per a aquestes vacances. I després a l'acabar parlarem de les tertúlies que es faran des d'aquí del Centre de Normalització Lingüística per poder posar en pràctica una miqueta més el català. Així que tot això i més ens ho explicarà avui la Gemma. Donem la benvinguda. Bona tarda, Gemma.
1: Bona tarda, Martí.
0: A veure, quines són o quines diries que són les paraules aquestes que no poden faltar per les vacances?
1: Ara ho veuràs.
0: A veure, sorprèn-me.
1: Tenim una mica de cada, tenim una mica de paraules, de vocabulari, unes quantes frases fetes, refranys...
0: Molt bé, un poti-poti.
1: Sí, un mica de poti-poti relacionat amb els dies que venen, que ja s'acosten, eh?
0: Perfecte.
1: Jo ja
0: ui, sí, sí. Bueno, nosaltres vacances, no sé les que tindrem, però sí, si més no, ja la calor, l'estiu, ja ens ho agafem d'una altra manera, i tant.
1: Doncs mira, per molts s'acosta aquest període tan esperat, tan desitjat, en què et pots oblidar de totes les obligacions del dia, i parlem, això, de les vacances avui. Com ja sabeu, primer refrany, a l'estiu, tot a cuca viu, el saps aquest, Martí?
0: I tant, aquest sí, dels més famosos,
1: aquest
0: et diria.
1: Sí, a l'estiu, tot a cuca viu. I a partir d'aquí, doncs, fem vacances, agafem forces i ho veiem tot més clar. Això, com dèiem, els que tenim la sort de fer-ne, perquè la ràdio no s'atura, oi?
0: No s'atura, però és el que et comentava. Tot i no tenir vacances, jo crec que l'estiu té com algo especial,
1: sí.
0: Que encara que igualment es treballi, potser treballes amb més alegria o amb una altra... Bueno, no sé com dir-t'ho, però...
1: Més relaxat, jo diria.
0: Sí, t'ho compro. Més relaxat, que això no vol dir que estiguis menys... amb menys ganes, però sí que, bueno, doncs t'ho agafes diferent.
1: Sí, és que t'ho dic perquè a l'estiu, quan... Jo dic a l'estiu, em surt la I, eh? Ja sé que s'escriu estiu, però sempre podem dir estiu,
0: sí.
1: També. A l'estiu tot és més relaxat, ens venen ganes d'anar a un ritme més lent, d'agafar-nos les coses, no?, amb una miqueta més de calma, és a dir, ens venen ganes de fer una mica el ronça. Coneixes aquesta expressió?
0: Sí.
1: Fer el ronça?
0: Sí, la tinc controlada, aquesta. Per qui ens estigui escoltant i no ho sàpiga, és fer el...
1: Fer el ronça és ronsejar, que vol dir mandrejar.
0: Mandrejar, exacte.
1: Mandrejar. Relacionat amb aquesta expressió, igual que dèiem que la deformació a vegades de la paraula estiu, no? La gent gran abans deia estiu, el que passa amb aquesta paraula també de fer el ronça és que molts cops es deforma dient fer el ronso una
0: cert?
1: Mica. No sé si ho has sentit
0: sí,
1: així.
0: Sí, de fet et diria que jo ho he escoltat així. O sigui, fer el ronso em sona més que fer el ronça.
1: Doncs s'escriu en va, però... se sent amb u a vegades amb aquesta neutra i és que això ronça, per cert, ve del castellà i de l'àrab ronce, però en castellà té un sentit diferent del català, perquè en castellà significa afalac, tendresa.
0: Ah?
1: Sí. Sí. També és això, fer mandrejar vol dir mandrejar, com dèiem, o fer mandres, o fer el mandre. També aquesta paraula mandra sembla que ve de l'italià i a la vegada del grec i té a veure en italià amb els ramats. Les paraules passen d'una llengua a l'altra sovint, però ja sabeu que no sempre conserven el mateix significat. Potser en origen tenia el mateix i ha anat canviant, d'acord?
0: Clar. Molt bé.
1: Tot plegat ens relaciona, ens porta amb el refrany feina fuig, mandra no em deixis. Aquest el
0: sabies? Vale, aquest no el sabia, però té la seva lògica, el refrany.
1: Doncs bé, és això. Es diu quan estem en aquestes èpoques i ens fa molta mandra treballar. Feina fuig, mandra no em deixis.
0: Molt
1: però aprofitem que som al Maresme, seguim parlant de les vacances, de mandrejar, d'estirar-se, i ja que som a tocar de la platja, parlarem també d'una paraula que crea una miqueta de confusió, ja fa temps que se'n parla, i és la paraula xiringuito.
0: Cert. Va? Jo, mira, ara veig que ens la diràs, però jo aquesta l'he après fa molt poc, com es diu correctament en català. És una paraula que no l'havia escoltat mai i ara sí que la intento utilitzar més.
1: I com dius que, com diries que es diu?
0: Bueno, clar, jo ara... O sigui, et faig spoiler, una mica, però guingueta, correcte?
1: Es pot dir així, eh? N'hauríem de dir barets, barracons, guinguetes o quiosc, no? Té forma de quiosc, d'abans, diguéssim, quiosc en el sentit d'una botigueta, eh? Quiosc o quiosquets. Tot i així, costa que aquesta paraula o alguna d'aquestes paraules desterri la paraula xiringuito, que sí, està realment fortament arrelada i és el que diu la majoria de la gent.
0: Però està ben dit, xiringuito, en català?
1: No està inclosa en el diccionari normatiu.
0: Vale. És a dir, que si podem dir guingueta, millor. I si no, doncs mira, no, si no ens queda una altra, doncs direm xiringuito.
1: Exacte. És una paraula que s'ha intentat que triomfi, però sembla que no acaba d'arrelar.
0: No acaba de triomfar.
1: Molt
0: bé.
1: Relacionat amb la platja i les guinguetes o els xiringuitos, parlem de la paraula parasol, que recordem a tothom que s'escriu amb un guionet, perquè si no, no es pronunciaria parasol, d'acord? És per mantenir també la S sorda de sol. Igual que les paraules, igual que parasol, tenim també parachocs, que també s'escriu amb un guionet, val? Relacionat amb la platja i quan anem a la platja, tenim la paraula foulard, val? Foulard s'escriu ja amb una U, d'acord? Ja no s'escriu amb O-U, és una paraula que venia del francès dic totes les lletres, foulard, i ja està inclosa en el diec només amb una U, és a dir, adaptada a la grafia catalana. Ha perdut la O, val? Tot i que, tot i estar inclosa en el diccionari normatiu escrita només amb una U, només hi surt amb el significat de mocador de coll, un mocador, diguéssim, que ens posem al coll, i no com una màrfaga o una un mocador gran per estirar-nos a la sorra, val? I finalment, si posem un foulard o una estora de platja o una tovallola, dir que la paraula tovallola està emparentada amb la paraula estovalles i tovalló.
0: Molt bé, doncs carai, hem tocat una mica totes les tecles, eh? Entre frases fetes, paraules relacionades amb les vacances i tot. Doncs perfecte, ara mira, ja ens hem quedat, si més no, que xiringuito es diu guingueta.
1: Exacte.
0: I a intentar donar-li aquesta veu a les paraules catalanes que es mereixen. Molt bé, doncs Gemma, anem a dedicar el que ens queda de secció, dos minutets tenim,
1: sí,
0: per parlar de les tertúlies que feu aquí des del Centre de Normalització Lingüística, una miqueta doncs per posar en pràctica aquest català i poder tenir un espai segur, suposo, per practicar-lo.
1: Sí.
0: On es poden trobar aquestes tertúlies i què hi podem fer o de què en parlarem?
1: Doncs mira, la setmana passada parlàvem de la inscripció als cursos intensius d'estiu, val? Vam dir que els cursos intensius, els que oferim ara a l'estiu, només són de nivell bàsic, per tant no tenim una oferta de cursos de nivells alt durant el mes de juliol. El que sí que oferim per persones que ja tenen una miqueta més de nivell i volen seguir practicant durant el mes de juliol, no volen passar tot l'estiu des de juny fins a setembre sense practicar, el que oferim, com deia, és grups de tertúlies, d'acord? Els fem aquest estiu, els oferirem a Pineda, al Masnou, a Premià de Dalt, a Mataró i a Calella. Són grups reduïts d'unes 8-10 persones a partir d'un nivell de gent que ja ha fet un curs sencer de català, i el que es fa és cada dia parlar d'un tema concret. Els grups de tertúlia duren una hora i mitja i són dinamitzats, són guiats per un dels nostres tècnics. És a dir, no és que hi hagi un grup que queda i allà una mica espontàniament sorgeix la conversa, sinó que un dels nostres tècnics doncs propicia que els participants doncs encoratja els participants a parlar, els ajuda si s'encallen, i cada dia tracten un tema diferent. Les inscripcions en aquestes tertúlies es fan a través del nostre web. Són tertúlies que oferim sense cap mena de cost, són gratuïtes. S'hi pot apuntar tant gent que ha fet un curs amb nosaltres com gent que simplement vol practicar, val? Per tant, no és necessari ser un exalumne del centre per poder-s'hi apuntar. És obert a tota la ciutadania. I començaran el dia 6 de juliol i acabaran el dia aproximadament entre el 22 i el 23 de juliol. Són 3 setmanes, 2 dies a la setmana, 1 hora i mitja cada sessió.
0: Doncs crec que ens ho has vengut perfecte i animar a tothom a que s'hi acosti, que, ostres, és gratuït,
1: sí.
0: Aprens català i, a més, també segur que es poden fer amistats i una bona relació, conèixer gent nova amb qui comparteixis espai amb aquestes tertúlies. Així que, Gemma, mil gràcies per fer-nos en 5 cèntims i ens escoltem la setmana vinent amb més novetats i alguna sorpreseta que ens portaràs com sempre.
1: D'acord.

0: L'alumna de l'Escola Vedruna, Daniela Simón, ha estat una de les guardonades als Premis Treball de Recerca de Batxillerat gràcies al projecte Càncer no està sol. En parlem amb la mateixa alumna, Daniela Simón.
1: Bé, continuem parlant dels Premis Treball de Batxillerat. Avui parlem del treball Càncer no està sol o sola. Un treball de l'alumna de l'Escola Vedruna, Daniela Simón. Benvinguda, Daniela. Què tal?
2: Hola, bona tarda.
1: Bé, en principi, com va néixer la idea de fer un treball sobre el càncer i amb un títol tan directe, no? Càncer no està sol o sola.
2: Bueno, doncs, fa 8 anys la meva mare va patir un càncer de mama i, bueno, jo era petita, però, bueno, com tothom, doncs jo la volia ajudar i llavors no sabia com fer-ho perquè no et donen ni un manual d'instruccions ni et diuen com s'ajuda un pacient de càncer i, per tant, vaig sentir una miqueta com aquesta impotència de voler ajudar-la i no saber com. Per tant, doncs vaig decidir que no volia que la gent es trobés en aquesta situació, perquè és una situació que no és agradable i al final la recordes tota la vida. Jo tinc com aquell record de, joe, ho volia haver fet millor. I llavors vaig decidir crear la web per ajudar la gent i que sapigués com actuar.
1: La web, quina web?
2: El blog digital.
1: Val.
2: El blog digital en concret, i que així la gent sapigués més o menys a través del criteri dels familiars entrevistats i dels pacients entrevistats com els hi agradaria és que els ajudessin.
1: Val, llavors el teu treball com s'enfoca? Perquè, bueno, parlem de que tens un objectiu clar, no? Que és de donar visibilitat i donar com una pauta, no? A totes aquestes persones que pateixen o que tenen un familiar que pateix càncer. Llavors com està enfocat? És a dir, va dirigit tant a pacients com a persones afectades? Vols fer com un manual? Com està plantejat el teu treball?
2: Bueno, doncs primer vaig fer una part del marc teòric on vaig buscar informació sobre el càncer i després la part més important, la part pràctica, vaig crear un blog digital on s'inclouen les diferents entrevistes que vaig fer a pacients, familiars i professionals, i després també hi ha diferents apartats per crear una mica com aquest ambient de poder comunicar-se i de poder escoltar gent que està en la mateixa situació, perquè, bueno, jo al final vaig estar parlant amb els pacients que tinc de la meva família que han patit càncer i també altra gent propera, i vaig veure que el que a ells el més necessitaven era estar, o sigui, sentir-se entesos i parlar amb gent que estava en la mateixa situació que ells, i per tant vaig intentar una mica crear aquest espai on hi hagués gent que els entengués.
1: Vale, el tema està que, bueno, ja se't planteja complicat, no? Perquè una persona que pateix càncer, bueno, primer que no tothom pateix càncer, després que els familiars que estan amb tu no tenen el càncer, per tant, ja comencem amb un inici complicat, no? Facilitar aquesta entesa.
2: Sí, perquè al final... Sí, jo per exemple recordo molt parlar amb la meva mare i ella ens deia que no l'enteníem. O sigui, que ella s'aixecava cansada i que a lo millor ens contestava malament i que no l'enteníem. O sigui que ella esperava de nosaltres algú que no vam aconseguir donar-li.
1: Val. Llavors, les persones que pateixen també càncer, hi ha diferents tipus de càncer, les reaccions o els pensaments són els mateixos o varia en funció del càncer que es tingui?
2: Depèn molt del tipus de càncer que tinguis, perquè al final no és el mateix un càncer que et debilita molt més i que saps que no tindrà cura, potser, que un càncer que sí que saps tindrà cura i que al final s'acabarà algun dia. I també és molt un procés mental molt gran. O sigui, al final, el més important d'aquesta malaltia és la teva ment. Si tu tens la ment forta, tiraràs endavant. Si no, és molt difícil que surtis. O encara que surtis de cos, diguéssim, físicament, mentalment et quedes molt tocat.
1: Una qüestió de voluntat, llavors, no?
2: Sí.
1: Val, i aquí les persones que... Bueno, per una banda estan els que pateixen, però les persones que viuen aquesta malaltia amb familiar també han de ser de ment forta. Com ho han de portar?
2: Sí, al final també han de tenir la ment forta, perquè, clar, ja té prou la persona que està patint el càncer com perquè al final vegi a la família plorant, a la família trista. O sigui, has d'intentar, doncs, guardar una miqueta això per la teva intimitat, i quan estàs amb aquella persona intentar recolzar-la el màxim possible.
1: En el teu treball vas plantejar o vas parlar amb professionals de la salut també que...
2: Em va costar una miqueta perquè els hospitals no van estar molt disposats, perquè al final doncs tenen moltes més coses i no estaven molt disposats, però sí que tinc un familiar que està en el món dels hospitals, en les ambulàncies en concret, i sí que vaig estar parlant amb ell.
1: Diguéssim que aquest treball t'ha sigut com una catarsi, no? D'alguna manera transmetre el que tu vas viure.
2: Sí.
1: T'ha servit o t'ha funcionat per tal d'aprendre, millorar i entendre una mica el que has viscut?
2: Sí, la veritat que m'ha servit molt, i també m'ha servit com per sentir-me a gust amb mi mateixa, de dir, bueno, en aquell moment poder no vaig fer tot el que volia, però ara he intentat doncs que altra gent ho pugui fer i intentar fer alguna cosa amb la meva experiència d'abans.
1: Algun mite o algun estereotip que potser tinguem del càncer, o que es vegi des de fora i hagis descobert des de dintre que no és igual o és diferent?
2: Bueno, el que sí que té la gent una concepció és que quan dius la paraula càncer és com malaltia llarga, mort. O sigui, de primeres, la gent, si tu li dius a un pacient que té un càncer, així tal qual, s'ho pren molt malament. Llavors, el que hem fet socialment és utilitzar eufemismes. I llavors, utilitzem altres tipus de paraules que a vegades també pot ser que sigui pitjor. Perquè intentem no dir aquella paraula, i el que hem fet és crear encara més por a aquella paraula. I llavors ha creat una por que avui en dia hauria de reduir, a la meva opinió, perquè la investigació està avançant molt i ja no afecta tan greument. O sigui, la majoria de gent es cura.
1: Val, d'acord. I quan et diuen que se senten soles o que no els entenen, què és el que fan aquestes persones per tal de que no se sentin més soles o que els puguin entendre?
2: Els familiars.
1: Sí, els familiars o la societat. Bueno, em refereixo als afectats ara mateix, als malalts. És a dir, els malalts parlen de que no se'ls entenen i que se senten sols, no? Llavors, què és el que ells fan per tal de que aquesta situació reverteixi i no se sentin sols i que se sentin escoltats? Què és el que poden fer, si no?
2: Doncs bueno, jo vaig crear una miqueta el blog amb aquest enfocament. Clar. En què poguessin participar i poguessin escoltar consells d'altres persones que estan en la mateixa situació, explicar les seves experiències, sentir-se entesos, veure que altra gent està igual que ells, que no són els únics i que poden parlar amb ells, escoltar els seus consells i donar també consells als altres.
1: Els ha servit aquest blog, t'ho han dit, t'ho han manifestat?
2: Sí, vaig fer una enquesta i he rebut bons comentaris positius. Dintre el blog hi ha un apartat on es poden posar les teves opinions i la gent ha opinat positivament.
1: És una idea curiosa i també personalment em sembla que molt bona. Mantindràs aquest blog actiu o ho deixaràs com un treball de recerca? Bueno, mort, per dir-ho així, com apartat.
2: Bueno, en principi la meva idea era mantenir-lo. Llavors, sí, mentre segueixi funcionant, perquè clar, al final li he pogut donar una visualització, però des del meu compte d'Instagram, per tant tampoc ha pogut arribar a tanta gent. També ho va pujar a l'escola, però al final no és una cosa que arribi a molta gent com perquè es mantingui actiu. Llavors, doncs, fins que es mantingui actiu, la meva idea és tenir-lo.
1: Clar, bueno, mai se sap. Avui dia,
2: no, per això.
1: TikTok i xarxes, i sempre pots penjar, bueno, si demanes permís i pots penjar fragments
2: dels comentaris
1: o les experiències, potser, qui sap, potser pots arribar molt lluny amb això. I a nivell professional, estàs enfocada en el camp de la salut o això és només que dius, mira, és per la meva experiència personal i ja està?
2: No, la meva idea cap a un futur és ser investigadora i m'agradaria estar a la part del càncer, investigant vale. tipus de càncer i aquesta cosa.
1: Vale, càncer de mama i
2: sí.
1: altres, no?
2: Sí.
1: Vale. Pues no sé si m'he deixat alguna cosa més, algun aspecte que vulguis destacar o afegir respecte al teu treball que no t'hagin preguntat. Val. Què vas sentir quan vas guanyar aquest premi de recerca?
2: Doncs em va fer molta il·lusió, perquè al final és un treball on li vaig dedicar molt d'esforç i sobretot molt de temps en uns cursos complicats com són batxillerat. I l'esforç de treure el temps i tot, doncs que hagi sigut reconegut, em va fer moltíssima il·lusió.
1: Val, perfecte. Doncs molt bé, hem parlat d'aquest treball del càncer No estàs sol, sola, un treball de l'alumna de l'Escola Vedruna, Daniela Simón, i bé, l'hem tingut aquí amb nosaltres. Daniela, gràcies per ser aquí amb nosaltres, a una malgrat, i esperem que el projecte tingui èxit, que puguis seguir mantenint aquest blog, i qui sap, no sé, potser algun dia tornem a entrevistar perquè has aconseguit, no sé, arribar a TV3, potser, no sé, mai se sap.
0: Gràcies. Molt bé, doncs acabem l'Ona Maresma d'avui. Us deixem amb una cançó de Muse. Adeu, fins demà.

Al llarg de la història, hi ha moments en què la realitat i la ficció es confonen. Mites, històries deformades, males interpretacions de notícies llunyanes o manipulacions que tenen a veure més amb els interessos particulars que amb una percepció honesta de la informació d'altres parts del món. Avui, en aquest programa especial A Cau d'Orella, explicarem l'origen d'una d'aquestes deformacions. No és una història qualsevol. És una que va fascinar a les corts europees durant segles. L'existència d'un regne imaginari del que tothom n'esperava notícies. I quan diem tothom, també incloem en Sergio, que porta des de l'any 2015 esperant que l'Alberto Reche faci aquest programa. Benvinguts al regne del Preste Joan. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de Ràdio Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui amb un programa molt especial i el fem amb el nostre historiador capçalera, Alberto Reche, benvingut.
1: Bones, què tal?
0: Alberto, és un programa que literalment fa potser 11 anys, no? Que
1: estava, sí, més o menys.
0: Que estava pendent, no? No sé per què li dediquem un programa, no?, al Presta Joan.
1: Bé, pendent no ha estat mai, perquè jo mai m'he compromès a fer aquest programa, mai. Però es va anar instaurant com la necessitat de fer aquest programa o pensar que jo l'havia promès. En qualsevol cas, per coses que ja sabem, ens venia de gust fer-li un regal al Sergio i vam pensar que una cosa que, a banda dels altres regals que hem fet, ens venia de gust, no?, doncs, aprofitar aquest programa pendent que porta esperant des de la tercera temporada del Troia allà per el llunyà 2015 i dedicar-li aquest programa. Té el format d'un programa normal del Troia, ja veurem si dura el que dura un programa normal del Troia o no, però el que sí que podem dir és que és un programa que és estrictament a cau d'orella pel Sergio Rodríguez, el nostre estimat presentador i company i amic de les Portes de Troia.
0: I per tant,
1: si esteu escoltant aquest programa, vol dir que el Sergio ha decidit alliberar o pujar l'única còpia que hi ha d'aquest programa i que nosaltres hem entregat en mà en una caixa dins d'un USB, una caixa, dins d'una bossa que té una caixa embolicada on dins hi ha un USB que té gravat, espero que dins d'una carpeta, que estigui dins d'una carpeta, un zip on hi hagi aquest programa.
0: Jo afegiria una capa més en aquest regal, Alberto, i seria fantàstic que per fer-li el regal en Sergio, l'Adrià digués alguna cosa en directe al programa d'avui. No ho puc creure.
1: Agafa el micro.
0: Ho està fent.
2: Hola.
0: No ho puc creure. Adrià Tirado, control tècnic de Ràdio Castellà, acaba de parlar per primer cop a la història a les Portes de Troia.
1: 11 anys per Preste Joan i 3 o 4 per un hola.
2: Sí, 4 temporades, no? 4 temporades, no sé quantes porto aquí amb vosaltres.
0: Home, moltes.
1: Per això has fet 4 holes. Moltes. Hola.
2: Exacte.
0: Una per cada.
2: Els volia sumar. Sí, sí.
1: Has obert una veda, eh? S'ha obert una porta.
2: Mai ho sabrem si sortirà la llum.
0: Això és veritat. Però bueno, és el nostre tècnic. Per fi poseu veu a la persona que fa possible aquest programa des de l'altre costat de la finestreta, i que li devem molt, perquè és una persona que té molta paciència amb nosaltres i que ens l'estimem moltíssim. I no sé si tu nosaltres també una mica.
2: Jo us estimo. Moltíssim no, però us estimo.
0: Gràcies. Des de les reserves. No sé, Alberto, vols afegir alguna cosa més a la introducció?
1: Pues que si no comencem ja el programa sí que no durarà 55 minuts.
3: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el programa avui amb una cançó molt especial, com no pot ser d'una altra manera per un programa tan especial.
1: No és que faci anys, en Sergio, tot i que no fa gaire que els ha fet, però sí que fa anys i anys de que espera aquest programa sobre el Préstec Joan i que esperem que el gaudeixi igual que els nens dopats de sucre que cantaven aquesta cançó esperaven aquell adult aixecant la mà com si fos una mena de...
0: De què?
1: Ja ho saps.
0: Molt bé. Potser abans de començar ja va ser hora d'avisar que nosaltres per parlar del Préstec Joan normalment diem Préstec Joan, no?
1: Sí, bueno, direm Préstec Joan. El que no direm és Prevere Joan, perquè Joan. Sona com un capítol de la Riera.
0: Comencem, Alberto, si et sembla, explicant una miqueta què és això del regne del Préstec Joan.
1: Bé, doncs, ni més ni menys és la idea d'un regne cristià a cavall entre el mite i la realitat, que es trobava situat a l'extrem orient, és a dir, més enllà dels territoris bizantins, musulmans i pagans, i els detalls d'aquest regne aniran variant segons els coneixements europeus dels altres continents vagin demostrant que aquest regne no existeix pas.
0: Però aquesta idea, quan comença a arribar a Europa?
1: Bé, tenim una data prou exacta, al voltant de 1145. En el context de preparació de la Segona Croada comencen a córrer rumors, sobretot en el món papal, però sobretot en el món romano-germànic, sobre aquest dit Joan, no? I aquests rumors seran posats per escrits precisament a l'any 1145 per primera vegada per un eclesiàstic, però també molt conegut per la seva faceta d'historiador, que no és un altre que Otto de Freising, precisament en una de les seves obres de l'any 1145.
0: I qui és aquest senyor? Qui és Otto de Freising?
1: Home, doncs Otto de Freising és ni més ni menys que el mig germà de l'emperador Conrad d'Alemanya i tiet de l'emperador Frederic Barbarroja.
0: Ben situat.
1: I a més, bisbe de Freising, un erudit de la cort imperial i de fet un dels erudits i pensadors més importants del món germànic a mitjans del segle XII, no? Des de 1130 i algo, 1170, té una producció literària molt important. És també bisbe de Freising i escriu bàsicament dues obres importants, el De Duabus Civitatibus, el de les dues ciutats, que és una mena com de reflexió sobre una mena de crònica mundial, tot continuant o agafant aquesta idea de les dues ciutats de Sant Agustí, i és precisament en aquesta obra de 1145 on menciona aquest Préstec Joan, que ja veurem qui és o ja veurem què ens explica d'ell, i també és autor de la Gesta Frideric Imperatoris, no? De la Gesta de Frederic l'Emperador, que és una crònica del sempre nostre estimat i sempre bon company de farra, Frederic Barbarroja.
0: És un personatge... No, crec que no se li ha dedicat mai cap programa, oi, a Frederic?
1: Li podríem dedicar algun. És un personatge entranyable, que va morir banyant-se a un riu.
0: Això, mala idea.
1: Bueno, escolta, és que si ets a l'edat mitjana, per què et banyes?
0: Aquesta és la conclusió.
1: Aquesta és la conclusió.
0: I què diu Otto del Préstec Joan?
1: Bueno, doncs ell diu, deixant la idea de que li han arribat notícies, no? Que ja ha sentit dir que algú ha escoltat o que li han explicat notícies d'un bisbe de Síria que li ha explicat que més enllà de Pèrsia...
0: Sí, un bisbe de Síria li ha explicat que més enllà de Pèrsia...
1: Penseu que estem en el moment dels anys just previs de preparació de la Segona Croada. Ja hi ha uns estats llatins al Pròxim Orient, no? A Síria, Antioquia, Trípoli, Edessa, Jerusalem, ja són regnes cristians, els templers estan funcionant, vull dir, existeix comunicació amb el Pròxim Orient. Doncs aquest bisbe de Síria explica que ha sentit dir que més enllà de Pèrsia, més enllà d'Armènia, a l'extrem orient, li arriben notícies de que existeix un rei que a sobre és sacerdot, però a més és molt humil, perquè ell, en comptes de ser arcabisbe o cardenal o papa, ell és un simple prevere, com un mossèn, no? Però hi havia un rei, un sacerdot anomenat Joan, cristià, de creda nestorià, que havia declarat la guerra als musulmans, no? Com els cristians d'Occident estaven fent a Terra Santa, doncs aquest prevere Joan, aquest Préstec Joan, havia declarat la guerra als musulmans, havia conquerit Ecbatana, no? Ecbatana és una de les principals ciutats de la regió, i no només havia fet això, havia derrotat els musulmans, havia conquerit Ecbatana, sinó que es disposava a venir en auxili de la cristiandat occidental en la seva lluita com l'islam, una mena de quinta columna, no? o de rereguarda cristiana, que del confí del món pagat i del món conegut apareixia una mena de rei mag, no? Sacerdot amb un poder inconmensurable, una mena d'elf de la primera edat, no? Que venia amb el seu exèrcit a ajudar els croats en la lluita que estaven preparant contra els turcs. Malauradament, sembla que el preste Joan no va poder traspassar el riu Tigris. La mateixa carta ens diu que ell arriba al riu Tigris, que és un riu molt gran, i diu, jo no sé passar aquest riu. De fet, explica en aquests rumors que ell es va passar un temps a veure si el riu arribava a l'hivern i es congelava i podia passar, i no va poder passar i se'n va tornar a casa seva, no? I hi havia la notícia de com aquest rei havia intentat venir-nos a ajudar i s'havia d'haver tornat abans, i per tant se l'havia de buscar perquè tornés a ajudar-nos. I també menciona una dada molt important, o tot de Freising, que és que el dit Joan, a banda de ser una bellíssima persona, era descendent dels antics mags, és a dir, dels reis d'Orient mencionats a l'Antic Testament. Doncs tenim aquí un ésser fabulós, no?
0: Em sembla espectacular.
1: És descendent dels reis mags, té un regne amb uns guerrers fantàstics, no?, que apareix per salvar-nos quan ho necessitem, una mica com el Capità Planeta.
0: Però no pot creuar el Tigris.
1: Clar, dius.
0: Està totíssim, no? Està, amb un grandíssim
1: està
0: exercit.
1: Setat, però és com quan jugues al qualsevol joc d'aquests.
0: A un D&D, no?
1: No, a un Zip, o algun joc d'aquests de gestió de torns, no? Que crees ciutats, exèrcits, investigues tecnologia, i et vas xatant, vas investigant molt, i t'oblides d'investigar la tecnologia bàsica de fer ponts.
0: No pots expandir més, no?
1: Exacte.
0: I després d'aquesta menció d'Otto de Freising, n'hi haurà alguna més sobre el preste Joan?
1: Sí, a partir d'aquest moment comença a expandir-se aquesta notícia, aquesta fake news.

0: Imperi Romano Germànic, i és a dir, va ser traduïda al llatí i per la Cancelleria Romana, és a dir, una suposada carta que aquest preste Joan envia a l'emperador bizantí, però que coneixem perquè comencen a circular còpies en llatí, no?, que apareixen a Roma, que apareixen a Alemanya.
1: Suspicious.
0: Bueno, escolta.
1: Però bueno, és, allà anem, no? Què deia aquesta carta?
0: Doncs, per començar, no deixava a l'emperador bizantí en gaire bon lloc, no? Per començar, l'anomenava duc de Constantinople. Mm. Que això va encantar als als germànics. No? Mentre que el propi preste Joan s'autonomenava rei de reis, no? Jo sóc un rei de reis i, per tant, els meus jo tinc reis que són súbdits meus, tu, en canvi, ets un duc de Constantinople. Wow. No? Ja us podeu imaginar, i ja podeu també imaginar qui fa aquesta falsificació, no? Això va sentar molt bé a Roma i va sentar molt bé a l'Imperi Germànic, no? Que se'n fotien de l'emperador bizantí i que en el fons eren els veritables destinataris d'aquesta carta fictícia del preste Joan al Basileus. A més, la suposada carta del preste Joan estava plena d'exageracions, no? Per exemple, quan Joan es dedica a enumerar els animals i els habitants del seu regne, o dels seus regnes, perquè com és rei de reis, no?, controla molts regnes, parla, menciona grius, lleons vermells, ossos blancs, panteres, homes amb banyes, homes amb ulls davant, però també darrere de la cara, que això està molt guai per vigilar què passa. Mm-hmm. Centaures, sàtirs, faunes, cíclops, pigmeus, gegants, l'eufènix, no? És una mena com d'un recopilatori de totes aquelles coses fabuloses, no?, que hi ha els bestiaris medievals, però també la història natural de Plini, no?, i tot l'imaginari tardoantic, romà tardoantic, trasplantava a Orient. De cop i volta, algú que va fer aquella falsificació
1: ho va posar
0: tot el que se suposa que hi ha allà a l'extrem Orient.
1: Tot cap allà. I a veure, això, tot això, l'emperador i el papa s'ho creien?
0: Home, bueno, si el papa segur, perquè si es creu... Bueno, no ho sabem, però el fet és que l'any 1177, és a dir, uns 32 anys després que comencin a aparèixer els rumors del preste Joan, el papa Alexandre III fa enviar a un metge de la seva cort, el mestre Filippo, com a ambaixador davant del preste Joan, no? Li dona una carta i li diu: tu ara aniràs, vés-te'n a l'Àsia a entregar aquesta carta al preste Joan, no? Perquè si aquests rumors havien seguit existint, i per tant es creia que existia un regne més enllà dels territoris musulmans, que era un regne cristià, i que per tant s'havien d'establir relacions diplomàtiques amb aquest regne perquè vinguessin a ajudar-nos.
1: Ah, fins aquí bé.
0: Clar, el problema... Però és que ni el regne del preste Joan ni el propi preste Joan mateix van existir mai.
1: Res, un petit detall de no res.
0: Clar, i a més, com no el trobaran, aniran... No en parlarem d'això al programa perquè no donen a temps, però com no el trobaran, aniran movent el regne del preste Joan allà on els hi doni la gana, no? Perquè quan, a mesura que l'Orient Central, el Pròxim Orient, sigui més conegut, no?, i jo què sé, en època de Marco Polo, després... i arribin allà i no hi hagi cap preste Joan, diguin, bueno, pues que potser no estava aquí, estava en una altra banda, no? Llavors el preste Joan es mourà a la Índia, a la Xina, a Etiopia, no? Aquí, per exemple, si recordeu l'Atlas de Cresques, mm-hmm, allà el preste Joan apareix a Àfrica,
1: sí,
0: apareix que és l'imperi d'Abissínia, mm-hmm, que és Etiopia, i apareix allà, no? Perquè, clar, com no el troben a Àfrica, a Àsia, diu, bueno,
1: pues
0: en algun lloc ha d'estar, no? I l'últim lloc que queda, no?, és ja allà. Però vaja, no el trobaran.
1: Per tant, és una invenció sense cap mena de connexió amb la realitat.
0: Bueno, doncs no tant, perquè si no el programa acabaria aquí.
1: I ja està.
0: Mira, escolta, seria un mini programa premium d'aquests
1: de
0: Patreon. Vols fer promo de Patreon per un programa que només escoltarà el Sergi?
1: Seria terrible.
2: A les portes de Troia.
0: L'Adrià s'està
1: venint,
0: arriba avui i ha tirat la música de final del programa. M'encanta, li haurem de comprar una, saps aquelles taules de so
1: de... Defectes de so, però és que ell ho pot fer allà, jo estic segur que ell allà té botonets i...
0: Però no li donis idees. Bueno, abans del separador deixaré una dada.
1: Deixa una dada.
0: Vale? Ja sabem que l'any 1145 arriba la primera menció al preste Joan a Europa. Mm-hmm. Doncs resulta que, oh, sorpresa, l'any 1141, és a dir, només 4 anys abans que Otto de Freising parlés per primer cop del preste Joan, Sandiar, el sultà

0: soldat dels seljúcides va ser derrotat per una coalició de tribus nòmades de l'estepa sota el comandament del jurgant Jeliushi de Kitan. Ja anirem posant, ja anirem posant tot això
1: a poc a poc.
0: I una altra dada, aquest Jan, no, aquest Gurjan, portava entre les seves tropes un bon nombre de cristians nestorians. Així que ara el que intentarem fer és posar llum a la foscor.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Alberto, segona cançó, més sorprenent que la primera.
1: Un senyor amb ressaca?
0: Bueno, és una, a les estepes asiàtiques.
1: A les estepes. És una mostra de, del famós i mai suficientment ben imitat candifònic mongol, no? Que, ja sabeu, fan dues notes a la vegada i sona molt graciós.
0: Que hi ha un dels membres del Pony Pissador que ho fa molt bé, això.
1: Sí?
0: Sí, sí, sí, en sap molt. Dèiem, no?
1: Veu estaria de... molt bé quedar per estudiar amb ell.
0: Per què?
1: Perquè tu et posaves, ens consta que a la carrera et posaves jo, cantifònic mongol jo, per estudiar.
0: Jo m'havia arribat a posar música d'aquesta per estudiar. Ara no podria, no? Però no sé
1: però
0: per què
1: em va donar concret. Per fer-ho.
0: No, em va donar, però allò, una època, vull dir, potser un mes i mig que em va donar per això. Després vaig passar a cants noruec. Va ser molt raro tot.
1: Vale.
0: La carrera és molt curiosa.
1: Vale. En fi. Després sóc jo el que no sap triar música.
0: Deixem de parlar de mi, parlem del Presta Joan, que és molt més interessant. Ja tenim un sospitós, no? Ja tenim un sospitós d'aquest origen de la idea del Presta Joan. Què hem de saber d'aquest personatge, del qual no pronunciaré el nom?
1: Vale, doncs aturem el personatge, ah, perquè jo crec que abans d'aturar-nos en aquest personatge, ah, en aquest Yeliud així, si et sembla, crec que és bona cosa explicar una mica què és exactament l'estepa asiàtica, com ha funcionat al llarg de la història, això passa per no llegir el guió, i sobretot això ens servirà per entendre millor els esdeveniments que porten el personatge que tenim entre mans.
0: Vale, doncs què és això de l'estepa asiàtica?
1: Molt bé, doncs anem a fer això, no? Anem a veure d'on apareix el Presta Joan, llavors mirarem una mica per què surt d'aquest moment, com apareix aquest personatge, i en això és necessari entendre una mica la geografia, no? Perquè a més és una geografia que ens resulta totalment allunyada de la nostra. En general, com ja sabeu, les estepes són biomes amb una vegetació d'herba, amb una vegetació herbàcia, un clima extrem amb una gran variació tèrmica entre l'estiu i l'hivern i amb unes precipitacions relativament escasses. Normalment zones allunyades del mar i, de fet, la major estepa del món és l'estepa euroasiàtica, no? L'estepa d'Àsia Central que arriba fins a l'est d'Europa i és la protagonista involuntària del programa d'avui, no? Llavors, si us situem a vol d'ocell sobre aquesta estepa asiàtica, al nord i al nord-oest d'aquesta estepa la trobem que limita amb la taiga siberiana, no? I al sud, al sud-sud-est, amb la gran muralla xina, que apareix precisament per frenar els embats dels pobles de l'estepa, i amb els sistemes muntanyosos de l'Alaixan, el Beixan, Kunlun i el Pamir. Enmig de l'estepa trobem el desert del Gobi, no? Que marca dues grans zones històriques, l'estepa del nord i l'estepa del sud, que són dos espais diferents i que estaran poc interconnectats entre ells fins que es domestiqui el cavall i s'utilitzi ja per moure's per l'estepa.
0: I el cavall serà tan important? O sigui, l'ús del cavall serà tan important a l'estepa?
1: Serà fonamental, no? Fins a l'aparició de la cria de cavalls i la ramaderia que això comporta, no? El moviment dels grups humans, el ritme del moviment dels ramats, l'estepa nord, no? Aquesta estepa al nord de la gran estepa euroasiàtica, està pràcticament despoblada. Només és habitable en aquells punts on s'uneixen amb altres espais, no? On acaben els boscos siberians, on hi ha rius, en petits oasis, però és a dir, espais que permeten generar via la caça, via la recol·lecció, via la pesca aliments, però fins que no hi hagi aquesta mobilitat per dins l'estepa serà una zona com molt poc poblada. Al sud, la part sud d'aquesta estepa euroasiàtica serà un escenari ben diferent.
0: I com serà, doncs, aquest escenari?
1: Molt bé, doncs, tornem a fer com una mica de separació. Fixem-nos primer en el sud-est. Allà les poblacions que habiten la conca del riu Huanghe, no? Especialment el que seran ja de diferents pobles, però els hi podem posar l'etiqueta de futurs xinesos, vale? Comencen ben aviat un procés de concentració del poder que portarà a que les tribus veïnes o bé es sotmetin, no? O bé escapin. Aquelles que són prou fortes o prou desenvolupades o que ja dominen les tècniques de ramaderia nòmada poden fugir cap a l'estepa nord i començar a poblar-la, i d'aquí apareixeran alguns dels protagonistes del programa d'avui i de protagonistes de bona part de la història euroasiàtica, no? Perquè seran els mateixos que arribaran a tocar els collons de l'imperi romà. Per una banda tenim els huns, turcoparlants, no? Que són els, el grup ètnic i lingüístic turc, no? Aquestes llengües altaiques, està molt extès per tota l'estepa, seran els antecessors també dels mongols o de bona part de les tribus mongoles, i per altra banda també un altre poble que fuig, no? d'aquest extrem sud-est de l'estepa, seran els pobles Tsan occidentals, que donen en origen als tibetans, no? Llavors ja tenim aquí en un moment xinesos, turcs, uns
0: mongols, tibetans,
1: manxús, totes aquestes ramificacions i tibetans. I mentrestant, al sud-oest, és a dir, a l'altra banda, a la zona del Tian Shan, la vida es centra sobretot en els oasis, i ben aviat apareixen també una sèrie de tribus que s'orienten en el seu cicle vital més cap al sud i giren cap a la Índia, cap a Pèrsia, no? Aquí trobarem altres pobles, alguns molt desconeguts, altres pobles, ja potser, anava a dir els nostres oients, però el nostre oient, potser li sonen.
0: Bueno, pot ser els nostres, perquè l'Adrià també, ara també està fent d'oient.
1: Que són el sake, aquest no té res a veure una beguda alcohòlica, els kushans, no? Els turcmecs, que seran l'origen dels seljúcides.
0: Aquests sí que en sonen una mica, també.
1: No, ni que sigui perquè turmequistan ho sona, no? Però bueno, els turcs seljúcides, que són els que estan, no? Els que estan lluitant tant contra els croats a Terra Santa, els carlucs, els kipchaks, de tots aquests, si pensem, no? De tots aquests pobles que hem mencionat i que hem posat ara sobre la taula, si pensem en els senyors de l'estepa, en els de cavall, no els que venen polvorons, hem de retenir dos noms, els turcs i els mongols, no? En tota la seva immensitat i varietat de formes.
0: En què creien els pobles de l'estepa? Té pinta de ser un meló, això?
1: Sí, un meló, un merder, pensava que anaves a dir. De fet,
0: el meló suficient.
1: Els diferents sistemes de creença de l'estepa estan molt relacionats, per una banda, amb la interculturalitat pròpia dels canviants sistemes tribals que conformen els pobles de l'estepa. No hem entrat i no he entrat a fer un històric de qui és qui en cada poble de l'estepa, perquè això ens portaria des del segle III abans de Crist fins a època de Genghis Khan, per entendre'ns, no? Els Gurchen, el Xiongnu, els Huns, tots aquests pobles que bueno, potser d'aquí 12 anys.
0: Que li hauríem de dedicar molts programes.
1: Tu demana l'ara, Albert, si vols, i d'aquí 12 anys te'l...
0: Podries fer un programa sobre això, Alberto.
1: D'aquí 12 anys.
0: D'aquí 12 anys.
1: Bueno, o hi ha una altra opció. Hi ha una altra opció.
0: Quina?
1: El puc fer abans.
0: Com? No, no em fa prou il·lusió, crec. N'esperaria algun altre.
1: Vale. No et fa prou il·lusió el programa o l'altre?
0: El programa, crec.
1: Vale.
0: Va, tira. Parla'ns dels sistemes de creences d'aquests pobles.
1: Molt bé. Doncs per una banda tenim, no?, aquesta interculturalitat pròpia. T'estan gravant i estàs molt vermell. Dels canviants sistemes tribals. I per altra banda, una tensió també plurisecular entre els pobles de l'estepa i Xina, no? El xoc entre Xina i els pobles de l'estepa també és una constant històrica i que tindrà molt a veure també en com configuren les seves creences els pobles de l'estepa, vale? Aquesta lluita, no?, entre l'estepa i Xina serà un procés d'unificació i de disgregació cultural que farà que de tant en tant sorgeixin confederacions tribals reeixides, com havien estat la dels Huns, no?, o la creació del geganat turc al segle VI, no?, que portarà els turcs cap a la zona de Pèrsia, i o la que portarà, no?, ja en el segle XII, a la creació de la Confederació Mongola, no? Llavors tenim aquest procés d'interculturalitat, un procés d'unificació i disgregació, unificació, i tot això en un marc de els xinesos són caca i no volem ser xinesos, perquè els xinesos controlen les fronteres, i que quan l'imperi o els diferents imperis xinesos o regnes xinesos estan lo suficientment fort, volen, no?, controlar els pobles de l'estepa. Llavors aquesta triple tensió portarà a una constant en la regió, que és el rebuig cap a la cultura xinesa. Tots els pobles de l'Àsia Central tenen un gran rebuig cultural contra la cultura xinesa.
0: Catxis.
1: Vale? Els turcs, per exemple, tenen tot un sistema propi conegut com el tengrisme, que és aquesta mena de religió, que és una mena de fusió o amalgama de pràctiques xamàniques, animistes, totèmiques, adoració del cel, dels elements. Els uigurs acabaran convertits al maniqueisme. Els carlucs són unes tribus més del sud-oest, adopten l'islam. els basmals, els onguts, els uigurs també es faran nestorians, i els tibetans es faran budistes, però no en la forma xinesa confucianista, sinó en la forma índia. Si us fixeu, no? en aquest nus que és l'Àsia central, tenim el confucianisme, el taoisme, l'hinduisme, el budisme, l'islam, però no, diverses formes d'islam, religions xamàniques, animistes, tribals, nestorians, maniqueus, maddeistes... Bueno, veurem que...
0: És l'estepa. Allà ja se cuece todo.
1: Exacte.
0: Però, nestorians, vull dir, què fan cristians a l'extrem d'Àsia?
1: Bé, els nestorians, de fet, són una de les corrents cristianes que van perdre la batalla ideològica dins l'Imperi Romà, no? Entre altres coses perquè el món persa va recolzar decididament els corrents nestorians i llavors es va convertir en una mena de cristianisme antiromà, no? Perquè en aquell moment que també coneixes, no? de les tensions entre l'Imperi Romà d'Orient i Pèrsia, que portaran a Heracli i el Sassànides, no? És també una lluita ideològica, i els nestorians es converteixen en una mena de cristianisme avalat pel món persa i per tant sospitós de no ser lo suficientment bon romà. Per exemple, Sant Jordi en origen és les primeres mencions del culte de Sant Jordi el situen com dins el món nestorià, i això farà que no sigui gaire, gaire ben vist, perquè és una mena com de semi-heretgia. Per tant, el nestorianisme es converteix en una sort de cristianisme antiromà. De fet, va arribar al segle V, va ser arribat, es va decretar l'expulsió i la prohibició del nestorianisme, i per tant l'expulsió dels seus fidels, que van haver de refugiar-se a Pèrsia. Llavors, refugiats a Pèrsia, els nestorians comencen a estendre's per tot l'Àsia Oriental, a poc a poc. Al segle VI sabem ja que estan predicant els pobles nòmades turcs de l'estepa, no? Perquè ja tenim alguna referència d'algun cabdill d'aquest gegant turc sobre el 560-570, que quan lluita contra els perses i arriba fins i tot a trobar-se amb alguns bizantins, es sorprèn de que porta tatuada una creu al front, no? I diu, què fa aquest puto pagà amb una creu? Diu, no, és que jo sóc cristià perquè és nestorià, imagineu-vos una mena de fills de l'anarquia, ja, un turc motero tatuat.
0: Wow.
1: Trobem referències, per exemple, que l'any 635 els nestorians s'instal·len a Xina. No, fixeu-vos, el 490, per entendre'ns, són expulsats de Roma, o 435 hi ha el concili que els comença a posar en la clandestinitat.
0: Uh-huh.
1: És també el moment, no, en què aquest món nestorià persa, quan la dècada dels anys 30-40 del segle VII l'islam acabi amb el món persa, que els nestorians fugiran, però clar, ja no poden fugir cap a Occident, llavors fugen
0: cap
1: a l'est, no? El 635 emperadors de la dinastia Tang donen suport i permeten l'establiment de les primeres comunitats nestorianes a la Xina, i per exemple els donen permís per fer esglésies. El 635 ja tenim cristians a la Xina.
0: Segle VII, eh?
1: Segle VII.
0: És molt fort això.
1: Molt fort. I durant 250 anys aquestes comunitats nestorianes tindran el beneplàcit, seran tolerades pels emperadors. No serà fins al 865, on hi ha un altre context, en què hi ha un intent d'unificació ideològica xina, que fa que els budistes, els maniqueus i també els nestorians comencin a ser perseguits. I bàsicament, cap al voltant de l'any 1000, el nestorialisme desapareix de Xina. I llavors no li queda un altre, no? Aquests nestorians, que els seus, no ells, els seus avis, no? van convertir-se a Roma, van ser exposats a Roma, van arribar a Pèrsia. Els musulmans el van treure de Pèrsia, no? I van anar per tota l'Àsia central, no? Veurejant tot el sud-est asiàtic. Per exemple, en tot el sud-est asiàtic hi ha comunitats nestorianes que es mantenen en el segle X i XI sense, fora de l'àmbit xinès, sense problema. Els queraïtes i tota aquesta gent. Arriben a Xina, passen 2 segles i mig o 3 segles a Xina i són expulsats de Xina i acaben a l'estepa, acaben fugint amb aquests pobles nòmades de l'estepa com un últim reducte, no? I llavors a l'estepa trobem budistes, maniqueus, musulmans, nestorians, no? De tot tipus de religions cadascuna d'aquestes ideologies o d'aquestes religions adoptada per diferents pobles de l'estepa.
0: I on acabaran aquests els nestorians després d'aquesta diàspora, una altra diàspora?
1: Doncs els nestorians, això que és la diàspora i no del poble jueu, no?
0: Què?
1: Aquesta és la diàspora i no del poble jueu.
0: Per què?
1: No, quan un jueu es queixa de que, oh, que som el poble errant, ah, arriba un nestorià i diu... Sujeta amb el cubata.
0: Escolta la meva història.
1: És que jo em van fer fora de Jerusalem i he acabat a Berlín. I l'altre, home, a mi em van fer fora de Roma i he acabat a Pequín. He acabat a Ulan Bator.
0: Tothom hauria de conèixer més la història dels nestorians.
1: Els nestorians tindran la fortuna de lligar la seva supervivència als queraïtes. Els queraïtes es converteixen l'any 1009 i, de fet, són el poble, dins dels pobles de l'estepa de parla mongola, són el poble més gran i més culte dins l'estepa. Llavors, els nestorians aconsegueixen fer-se un lloc ideològic amb el, dins del poble més cultural i econòmicament fort dins l'estepa.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recta final del programa, i ara sí que sí, tenim tots, tots els elements necessaris sobre la taula. Potser ja és moment que els comencem a
1: ajuntar. Ara començarem a ajuntar tot allò que hem parlat de què és l'Estepa, què passa dins l'Estepa i qui ocupa l'Estepa. Comencem a ajuntar-ho. Per fer-ho hem de parlar dels quitans. Els quitans són un poble del nord de l'Estepa, d'ètnia tungús, no? D'ètnia turcomongola, i el seu moment estel·lar a la història arribarà al llarg del segle X, quan des de Manxúria ocupin part de Xina i instaurin una dinastia imperial xinesa pròpia, és a dir, la dinastia Liao. Recordeu el programa de l'any 1000, crec que els mencionem molt de passada, els Liao. Tot i que adopten la forma d'una dinastia xinesa, d'un regne xinès, són pobles de l'estepa, no? Pobles d'ètnia tungús, que ocupen la part nord de Xina, funden un imperi, l'imperi Liao, i durant més de 200 anys funcionaran dins d'una lògica de dirigents xinesos, fins que seran destruïts per un altre poble de l'estepa, els Yurchen, que són els antecessors dels manxurs, vale. No? Quan a la dinastia Manxú, no? Quan els nòmades de Manxúria, sí, sí, de Quinxina, sí, seran els descendents d'aquests Yurchen. Llavors ens interessa especialment aquest moment final de l'imperi Liao, l'any 1125, i dins d'aquest pan magma complicadíssim, ben especialment la figura d'un dels supervivents, o de l'últim supervivent de la família imperial Liao, que és el nostre vell conegut, perquè l'hem mencionat al principi del programa, Ye Liu Daxi.
0: I qui era Ye Liu Daxi?
1: Doncs formalment és el darrer emperador Liao supervivent, encara que sigui a l'exili, però el cert és que davant d'aquest desfondrament de l'imperi Liao, aquest antic nòmada, o aquest antic descendent dels nòmades, es torna a refugiar a l'estepa amb els seus genets, renuncia al tron imperial i en una mica com diuen, no? Però en una mica de final de la història, però com ja podeu, o ja pots, Sergio, intuir, no és un final sinó un principi, aquesta fugida de Ye Liu Daxi cap a l'estepa és el fet que ens portarà a la creació de la idea del préstec.
0: Molt bé, ara sí que sí. A veure, com serà això, Alberto?
1: Molt bé, doncs, Ye Liu Daxi és l'heroi legendari a l'invers, no? No és el nòmada que sedentaritza, no és el nòmada que conquereix un imperi, sinó és el descendent de nòmades que rebutja la vida sedentària i torna a les estepes per acabar fundant, segons alguns, un imperi nòmada, que és el que coneixem com el Janat dels Karakitans, no? Dels quitans occidentals.
0: Un Jan? Què és exactament, sí, aquest títol?
1: Ye Liu Daxi era un bon Jan. Ai, és un bon Jan. Va, doncs, un Jan, o un Han, o un Kang, no? És el títol propi és un títol propi dels pobles de l'estepa, no? A diferència d'un Huan Di, que un emperador xinès, no? O de termes com Wang o Xia, que signifiquen rei, no? Huan Di, Wang, Xia són termes que fan referència a un poder autoritari o a un poder dinàstic, no? A un poder imposat sobre la població. En canvi, no? I que es transmet de pares a fills i que, no? I que són títols sedentaris. En canvi, el concepte de Jan o de Han o de Kang neix de baix a dalt, no? Evidentment, pot coincidir que el nou Khan sigui el fill o el parent de l'antic, però sobretot són nomenats per les tropes, pels guerrers, i per tant el seu cabdillatge és un cabdillatge tribal, de baix cap a dalt, no? És l'exèrcit, són els genets, són els guerrers per aclamació, que literalment per manteig, no? Quan el trien, el fiquen en una estora i ara vinga, com si fos un comiat de solter passat de voltes. És literalment un cabdillatge tribal. Els Jan, els Kan, els Han són una mena de caps de tribu.
0: Però entenc que Ye Liu Daxi no serà l'únic cap de tribu de l'estepa, no?
1: No, ni molt menys. De fet, la fragmentació tribal és una de les malediccions una de les pitjors malediccions del món dels nòmades, no? Les baralles per les pastures, el robatori dels ramats, el robatori de les dones, les venjances familiars, no? L'ocupació dels espais simbòlics configuren un món on els diferents espais tribals perden la seva mà guanyadora, que és la seva unió respecte a les invasions dels pobles sedentaris, no? Quan l'estepa està fragmentada, els pobles sedentaris, ja siguin a Pèrsia, no? Ja siguin a la Índia, ja siguin a Xina, ja siguin a Rússia, són capaços de plantar cara, no? i d'avançar sobre l'estepa. En canvi, quan els pobles de l'estepa estan units, tenen una capacitat bèl·lica i una capacitat militar incontestable.
0: I quina serà l'amenaça, en aquest cas, en els temps de Yeliudashi?
1: Molt bé, doncs...
0: He anat aprenent, eh?
1: Sí, molt bé. Inicialment seran aquests Yurchen, que són els mateixos que havien acabat en l'imperi Liao, no? Durant els seus primers anys a l'estepa, Yeliudashi intenta tornar a conquerir els territoris Liao, bueno, per tornar al seu tron, però aviat veurà que és impossible, perquè aquests Yurchen, que també són nòmades, que també han ocupat l'imperi, són molt forts. I en una decisió que canviarà la història dirà, bueno, pues si no puc fer-me fort, no sóc suficientment fort per atacar la frontera est de l'estepa, potser el que haig de fer és endinsar-me en l'estepa i centrar-me no en els territoris del sud-est, sinó en els territoris del sud-oest. I, per tant, no combatre contra els regnes de matriu xinesa, sinó anar a combatre contra els territoris en mans islàmiques. Llavors, el veurem, no? És el 1125-1127, s'endinsa en l'estepa, i uns anys després, a la dècada dels anys 30, a finals dels anys 30, el veurem reaparèixer a l'altra banda, a milers de quilòmetres de distància. Quan el veiem reaparèixer en aquesta zona, en el sud-oest de l'estepa, ho farà comandant un exèrcit amb genets de molts indrets. Els Xibels Grocs, és a dir, la confederació dels Tiele, els Ugi, els Urianhai, que no venen de
0: Isengard,
1: no em sortia. Els Bihude, no? I a més cal sumar-hi com a mínim 8 tribus d'ètnia mongola o de tradició mongola. Juntament amb els Tsubu, els Tanguts, els Pusubins, els Jumusus, els Uyherbi, molts d'aquests pobles fins i tot no sabem. El gran problema és que els pobles de l'estepa els tenim no tots ben identificats, no? Perquè són confederacions, identitats canviants, a vegades una identitat ètnica, a vegades una identitat lingüística, i per tant és canviant. Però, en tot cas, reapareix, no? al nord de Pèrsia amb un exèrcit format per genets de moltes distintes procedències.
0: I estem parlant d'un exèrcit amb molts efectius?
1: Doncs estem parlant de desenes de milers de genets de l'estepa. Penseu en el que hem comentat abans, no? A partir del segle XI hi ha un període climàtic òptim a l'estepa, no? Hi ha un augment de les pastures i això desencadena una explosió demogràfica que cal canalitzar cap a l'anterior. Penseu que en aquest sistema estepari, no? Especialment a les seves fases seques, perquè aquest sistema es mantingui, requereix una estabilització de la població. S'ha calculat que per mantenir una família de 5 o 6 persones són necessaris 25 cavalls.
0: Hòstia.
1: Vale?
0: Vale.
1: I amb tot el que suposa, ja podeu sumar quants caps de bestiar és això. Vale? Això vol dir que si de cop i volta la gent es reprodueix més, no hi ha recursos per tothom. Llavors això pot acabar de dues maneres, amb guerres civils o expulsant a la gent fora. Llavors, amb la millora climàtica que es dona en aquest moment, sobren persones, no? Com també sobraran persones en el món mongol. Llavors, més que liderar una confederació de tribus, com s'havia dit moltes vegades, o més que no, que aglutinar totes les tribus de l'estepa, Yeliudashi el que està fent és arreplegar, no? La gent que no vol ningú, els excedents, els guerrers, els genets que sobren, no? de un fotimer de tribus de l'estepa, i els està unint sobre un projecte que es basa estrictament en les victòries militars, no? Com farà Genghis Khan, o com faran després els otomans, o com faran aquests pobles seminòmades, no? La generació de botí crees una dinàmica, un excedent de població que es mou fora dels límits tradicionals de l'estepa, i el que porta és que es moguin en una tempesta, no? Una roda de tributs, botins, que és el que els manté vius. I això és el que farà Yeliudashi. Sigui com sigui, l'any 1137, no? Uns 10 anys després d'endissar-se l'estepa, sorgeix de l'estepa per la seva banda sud-oest i derrota a Rukinuddin Mahmud Jan, que no potser el coneixereu perquè és ni més ni menys que el governador de Samarcanda, fent-se amb un gran botí. no conquereix Samarcanda, no? La arrasa, la saqueja, agafa tributs i se'n va. Però 4 anys després torna, no? I l'any 1148 torna a haver-hi un conflicte de proporcions èpiques. Penseu que estem just en els anys previs a la Segona Croada, no? La regió s'ha desestabilitzat moltíssim. El món islàmic, a més, s'havia remilitaritzat enfront de l'atac dels cavallers europeus i els seus exèrcits estaven totalment afinats, no? La cavalleria, els exèrcits islàmics no són els de 1100, els de 1080 o els de 1090, no? Hi ha hagut també una gran treta de múscul militar. Doncs bé, les fonts ens diuen que el propi soldà Sanjar reuneix un exèrcit per fer front a aquests nòmades que sorgeixen com una tromba de l'estepa i reuneix uns, ens diuen les fonts, uns 100.000 genets musulmans. No? La major força militar moguda pel món musulmà en aquesta època, i estem dient que és l'època que va de la primera a la segona croada, ja us podeu imaginar. I què passarà? Ara veurem.
0: Sanjar? Sí, ho estic dient bé?
1: Sanjar. No està viu perquè s'ofengui.
0: Va, perfecte. Ell va ser derrotat, no? O això ho hem explicat a l'inici del programa.
1: Exacte, però fixeu-vos, no? El major exèrcit format mai dins del món musulmà...
0: 100.000 genets, segons les fonts.
1: Xoquen contra una torba sorgida de l'estepa, no? Amb un Geliu de Xi i els seus genets formats per pràcticament unes 20 tribus diferents de l'estepa, derroten completament amb una batalla triple perquè s'obren tres fronts i esclafen en els tres fronts a les tropes de la furusija islàmica, de la cavalleria islàmica. Les fonts diuen que maten més de entre 30 i 40 mil musulmans, el que es coneix com la batalla de Katban, i capturen les ciutats de Samarcanda i Bukhara, que són les dues grans ciutats de l'Uzbekistan. Com en altres regions, després de la victòria i el control d'alguna d'aquestes places, els karakitans, no, que és com es coneix aquest imperi, es limiten a imposar un tribut en productes i or i s'obre el comerç. I es deixa el comerç en mans d'algunes de les tribus d'aquesta confederació, o, sorpresa, els uigurs i altres pobles que són nestorians, perquè els nestorians són qui han finançat aquest moviment.
0: Vaja.
1: Tot i que Yeliu Dashi no es va convertir-se mai al nestorialisme, sí que va mostrar-se obertament simpàtic als nestorians. De fet, fins i tot va canviar el seu nom xinès per un nom cristià. Es va passar a dir Ilia, i els seus descendents es diran Ilia, com Ilia Topuria. O sigui, repartien hòsties importants. I aquí sorgirà, no?, aquesta idea del Preste Joan, no?, una mica ja per acabar. Vist des d'Europa, no?, o una Europa immersa, una Europa germànica, l'Europa romana, immersa en els preparatius de la Segona Croada, un cristianisme on ja existeixen aquests regnes croats al Llevant, les notícies d'un misteriós exèrcit multiètnic, no?, on s'incluïen mercaders cristians o s'incluïen pobles cristians nestorians, que havien aparegut del no-res, no?, que havien sorgit de l'estepa per infligir una sonora derrota als enemics de l'Església, no?, la major derrota que s'havia infligit a un exèrcit musulmà a l'època, no la van fer els creuats, sinó que les van fer aquesta confederació de pobles de l'estepa, comandats per un Jan, per un Han,
0: plot twist,
1: per un Joan, no?, que rebia riqueses inimaginables i que havia col·locat sota tribut a les ciutats de Bukhara i Samarcanda, no?, a les dues de les grans ciutats que, si recordeu aquells programes sobre la ruta de la seda, eren, no?, part d'aquesta xarxa ben important a nivell econòmic. Tot això només podia explicar-se d'una manera, no?, amb la invenció d'un regne imaginari controlat per un cristià, per un Jan, no?, per un Joanis, que venia a auxiliar els croats en els seus esforços per controlar Jerusalem. Sabem que no és així, i de fet els karakitans ben aviat van haver de fer front a un altre procés estepari d'endogènesi explosiva, no?, aquest cop sí de veritat capgirarà la història del continent eurasiàtic. Els karakitans seran una generació més tard absorbits i massacrats per dos conceptes que ben mereixen un programa que no farem, que són Genghis Khan i l'imperi mongol. Però, Sergio, Això és una altra història.
0: Molt bé. Sorprenent. O sigui, brutal.
1: Gràcies. He trigat només 12 anys.
0: En fer-ho. Vas començar a preparar el guió fa 12 anys?
1: No, ahir.
0: Molt bé, fantàstic. O sigui, pobre Sergio, eh? Molt bé, doncs Alberto Reche, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: Sergio, esperem que t'hagi agradat molt
1: això. I a l'Adrià, que ha parlat.
0: Adrià Tirado, gràcies per obsequiar-nos i obsequiar sobretot en Sergio amb la teva preciosa veu. Nosaltres, no sé si ens estareu escoltant o no, però en tot cas ens escoltem la propera setmana a un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Ràdio Palafolls.
1: You wanna know more, more, more about me.

0: èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away. Soul of mine
0: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7

0: Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies...
2: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
3: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
4: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
5: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
6: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
7: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
8: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
5: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
7: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
5: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intercanviar el vehicle.
9: Avançar les eleccions no són bones notícies.
10: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
11: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle...
4: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
12: No tens excusa.
13: Ràdio Palafolls.

0: second floor. 24 hores amb tu. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was.
1: Simplement la millor música.
0: No busquis fora el que pots aconseguir aquí.

Bon dia. Avui la jornada ve marcada per la presència de núvols abundants tant aquest matí com aquesta tarda i, de fet, aquest matí s'esperen xàfecs que localment serien de caire tempestuós de forma irregular, cauran aquí al Maresme, però poden afectar qualsevol punt de la comarca. Unes precipitacions que, en general, no esperem que siguin gaire abundants, tot i que puntualment puguin ser d'una certa intensitat. A banda d'això, els vents bufaran fluixos, bufaran el de mar cap a terra. La situació marítima estarà dominada pel marejol tant aquest matí com aquesta tarda. Aquesta tarda desapareixerà la possibilitat de precipitacions, però encara la nuvolositat serà abundant. Tot plegat farà que avui tinguem temperatures doncs, més baixes que no pas les d'ahir. Ahir ja no van pujar gaire. Les màximes, conseqüència dels núvols ja força abundants que vam tenir, doncs avui encara baixaran una mica més i quedaran situades entre els 22 i els 23 graus. Pel que fa a la previsió de cara a demà, tindrem més estones amb sol, tot i que encara al matí quedaran força núvols, però amb tendència a anar-se trencant, i després ja només quedarien núvols prims, amb unes temperatures que, tot i que pugin una mica, continuaran agradables. Fins i tot les temperatures nocturnes baixaran de forma més clara, i pel que fa al divendres ja recuperarem de mica en mica aquestes temperatures més estiuenques. Divendres, temps estable i assolellat amb temperatures una miqueta més altes, i al cap de setmana la temperatura encara anirà pujant una mica més, especialment de cara a diumenge.

0: Aquest any l'estiu comença el 26 de juny amb una nova edició del Fem Palafolls.
1: Gaudeix del Village i de la seva oferta gastronòmica cada vespre al Parc de les Esplanes.
0: Admira la desfilada de moda de divendres i remena-ho fora estocs dissabte durant tota la jornada.
1: Balla al ritme de tributs a la música disco i BGs o amb The Covers i allarga la nit amb DJs fins la matinada i el vespreig del diumenge.
0: Del 26 al 28 de juny torna el Fem Palafolls. Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo. No passaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.

0: Bon dia, són les 10. Palafolls s'uneix a la caminada en Maresme, suma passes contra el maltractament de la gent gran. El pròxim dilluns, Palafolls commemorarà el Dia Mundial per la presa de consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans amb una caminada popular. L'activitat, que s'emmarca en la iniciativa comarcal al Maresme suma passes, busca visibilitzar una realitat sovint silenciada i fomentar la sensibilització social. El punt de trobada serà a les 9 davant l'Ajuntament. L'acte començarà amb la lectura d'un manifest conjunt que es llegirà simultàniament a diversos pobles del Maresme. Seguidament s'iniciarà una passejada simbòlica pels voltants del poble que finalitzarà amb un petit esmorzar de germanor i el lliurament d'un obsequi de cortesia del Consell Comarcal del Maresme. Judit Puig, responsable de l'àrea de gent gran i serveis socials de l'Ajuntament, ha destacat la importància d'aquesta efemèride.
1: I moltes vegades aquests dies serveixen per visibilitzar doncs, una realitat. I en aquest cas estem parlant de la realitat del maltractament contra les persones grans. No? Llavors aquest dia el que volem és bueno, una miqueta posar aquest nostre granet de sorra en aquesta activitat a nivell comarcal i que se'n parli, que es parli d'aquest tema que sembla que no passa, que no existeix, que és una cosa que no es comenta. Doncs sí, doncs necessàriament existeix, i per tant aquell dia doncs, per això és important començar l'acte amb la lectura del manifest, que és un manifest conjunt, que és el mateix manifest que es llegirà a tots els municipis de la comarca.
0: A la vegada també ha subratllat que no es tracta d'una prova esportiva exigent, sinó d'un acte reivindicatiu i social, obert a tothom.
1: És un tema que tota la societat, tota la població, ens interpel·la el tema del maltractament contra la gent gran. Per tant, a la lectura del manifest a les 9 del matí, com més siguem millor, i després a la caminada, doncs també que pot venir qui vulgui. Sí, vull dir que és un tema que tard o d'hora tots serem persones grans, mm-hmm. i totes serem no susceptibles de rebre un tracte no gaire adequat, no?
0: Tot i que l'activitat és gratuïta, cal fer una inscripció prèvia. Les persones interessades es poden apuntar de 9 a 2 a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament o a les tardes de 4 a 7 al casal d'avis. L'organització recomana portar calçat còmode, protecció solar i aigua fresca per combatre la calor. Aquesta acció es complementarà el pròxim 26 de juny amb una jornada tècnica adreçada a professionals per implementar una guia d'abordatge dels maltractaments a la gent gran a nivell local. De moment això és tot. Aquesta notícia ja la teniu al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora. Més informació. Que vagi molt bé.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Sala d'exposicions del Música i Dansa.
1: El MIT no és només la nostra Escola Municipal de Música i Dansa. També és la sala d'exposicions més dinàmica del nostre municipi. Cada mes, les parets de la nau central acullen exposicions de fotografies, pintures i escultures obertes a tothom i gratuïtes. Totes les exposicions es poden visitar de 5 de la tarda fins a les 10 del vespre. El MIT és també el Centre Cultural de Palafolls. Ens trobaràs a la plaça del Fòrum Palatiolo. Més informació al 93 762 0043
0: o a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament al teu servei.
2: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
3: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
2: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
3: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
2: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
4: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a la carta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a la carta.radiopalafolls.cat.
5: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és
6: Ràdio Palafolls.
5: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
6: Escoltes
5: Ràdio Palafolls, el 107.7.

0: 2026 a Òptica Palafolls celebrem 30 anys cuidant la teva vista. I ho fem amb un estiu molt especial, perquè aquest 12 d'agost arriba un dels fenòmens més esperats, l'eclipsi solar. Recorda, observar un eclipsi sense protecció pot danyar greument els ulls. Per això, a Òptica Palafolls ja tenim disponibles ulleres homologades especials per veure l'eclipsi amb total seguretat. I aprofita també per preparar-te per l'estiu, amb la nostra gran varietat d'ulleres de sol, moda, protecció i comoditat per a tota la família. Òptica Palafolls, 30 anys al teu costat protegint la teva visió cada dia. Som a la plaça Valls d'Acs número 2.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
3: Sempre la millor música. 24 hores.

0: Bon dia, són les 11. Dolors Agüera creu que el govern riu del PSC. L'exregidora socialista i ara no adscrita, Dolors Agüera, creu que el govern municipal d'Esquerres està rient del PSC. Ho considera al veure que no s'estan complint els acords que les dues formacions van pactar fa un any i mig arran de la primera abstenció per aprovar els pressupostos. Agüera se'n fa creus compartir com el PSC ho pugui permetre.
1: El primer any ens vam abstenir, els acords no s'han complert per part d'Esquerra i el següent any doncs, tornes a tenir que abstenir-te. Jo no ho trobo lògic. Com a partit de PSC, com el PSC, jo crec que no es pot permetre que un partit, entre cometes, es rigui de tu, perquè sembla que s'està rient, no? No t'acompleixo els acords als que hem arribat i ara tornes a pactar, a donar-me suport. Jo no ho trobo lògic amb l'institució que té el PSC.
0: Agüera manté que en els darrers pressupostos la posició del PSC va venir marcada des de Mataró i va desvelar que hauria estat una trucada entre partits a nivell comarcal, la que hauria desbloquejat els pressupostos municipals. Agüera també va confirmar que Palafolls va proposar-la com a alcaldessa de Palafolls en substitució de Joan Vila en els contactes postelectorals. Segons l'exsocialista, Vila s'ho va pensar, però va acabar refermant-se com a alcaldable del PSC. El seu nom hauria tornat a sortir com a possible alcaldessa la passada tardor, arran de les converses per articular una moció de censura contra el govern d'Esquerra. Segons va explicar Dolors Agüera, la gestora va iniciar contactes amb Palafolls-Som per buscar un relleu al govern municipal i per convèncer els de Mònica Armada. Van proposar dos noms, el de la mateixa Agüera i el d'un altre company socialista. Una moció que no tenia molt futur si no comptava amb tots els vots del PSC, entre ells el del propi Joan Vila. Agüera va explicar que no li agrada la possibilitat de tenir una nova benzinera al poble, però reconeix el fet del propietari d'instal·lar-la si segueix la normativa.
1: Bueno, a mi no m'agraden les benzineres dintre del poble, eh? Per sort, som un poble amb espai i tenim espai per fer-les fora, no? Sí que sabem que a Barcelona hi ha benzineres i els habitatges estan a sobre. Però a veure, és un tema molt delicat perquè els drets dels veïns a demanar que no es posin són molt lícits, però clar, hi ha un propietari que també té uns drets. I he demanat a l'expedient per veure tots els informes tècnics i totes les valoracions de la Generalitat, tots els permisos, com estan. I quan ho tingui m'acabaré de pronunciar, però clar, aquesta persona, si compleix totes les normatives, tot el que és això, també és delicat, eh? És un tema d'equilibri molt, molt complicat. Tampoc m'agrada la de l'esclat, la que anirà ja a l'entrada,
2: sí.
1: No?
0: La regidora no adscrita és optimista amb el compliment dels terminis dels habitatges protegits que haurien d'estar enllestits a finals de mes. Sobre la incorporació de l'arquitecte com a càrrec de confiança a partir d'aquest mes, la regidora recorda que no té problemes en les figures dels càrrecs eventuals, però que sí suposaran un augment de la despesa de personal. També creu innecessària la creació de la plaça d'inspector de policia i considera que caldria consolidar la base d'agents abans que la cúpula policial. Aurera també ha defensat l'actual sistema de recollida d'escombraries de Palafolls, incorporat en el darrer mandat socialista, però demana més conscienciació i multes als incívics. Aquesta notícia i moltes més les teniu al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres, com sempre, tornem d'aquí una hora amb més informació.
3: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: arribat el moment del canvi. Ara Humana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Ara Humana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: Aquest any l'estiu comença el 26 de juny amb una nova edició del Fem Palafolls.
3: Gaudeix del Village i de la seva oferta gastronòmica cada vespre al Parc de les Esplanes.
2: Admira la desfilada de moda de divendres i remena el Fora Stocks dissabte durant tota la jornada.
3: Balla al ritme de tributs a la música disco i bigis o amb The Covers i allarga la nit amb DJs fins la matinada i el vespreig del diumenge.
2: Del 26 al 28 de juny torna el Fem Palafolls.
4: Ràdio Palafolls,

0: No t'ho perdis.
1: Dimecres, 10 de juny, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi destacant que divendres i dissabte celebra les festes del barri de Sant Lluís diferents activitats, sobretot musicals, aquí mateix, a Can Forroll. A part també destacar que el dia 13 i 14 de juny es farà el 6è Trofeu de Catalunya de Patinatge. Serà al Palauet i organitzat entre l'Ajuntament i l'Associació de Patinatge Artístic del nostre municipi. Més propostes, per exemple, aquest dissabte hi ha jornada de circ durant tot el dia amb diferents activitats al local de l'Eixida Jove, a Can Balla. Una proposta que organitza Can Balla i l'entitat Fem Circ.
0: No t'ho perdis.
1: I també destacar que diumenge hi ha Festival de Dansa, amb dues sessions al Teatre de Palafolls. Serà a 1:15 del migdia i a les 6 de la tarda, organitzat per l'Escola de Música i Dansa. Busquem més activitats, girem plana i anem ara fins a Malgrat de Mar, que ja ha començat amb les diferents propostes del Festival Libèl·lula. Entre d'altres, per exemple, destacarem per el pròxim divendres el taller de circ que es farà a les Peixateries Velles i a la plaça de l'Església, entre les 10 i les 12 del migdia. O també, a partir de les 11, a l'Espai Jove, al taller de samarretes Tie-Dye. De cara a la tarda, a les 5 de la tarda, l'Espai Jove acollirà l'activitat familiar Un Tast de Circ amb un viatge motriu per a infants d'entre 2 a 6 anys. I a les 7 de la tarda, a la Biblioteca La Cooperativa, la xerrada Bloc d'Habitatges per a Joves, l'exemple de Caldes de Montbui. I al cap de setmana hi ha moltes més propostes. Per exemple, dissabte, entre les 9 i la 1 del migdia, a la plaça de l'Església hi haurà la proposta de la trobada de dibuix urbà amb Urban Sketching, o també l'itinerari de l'arquitectura malgratenca de finals del segle XIX i principis del segle XX. Un itinerari que té punt de trobada als jardins de la Torre de la Vídua de Can Sala des de 11:15 del matí.
0: No t'ho perdis.
1: I a part d'aquestes activitats del Festival Artístic Libèl·lula, no podem evitar destacar que el divendres hi ha una nova edició del Fira Vic. Serà a partir de les 6 de la tarda a l'Avinguda del Bon Pastor. Més activitats, girem plana i anem ara fins al municipi de Calella. Seguint aquesta agenda, destacarem, per exemple, que aquests dies s'està fent una nova edició de l'Screaming Festival, aquest festival de música rock dels anys 50 que s'allarga fins al 14 de juny. A part, també, avui comença una nova edició del Calella Folk Festival, amb diferents concerts al centre del municipi. I aquesta tarda, nova conferència a la Sala Mozart de l'Aula d'Extensió Universitària de Calella. La conferència porta per títol Visió geopolítica de Xina i Estats Units. Anem fins a Tordera, on també hem de repassar diferents propostes. En motiu de la Setmana Internacional dels Arxius a Tordera, aquests dies s'organitzen diferents activitats. Per exemple, aquest matí hi ha jornada de portes obertes a l'Arxiu Històric i el pròxim 11 de juny, a l'antic Hospital de Pobres, el grup d'amics de l'arxiu es reuneix per fer passis d'audiovisuals a partir de les 11 del matí.
0: No t'ho perdis.
1: El divendres, a l'antic Hospital de Pobres, hi haurà la presentació del Fons Patrimonial Gelpí. Serà a partir de les 6 de la tarda. I acabarem parlant de les propostes al municipi de Blanes. Demà s'inicien els dijous de música en viu a la plaça Mare de Déu del Vilar. Serà a partir de 8:45 del vespre, el primer dels concerts, aquest dijous, amb Recover 23. I en motiu de la Setmana Internacional dels Arxius, demà hi haurà passi de pel·lícules, en concret amb els 50 anys del Centre Excursionista Blanenc, amb entrada lliure al Teatre de Blanes a partir de 8:45 de la tarda.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei.
1: Gimnàs per la gent gran.
2: Aprofita i mou-te. Apunta't a les classes de gimnàs per la gent gran. Són gratuïtes i es fan al centre de Palafolls i al barri de Sant Lluís. Dues sessions per setmana. L'esport és sinònim de qualitat de vida, també per la gent gran. Per a inscripcions cal dirigir-se a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043
3: o a palafolls.cat.
2: L'Ajuntament al teu servei.
4: 608 74 0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608 74 0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608 74 0404 o al 112.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Bon dia, són les 12. El PSC de Palafolls presentarà al·legacions contra la instal·lació d'una benzinera al carrer Passada. El grup municipal del PSC ha anunciat que presentarà al·legacions al projecte de la benzinera que l'empresa Plenoil té previst instal·lar al carrer Passada número 15. La decisió s'ha pres després que els socialistes es reunissin primer amb els veïns i veïnes afectats i posteriorment mantinguessin una trobada amb l'equip de govern d'Esquerra per analitzar la situació. Des del PSC consideren que la documentació presentada per l'empresa fins ara és insuficient. Segons la formació, abans d'autoritzar qualsevol llicència, cal aclarir diversos aspectes que consideren crítics per la convivència i el benestar de la zona. El text publicat pels socialistes detalla un seguit de preocupacions que motiven la seva oposició al projecte actual. Entre altres, alerten sobre els sorolls i la contaminació lumínica, especialment durant l'horari nocturn, que podrien afectar el descans dels residents. També sobre l'augment del trànsit a la zona, que podria comprometre la seguretat de vianants i conductors. I finalment adverteixen sobre possibles riscos de contaminació del sòl i de les aigües subterrànies, així com de les emissions contaminants i la seva afectació directa a la salut pública. D'altra banda, el PSC critica que no s'hagi realitzat una anàlisi real d'ubicacions alternatives que tinguin un menor impacte sobre les zones residencials. Per tot plegat, el grup ha demanat formalment a l'equip de govern d'Esquerra que no concedeixi la llicència a Plenoil fins que no es disposi de tots els estudis tècnics necessaris. El PSC insisteix que cal garantir la protecció del medi ambient, la seguretat i la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Palafolls abans de tirar endavant qualsevol autorització. Aquesta notícia i moltes més les teniu ja disponibles al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres, com sempre, tornem d'aquí una hora amb més notícies a l'informatiu migdia. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Aquest any l'estiu comença el 26 de juny amb una nova edició del Fem Palafolls.
2: Gaudeix del Village i de la seva oferta gastronòmica cada vespre al Parc de les Esplanes.
1: Admira la desfilada de moda de divendres i remena el Fora Stocks dissabte durant tota la jornada.
2: Balla al ritme de tributs a la música disco i BGs o amb The Covers i allarga la nit amb DJs fins la matinada i el vespreig del diumenge.
1: Del 26 al 28 de juny torna el Fem Palafolls.
3: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
4: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
5: Ràdio Palafolls.

0: Més informació. Més música. Més entreteniment. Ràdio Palafolls.
1: Oh boy.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Sala d'exposicions del Música i Dansa.
1: El MIT no és només la nostra Escola Municipal de Música i Dansa. També és la sala d'exposicions més dinàmica del nostre municipi. Cada mes, les parets de la nau central acullen exposicions de fotografies, pintures i escultures obertes a tothom i gratuïtes. Totes les exposicions es poden visitar de 5 de la tarda fins a les 10 del vespre. El MIT és també el Centre Cultural de Palafolls. Ens trobaràs a la plaça del Fòrum Palatiolo. Més informació al 93 762 0043
0: o a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament al teu servei.
2: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
3: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
2: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
3: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
2: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
4: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

Tenim la millor música només per tu. Revolta a Ràdio Palafolls. Hit the beat and take it to the first now.

0: Bon dia, és la una.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Melina Morilla.
0: L'exregidora del PSC, Dolors Agüera, acusa el govern d'Esquerra de riure's del PSC i critica la gestió policial. La regidora no adscrita considera que l'executiu local no està complint els acords pressupostaris pactats fa un any i mig i ha desvelat que la posició socialista va venir marcada per pressions des de Mataró. Agüera també ha revelat detalls sobre moviments passats per substituir l'alcaldable Joan Vila i s'ha mostrat contrària a la creació d'una plaça d'inspector de policia. Segons la regidora, la prioritat del municipi hauria de ser la consolidació de la base d'agents abans que el reforç de la cúpula policial.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada d'avui, n'hi ha d'altres, i és que seguirem parlant de política, perquè tant el govern com el PSC s'han oposat a la nova benzinera del carrer Passada, amb al·legacions i pressió política. L'alcalde Francesc Alemany ha manifestat el rebuig frontal de l'equip de govern a la instal·lació de l'estació de servei per l'impacte visual i el malestar veïnal que generaria en un punt cèntric del poble. Per la seva banda, el PSC ha anunciat que presentarà al·legacions formals contra el projecte de Plenoil en considerar que la documentació és insuficient per garantir la seguretat i la salut pública.

Parlarem avui també de societat, perquè la caminada popular al Maresme Suma Passa reivindicarà Palafolls el bon tracte de la gent gran. El nostre municipi s'uneix a aquesta iniciativa comarcal el pròxim dilluns 15 de juny per commemorar el Dia Mundial per la presa de consciència sobre l'abús de les persones grans. L'activitat començarà amb la lectura simultània d'un manifest davant l'Ajuntament i seguirà amb una passejada simbòlica que clourà amb un esmorzar de germanor per tots els inscrits. L'organització, que ja ha obert el termini per apuntar-se a Serveis Socials o al Casal d'Avi, recorda que no és una prova competitiva, sinó un acte de sensibilització social. I la biblioteca llança el repte Guanyem un estiu lector per fomentar la lectura infantil. Per 6è any consecutiu, el centre proposa als alumnes de 3er, 4er i 5er de primària mantenir l'hàbit de llegir durant les vacances a través d'un kit lector especial. La campanya inclou un passaport de lectura on els infants podran registrar els seus progressos i participar en petits reptes relacionats amb els llibres recomanats. El tret de sortida oficial serà el 22 de juny, amb el joc cooperatiu Escull la teva aventura, on es buscarà crear històries de manera col·lectiva i divertida.

0: I pel que fa a la previsió meteorològica, aquest dimecres tindrem un temps estable i assolellat amb alguns núvols de la serralada litoral, però poc importants. No s'esperen precipitacions, els vents seran fluixos, força 1 a 3 de component variable, al matí girant cap a component sud-est, de cara a la tarda. El mar estarà en estat de marejol a tota la costa de la comarca, les temperatures baixaran lleugerament, amb mínimes que aniran dels 15 als 20 graus i màximes que oscil·laran entre els 24 i els 27 graus. A Palafolls el cel estarà ennuvolat, les temperatures màximes baixaran fins als 27 graus i les mínimes també baixaran, en aquest cas, fins als 15. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dimecres 10 de juny del 2026 i ho fem parlant de política perquè Dolors Agüera creu que el govern arriba del PSC. L'exregidora socialista i ara no adscrita, Dolors Agüera, creu que el govern municipal d'Esquerra s'està rient del PSC. Ho considera al veure que no s'estan complint els acords que les dues formacions van pactar fa un any i mig arran de la primera abstenció per votar els pressupostos. Agüera se'n fa creus compartir com el PSC ho pugui permetre.
1: El primer any ens vam abstenir, els acords no s'han complert per part d'Esquerra, i el següent any doncs, tornes a tenir que abstenir-te, jo no ho trobo lògic. Com a partit de PSC, com el PSC, jo crec que no es pot permetre que un partit, entre cometes, es rigui de tu, perquè sembla que s'està rient, no? No t'acompleixo els acords als que hem arribat i ara tornes a pactar, a donar-me suport. Jo no ho trobo lògic amb la institució que té el PSC.
0: Agüera manté que en els darrers pressupostos la posició del PSC va venir marcada des de Mataró i va desvelar que hauria estat una trucada entre partits a nivell comarcal, la que hauria desbloquejat els pressupostos municipals. Agüera també va confirmar que Palafolls on va proposar-la com a alcaldessa de Palafolls en substitució de Joan Vila en els contactes postelectorals. Segons exsocialista, Vila s'ho va pensar, però va acabar refermant-se com a alcaldable del PSC. El seu nom hauria tornat a sortir com a possible alcaldessa de Palafolls la passada tardor abans de de les converses per articular una moció de censura contra el govern d'Esquerra. Segons va explicar Agüera, la gestora va iniciar contactes amb Palafolls Som per tal de buscar un relleu al govern municipal i per convèncer els de Mònica Armada. Van proposar dos noms, el de la mateixa Agüera i el d'un altre company socialista. Una moció que no tenia molt futur si no comptava amb tots els vots del PSC, entre ells els del propi Joan Vila. Per altres qüestions que també ha parlat Agüera és que no li agrada la possibilitat de tenir una nova benzinera al municipi, però reconeix el dret del propietari d'instal·lar-la si segueix la normativa.
1: Bueno, a mi no m'agraden les benzineres dintre del poble, eh? Per sort, som un poble amb espai i tenim espai per fer-les fora, no? Sí que sabem que a Barcelona hi ha benzineres i els habitatges estan a sobre. Però a veure, és un tema molt delicat perquè els drets dels veïns a demanar que no es posin són molt lícits, però clar, hi ha un propietari que també té uns drets i he demanat a l'expedient per veure tots els informes tècnics i totes les valoracions de la Generalitat, tots els permisos, com estan, i quan ho tingui m'acabaré de pronunciar, però clar, aquesta persona, si compleix totes les normatives, tot el que és això, també és delicat, eh? És un tema d'equilibri molt, molt complicat. Tampoc m'agrada la de l'esclat, la que anirà ja a l'entrada,
2: sí.
1: No?
0: La regidora no adscrita és optimista amb el compliment dels terminis dels habitatges protegits que haurien d'estar enllestits a finals de mes. Sobre la incorporació de l'arquitecte com a càrrec de confiança a partir d'aquest mes, la regidora recorda que no té problemes a les figures dels càrrecs eventuals, però que sí que suposarà un augment de la despesa de personal. També creu innecessària la creació de la plaça d'inspector de policia i considera que caldria consolidar la base d'agents abans que la cúpula policial. Agüera també ha defensat l'actual sistema de recollida d'escombraries de Palafolls incorporat en el darrer mandat socialista, però demana, això sí, més conscienciació i multes als incívics. Seguim parlant de política perquè el govern s'ha posicionat contra la benzinera del carrer Passada. El principal tema de la darrera trobada amb l'alcalde que es va fer ahir al vespre al Fòrum Palatiolo va ser la possible instal·lació d'una benzinera a l'entrada de Palafolls. En aquest sentit, l'alcalde va deixar clar que el govern no vol la benzinera en aquest espai entre els carrers Passada i Ramon Turró. No la vol pel que suposaria com a frontal del poble i també malestar general als veïns. Tot i això, reconeix que l'Ajuntament seguirà la normativa que actualment permet la implantació d'aquesta benzinera. Alemany va explicar que encara queden fases de la tramitació i que s'està estudiant totes les possibilitats, entre elles fer entendre la propietat de la poca idoneïtat d'instal·lar aquesta estació de servei 24 hores en aquest cèntric espai quan hi ha altres àmbits millors. Tot i que va ser el principal tema d'ahir, els veïns del centre també van exposar les problemàtiques amb el civisme, una problemàtica que s'ha fet evident en totes les trobades sectorials que s'han fet. En aquest sentit, el govern s'ha compromès a fer més campanyes de control policial amb agents de paisà, en diferents espais i horaris per caçar els incívics, ja siguin per conducció a gran velocitat, patinets, responsables d'animals de companyia i altres actituds incíviques detectades. També es va anunciar que el carrer Passada tindrà elements reductors de velocitat abans d'acabar l'any per evitar que els vehicles baixin la via de sortida de Palafolls massa ràpids. I altres partits també s'han pronunciat respecte a la benzinera. En aquest cas parlem del PSC, que presentarà al·legacions contra la instal·lació d'aquest equipament. El grup municipal del PSC ha anunciat que presentarà al·legacions al projecte de la benzinera que l'empresa Plenoil té previst instal·lar al carrer Passada número 15. Aquesta decisió s'ha pres després que els socialistes es reunissin primer amb els veïns i veïnes afectats i posteriorment mantinguessin una trobada amb l'equip de govern d'Esquerra per analitzar la situació. Des del PSC consideren que la documentació presentada per l'empresa fins ara és insuficient. Segons la formació, abans d'autoritzar qualsevol llicència, cal aclarir diversos aspectes que consideren crítics per la convivència i el benestar de la zona. El text publicat pels socialistes detalla un seguit de preocupacions que motiven la seva oposició al projecte actual. Entre altres, alerten sobre els sorolls i la contaminació lumínica, especialment durant la nit, que podrien afectar el descans dels residents. També sobre l'augment del trànsit a la zona, que podria comprometre la seguretat de vianants i conductors. I finalment adverteixen sobre possibles riscos de contaminació del sòl i de les aigües subterrànies, així com de les emissions contaminants i la seva afectació directa a la salut pública. D'altra banda, el PSC critica que no s'hagi realitzat una anàlisi real d'ubicacions alternatives que tinguin un menor impacte sobre les zones residencials del poble. Per tot plegat, el grup municipal ha demanat formalment a l'equip de govern que no concedeixi la llicència a Plenoil fins que no es disposi de tots els estudis tècnics necessaris. El PSC insisteix que cal garantir la protecció del medi ambient, la seguretat i la qualitat de vida dels veïns i veïnes abans de tirar endavant qualsevol autorització. I parlem ara de societat, perquè Palafolls s'uneix a la caminada al Maresme Suma Passes contra el maltractament a la gent gran. El pròxim dilluns, 15 de juny, Palafolls commemorarà el Dia Mundial per la presa de consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans amb una caminada popular. L'activitat, que s'emmarca en una iniciativa comarcal en el Maresme Suma Passes, busca visibilitzar una realitat sovint silenciada i fomentar la sensibilització social. El punt de trobada serà a les 9 davant l'Ajuntament. L'acte començarà amb la lectura d'un manifest conjunt que es llegirà simultàniament a diversos pobles del Maresme. Seguidament s'iniciarà una passejada simbòlica pels voltants del poble que finalitzarà amb un petit esmorzar de germanor i amb el lliurament d'un obsequi de cortesia per part del Consell Comarcal. Judit Puig, responsable de l'àrea de gent grans i serveis socials, ha destacat la importància d'aquesta efemèride.
2: I moltes vegades aquests dies serveixen per visibilitzar doncs, una realitat. I en aquest cas estem parlant de la realitat del maltractament contra les persones grans. No? Llavors aquest dia el que volem és bueno, una miqueta posar aquest nostre granet de sorra en aquesta activitat a nivell comarcal i que se'n parli, que es parli d'aquest tema que sembla que no passa, que no existeix, que és una cosa que no es comenta, doncs sí, doncs necessàriament existeix i per tant aquell dia, doncs per això és important començar l'acte amb la lectura del manifest, que és un manifest conjunt, que és el mateix manifest que es llegirà a tots els municipis de la comarca.
0: A la vegada també subratlla que no es tracta d'una prova esportiva exigent, sinó d'un acte reivindicatiu i social obert a tothom.
2: És un tema que tota la societat, tota la població ens interpel·la el tema del maltractament contra la gent gran. Per tant, a la lectura del manifest a les 9 del matí, com més siguem millor, i després a la caminada doncs, també que pot venir qui vulgui. Sí, vull dir que és un tema que tard o d'hora tots serem persones grans i totes serem no susceptibles de rebre un tracte no gaire adequat, no?
0: Tot i que l'activitat és gratuïta, cal fer una inscripció prèvia. Les persones interessades es poden apuntar de 9 a 2 a l'àrea de serveis socials o a les tardes de 4 a 7 al Casal d'Avis. L'organització recomana portar calçat còmode, protecció solar i aigua fresca per combatre la calor. Aquesta acció es complementarà el pròxim 26 de juny amb una jornada tècnica adreçada a professionals per implementar una guia d'abordatge del maltractament a la gent gran a nivell local. I la biblioteca torna a impulsar la campanya Guanyem un estiu lector pels infants de primària. Per 6 anys consecutiu, la biblioteca s'ha adherit a la iniciativa Guanyem un estiu lector, una campanya que té com a objectiu principal que els nens i nenes mantinguin l'hàbit de la lectura durant les vacances. La proposta s'adreça específicament a l'alumnat que aquest juny acaba tercer o quart o cinquè de primària. Els participants que s'inscriguin rebran un kit lector, que inclou diverses recomanacions de llibres i un passaport de lectura. Aquest document els acompanyarà durant tot l'estiu i servirà per registrar els llibres llegits a través de petits reptes i activitats relacionades amb les històries. El tret de sortida de la campanya serà el 22 de juny amb una activitat especial titulada Escull la teva aventura. Es tracta d'un joc cooperatiu de narració on els infants hauran d'imaginar personatges, superar diversos reptes i construir una història de manera col·lectiva. Des de la biblioteca destacant que aquesta és una manera divertida de descobrir que llegir també pot ser una activitat per jugar, crear i compartir. L'objectiu de fons de la iniciativa és evitar la pèrdua d'hàbits durant l'aturada estiuenca. Segons diuen, reservar uns minuts al dia per llegir durant les vacances aporta beneficis directes a la comprensió lectora, al vocabulari i la imaginació, uns aspectes que es veuran reflectits positivament en l'aprenentatge dels nens i nenes quan comencin el pròxim curs. Les famílies interessades a participar poden adreçar-se ja a la biblioteca per formalitzar la inscripció i recollir el material per començar el repte.

descobrim la nostra hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025 tornàvem a parlar de la caminada popular contra el maltractament de les persones grans. I és que l'any passat també informàvem que el 15 de juny el nostre municipi participaria en aquesta caminada popular per reivindicar la dignitat de les persones grans. La caminada estava prevista el dia 16 i per participar-hi, tot i que era gratuïta també, calia inscriure's a Serveis Socials o al Casal d'Avis. El 2021, la Llar d'Infants rebia una quarantena de sol·licituds de nova incorporació de cara al pròxim curs. Amb el procés de preinscripció tancat, l'Ajuntament va fer públiques les xifres de sol·licituds d'infants que s'incorporarien a la Llar d'Infants Palafollex al curs 2021-2022. Segons va informar l'àrea d'Educació, en total s'havien registrat 39 peticions. D'aquestes, 20 eren corresponents a infants que anirien a l'aula de 2 anys, 18 a l'aula d'un any i una sola nova incorporació per l'aula de nadons. Aquesta quarantena de sol·licituds s'afegien a les confirmacions de plaça de l'alumnat per 5 per l'aula d'un any i 24 per l'aula de 2 anys, que sumades arribaven a un total de 23 infants per l'aula d'un any i 44 per la de 2 anys. I finalment, el 2016, la policia va interceptar dos joves carregats d'esprais per fer pintades al nostre poble. La policia local va interceptar aquella setmana dos joves de Malgrat, de 17 i 18 anys, quan eren a Palafolls carregats amb fins a 16 esprais de pintura. Segons semblava, els joves, que també portaven passamuntanyes a les motxilles, volien fer pintades a Palafolls. Fons policials van apuntar que s'havien pogut interceptar gràcies a la realització de diferents controls estàtics del poble, en diferents emplaçaments i hores, per detectar actituds sospitoses. La policia no els va detenir perquè no els va enxampar infraganti, però sí se'ls va identificar i requisar els esprais de pintura. D'altra banda, aquell mateix dia informàvem que a la matinada d'aquell dimecres la patrulla nocturna de la policia local va detenir dues persones després d'enxapar-les mentre intentaven sostreure les bateries a dos camions estacionats a la zona de benzineres del nostre poble.

0: És moment ara, com sempre, de connectar amb el nostre company, amb en Jordi Pratsavalls, per conèixer de primera mà quina és la proposta cultural que ens acosta avui de cara a aquesta setmana. Hola, Jordi, bona tarda.
1: Hola, Melina. De ben segur, una d'aquelles cites que molts joves i grans estaran esperant és l'obertura de la piscina municipal. Doncs bé, la cita esperada és aquest 12 de juny. Com sempre, amb entrada gratuïta aquest primer divendres, i on podreu consultar també els preus de les diferents entrades, abonaments i els cursos de natació, ho podeu fer a través de www.palafolls.cat. Comença, doncs, la temporada de piscina aquest divendres.
0: Gràcies, Jordi.

0: I amb el nostre meteoròleg de confiança, en Quim Serra, el que fem ara mateix és consultar la previsió meteorològica per la jornada d'avui. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. Avui la jornada ve marcada per la presència de núvols abundants, tant aquest matí com aquesta tarda, i de fet aquest matí s'esperen xàfecs que localment serien de caire tempestuós. De forma irregular, cauran aquí al Maresme, però poden afectar qualsevol

0: encara demà tindrem més estones amb sol, tot i que encara al matí quedaran força núvols, però amb tendència a anar-se trencant, i després ja només quedarien núvols prims, amb unes temperatures que, tot i que pugin una mica, continuaran agradables. Fins i tot les temperatures nocturnes baixaran de forma més clara, i pel que fa al divendres ja recuperarem de mica en mica aquestes temperatures més estiuenques. Divendres, temps estable i assolellat amb temperatures una miqueta més altes, i al cap de setmana la temperatura encara anirà pujant una mica més, especialment de cara a diumenge.
1: Moltes gràcies, Quim.

Acabem l'informatiu d'avui repassant què ha estat notícia en titulars. La regidora no adscrita Dolors Agüera ha acusat el govern d'Esquerra de riure's del PSC i ha criticat la gestió policial, entre altres. La regidora considera que l'executiu local no està complint els acords pressupostaris pactats fa un any i mig i ha desvelat que la posició socialista va venir marcada per pressions des de Mataró. Agüera també ha revelat detalls sobre els moviments passats per substituir l'alcaldable Joan Vila i se mostra contrària a la creació d'una plaça d'inspector de policia. I el govern i el PSC s'oposen a la nova benzinera del carrer Passada. L'alcalde ha manifestat el rebuig frontal de l'equip de govern a la instal·lació de l'estació de servei per l'impacte visual i el malestar veïnal que generaria en un punt cèntric del poble. Per la seva banda, el PSC ha anunciat que presentarà al·legacions formals contra el projecte en considerar que la documentació és insuficient per garantir la salut, la seguretat i la salut pública. I el pròxim 15 de juny, és a dir, dilluns, Palafolls s'uneix a la caminada popular Maresme Suma Passes per commemorar el Dia Mundial per la presa de consciència sobre l'abús a les persones grans. L'activitat començarà amb la lectura d'un manifest davant l'Ajuntament i seguirà amb una passejada simbòlica que clourà amb un esmerçar de germanor per tots els inscrits. Les inscripcions estan disponibles tant a serveis socials de 9 del matí a 2 del migdia com al casal d'avis de 4 de la tarda a 7. I la biblioteca llança el repte Guanyem un estiu lector per fomentar la lectura infantil. Per 6è any consecutiu, el centre proposa als alumnes de 3er, 4er i 5er de primària mantenir l'hàbit de llegir durant les vacances a través d'un kit lector especial. El tret de sortida oficial serà el 22 de juny amb el joc cooperatiu Escull la teva aventura, on es buscarà crear històries de manera col·lectiva i divertida.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dimecres 10 de juny del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla, com sempre, gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Totes aquestes notícies i d'altres les teniu disponibles al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà. Més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
1: Palafolls viu el seu primer dia de confinament.
2: Hem enviat deures a casa per als alumnes perquè cada dia puguin fer una miqueta.
3: Que veiem clar que l'única manera de poder escurçar aquesta situació és passar el confinament total.
4: Bé, ingressat en el Hospital de Badalona de Can Ruti,
5: facilitar tot el servei de primera necessitat, que estiguin ben subministrats al establiment.
6: La gente quiere llevarse leche, quiere llevarse patatas, lo quiere llevar todo y es que es imposible reponer.
7: Durant aquest mes he sortit al mínim possible, al mínim del mínim i amb mascareta.
8: Porque a veces vamos a la farmacia y no hay.
9: Tots bé, tant de treballadors com de persones que viuen aquí.

0: els residents estem bé.
1: Volia felicitar-vos a vosaltres i a la població que s'està quedant a casa pel que estem veient i que han entès la importància de les mesures de contenció per evitar aquesta pandèmia.
2: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat. En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
3: Bona tarda a tots i a totes. Què tal? Com esteu? Benvinguts al Palafolls en xarxa. Nosaltres cada dia després de l'informatiu complim amb la cita i us expliquem tot el que passa al nostre voltant per al que fa activitat cultural. Preparades totes les agendes de Palafolls i Rodalies per explicar-vos aquestes propostes ja amb mires al cap de setmana i amb tot el que succeirà també els pròxims dies. Avui que és dimecres, per tant també complirem amb la tradició d'obrir la nostra llibreria. Ja tenim preparat en Xavi i Sitjà amb quatre propostes literàries més el llibre de regal, que de fet ja podeu consultar a través de les nostres xarxes socials i poder-hi participar. En Xavi ens explicarà aquestes propostes en una estoneta, perquè avui també hem de tornar a posar el focus amb el Fem Palafolls, i és que entre les diferents activitats que ens esperen en aquesta nova edició, les que no hi poden faltar és la desfilada de moda i també el Fora Stocs organitzat per la Fundació Privada del Molí d'en Puigverd. Avui la seva cap de comunicació, l'Adriana Barba, serà amb nosaltres per explicar-nos tots els detalls i les diferents novetats que n'hi ha. La més sonada, per exemple, és que el Fora Stocks es farà dins el Teatre de Palafolls, en comparació amb el que es feia anys anteriors, que es feia doncs sota un sol de justícia a la plaça del Fòrum Palatiolo. Aquesta serà la principal novetat, però n'hi ha d'altres. Tindrem una bona xerrada doncs amb l'Adriana, que ens ho explicarà tot plegat. Per tant, nosaltres et recomanem que et quedis amb nosaltres. Comença un nou capítol del Palafolls en xarxa amb data de 10 de juny. Comencem.
4: Xarxa cultural.
3: I comencem repassant totes aquestes activitats culturals a Palafolls i Rodalies. És la nostra particular xarxa cultural. Per exemple, aquest divendres comença una nova edició de les festes del barri de Sant Lluís. Dos dies, divendres i dissabte, carregats d'activitats culturals i, sobretot, de bona música de cara a la tarda vespre. Podeu consultar a través de les seves xarxes socials tota la programació. Es farà aquí mateix, a Can Forroll. A part, també, aquest cap de setmana celebra al Palauet la sisena edició del Trofeu de Catalunya de patinatge artístic, entre d'altres organitzat per el Club Patí Palafolls i el propi Ajuntament. Bona oportunitat doncs per veure bon patinatge dins del Palauet aquest divendres i aquest dissabte. També destacarem que dissabte hi ha jornada de circ. Serà a Can Batlle. De fet, ahir en parlàvem amb en Miquel Roura, un dels coordinadors d'aquesta activitat, conjuntament també amb l'entitat palafollenca Fem Circ, que farà doncs, per exemple, la seva exhibició de final de curs de teles aèries. Una jornada que es viurà des del dissabte al matí i fins al vespre, que també comptarà amb una rossada popular al migdia, amb els tiquets ja esgotats i diferents mostres, com dèiem, de circ participatiu i també concerts. Tot plegat a partir de les 11 del matí al local de l'Eixida Jove, a Can Batlle. A part també, i ahir també us ho mostràvem, aquest diumenge hi ha festival de dansa de l'Escola de Música i Dansa de Palafolls, amb dues sessions a les 12:30, és a dir, 12:45, i també a les 6 de la tarda al Teatre de Palafolls. Buscarem més activitats. Anem ara fins a Malgrat de Mar. Tot just ahir començaven les propostes en motiu d'una nova edició del Festival Artístic Libèl·lula, aquest festival d'art i circ en aquesta primavera. Doncs bé, avui, per exemple, hi ha la proposta de fer un mural amb la tina feta a mà. Això serà a partir de les 5 de la tarda a l'Espai Jove, però també de cara a demà passat, divendres, a partir de les 10 del matí, a les Peixateries Velles i a la plaça de l'Església s'hi faran diferents tallers de circ. A les 11 del matí a l'Espai Jove també hi haurà taller de samarretes tie-dye, o ja de cara a la tarda mascarem un parell d'activitats. A les 5 de la tarda, divendres, a l'Espai Jove hi haurà una activitat familiar, un tast de circ i un viatge motriu per infants d'entre 2 a 6 anys. I a les 7 de la tarda, a la Biblioteca La Cooperativa, hi ha una xerrada ben interessant per conèixer el bloc d'habitatges per a joves de Caldes de Montbui. Anirà a càrrec de David Juárez, que és arquitecte, i de Jordi Martín, que és regidor de la població. Entrant ja en el cap de setmana, hi ha d'altres propostes, com per exemple dissabte durant el matí a la plaça de l'Església hi haurà trobada de dibuix urbà a Urban Sketching, en concret a partir de 2:45 del matí, i als jardins de la Torre de la Vídua de Can Sala començarà també l'itinerari de l'arquitectura l'arquitectura malgratenca de finals del segle XIX i principis del segle XX. Al migdia comencen els concerts al Parc de Can Campassol amb les bandes de l'Institut Ramon Turró i Darder, i a les 6 de la tarda, per als carrers del centre de Malgrat, hi haurà Joves en Clàssica Young Vibes, guspires musicals a diferents municipis, a diferents carrers, perdó, del centre de Malgrat. S'acabarà el Centre Cultural a les 7 de la tarda dissabte amb el gran concert Joves en Clàssica. Són propostes que trobareu també detallades a les xarxes socials, però no les úniques a Malgrat de Mar, perquè també, per exemple, el divendres tindrem una nova edició del Fira Via Malgrat de Mar. Serà a partir de les 6 de la tarda a l'Avinguda del Bon Pastor. Demà podrem parlar amb la regidora de Comerç a l'Ajuntament de Malgrat de Mar, la Carme Ponsa. Avancem una miqueta més i anem ara fins al municipi de Pineda. En concret, per destacar que divendres a les 6 de la tarda i a la Biblioteca Manuel Serra i Moret hi ha de nou el Club del Videojoc, Ficció en Joc, a càrrec de l'Albert Escaiola, una proposta que es farà per nois i noies d'entre 8 a 12 anys. Per poder-hi participar, això sí, fa falta una inscripció prèvia, ja que les places són limitades. Avancem una miqueta més i ens quedem amb les activitats al municipi de Calella, que aquests dies celebra una nova edició de l'Screaming Festival. A part d'això, avui també comença el Calella Folk Festival, fins al 3 de juliol a la plaça de l'Església, a la plaça de l'Ajuntament i per als carrers del centre amb diferents cercaviles hi haurà diferents exhibicions dels grups convidats. Sense oblidar que aquest vespre hi ha una nova xerrada de l'Aula d'Extensió Universitària de Calella a la Sala Mozart a partir de 6:45 de la tarda, com sempre, puntuals a la cita. Hi haurà la conferència Visió Geopolítica de Xina i Estats Units a càrrec de l'Alberto Pellegrini, que és doctor en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona i professor del Departament d'Història Contemporània de la UB. A part, també, si ens avancem una miqueta més, demà dijous hi ha més propostes, per exemple, l'Espai de la Gent Gran a partir de 6:45 de la tarda, la conferència Què ens ha arribat de la cultura grega clàssica dels nostres dies, a càrrec de Josep Basart. Anem ara fins al municipi de Tordera. Aquests dies es commemora la Setmana Internacional dels Arxius a Tordera, amb diferents activitats. Per exemple, demà, a l'antic Hospital de Pobres, a partir de les 11 del matí, es reuneix el grup d'amics de l'arxiu i hi haurà també passi d'un audiovisual. Ja de cara a divendres, també a l'antic Hospital de Pobres, però a les 6 de la tarda, hi haurà la presentació del Fons Patrimonial Gelpí. I el dissabte, a l'Arxiu Històric, entre les 10 i la 1 del migdia, portes obertes i mostra del pergamí de 1554 del Fons Gelpí. I per últim, el que farem és quedar-nos amb les activitats al municipi de Blanes. Aquests dies, per exemple, us volem recomanar visitar la Sala d'Exposicions Maria Luisa García Tornel, l'exposició 50 anys de barcelonisme de la penya barcelonista de Blanes, fins al 21 de juny, òbviament amb entrada gratuïta. A part, si avancem una miqueta més, destacarem, per exemple, dins la programació del Teatre de la Costa Brava a Sud, la proposta de Dos Senyoros, amb David Verdaguer i Òscar Machón Cosas. Això serà aquest dissabte a partir de les 8 del vespre, amb entrades encara disponibles a www.teatredelacostabravasud.cat. Acabarem destacant també les enramades de l'Esbart d'en Saire Joaquim Ruïra. Serà aquest pròxim dissabte a la plaça de l'Església a partir de les 10 del vespre. Una nit plena de música i tradició que comptarà amb la participació de la Cobla Mediterrània. Tradició, doncs, amb la qual acabem aquesta xarxa cultural. Nosaltres ara ja comencem amb les diferents seccions i entrevistes del programa d'avui.

0: És dimecres al migdia, el que toca, com sempre, és obrir la nostra llibreria i, com sempre, davant per davant, tenim en Xavi Sitjà. Xavi, molt bona tarda, benvingut.
1: Bona, és que ja.
0: Gràcies per ser amb nosaltres. Anem finalitzant aquesta temporada del Palafolls en xarxa, on no has fallat. Sempre ens has portat quatre propostes literàries i avui no pot ser menys.
1: Doncs sí, de fet, quatre propostes que segueixen sorprenent. És curiós perquè, tot i arribar a aquesta temporada estival, doncs segueixen publicant nous llibres d'autors doncs, ben coneguts i que bé, doncs, que són una de les propostes més interessants de cara a l'estiu.
0: Normalment, a l'estiu hi ha poques novetats, no? Diguéssim que la cosa de novetats literàries, parlo, baixa.
1: Sol coincidir més amb el fet de les reedicions en format de butxaca, que són molt més pràctiques a l'hora de marxar, sigui de vacances, sigui
0: platja,
1: per anar a la platja,
0: piscina.
1: Estiu, exacte. I és, normalment sol coincidir amb l'època d'aquestes edicions especials en format doncs, més petit, més reduït, tant de preu com de volum, que van molt bé doncs, per poder-te moure per tot arreu.
0: Tot i així, com deia en Xavi, la cosa no baixa i aprofitem també per recordar que a Palafolls, per exemple, tenim la biblioteca del nostre municipi per triar, per remenar, per endur-nos llibres de préstecs, per llegir-ho i fins i tot per comentar-ho amb els diferents clubs de lectura. Dit això, com dèiem en Xavi, avui ha fet els deures, per tant, Xavi, per on comencem?
1: Doncs mira, començarem amb una proposta més intimista per anar pujant de to, com sol passar cada setmana, i comencem amb La víspera, editada per Alfaguara, i és la nova novel·la de Manuel Javois. Després de Mala herba, Miss Marte, Mirafiore, recordeu que totes les hem recomanat, les hem llegit aquí al programa. I bé, doncs arriba aquesta víspera i torna a fer-ho amb aquest estil particular que té, no? Aquest estil intimista, emocional, ambientada, de fet, en un sol dia i, com bé diu el títol, amb aquesta vigília, la vigília de l'aniversari de l'Amàlia, que és una dona que està a punt de fer 75 anys. Tornem amb el tema recurrent de la família, podríem dir aquest tema, aquesta obsessió que plana sobre totes les novel·les d'aquest escriptor. I bé, doncs aquí ens trobem així, no? Amb l'Amàlia, que està doncs, preparant el dinar, netejant la casa, deixant-ho tot a punt i esperant que arribin els seus fills per celebrar amb ella aquest feliç aconteixement. Anirà recordant, doncs, petites històries que han passat amb els seus fills, però ella està completament aliena al que està passant fora d'aquesta casa. De fet, el poble està ocupat per periodistes, policies i tot un seguit de curiosos, els veïns, a causa d'un fet que té aturat a tot el país. Bé, amb la senzillesa, amb la naturalitat, com dèiem, d'aquests personatges tan ben cuidats, tan ben treballats, que sol portar-nos Manuel Javois, doncs ens torna a traslladar amb una història de poc menys de 200 pàgines que, com sempre, ens esmicola l'ànima.
0: Doncs ben explicat. En aquest cas és la primera proposta que avui ens fa en Xavi, que ja sabeu que la cosa va de pujada, diguéssim, ara pujarem d'intensitat. Por em fas per veure què em pots explicar amb les altres tres propostes. De moment recordem la primera, Xavi.
1: Aquesta víspera de Manuel Javois.
0: Així hem començat la secció d'avui. I la segona?
1: La segona és En lloc amb flama, editada per Obscura i de la Catriona Ward. De la Catriona Ward n'hem parlat diverses vegades, de fet vam parlar del seu llibre Needles Street, vam parlar de Sandiel, vam parlar de La petita Eva. De fet es tracta, podríem dir, o bueno, de fet la cataloguen com la reina del terror, si el rei és de Stephen King, la reina, ara com ara, amb aquest gènere sobrenatural i de històries de terror, ve a ser Catriona Ward. De fet, ens torna a portar en una història que arriba per primera vegada publicada en català. Fins ara l'autora només s'havia publicat en castellà, ara l'editorial aposta per treure-la també en català i ha sortit alhora tant en català com en castellà aquesta novel·la En lloc amb flames. Enlloc és un estrany lloc, valga la redundància, que està situat enmig de les muntanyes rocoses. Allà hi ha aquesta casa, una casa que va pertànyer a un actor cinematogràfic, podríem dir, amb ocultes passions i no gaires bones, podríem dir, i fins allà arriben la Riley i l'Oliver, dos infants, dos germans, que busquen aquest refugi. Ben aviat veuran que, tot i estar acompanyats d'altres nens, això dista molt de ser el refugi que ells buscaven. Com dèiem, històries amb tocs sobrenaturals, amb moments de por, i bé, una nova història inquietant de la reina del terror, de Catriona Ward.
0: ens deies, la cosa aniria pujant de to i han fet, anava a dir, un escaló més, poder dos o tres, eh? Veurem on anem a parar. Però aquesta és la segona proposta d'en Xavi, n'hi ha una tercera i una quarta.
1: Ens n'anem cap a lo inexplicable, i és que, com dèiem, això va de pujada. Es tracta de la nova proposta de la Clara Sánchez, editada en Planeta, i també, mira, el que diem, no? Amb el pot petit està la bona confitura. Mm-hmm. Si la primera proposta tenia 200 pàgines de Manuel Javois, doncs...
0: Aquí reduïm.
1: Aquí, sí, aquí no arriba ni a les 200. I es tracta d'acostar a una història de misteri amb tocs sobrenaturals, i el que dèiem, no cal posar-li més pa que formatge, sinó que anem de cara a la matèria. Aquí coneixerem a l'Alícia, que és una mainadera que cuida un infant que de ben petit doncs ha sentit una inquietud i ha reaccionat de manera molt estranya davant de, bueno, quan s'apropa a un carrer, de fet més que a un carrer podríem dir a un edifici, i dins aquest edifici a un pis on estan passant unes coses que bé, que és el que no puc avançar gaire més perquè són 200 pàgines i segons el que digui us he explicat el llibre. Doncs bé, a partir d'aquí i davant l'escepticisme dels pares de l'infant, del raonament sense sentit, podríem dir, de veïns i d'amics, d'adults de l'Alícia, l'Alícia decideix investigar això, aquest fet inexplicable que potser valdria més no descobrir.
0: Anem ja cap als efectes paranormals, sí, podríem dir-ho?
1: Sí.
0: Amb un llibre fàcil, d'aquells de lectura fàcil,
1: de llegir ràpid,
0: com dèiem, de platja i piscina.
1: No crec que tinguis valor de deixar-lo un cop el comences.
0: En dos dies el temps ha acabat.
1: I amb una tercera, tarda de platja,
0: la
1: també.
0: La tercera proposta que avui ens fa en Xavi, el títol és, perdona, Xavi...
1: Lo inexplicable.
0: Lo inexplicable. I el quart?
1: El quart. Ens n'anem aquí si tenim una novel·la més contundent, més densa, de gairebé 500 pàgines, i és la nova proposta de Roberto Galiani, editada amb Ediciones B, i es tracta de Mala Gente. Mala Gente, què ens porta aquí? Doncs mira, fa uns 40 anys que a Espanya totes els clans familiars mafiosos estan, diguéssim, junts, no hi ha cap problema, tot funciona sobre rodes, i hi ha el cònsol, que és el líder triat per tots aquests líders de les famílies, i bé, doncs, fa que això estigui amb calma i tothom estigui, podríem dir, a una. Què passa? Quan aquest cònsol comença a demostrar, doncs, que està patint una malaltia, que està començant a patir els signes dels inicis de l'Alzheimer, i de fet provocat per un petit desastre que conteja a la novel·la, doncs decideixen que l'han de substituir. Però clar, com substitueixen a una persona amb tant poder? Doncs la manera més ràpida i més fàcil és eliminar-lo. A partir d'aquí, aquest cònsol, amb els seus dos guardaespatlles més potents, podríem dir, doncs inicien una fugida intentant-se ocultar amb racons d'Espanya i fugint, doncs, d'això, no? Tant de la policia com dels mateixos membres del clan que el vol eliminar, i podríem dir que estem davant, doncs, una novel·la amb molt mala gent, com diu el títol de la novel·la, i amb personatges i moments i històries que ens poden recordar, doncs, el millor cinema de Quentin Tarantino.
0: Aquesta una miqueta més densa, com tu ens deies, que l'anterior, aquesta sí que necessitaríem una setmana o dues per acabar-lo de llegir.
1: Sí,
0: no, Xavi?
1: Bueno, o depèn de les vacances que tingueu, sí, sí.
0: És important, doncs, aquest Mala Gente, la quarta proposta que avui ens feia en Xavi, i si heu donat una ullada a les nostres xarxes socials o heu escoltat aquesta secció, sabeu, doncs, que cada setmana regalem un llibre gràcies a les editorials que participen amb nosaltres, els diferents autors i, òbviament, també a la feina que fa en Xavi Sitjà. Avui, l'estrella de la Isla Norte. Xavi, què ens explica aquest llibre, que pot ser per algun dels nostres oients?
1: Doncs mira, es tracta d'una novel·la de l'arxiconeguda autora Sara Lark, i bé, com solen ser les seves novel·les, aquí estem davant d'unes 600 pàgines que necessita per explicar-nos la història d'una parella que són aficionats tots dos, o que els hi agraden, podríem dir, els cavalls. Ens situa a principis de segle i hi ha una història d'amor, podríem dir, impossible. Decideixen viatjar fins a Nova Zelanda per instal·lar-se, bé, intentar criar aquests cavalls. Ben aviat els acusen de col·laborar amb els nazis i els separen i els internen en un camp de concentració per separat. Sense saber qui està viu i qui no, bé, veurem la manera de progressar durant la novel·la d'aquesta parella, que estan separats, i bé, doncs, una història, podríem dir, amb tints històrics, perquè ens situa això a la Primera Guerra Mundial i tota l'aventura d'aquests personatges.
0: Fent un petit parèntesis en tots aquests llibres que en tots aquests dies, perdó, que normalment hem regalat llibres de terror, de misteri, de tensió, sempre hem parlat amb en Xavi, no? Que és una miqueta el que està de moda, doncs ara tenim aquesta novel·la d'història d'amor romàntica, podríem
1: correcte
0: dir,
1: sí,
0: la
1: sí
0: mateixa portada em recorda molt aquelles novel·les Corinne Tellado i companyia, no? Del 70-80.
1: Bueno, tant no, però sí que és l'estil molt reconeixible d'aquesta autora, de Sarah Lark, que bé, n'hem parlat diverses vegades del programa, de les seves novel·les, i que bé, que és reconeguda mundialment.
0: Una novel·la ensucrada, permeteu-me l'expressió de la paraula, però que no té per què ser dolent, que d'alguna manera ens situa el Hanover del 1910, amb aquesta història d'amor explicada doncs per una de les autores mítiques com és Sarah Lark, que pot ser per algú de vosaltres. Com dèiem, ja teniu doncs la imatge del llibre a les xarxes socials, en concret a l'Instagram de Ràdio Palafolls, als stories, ens envieu un missatge doncs per aquestes xarxes socials, i si no, el telèfon mòbil dels Premis de Ràdio Palafolls, el 607 64 65 66. Dimecres que ve ens hi tornarem a posar amb en Xavi Sitjà, ja gairebé penúltima secció de la temporada. Gràcies, Xavi, fins d'aquí 7 dies.
1: Fins la setmana que ve.
2: Escoltes Ràdio Palafolls 107.7 FM, 24 hores amb tu.
3: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir.
4: La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043
3: o a palafolls.cat.
4: L'Ajuntament al teu servei.
5: Ràdio Palafolls a les xarxes socials, facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
6: Nosaltres no som de poble. Som de Palafolls. Som de Palafolls. Som de Palafolls.
0: Ja fa uns dies l'Ajuntament de Palafolls ens comentava tota l'organització d'una nova edició del FEM Palafolls. Òbviament, no podem oblidar parts imprescindibles d'aquest FEM Palafolls, com és la desfilada de moda que tindrem aquell divendres, o també el Fora Stocs. De tot plegat, avui ens en ve a parlar la cap de comunicació de la Fundació Privada del Molí d'en Puigverd, és l'Adriana Barba, la tenim aquí al davant. Adriana, molt bona tarda, benvinguda.
7: Bona tarda, què tal, Jordi?
0: Primer de tot, gràcies per acompanyar-nos un any més, i és que ja tornem a tenir aquí el FEM Palafolls, la festa que dona inici a l'estiu al nostre municipi, i òbviament des de la Fundació no podeu faltar amb dos peces imprescindibles, com dèiem, i que tant ens agraden, eh?
7: Sí, a més, bueno, moltes gràcies, primer de tot, perquè sempre recolzeu no només el que fa la Fundació, sinó l'Àmbit Social, llavors és part som part de la comunitat, i així sempre ens ho feu veure també, i estem molt contents doncs d'estar aquí i poder explicar una miqueta el que tindrem aquest any.
0: El que dèiem, no pot faltar la desfilada de moda, ara anirem per parts, però per fer un resum així en plan general, tornarem a tenir desfilada de moda i el Fora Stocs.
7: Exactament, començarem amb la desfilada el divendres 26, que és el tret de sortida per aquest FEM Palafolls, que també tots estem esperant aquest any, i ja l'endemà doncs el Fora Stocs, que aquest any ve amb bastantes novetats.
0: Mm-hmm. Una proposta que, com dèiem, ja no pot faltar, i que suposo que vosaltres també deveu tenir marcat al calendari, i que té diversos objectius, tant pel públic que ve com els usuaris de la Fundació del Molí d'en Puigverd, que en aquest cas també entenc que deuen esperar amb candeletes, però que també treballen de balena.
7: Ostres, i tant, sí, perquè a més al final són dues activitats que, clar, nosaltres les veiem allà un dia en el calendari, d'alguna manera doncs passa molt ràpid, però com tu bé deies, nosaltres treballem tot l'any per això, perquè també el producte amb el que treballem requereix una manipulació que no es fa en dos dies, sinó que es fa en molts mesos. I vaja, al final aquests dos actes acaben sent una celebració també de tot el que s'ha treballat durant l'any. Però vaja, que és algo que fem amb moltíssimes ganes, perquè a veure, Palafolls és el nostre poble i també el que et dèiem, un dels nostres valors és la comunitat. Llavors, quina millor manera de fer comunitat que donant el tret de sortida aquest Fem Palafolls.
0: Anem una mica a pams. Una de les activitats que sempre s'omplena és la desfilada de moda. Com tu ens has marcat el calendari, Adriana, és una de les primeres activitats d'aquest Fem Palafolls que es farà, si no m'equivoco, perquè no tinc el programa davant, però crec que es torna a fer la gespa del casal d'avis.
7: Exacte, correcte.
0: Que ens heu preparat una miqueta. Posa'ns en situació.
7: Doncs, a veure, cada any la gent ho gaudeix molt, però hem de dir que especialment aquest any crec que encara ho gaudirem més.
0: I heu posat encara molta més energia, si sí. Era possible, eh? I moltes més ganes.
7: Diguem de manera com molt, molt col·loquial, que som bastant flipats en aquest sentit i cada any ens ho li posem encara més ganes, si cap. Darrerament ja ho anem fent de manera temàtica, cada any la desfilada té una temàtica, i aquest any farem una cosa que fa molt temps que tenien ganes d'organitzar.
0: Que no em vols anunciar per el que et veig?
7: No, perquè també tinc ganes que la gent estigui atenta a les xarxes d'Àmbit Social Palafolls, però deixo aquí un parell de pistes.
0: Vinga.
7: Aquest any ens centrarem en un musical que és molt mediterrani i que porta molta alegria i molta, molta festa.
0: Si em permets estirar una miqueta més del fil, jo crec que el que sí que em pots explicar és que m'ha dit un ocellet que tindreu la participació, per exemple, d'alumnes de l'Escola de Música i Dansa, tant d'un apartat com de l'altre, eh? Per tant, tindrem música en directe i dansa en directe.
7: Exacte, sí, seguirem una miqueta el fil del que ja vam encetar l'any passat, que va ser fer col·laboracions. Teníem moltíssimes ganes de col·laborar amb el MIT, que a més tenen estudiants de música i de dansa amb molta il·lusió i molt bons. Llavors, els estudiants que hi ha allà, doncs, liderats pels seus professors, faran aquesta, bueno, ens aportaran música en directe, sempre contextualitzat dintre de la temàtica d'aquest musical, i també dansa.
0: Adriana, i el que sí que ja és una tradició és que ens mostrareu, crec que és la nova temporada de tot el que vindrà a les diferents botigues outlets que tenim a Palafolls, no?
7: Exacte. Igual que sempre, tindrem, doncs, desfilada de looks més casuals, looks més de platja, looks de nit. Llavors, tot això serà, doncs, amb la roba dels nostres outlets, amb la qual està molt bé, perquè a vegades un va a les botigues i no sap com combinar-se les coses, i la desfilada, doncs, ens serveix també molt per tenir aquesta visió. També, doncs, clar, és algo que ja fa molts dies que anem preparant, perquè preparar tots els looks perquè quedin bé, doncs tampoc és fàcil, no? Però tothom ho està fent amb moltíssima il·lusió, i una de les novetats en aquest cas que també hi haurà és que hem obert la nova botiga de Red Point,
0: sí,
7: que estarà oberta ja tot l'any, no només en temporada estival, i també hi tenim la marca de Massana i la marca de Guaix. Llavors, aquest any, doncs, també hi haurà desfilada amb productes d'aquestes tres cases.
0: Noves marques, i models que ja coneixerem d'un any a l'altre, perquè sí que és veritat que una de les coses que més ens agrada és que són els propis treballadors i treballadores de la Fundació, que d'alguna manera es transformen en models per un dia, no?
7: Exacte, sí. També quan dic que al final és com una festa per nosaltres, i també una manera com de posar en valor i honrar tota la feina, no? Doncs, que tot el nostre equip fa durant un any, doncs és per això també. Les persones es converteixen en models per un dia i és molt bonic, es viu amb molta il·lusió. I bé, des d'aquí també, doncs, gràcies a totes les marques que col·laboren amb nosaltres. M'he oblidat de dir-te que també hi haurà desfilada amb productes de Gisela, que també és una marca nova
0: recent, que tenim aquí a Palafolls, també.
7: Exacte, recent aterrissada aquest any. Llavors, vaja, estarà molt bé, i a més dintre d'aquest ambient festiu.
0: I aquesta entrevista tenia una dualitat. Primerament, òbviament, que ningú es pensi que els hi cobrarem entrada, per veure aquesta desfilada.
7: Oi,
0: per
7: no,
0: tant,
7: no,
0: entrada gratuïta, i que d'alguna manera aquests aplaudiments s'agraeixen també un cop passin tots els models i les models. Però dèiem que anem cap al Forestocs, en aquest cas serà aquell dissabte, però perquè també hi ha diferents novetats. Què ens pots explicar, Adriana?
7: Exacte. La gran novetat d'aquest any és que no serà a l'aire lliure, sinó que serà al Teatre de Palafolls, que és de fet, just a davant d'on ho fèiem sempre. Llavors, bàsicament serà el Teatre de Palafolls perquè hem volgut atendre la demanda que algunes persones ens havien manifestat en aquests dos darrers Forestocs, i és que al final ho fem doncs, a final de juny. A final de juny fa bastanta calor, per un tema doncs, d'escoltar no? i de tenir com més...
0: present el que la gent us deia, no? Suposo.
7: Exacte, sí, més comoditat, doncs també al final últimament també es parla de bastant risc de calor extrema ja a partir de finals de juny. Llavors vam dir, ostres, si hi ha una possibilitat anem a explorar-la. Llavors en aquest cas agrair també des d'aquí a l'Ajuntament que doncs, ens ha facilitat, no? Bueno, en vàrem parlar amb ells i ens van dir, ostres, doncs sí, fem-ho al teatre, al final és a davant, realment la localització més enllà d'això no es canvia perquè és això, just a davant d'on ho fèiem sempre, i clar, tindrem un espai climatitzat. Llavors això és molt important, no només per les persones que venen a gaudir d'aquest Forestoc, sinó també pel nostre equip que està allà treballant tot el dia.
0: El que sí que canvia és que estareu treballant sota sostre, això també s'agraeix, que la gent que hagi d'esperar també per fer cua, perquè ara parlarem dels diferents torns, perquè sí que és veritat que el teatre té una capacitat una mica més limitada de si ho féssim a fora, però en aquest cas per contra, crec que el que heu fet és ampliar torns, no?
7: Correcte, sí. L'aforament és més reduït que quan ho fèiem, que quan ho hem fet a fora, però com tu bé deies, hem ampliat torns, amb la qual en la totalitat l'aforament continua sent el mateix. Els torns, us informo, seran sempre d'una hora, igual que ho hem fet amb tots els Forestocs. Llavors nosaltres tanquem, repostem, el qual és molt important de comentar, perquè a vegades algú es pensa que si no ve a les 10 no té roba, no? Nosaltres treballem ja tot l'any també perquè anem dividint com tot el producte
0: entre
7: que tenim.
0: Entre els diferents torns, eh?
7: Exacte, llavors entre torn i torn tenim nosaltres una mitja hora per tornar a posar producte i que tothom tingui les mateixes oportunitats. Llavors els torns seran a les 10 del matí, a les 11:30, a la 1, a les 2:30, a les 4, a les 5:30 i l'últim torn a les 7. Llavors, clar, hi haurà menys aforament, però hi haurà més torns, també tenint en compte que serà un espai climatitzat i que, al final, menys aforament també significa més comoditat per comprar.
0: Sempre buscant aquest confort, com dèiem, tant de treballadors com també dels usuaris que agafa la seva entrada, i dic que agafa la seva entrada, ara en parlarem per aquest Forestocs. Sí que és veritat que en uns dies les entrades seran a la venda, suposo que ho anunciareu a través de xarxes, Adriana?
7: Correcte, Jordi. Sí, estem treballant ja en la comunicació i en posar les entrades a la venda, segurament estaran ja entre dijous i divendres. Si la gent ens segueix a outlet.social/Palafolls, que són les nostres xarxes, allà trobarà ja un link també a Instagram que pot anar a les entrades. Com sempre, és a partir de la plataforma d'Intràpolis, és una manera molt fàcil de treure les entrades, 2 euros de reserva que van per una entitat social del poble.
0: Parlem d'això precisament perquè des de ja fa, crec que un parell d'anyets, si no m'equivoco, hi ha un conveni que aquests 2 euros, com dèieu, va a una causa solidària.
7: Exacte, sí. Nosaltres, tots els Forestocs, els 2 euros de l'entrada van per un benefici del poble on ho fem. Per nosaltres això és molt important perquè al final també és com continuar amb aquesta roda social i solidària, no? Llavors, en específic, a Palafolls ja vàrem firmar doncs, això l'any passat, potser una miqueta més, un conveni amb l'Ajuntament i amb les AFES del poble perquè aquests 2 euros es destinin a costejar les extraescolars de nens i nenes doncs, que ho tenen una miqueta més difícil per accedir-hi, no? Llavors, clar, nosaltres ens fa molt contents perquè, ostres, sabem que al llarg de l'any aquest benefici realment se li està traient un partit que té molt d'impacte.
0: Complint amb la vostra part més important, la part social, com dèiem, col·laborant amb el poble, en aquest cas Palafolls, amb el qual treballeu conjuntament, és aquesta l'opció. Se'ns està acabant el temps, Adriana, sí que m'agradaria preguntar-te també sobre tot l'apartat de la logística, no? Perquè nosaltres venim al Forestocs o venim a la desfilada, aplaudim, oh, que bé, que bé ens ho hem passat, però tot això porta molta feina darrere, òbviament de comunicació, però també de tota la gent que està, per exemple, preparant la desfilada. com tu deies, no? Cada torn es renova aquesta roba, per tant hi ha gent allà treballant que d'alguna manera senten realitzats també i que viuen això, i a mi em consta perquè hi hem anat, com una gran festa també a vegades, no?
7: Ho és, és exactament com ho has descrit, és una jornada que significa molta feina prèvia, però alhora allà ho vivim amb molta professionalitat, però també amb molta alegria, i molta alegria també perquè per nosaltres és un dia en què tots els equips, totes les seccions, treballem juntes. I per això, totes les seccions, em refereixo des de personal de botiga, personal de la secció de cosir i estrenar, que ells treballen cosir i estrenar tot l'any perquè aquest fora stock surti, les persones de serveis integrals, absolutament tothom. Llavors, comentar també, fer un recordatori molt ràpid, que la tipologia de roba amb la que treballem pel Fora Stocs és roba nova que ens ve de donació de diverses marques, majoritàriament Inditex. Llavors, clar, no tenim totes les talles que voldríem. Hi han productes que poden tenir una petita tara o alguns productes que estiguin repetits perquè són, per exemple, prototips, i treballem per intentar donar el màxim de sortida i repartir aquests productes per tots els torns, però jo sempre convido a que la gent vingui al Fora Stocs sense expectatives i amb moltes ganes de buscar, i llavors sempre t'acabes emportant sorpreses.
0: Quina millor opció, com sempre, per visitar el Fora Stocs. Si més no, recordeu que en un parell de dies les entrades surten a través de les xarxes socials Outlet Social Palafolls, si no m'equivoco. Llavors, que la gent no es quedi sense la seva entrada, perquè després direm, oi, és que el torn que jo vull no en queden. Clar, és que ens hem esperat com 4 o 5 dies. Llavors, más vale prevenir que curar, no? Que ni diuen en castellà.
7: Exacte,
0: Adriana.
7: Sí.
0: Com sempre, felicitar-vos per la feina que feu, i ho enllaço amb el que dèiem al principi, no només amb aquesta desfilada, no només amb aquest Fora Stocs, sinó durant tot l'any, aquesta feina que poder no és vist tan visible, però que aneu fent a moda de formigueta també cada any. Adriana Barba, cap de comunicació de la Fundació Privada del Molí d'en Puigverd, gràcies avui per ser amb nosaltres.
7: A vosaltres, gràcies per recordar-nos sempre amb totes aquelles coses que se'ns acudeix fer des de la Fundació.
8: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
0: I així acabem el Palafolls en xarxa. Recordar-vos que encara hi sou a temps de poder participar al llibre de regal avui de la llibreria. Consulteu-ho a través de les xarxes socials i nosaltres demà, a aquesta mateixa hora, sabrem el nom del guanyador o guanyadora.

0: les ondes internes continuem amb la ronda d'entrevistes als protagonistes de la política local, en cas amb els portaveus dels representants a l'Ajuntament de Palau. Avui ens visita la regidora que fa més anys que s'asseu a la sala de premsa de l'Ajuntament de Palafolls. Va entrar l'any 2003, és a dir, que en fa 23 anys que ocupa, de fet, ha ocupat tots els papers de l'AUCA a dins del consistori. Ha estat regidora de govern durant molts anys, ha estat regidora a l'oposició, ha estat cap de llista, ha estat cap de l'oposició i també recentment ha estrenat una nova faceta, que és el fet de ser regidora no adscrita al consistori palafollenc. Això vol dir que no té per sobre cap paraigües de cap partit polític. Això ha passat després que justament deixés voluntàriament el grup del PSC per desavinences que amb el temps, a més, s'han fet més clares i més evidents. Ha començat, doncs, un nou rumb en solitari, tot i que, en realitat, sembla que va de bracet amb el seu company i també exsocialista Martí Victòria, o almenys això ens comentava ell la setmana passada. Avui volem analitzar el present, el futur, el passat també d'aquesta legislatura, perquè a cada bugada de fet ens apareix un llençol nou. Amb Dolors Agüera en parlem avui a l'Assumptes Interns, que és regidora no adscrita a l'Ajuntament de Palafolls. Què tal, senyora Agüera? Bona tarda.
1: Bona tarda, Marc.
0: Senyora Agüera, el senyor Martí Victòria deia fa una setmana que vostè podria haver estat alcaldessa de Palafolls si Joan Vila hagués fet un pas al costat i hagués acceptat, doncs, això, fer un pas al costat, i vostè seria l'alcaldessa de Palafolls. Això és així?
1: Sí, això és així.
0: I com és que no ho hem sapigut fins ara que s'acaba la legislatura?
1: Bueno, perquè hi ha coses que queden dintre de les negociacions internes. Jo sempre he sigut molt prudent en aquest aspecte. Bueno, va ser així.
0: Explica'ns què va passar.
1: Bueno, pues, l'altre partit que estava, bueno, que podia fer govern amb el Partit Socialista, doncs va posar la condició de que el senyor Vila no fos l'alcalde, no? Que fos regidor, però que no fos l'alcalde.
0: Per tant, no demanava al cap com s'havia anunciat, és a dir, no que plegués, sinó que, com deia el senyor Victòria, fes un pas al costat.
1: Sí, que fos regidor, però que no fos l'alcalde.
0: I ell hi estava disposat o no?
1: Bueno, en un primer moment va semblar que podria ser, però després, bueno, ell ho va pensar personalment i va decidir que no.
0: Vostè estava disposada a fer el pas endavant i ser vostè l'alcaldessa de Palafolls?
1: Jo sempre he estat a disposició del que m'han confiat els meus companys. Tots els càrrecs que he tingut i tots els llocs que he ocupat me'ls han donat els meus companys.
0: Però escolti, no és una mica estrany que passades les eleccions, un mes després, perquè va ser abans de la Constitució dels ajuntaments, per tant, un mes després de les eleccions, es demani al cap d'un partit que justament, bueno, que faci un pas al costat d'un partit que ha estat escollit, com deia vostè, per la militància. És a dir, vostès dins del PSC s'ho van plantejar en algun moment de dir-li a Joan Vila, fes un pas al costat perquè volem governar?
1: Bueno, això és una decisió molt personal. Li vas dir, això, aquesta decisió l'has de prendre tu. Si tu consideres que sí, perquè el partit acabés governant, doncs està clar que es dones un pas al costat. Si, jo què sé, consideres personalment que no, doncs no ho fas.
0: Trobo
1: una decisió molt personal.
0: Troba vostè que va ser un error?
1: Jo m'hauria marxat, perquè el meu partit i les polítiques que portaven doncs s'haguessin pogut fer.
0: El que deia abans, eh? No, si l'objectiu principal d'aquelles eleccions era governar, fos com fos...
1: Bueno, en principi el PSC sempre ha sigut un partit de govern, no? La nostra trajectòria ha sigut de govern, no? En Palafolls i altres municipis i altres institucions, i entenc que per això van fer la campanya i per això van lluitar, no? a la campanya pues per acabar governant.
0: I per què no volia
1: possible,
0: Palafolls,
1: no?
0: Som a Joan Vila com a alcalde, tot bueno, i que havia tingut molta més representació que no pas Palafolls Som.
1: Bueno, l'altre dia van explicar alguna mica, no? Per les xarxes, no? Que no confiaven en la seva gestió i això, però això li hauria de preguntar a ells.
0: En aquest cas parlem també d'aquest moment, d'aquests pactes postelectorals, eh? Vostè, el senyor Victòria, tothom ha parlat que era un pacte natural el fet de pactar Palafolls Som i el PSC. Abans de les eleccions hi havia hagut algun contacte?
1: Per part meva no hi havia hagut.
0: I de partit, li consta?
1: No.
0: Perquè em sorprèn que passades les eleccions, si tothom donava per fet que era un pacte natural, Palafolls en digui sí, però al cap de llista no.
1: Bueno, són converses d'aquestes de poble, no? Perquè tots tenim, a veure, jo sempre he tingut relació amb el Francesc del Cafè, no? Perquè entre altres coses, quan era regidora del govern, ell també era president de l'Associació de Comerciants i havien treballat molt juntament, no? Altres membres de Palafolls Som, com el senyor Marín, també havia sigut company meu, i per tant nosaltres teníem molt bona relació. I això que estàs prenent algú i dius, bueno, què, pactarem, no? Ens posarem d'acord. Pues sí, era bastant evident.
0: I en aquests moments previs ningú havia dit sí, però aquest cap de llista que porteu...
1: Bueno, en principi igual sí, però tot ha d'arribar en el seu moment. Quan tu no has, encara no has estat les eleccions, es parla per parlar, no? Perquè podien haver-se donat resultats que ni ajuntant-te poguessis sumar, no? Llavors, te pot gustar o no te pot agradar.
0: Deia la senyora Armada a Montbí, vostè ho feia referència, que un dels motius pels quals no confiaven en el senyor Vila com a futur alcalde de Palafolls, i per tant per això van decantar també el fet de demanar que fes un pas al costat, és perquè, diguem-ne, la seva empresa particular tenia problemes econòmics, estava en fallida i que per tant no es veia amb la capacitat de poder gestionar un pressupost entorn a 11 milions i mig d'euros, que és el que té l'Ajuntament de Palafolls. Està d'acord?
1: Bueno, cadascú, això és molt lícit. Si tu has de confiar en un grup de persones, doncs pues és normal que te qüestionis la seva trajectòria en tots els nivells, no? Perquè has de treballar, has de gestionar i has de tirar endavant un poble, i això té molta responsabilitat, i per tant es considera també que és un gest de preocupació, no? D'intentar saber com serien els teus socis. Jo ho trobo correcte que es preocupin, eh?
0: La mateixa pregunta que li feia abans, si era un pacte natural previ a les eleccions, com és que això no s'havia mínimament parlat? Em costa entendre, senyora Güera, que si vostès ho donaran gairebé per fet, la nit electoral gairebé es donava per fet, això ho han dit tots vostès, eh? No és que ho digui jo, que més no hi era, sinó que es donaria aquest pacte. Clar, que de cop dic, no, el volem, aquest cap de llista no, perquè resulta que té problemes econòmics, això no s'havia parlat abans?
1: No, perquè a veure, el lloc encara no s'havia, la partida no s'havia jugat. Podia, al millor, podia haver passat, no?, que Palafolls no traies cap representant, o com que traies quatre, o com que Iniciativa també tingués representació, fins i tot Junts o bueno, els altres partits. És que fins que no jugues la partida no saps realment quins seran, no?, com te quedaré al tablero.
0: Vostè està dolguda que el PSC no obligués a Vila a fer aquest pas al costat o no?
1: No, jo crec que el PSC ja és suficientment adult, entre cometes, per saber què ha de fer.
0: I el partit com es va posicionar en aquell moment?
1: És complicat, perquè quan l'acte no deixa de ser personal teva.
0: Sí.
1: Llavors és complicat, per molt partit que sigui.
0: Vol dir que potser si el partit hagués pressionat, el senyor Vila hagués fet el que han fet vostès, ser regidor no
1: escrit. Potser, també és una altra opció.
0: I si fallava un, no sumaven.
1: No, clar, això és evident.
0: Deia el senyor Victòria que de esos polvos, esos lodos, de fet ho va canviar una mica, però per entendre'ns va dir això, és a dir, que una mica a partir d'aquell punt es va torçar la situació interna dins del PSC. Això és així, és veritat?
1: Bueno, van continuar treballant, però bueno, realment les decisions importants costava consensuar, no? Perquè, bueno, pressupostos, no? El famós pressupost, no? El primer any ens vam abstenir, els acords no s'han complert per part d'Esquerra, i el següent any, doncs, tornes a tenir castenista, jo no ho trobo lògic. Com a partit de PSC, com el PSC, jo crec que no es pot permetre que un partit, entre cometes, es rigui de tu, perquè sembla que s'està rient, no? No t'acompleixo els acords als que hem arribat i ara tornes a pactar, a donar-me suport. Jo no ho trobo lògic. Un partit amb el nivell, no?, amb la institució que té el PSC.
0: El primer pressupost vostès van votar en contra, perquè es va aprovar gràcies a Palafolls Som, i els dos següents sí que va ser amb el suport, en aquest cas, per l'abstenció del PSC. Clar, jo li preguntava això, si vostè estava dolguda i si que des d'aquell punt havia estat, per entendre també una mica la situació. És a dir, que nosaltres hem tingut entrevistes cada any en assumptes interns, i és el que deia al principi, a cada vegada, en vez de perdre un llençol, n'hem descobert un de nou. Aquesta possibilitat de que vostè fos alcaldessa, és a dir, el fet de que Palafolls Som posés sobre la taula el fet de que el senyor Vila fes un pas al costat i vostè es convertís llavors en alcaldessa, això ha sortit perquè el senyor Victòria ho va explicar la setmana passada. Vostès ara estan més lliures per explicar, entenc que no estan sota el paraigua del PSC. Hi ha alguna cosa més que no hem sabut de tot aquest procés postelectoral?
1: No ho sé, va sortir el meu nom perquè jo era la persona que portava més temps a l'Ajuntament, que havia estat a l'Ajuntament, i per un tema d'experiència, suposo. Això també a Palafolls Som ho poden preguntar. Amb el tema del pressupost, jo ja vaig dir que sí que ens van condicionar el vot de l'abstenció. Nosaltres ens vam reunir com a grup municipal el dimecres, que teníem el ple el dijous. Nosaltres vam acordar votar en contra. Així ho van comunicar a la gestora i al grup de la gestora que teníem de WhatsApp, i hi havia gent de Mataró, de l'executiva de Mataró, i ens van donar l'okay. Teníem l'okay del vot en contra. No sé què va passar aquella nit.
0: Sí, Mataró també va donar l'okay en contra.
1: Sí, ens van donar l'okay del vot en contra. Bueno, a partir d'aquí van haver-hi trucades entre partits, ens van convocar a Mataró i ens van dir que havien de buscar projectes per justificar l'extensió del pressupost.
0: El que estic entenent, senyora Güera, vostè està dient que Esquerra, la part comarcal d'Esquerra, hauria trucat, estem fent hipòtesis perquè entenc que no ho sap del cert, eh? Però vostè considera que hi ha una trucada des d'Esquerra al PSC per dir, escolta, això s'ha d'aprovar, però quina força té Esquerra comarcal si no n'han ni pactat amb vostès amb el Consell?
1: No ho sé, jo sé que va haver-hi trucades entre els dos partits i que a partir d'aquí ens van convocar.
0: Jo ho sap.
1: Sí, sí. Sí, sí, perquè es va posar en el grup de WhatsApp i a partir d'aquí se'ns va convocar i se'ns va convidar, o com es vulgui dir, a que busquéssim projectes per arribar a un acord per l'extensió del pressupost i justificar-ho. Jo entenc que això és obligar-te, entre cometes, convidar-te a, no sé.
0: I fer política no és intentar arribar a acords?
1: Sí.
0: Però vostè estava tancada en banda a fer acords
1: no,
0: amb aquest
1: grup. No, és que estem al lluny, han passat 18 mesos i els acords del primer pressupost encara no s'han complert.
0: Hi havia data de,
1: és igual,
0: per fer-lo?
1: Jo crec que has de ser una mica seriós, no?
0: El fet que l'escollissin una mica, el que vostè deia, perquè portava molts més anys, ho hem explicat a la portada, vostè porta 23 anys, si no ens hem equivocat, a l'Ajuntament de Palafolls, amb diferents posicions, com hem explicat. El fet que apostessin per vostès Palafolls Som, això ha fet que vostè estigui més proper a Palafolls Som? O sigui, l'ha costat una mica més a les seves posicions o ja ho era abans d'entrada?
1: No, les posicions d'en Palafolls Som, per un tema d'afinitat, de companyerisme, que jo tenia companys ja que estaven en aquelles llistes, doncs això sí que m'ha fet, i el programa era molt similar, era treballar per al poble, teníem coses similars i la manera d'actuar doncs era més propera a mi personalment que no la d'Esquerra.
0: Ara que vostè no està en el PSC, li pregunto, si hi ha exregidors socialistes dins de Palafolls Som, n'hi ha perquè són visibles i n'hi ha hagut uns que han passat i han marxat, per què es crea una llista a part i per què no estan dins del PSC?
1: Bueno, pues perquè hi ha gent que no se sent còmoda, estan sota el paraigües d'un partit, d'unes sigles, perquè després passen aquestes coses, no? Que a vegades t'acondicionen doncs, a anar per un camí o anar per un altre.
0: Vostè ens explicava que havia tingut ofertes per presentar-se a les properes eleccions, queda un any, d'aquí un any ja haurem passat les eleccions. Ens pot explicar quina és aquesta llista? És la mateixa que li va oferir a Martí Victòria o no?
1: Bueno, jo tinc diverses propostes de partits per incorporar-me a la...
0: No m'ha digui el senyor Osorio.
1: No, després, jo no diré cap partit, això no ho diré. Tinc propostes per incorporar-me a les llistes, no sigui la cap de llista, i tinc...
0: Vostè no seria la cap de llista en aquestes llistes?
1: No, i després tinc una proposta que un partit m'ha posat tota l'estructura per ser la cap de llista.
0: És a dir, un partit que no s'ha presentat mai?
1: O podria ser, no sé, la cap de llista, sí.
0: Aquest partit s'ha presentat alguna vegada?
1: No.
0: És nou?
1: A Palafolls no.
0: A Palafolls no, però ja és d'aquests de nova fornada, no?
1: No.
0: Ens haurem d'estar pensant. Deia el senyor Victòria que ella estava entre 40 i 60.
1: Però és que la família...
0: La família apreta. En el seu cas també?
1: Sí, la meva família també apreta.
0: Com estaria vostè en percentatges?
1: I la gent pel carrer també apreta, però en direccions oposades.
0: Vostè com estaria, si hem de valorar?
1: Pues no ho sé, la meva família sempre respectarà.
0: Vostè té ganes de continuar?
1: Sí. Martí deia 60-40, no?
0: Va anar canviant, durant tota l'entrevista va començar 50-50, però al final ja estava 40-60 i si haguem apretat una mica més. Però deia que si es presentava amb algú seria amb vostè, no aniria cap altra banda. Aquestes ofertes que ha tingut vostè també acceptarien la Martí Victòria o no?
1: Sí, jo també demanaré que ell vingui amb mi.
0: Sí?
1: Sí.
0: Faran tàndem?
1: Sí.
0: I si ell decideix no presentar-se?
1: Bueno, això ja, aquí ja no...
0: Llavors vostè
1: podria anar sola. Si jo decideixo que sí, doncs aniré jo sola.
0: Escolti'm, què sabia vostè de les converses que va destapar la mateixa Mònica Armada sobre una moció de censura la passada tardor entre el PSC i Palafolls Som?
1: Pues jo sabia totes les reunions que es duen a terme per això.
0: Qui hi havia aquestes reunions?
1: Pues hi havia persones de la gestora.
0: La gestora que va imposar Mataró, que són els mateixos que segons vostè imposa que aquí es voti a favor.
1: Sí.
0: Una mica estrany. No? Bueno, per una banda manté a Esquerra, però per l'altra està...
1: I segons les entrevistes que han tingut els meus excompanys, diuen que hi ha de ser el portaveu, diuen que ha de ser el cap de l'agrupació, clar.
0: Però el senyor Victòria em deia que quan escullen aquí, quan s'ha escollit caps de llista aquí, el senyor Vila, per exemple, no va ser escollit perquè Mataró ho deia.
1: No, fins ara no.
0: És a partir d'ara que hi ha intervencionisme.
1: Sí, a partir d'ara, des de la gestora...
0: Però és una mica contradictori que a la tardor vol dir setembre, octubre, novembre,
1: sí.
0: Hi haguessin hagut converses per part de la gestora, membres de Mataró, deia el senyor Victòria, per derrocar Esquerra Republicana, però dues setmanes després apuntalen Esquerra Republicana a l'extensió del pressupost.
1: Bueno, són aquestes contradiccions difícils d'entendre.
0: Qui hi havia en aquestes?
1: Bueno, hi havia membres de la gestora que jo
0: membres de la gestora eren de Palafolls, aquests membres de la gestora?
1: Hi havia d'aquí i hi havia de fora.
0: Per exemple, de Pineda?
1: No ho sé.
0: Per exemple?
1: No diré res.
0: Que de fora de la gestora sembla que no hi havia una persona.
1: Bueno.
0: Per tant, si havia de fora, ja, ja ens queda clar que una d'aquestes persones era precisament
1: tot, tot
0: de fora.
1: Respecte i tota
0: sí, sí.
1: La, per aquestes persones, perquè van fer una
0: feina. I perquè no en sabia res el senyor Victor, el senyor Vila?
1: Bueno,
0: o potser sí que ho sabia.
1: No sap res d'això, no sap res de la reunió de no sé què, no sap res de, no sé, una mica estrany, no? Que era el catellista que... i no sabia res de les reunions que es feien, no sé.
0: Ell sempre deia que, per exemple, que vostès van tenir a Calella no en sabien res. S'ho creu que no en sabia res o no? Aquesta reunió de Calella era per acabar d'intentar altre cop posar-la vostè com a alcaldessa o no?
1: Bueno, era per parlar una mica, bueno, que Palafolson parlés directament amb el que és l'executiva, no? L'organigrama de Mataró.
0: Però no va arribar a un acord?
1: No.
0: Entenc que Palafolson continuava mantenint-se.
1: Estarien governant.
0: També és veritat. Entenc que Palafolson mantenia el fet de que no volia Joan Vila i que continuava apostant per vostè com a alcalde, sí. Com a alcaldessa de Palafolls.
1: Sí.
0: Deia que la senyora Armada va dir que hi havien posat dos noms per possibles alcaldes. Un és el seu, l'altre quin deu ser?
1: Jo, per respecte,
0: sap, Guella, sí
1: que ho sé, però no ho diré.
0: Pot ser l'altre regidor que marxa, Martí Victòria?
1: No ho sé, no diré qui és l'altre company, per respecte a ell, amb el company o la culpa, amb ell.
0: Vinga, ja sí, tenim què és ell.
1: Amb ell i amb Palafolson.
0: I era regidor, per tant.
1: No sé.
0: Per tant, o era el senyor Victòria o el senyor Alonso. Bueno, no hi havia més ells. Això és com una gincama, senyora Güera? Estic aconseguint coses. Estic aconseguint coses. Vostès plantejaven una moció de censura. Vostè estava a favor, entenc, d'aquesta moció de censura quan es plantejava la tardor passada. En base a què? Simplement per aconseguir el poder o perquè estava fent una actuació dolenta al govern d'Esquerra Republicana?
1: Bueno, perquè creien que la nostra manera de treballar és diferent a la d'Esquerra, no? Hi ha coses que nosaltres doncs, fem d'una altra manera. El tema de tot el tema d'obrir l'Ajuntament, no? Que no hi havia manera de que s'obrís la porta, demanar tanta cita prèvia, tot això creiem que ha de ser més accessible de cara a la ciutadania. I bueno, altres qüestions, no? Projectes que nosaltres hauríem gestionat d'una altra manera, tema de recolzament a les entitats que sempre s'estan queixant, no? O, bueno, una mica el dia a dia.
0: I per què fracassen aquestes converses de moció de censura la passada tardor?
1: Bueno, pues perquè hi havia...
0: Perquè el senyor Vila hagués votat que no?
1: Pues era una possibilitat.
0: I vostès marxen de tant vostè com el senyor Victòria, marxen realment pel pressupost o perquè no hi havia finalment un camí cap a la moció?
1: No, el pressupost va ser el detonant. Jo considero...
0: La gota que va fer vessar el got.
1: Sí,
0: però en aquest got també hi havia el tema de la moció, no? El fet de no haver pogut articular la moció?
1: No, perquè la moció ja portava més temps i havíem continuat. Ja teníem clar que acabaríem la legislatura estant a l'oposició. Però és que jo personalment, i continuo creient, que el PSC no es mereix que li prenguin el pèl d'aquesta manera. Ho dic sincerament. I com que em feia mal, doncs vaig dir s'ha acabat. Amb mi no ho comptaran.
0: Vostè ja no està en el PSC... Aquesta propera tardor tocarà de nou parlar d'ordenances, parlar de pressupostos. Vostè se sabrà negociar amb Esquerra Republicana si demana, o si vostè vol?
1: Bueno, sí, per què no?
0: Amb tàbula rasa, començant de zero o...
1: Jo no tinc res amb Esquerra. Hi ha projectes de poble que he votat a favor. He votat dintre del PSC i he votat, ara que soc regidora no escrita, els habitatges de protecció oficial són bons per Palafolls. El tema de Castell, doncs conserven el patrimoni del nostre municipi, encara que hi ha gent que diu per què gasteu els diners al Castell i no amb els carrers, no? Però són coses diferents. Hem recolzat tot el tema de les canonades de distribució de xarxa amb aigua i tot allò. Sempre que hi hagi coses pel poble, ens trobaran.
0: Per tant, podria ser que vostè s'assegués, perquè només falta un regidor,
1: sí.
0: Diguem-ne. Per tant, vostè podia ser, al final, la peça clau...
1: La majoria, no?
0: Qui doni la majoria a Esquerra Republicana. M'ho apunto per la propera, si així li preguntarem. Escolti'm, tornem al present. Vostè està a favor de la benzinera que s'ha d'instal·lar aquí a l'entrada del nostre poble, al carrer Passant, entre Passada i Ramon Turró?
1: Bueno, a mi no m'agraden les benzineres dintre del poble, eh? Per sort, som un poble amb espai i tenim espai per fer-les fora, no? Sí que sabem que a Barcelona hi ha benzineres i els habitatges estan a sobre.

0: va tocar de la rotonda d'entrada a Palafolls. Així d'entrada, com li va rufar això? Lligada o no lligada?
1: És complicat, eh? No m'agrada realment. Tampoc m'agrada la de l'esclat, la que anirà ja a l'entrada.
0: Sí,
1: no?
0: L'altre dia el senyor Victòria parlava de que uns veïns s'havien manifestat, d'altres no. Jo no ho vaig entendre. Vostè ho va entendre, això, que va dir el senyor Victòria, o no?
1: Sí, suposo que refereix que a la de zona de l'esclat, sí, els veïns no s'han posicionat en contra, no? Entenc que es referia a això, no parla tan bé, però entenc que és això, perquè aquesta sí que hem vist que els veïns...
0: Hi ha una forta, sí, ha una forta reacció en contra.
1: No? Estem veient que hi ha un moviment.
0: S'ha reunit o han demanat reunir-se amb vostè, els veïns? O els propietaris del terreny?
1: No, jo no he parlat amb ells.
0: Escolti'm, ja han acabat, estem a, ja no sigui de juny, ja estem a 8 o 9 de juny, a finals del mes passat, de maig, acabaven les obres del castell de Palafolls, les que estaven finançades per al fons Next Generation. No sé si he tingut opció de veure el que s'ha fet o com ha funcionat.
1: No l'he vist, encara no hem...
0: I què en sap?
1: Bueno, sé que és el recinte sobirà, no era el que més es protegia, no? I és la sala que estàvem preparant per fer les visites o per fer alguna mena de... com una sala d'actes, no?
0: Sí.
1: I després es posarà una guingueta, no? També per als, i els accessos, estarà tot més arreglat, quan, a veure si ens fan una visita guiada.
0: En principi ara les obres continuen, perquè la gent no es pensi que ara obrirà,
1: sí,
0: el castell.
1: Hi ha una segona fase.
0: Trigarà una segona fase, en aquest cas amb fons propis. Però quan obri el castell, previst per la propera tardor, deia l'Ajuntament que ja no serà, com sempre, obert al públic, ja en el 24 hores, que tu podies anar a les 3 de matinada, també són ganes, però avui té cadascú, ja no es podrà fer, serà tancat especialment la zona on s'actua, com vostè deia, el recinte Sobirà. Què li sembla?
1: Bueno, serà un tema complicat per als que som d'aquí de tota la vida, perquè allò és com casa nostra. Tots hem pujat alguna vegada o ens han vingut convidats a casa, que anem al castell, que hi ha unes vistes molt maques, i tots sabem per on entrar i per on sortir. Encara que hi hagi tanques, tots hem pujat.
0: Sí, però la gent de Sobirà és més complicat.
1: Sí, no, aquest és més complicat. Bueno, ens haurem d'acostumar. Perquè...
0: Vostè apostava que el govern acabaria les obres, de fet ho va fer sobre la botzina, jo crec que l'últim segon encara estaven posant maons, però que acabaria la inversió d'aquests 3, gairebé 3 milions d'euros al castell, vostè confiava o no?
1: Sí, jo confiava que s'acabarien, perquè a veure, quan demanes una subvenció d'aquest tipus te la jugues molt i has d'estar molt segur. Clar, en un recinte com aquest, que potser moure una pedra suposa que caiguin unes quantes, era una mica complicat, no? O arriscat, o temerari, no? Dir que sí que ho assolirien, però bueno, finalment ens hem de felicitar a totes les persones que han treballat, que han arribat a temps i podem cobrir la subvenció.
0: Bàsicament perquè si no s'arribava a temps es perdien els diners o una part dels diners, sí, d'aquesta subvenció. Passa el mateix amb els HPO, amb els habitatges de protecció oficial, aquesta vintena d'habitatges que estan en construcció en aquesta perllongació del carrer del mig. Li pregunto el mateix, no sé si els ha visitat o ha pogut veure l'evolució d'aquestes obres.
1: Passàvem pel carrer, no? Que vens pel carrer del mig, doncs veus la projecció, no? Sí. Sí que al final sí que es veien moviments de terra, però no t'ho imaginaves, no? I un dia comences a veure aixecar parets, no? Perquè això és molt ràpid, com que són mòduls, de seguida ja vas veure, no? Que aixecaven les parets. Aquí sí que la companya de Palafolls va demanar fer una visita, i l'altre dia l'alcalde ens va dir per buscar una data per ensenyar-nos algun pis que ja estava acabat.
0: Vostè creu que arribarem a final, també això s'ha d'acabar a finals d'aquest mes de juny, sí, la data límit és a finals d'aquest mes de juny?
1: Sí, jo crec que sí.
0: S'ha explicat molt poca cosa sobre el procés d'adjudicació d'aquests pisos, bàsicament doncs que hi haurà una sèrie de pisos que ja gairebé per llei o per normativa ha d'anar destinada a certs col·lectius, però entre algunes de les prerrogatives que té l'Ajuntament hi ha la de demanar un mínim d'empadronament al nostre municipi, ja sigui continuat, és a dir, els últims anys, mínim 3 anys empadronat, o dels últims 10 anys haver estat doncs, 3 anys empadronat. Què li sembla això?
1: Doncs sí, em sembla bé que hi hagi un mínim d'empadronament, perquè si no seria molt injust per la gent que és d'aquí de Palafolls, que vol viure, continuar visquent aquí al seu poble. A mi em sembla bé.
0: En la darrera entrevista que vam tenir aquí l'Assumptes Interns, vostè carregava contra la gestió de l'actual govern municipal, especialment per l'ampliació del capítol 1, capítol 2 dels pressupostos, el de personal, el de serveis. Què li sembla que ara us vulgui crear la figura d'un inspector de policia?
1: Bueno, jo penso que primer hem de cobrir més agents, no? O tenir coberta l'escala per sota, no? Perquè ja tenim comandaments i crec que teníem una sergent, no? O tenim una sergent.
0: Sí.
1: Crec que s'acabarà la comissió de servei, crec que a 30 de juny.
0: Sí, no? Si m'equivoco, més de juny, sí.
1: Sí. Doncs crec que s'ha de consolidar per baix i després, doncs, quan tinguis l'escala per baix consolidada, doncs...
0: Quan diu consolidada vol dir que els agents que són agents s'acabin de treure,
1: sí,
0: la carrera.
1: Tenim els caporals, que tenim places vacants, la plaça de sergent està vacant,

0: O sigui, crec que per baix encara tenim feina.
1: Per tant, vostè creu que no és necessari?
0: Ara mateix no.
1: Vostè, quan vostè era en el govern, el 2007, vostès també presentaven una oferta d'inspector de policia. Com és que llavors sí que ho era?
0: Bueno, suposo que el regidor...
1: Perquè a més segur que hi hauria molt menys, sí, molts menys agents, perquè teníem 8.000 habitants.
0: El regidor, o a lo millor per tenir un comandament, a la persona que tu havies buscat o que volia venir a Palafolls, doncs demanava tenir un càrrec més important, no ho sé.
1: Però que es creien les places una mica en funció
0: no,
1: de qui ve?
0: No, però la gent es mou. La gent es va movent en comissions de servei, en permutes... però clar, jo personalment...
1: Hi ha suficients agents de Palafolls o no? Tenim 22,
0: crec que
1: si no recordo malament.
0: Bueno, jo crec que si els tinguéssim tots, els quatre caporals i l'estructura, estaríem en el número ideal. Sempre
1: no
0: es vol demanar més, eh?
1: No els tenim perquè estan de baixa, no els tenim perquè no estan
0: coberts.
1: Bueno,
0: hi ha gent de baixa, els caporals no hi ha...
1: Però això és inevitable, suposo.
0: Bueno, tenim dos caporals que estan amb, com es diuen, comissions... No,
1: comissió de servei?
0: Sí, que es nomenen provisionalment,
1: ah,
0: no?
1: Ah, sí.
0: Ara no me surt la paraula.
1: Bueno. Sí, accidentals, bueno,
0: sí,
1: una mica accidentals.
0: Estan com en substitució dels caporals actuals. Això te vol dir que són dos agents que estan ocupant dos places de caporal. Per tant, te falten dos agents. No sé, eh? Jo crec que... van 22, 23 i tota l'escala després de quatre caporals, un sergent, un inspector.
1: Sí, 23 rasos, per entendre'ns, sí. Llavors els quatre caporals, sergent, sotsinspector i inspector.
0: Bueno, jo me pararia
1: sí, perquè crec que no hi ha res més després,
0: sí,
1: de
0: no sé,
1: bueno,
0: no,
1: superintendente,
0: no,
1: però
0: sí.
1: Suposo que
0: això ja se'ns va de poble, eh?
1: I la figura del càrrec de confiança que vol implementar en aquest cas el govern d'Esquerra Republicana en aquest final de mandat, de fet a partir d'aquest mes de juny, què li sembla?
0: Jo amb els càrrecs de confiança no tinc cap problema, eh? Nosaltres havíem tingut sempre càrrec de confiança,
1: fins a 3,
0: eh? Teníem gerent, teníem cap
1: de la brigada i coordinador de cultura,
0: vale? El que passa és que és una mica típic, no? Perquè és el nostre arquitecte que assessorarà, però clar, no té signatura perquè no és un funcionari i l'Ajuntament necessita...
1: S'haurà jubilat.
0: Sí, l'Ajuntament necessita algú que signi tots els projectes. Per tant, això que venia el senyor Vila de que el cost era zero, jo no sé com ha fet els números, però clar, si tenim un arquitecte en plantilla, que costa, m'ho invento, 40.000
1: sí, sí,
0: euros, tenim un arquitecte...
1: Bueno, una mica més, segurament.
0: Un arquitecte que està en un contracte programa per gestionar tots els temes,
1: sí,
0: del Next Generation, però aquest no el comptaré perquè aquest senyor o senyora marxarà quan passin els 3 anys. Això no ho comptaré. El tenir un arquitecte són 40.000 euros. Ara tenim un càrrec de confiança, 40.000 més. Seran 80. Cost zero, no? S'ha doblat. Perquè, clar, algú ha de fer els informes que s'han
1: de signar. Perquè aquesta que està en un contracte programa no pot signar?
0: No, bueno, pot signar, però no podrà assumir tota la tasca que se li vindrà. Perquè clar, si tu deixes, tens dues figures i ja la diu que està el Departament d'Urbanisme està col·lapsat, si només deixes una figura és complicat. Per tant, és que la
1: però
0: plaça
1: vostè està en contra pel fet que suposa un augment de recursos econòmics i
0: bueno,
1: no pas perquè la persona
0: també,
1: que estem parlant en qüestió s'ocupi de la gestió o la supervisió d'aquests assumptes.
0: No, en contra de la persona no tinc res, és una persona que va venir amb nosaltres i és un professional esplèndid i amb molta experiència i
1: per
0: una
1: tant,
0: gran capacitat.
1: No la creu necessària o és una qüestió de diners?
0: No, jo crec que s'haurien d'haver fet els passos, no? Si aquests senyors sabien que per llei, és per llei que el 70 s'ha de jubilar i ja no el deixen prorrogar més perquè està fent pròrrogues, doncs s'havia d'haver previst de treure la plaça, no? I a partir d'aquí, doncs, el que ens van explicar, que conviurien dos semestres, un semestre, 6 mesos, amb dos per fer el traspàs. Clar, això no ha passat i ara ens trobem que estem aquí.
1: Escolti'm, en el seu dia es van parlar que ja han existit trobades, converses pel canvi del model de recollida d'escombraries a Palafolls. S'han fet més o no?
0: Ens van convocar amb una consultora que ens va venir a presentar una mica bueno, diferents projectes de municipis, van valorar una mica el que teníem aquí nosaltres, no? Que van dir que els contenidors eren molt fantàstics, que el Martí estava content perquè per fi algú li havia dit que eren, bueno, ens van dir que eren contenidors que perfectament es podien modificar per tenir la targeta,
1: sí,
0: aquesta targeta que tu passes, que tu passaries i això te permetria tenir bonificacions després.
1: Sempre quan que s'escollí el model de contenidors intel·ligents, que no sé si estan molt per la labor des de l'Ajuntament, perquè em sembla que sempre han apostat pel porta-a-porta.
0: Sí, Esquerra sempre ha apostat per el porta-a-porta. Jo crec que el sistema que hi ha ara funciona, s'haurien de fer sí, més campanyes informatives o de sensibilització per la gent, i també, per què no, alguna campanya sancionadora, perquè hi ha gent que no recicla perquè no vol.
1: Sí, doncs, senyor Güell, ens hem quedat sense temps. Només li demano, perquè com que falta un any, entenc que això de la decisió de si va una llista o va una altra, o si vostè la lidera una nova o no va de número 1 en alguna, que no sé si té pensat quan ho dirà això, quan ho decidirà.
0: Bueno, m'agafaré l'estiu per acabar de decidir.
1: Ui, mare meva.
0: No, ja tens de tot. Jo dic jo que he portat moltes campanyes.
1: Dolors Agüera, regidora no escrita a l'Ajuntament de Palafolls. Moltes gràcies per ser avui a les Juntes.
0: Gràcies a tu, Marc.

0: Palafolls s'uneix a la caminada Maresme suma passes contra el maltractament de la gent gran. El pròxim dilluns, Palafolls commemorarà el Dia Mundial per la presa de consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans amb una caminada popular. L'activitat, que s'emmarca en la iniciativa comarcal al Maresme suma passes, busca visibilitzar una realitat sovint silenciada i fomentar la sensibilització social. El punt de trobada serà a les 9 davant l'Ajuntament. L'acte començarà amb la lectura d'un manifest conjunt que es llegirà simultàniament a diversos pobles del Maresme. Seguidament s'iniciarà una passejada simbòlica pels voltants del poble que finalitzarà amb un petit esmorzar de germanor i el lliurament d'un obsequi de cortesia del Consell Comarcal del Maresme. Judit Puig, responsable de l'àrea de gent gran i serveis socials de l'Ajuntament, ha destacat la importància d'aquesta efemèride.
1: I moltes vegades aquests dies serveixen per visibilitzar doncs, una realitat. En aquest cas estem parlant de la realitat del maltractament contra les persones grans. No? Llavors aquest dia el que volem és bueno, una miqueta posar aquest nostre granet de sorra en aquesta activitat a nivell comarcal i que se'n parli, que es parli d'aquest tema que sembla que no passa, que no existeix, que és una cosa que no es comenta, doncs sí, doncs necessàriament existeix i per tant aquell dia, doncs per això és important començar l'acte amb la lectura del manifest, que és un manifest conjunt, que és el mateix manifest que es llegirà a tots els municipis de la comarca.
0: A la vegada també ha subratllat que no es tracta d'una prova esportiva exigent, sinó d'un acte reivindicatiu i social, obert a tothom.
1: És un tema que tota la societat, tota la població, ens interpel·la el tema del maltractament contra la gent gran. Per tant, a la lectura del manifest a les 9 del matí, com més siguem millor, i després a la caminada, doncs també que pot venir qui vulgui. Sí, vull dir que és un tema que tard o d'hora tots serem persones grans i totes serem no susceptibles de rebre un tracte no gaire adequat, no?
0: Tot i que l'activitat és gratuïta, cal fer una inscripció prèvia. Les persones interessades es poden apuntar de 9 a 2 a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament o a les tardes de 4 a 7 al casal d'avis. L'organització recomana portar calçat còmode, protecció solar i aigua fresca per combatre la calor. Aquesta acció es complementarà el pròxim 26 de juny amb una jornada tècnica adreçada a professionals per implementar una guia d'abordatge dels maltractaments a la gent gran a nivell local.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.
3: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresme.
4: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
3: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
5: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
3: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dimecres 10 de juny de 2026. Continua baixant l'atur a la comarca el mes de maig i la taxa ja queda per sota del 8%. Martí Capçada.
6: La tendència a la baixa de l'atur al Maresme, com al conjunt del país, no s'atura precisament i aquest maig es van tornar a registrar xifres de rècord perquè les 18.331 persones aturades que hi va haver ens rematen a dades del gener de 2008. En concret van ser 500 menys que l'abril i 950 menys que el maig del 2024.
3: Calella demanarà 6 milions d'euros al Pla de Barris de la Generalitat, Sergi Ferrer.
7: Els municipis poden optar a aquestes ajudes per impulsar projectes de transformació urbana, transició ecològica i acció sociocomunitària, sempre que compleixin els criteris d'àrea d'atenció especial establerts pel decret.
3: I torna al Marès Músic 2026 al concurs de música Jove del Maresme, Martí.
6: El certamen, que té com a objectiu donar suport, visibilitat i oportunitats professionals als joves artistes de la comarca, mantindrà obertes les inscripcions fins al 15 de setembre.
3: Un canatenc crea Sennom, una aplicació que ofereix itineraris segurs. Dani Grau.
8: L'impulsor és el canadenc Tristany Soriano, que ha fet aquesta aplicació amb dos companys més de l'Escola Pia Santa Anna Mataró.
3: El Conta un arxiu és protagonitzar la Setmana Internacional dels Arxius a Malgrat, on a Malgrat.
9: L'acte serà aquest divendres i comptarà amb la participació de l'autora del llibre, l'arxivera Núria Canyelles, i de la il·lustradora Anna Domènech.

0: Aquest és un dels titulars del dia. Continua baixant l'atur a la comarca del Maresme el mes de maig i la taxa ja queda per sota del 8%. Martí Capçada, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Així és, la tendència a la baixa de l'atur al Maresme, com el conjunt del país, no s'atura precisament, i aquest mes de maig es van tornar a registrar xifres de rècord, perquè les 18.331 persones aturades que hi va haver ens remeten a dades del gener de 2008. En concret, en van ser 500 menys que l'abril i 950 menys que el maig del 2024. Això deixa una taxa per sota del 8%, concretament del 7,99%. Segons l'informe mensual que publica el Consell Comarcal del Maresme, la disminució és generalitzada per sectors, franges d'edat i sexes, però hi ha una excepció cridanera, l'increment de l'atur entre les persones amb estudis postobligatoris. Si bé en termes mensuals l'atur baixa en tots els nivells formatius, en comparació amb fa un any augmenta un 3% entre les persones amb formació postsecundària, especialment novament entre les dones, on el creixement arriba al 5,43%. Aquest comportament confirma una tendència que parlaria d'una major dificultat d'inserció o reubicació laboral d'una part de la població amb nivells formatius més elevats. Per municipis, l'atur ha baixat a 22 poblacions i només ha baixat a 8. No és el cas de Premià de Mar. Al maig van tenir 1.160 aturats, 9 menys que el mes d'abril, i la taxa va quedar en un 8,3%.
0: Calella demanarà 6 milions d'euros al Pla de Barris de la Generalitat. Sergi Ferrer, bona tarda.
2: Bona tarda. Els municipis poden optar aquestes ajudes per impulsar projectes de transformació urbana, transició ecològica i acció sociocomunitària, sempre que compleixin els criteris d'àrea d'atenció especial establerts pel decret. Un d'aquests és que la renda per càpita de l'espai que es tria sigui de les més baixes de la ciutat. A Calella, la renovació de la piscina municipal o la substitució de la coberta del pavelló del Parc del Mau es podrien finançar amb aquesta subvenció. Marbo, que és l'alcalde de Calella.
3: Tinguéssim la sort i aconseguim el finançament, doncs serà el moment que els detallarem molt més, que podrem treballar-hi molt més, per tant serà quan podrem explicar tot el que hi ha previst fer. Nosaltres triem aquesta zona perquè el pla de barris també té en compte diferents indicatius, com per exemple la renta per càpita dels habitants. En aquest espai, doncs, és la zona de Calella que la renta és més baixa, però a més doncs, també coincideix en que hi ha diferents equipaments municipals, per exemple doncs, la piscina, l'escola de Minerva, el pavelló del Parc del Mau, i per tant és la zona on té més sentit que nosaltres ho demanem, perquè també doncs, cal fer actuacions ja que ja són conegudes, com per exemple la renovació de la piscina municipal o la substitució de la coberta del pavelló, per posar un exemple.
2: Aquest programa té com a objectiu millorar els barris i viles des del punt de vista urbà, ambiental i social, tot reduint les desigualtats territorials i socials. El pla preveu una inversió de 1.600 milions d'euros entre el 2025 i el 2029, aportats majoritàriament per la Generalitat i complementats pels ajuntaments. A aquesta convocatòria s'hi poden presentar els 947 municipis de Catalunya, fet que fa pensar que les possibilitats d'aconseguir el finançament són reduïdes. Per això, des del consistori asseguren que cal ser prudents i assumir que obtenir la subvenció serà complicat. La proposta s'haurà de presentar durant el mes de juliol i s'espera rebre una resposta abans que acabi l'any.
0: I a Palafolls, el govern i el PSC s'oposen a la nova benzinera del carrer Passada amb al·legacions i pressió política. Melina Morilla, bona tarda.
4: Bona tarda. La possible instal·lació d'una benzinera a l'entrada de Palafolls continua generant debat polític i preocupació entre el veïnat. Tant l'equip de govern d'Esquerra com el grup municipal del PSC han expressat el seu rebuig al projecte que l'empresa Plenoil vol impulsar al número 15 del carrer Passada. La qüestió va centrar bona part de la darrera trobada entre l'alcalde i els veïns del centre celebrada ahir al vespre. Durant aquesta reunió, Francesc Alemany va deixar clar que el govern no veu amb bons ulls la implantació d'una estació de servei en aquest espai situat entre els carrers Passada i Ramon Turró. Segons l'alcalde, la benzinera tindria un impacte negatiu tant en la imatge d'entrada al poble com en la qualitat de vida dels residents més propers. Tot i aquesta oposició política, l'alcalde va recordar que l'Ajuntament haurà d'actuar d'acord amb la normativa vigent que actualment permet aquest tipus d'instal·lacions. Paral·lelament, el PSC anuncia que presentarà al·legacions contra el projecte després de reunir-se amb els veïns afectats i mantenir una trobada amb l'equip de govern. Els socialistes consideren que la documentació aportada per l'empresa és insuficient i reclamen més informació abans que es pugui autoritzar cap llicència. entre les preocupacions expressades i a l'impacte dels sorolls i de la contaminació lumínica durant la nit, l'increment del trànsit en una zona residencial i els possibles riscos de contaminació del sol i de les aigües subterrànies. També alerten sobre les emissions contaminants i sobre la possible afectació a la salut pública. Finalment, el govern va anunciar que abans d'acabar l'any s'instal·laran en aquesta mateixa zona reductors de velocitat al carrer Passada per evitar que els vehicles circulin a una velocitat excessiva en aquesta via de sortida del poble.
0: I torna al Marès Músic 2026, el concurs de música jove del Maresme, Martí.
1: Correcte, el Marès Músic, el concurs de música jove del Maresme, ja ha obert la convocatòria de la seva 22a edició. El certamen, que té com a objectiu donar visibilitat, suport i oportunitats professionals als joves artistes de la comarca, mantindrà obertes les inscripcions fins al 15 de setembre. El concurs està impulsat pels ajuntaments de Cabrils, el Masnou, Montgat, Sant Vicenç de Montalt, Tiana, Tordera i Vilassar de Mar, amb el suport del Consell Comarcal del Maresme i també la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. La convocatòria s'adreça a solistes i grups de qualsevol estil musical. Per participar-hi, les persones candidates han de tenir entre 16 i 30 anys, tot i que s'accepten membres d'entre 14 i 35, sempre que més del 50% del grup es trobi dins de la franja principal. A més, almenys una de les persones integrants ha d'estar empadronada en alguns dels municipis del Maresme. Les candidatures es poden presentar a través del web del concurs, on també es poden consultar les bases completes. El jurat valorarà aspectes com la qualitat i l'originalitat del projecte, la qualitat vocal i instrumental, la producció musical i la viabilitat dins la proposta del mercat actual. També es tindran en compte l'ús de la llengua catalana i la presència femenina en els projectes participants. La gran final es celebrarà el 7 de novembre a Sant Vicenç de Montalt, municipi que enguany acollirà l'esdeveniment.
0: Canviem de qüestions. Un canatenc crea Senom, una aplicació que ofereix itineraris segurs. Dani Grau, bona tarda.
5: Bona tarda, Gemma. L'impulsor és el canadenc Tristany Soriano, que ha fet una aplicació amb dos companys més de l'Escola Pia de Mataró. El projecte l'han batejat com a seu nom i ha quedat finalista en el concurs Audi Crea Challenge d'Audi Espanya. A finals de juny participaran a la final i, si guanyen, podran viatjar a Silicon Valley, on participaran en el programa de crèdit i innovació tecnològica. Senom és una aplicació que proposa rutes urbanes més segures i permet comunicar incidències als ajuntaments. L'eina genera rutes intel·ligents que prioritzen carrers ben il·luminats, amples i sense obstacles, amb l'objectiu de facilitar trajectes més accessibles i confortables. Senom ha estat seleccionat com a finalista entre més de 600 projectes presentats d'arreu de l'estat des de l'Audi Crea Challenge, una iniciativa que impulsa propostes innovadores desenvolupades per proves per joves estudiants. Si guanyen el concurs, viatjaran fins a Silicon Valley per participar en un programa de creativitat i innovació tecnològica. La iniciativa es troba ara en fase de votació popular. Es pot donar suport al projecte a través de la web www.audicrea.com voting, i per tant encara no s'ha acabat, i a veure si aquesta iniciativa surt finalista i guanyadora i poden tirar endavant aquesta iniciativa. La setmana que ve intentarem tenir amb nosaltres aquí a Tristany Soriano.
0: Gràcies, Dani. I una vuitantena de premianencs de Sant Cristòfor i Santa Maria s'han organitzat per seguir i testimoniar els actes principals de la visita de Lleó 14. Sergi Ferrer, bona tarda.
2: Així és, una vuitantena de premianencs de les parròquies de Sant Cristòfol i Santa Maria s'han organitzat per acudir ahir i avui als actes públics del Papa Lleó XIV a Barcelona. I van ser ahir a la vetlla de l'Estadi Olímpic i avui han anat a la missa de la Sagrada Família. Un dels impulsors d'aquesta expedició, en Guillem Martín, ha dit a Premià Mèdia que volen testimoniar aquest esdeveniment per compartir-lo a Premià de Mar, i s'ha mostrat orgullós de que ha representat d'alguna manera el municipi, i especialment tots aquells que per raó d'edat o altres motius no hi han pogut anar en aquest episodi històric.
6: De les dues parròquies que hi ha, Santa Maria i la d'aquí Sant Cristòfol, més o menys anirem unes 70 persones, 80 més o menys. S'està visquent, he de dir, amb molta il·lusió. És una cosa que ara personalment doncs no havia viscut mai, per una manera, i I la gent, de veritat, molta il·lusió, moltes ganes, molta estima, perquè també sabem que el Papa ve aquí també a evangelitzar. La idea és trobar-nos tots allà i poder gaudir, i després, quan arribem aquí, poder donar testimoni del que nosaltres hem estat quan va venir la santedat i que vam ser partíceps de tot aquest gran esdeveniment. A l'estar ja és com representem també premiar i representem tota aquesta gent, que molta gent gran que no ha pogut anar per temes de mobilitat i el que sigui, i al final és com un orgull, no?, també com poder representar-ho allà.
2: El programa d'avui a la Sagrada Família, jornada central de la seva visita a Catalunya i que coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, constava d'una ofrena floral a la cripta de Bonmatí i continuarà amb una missa solemne a l'interior de la Basílica al vespre i, finalment, la benedicció i inauguració de la Torre de Jesucrist.
0: Anem cap a Palafolls. L'exregidora Dolors Agüera acusa el govern d'Esquerra Republicana de Catalunya de riure's del PSC, Melina Morilla.
4: Així és, l'exregidora socialista i ara no adscrita, Dolors Agüera, creu que el govern municipal d'Esquerra s'està rient del PSC. Ho considera al veure que no s'estan complint els acords de les dues formacions van pactar fa un any i mig, arran de la primera abstenció per aprovar els pressupostos. Agüera se'n fa creus que un partit com el PSC ho pugui permetre.
7: El primer any ens vam abstenir, els acords no s'han complert per part d'Esquerra, i el següent any doncs, tornes a tenir que abstenir-te. Jo no ho trobo lògic. Com a partit de PSC, com el PSC, jo crec que no es pot permetre que un partit, entre cometes, es rigui de tu, perquè sembla que s'està rient, no? No t'acompleixo els acords als que hem arribat i ara tornes a pactar, a donar-me suport. Jo no ho trobo lògic amb l'institució que té el PSC.
4: Agüera manté que en els darrers pressupostos la posició del PSC va venir marcada des de Mataró i va desvelar que hauria estat una trucada entre partits a nivell comarcal la que hauria desbloquejat els pressupostos municipals. Agüera també va confirmar que Palafolls va proposar-la com a alcaldessa en substitució de Joan Vila en els contactes postelectorals. Segons l'exsocialista, Vila s'ho va pensar, però va acabar refermant-se com a alcaldable del PSC. El seu nom hauria tornat a sortir com a possible alcaldessa de Palafolls la passada tardor, arran de les converses per articular una moció de censura contra el govern d'Esquerra. Segons ha explicat Agüera, la gestora va iniciar contactes amb Palafolls-Som per buscar un relleu al govern municipal i per convèncer els de Mònica Armada van proposar dos noms, el de la mateixa Agüera i el d'un company socialista. Una moció que no tenia futur si no comptava amb tots els vots del PSC, entre ells els del propi Joan Vila.
0: I el ple d'aquest dijous de Malgrat actualitzarà el POUM per permetre la rehabilitació i conservació d'edificis. Ona Malgrat.
8: Així és, aquest dijous se celebrarà el ple ordinari del mes de juny. Entre els punts destaca l'aprovació inicial d'una modificació puntual de les normes urbanístiques del POUM. La proposta preveu actualitzar 19 articles i una disposició addicional del planejament municipal per adaptar-los als canvis legislatius dels darrers anys i facilitar la rehabilitació, conservació i manteniment d'edificis. Una de les modificacions més destacades afecta alguns immobles del nucli antic de Malgrat. Segons ha explicat el regidor d'Urbanisme, Jofre Serret, la normativa vigent era molt restrictiva i dificultava la conservació d'algunes finques. El regidor ha remarcat que la modificació no implica una liberalització de les obres, sinó que adapta la normativa municipal al marc legal actual perquè el planejament municipal no sigui més restrictiu que la pròpia norma superior. D'altra banda, també s'aprovaran les festes locals de Malgrat durant el ple per a l'any 2027. El ple municipal, recordem que es podrà seguir en directe aquest dijous a les 7 de la tarda a través d'Ona Malgrat i també al canal de YouTube de l'Ajuntament de Malgrat.
0: Més temes, s'instal·len nous desfibriladors a Tordera, Matres Serres.
9: Exacte, Tordera continua ampliant la xarxa de desfibriladors externs automàtics, la urbanització de Roca Rossa i l'adquisició d'un altre equip pel segon camió del cos de bombers voluntaris de Tordera són els dos nous punts de la llista. En aquest cas, un desfibrilador extern automàtic és un aparell segur i efectiu que permet realitzar una descàrrega elèctrica sobre el cor d'una persona en aturada cardiorrespiratòria, ho explica la tècnica de Creu Roja de l'Alt Maresme, Maria del Mar Fernández.
10: És molt senzill i estan pensats actualment els que hi ha als carrers perquè qualsevol persona es pogués fer servir. L'únic que sí que has de tenir en compte, sobretot de la seguretat de que ningú toqui el malalt quan la màquina està treballant. Un cop té el col·lapse, doncs valores la consciència, simplement preguntar-li hola, hola, et trobes bé? Com estàs? I si no et contens, hauries de valorar si respira o no. Si no respira, doncs ja activem tota la cadena, truquem al 112 i comencem les compressions i tot el que vingui després.
9: Més d'una vintena de desfibriladors ja es troben repartits per tot el poble i estan preparats per poder

0: El setembre tant en l'Escola Misericòrdia com el Turó del Drac i també l'Escola Bressol del Palauet disposin d'aquests espais d'ombres. L'Ajuntament destina a aquest projecte els 25.000 euros del pressupost participatiu i n'ha afegit 25.000 més per tal d'incloure la llar d'infants. Aquesta va ser una de les reivindicacions que va fer la sessió de pares i mares del Turó del Drac en la darrera reunió que van mantenir amb l'Ajuntament. També demanen sistemes de climatització per tal de combatre les altes temperatures que s'assoleixen aquests dies a les aules. En aquest sentit, la regidora d'Ensenyament de Canet, Roger Madrid, ha tractat aquesta petició als serveis territorials i s'ha compromès a instal·lar aquests sistemes de climatització durant aquest estiu.
1: Gràcies. I els alumnes de l'Escola Sant Jordi estrenen les visites escolars a l'Aula de Natura de Sant Vicenç de Montal. Martí Capçada.
2: Doncs sí, l'Aula de Natura de Sant Vicenç de Montal ha rebut la seva primera visita escolar amb la participació dels alumnes de quart de primària de l'Escola Sant Jordi. L'activitat celebrada ha permès als infants descobrir la biodiversitat local a través de l'observació directa i el contacte amb l'entorn natural. Durant el matí es van organitzar quatre visites en grups reduïts per afavorir una experiència més participativa i propera. Les sessions van ser conduïdes per dues educadores de l'empresa Casa dels Ocells en una actuació subvencionada per la Diputació de Barcelona. Els escolars van recórrer diferents espais de l'aula de natura i van conèixer les espècies que hi habiten. Entre les activitats destacades hi va haver l'observació de la pol·linització a la zona de les flors, la descoberta de rèptils i petits mamífers a la paret de pedra seca i l'exploració de la bassa, entre altres activitats, on van poder examinar amb lupes diversos insectes aquàtics.
1: I el conte Un arxiu és protagonitza la Setmana Internacional dels Arxius a Malgrat, on a Malgrat
3: la Biblioteca La Cooperativa acollirà aquest divendres la presentació del conte Un arxiu és, una de les activitats programades del Servei Arxiu Municipal de Malgrat amb motiu de la Setmana Internacional dels Arxius. L'acte serà a les 6 de la tarda d'aquest divendres i comptarà amb la participació de l'autora del llibre, l'arxivera Núria Canyelles, i de la il·lustradora Anna Domènech. L'obra segueix un grup d'alumnes que visita un arxiu durant una excursió escolar i que a través de la documentació que descobreixen comencen un viatge per la història del seu entorn. La celebració de la Setmana Internacional dels Arxius inclourà també una formació aquí a Malgrat sobre patrimoni audiovisual i sonor que es farà el mateix divendres al migdia a la sala Joaquim Garriga de l'Arxiu Municipal. La sessió anirà a càrrec de l'empresa Rescat Films, especialitzada en la recuperació i preservació de material cinematogràfic i audiovisual, i està dirigida tant a professionals dels arxius com també a persones interessades en el món del cinema i la conservació del patrimoni.
1: I a Calella, solidaritat i festa major de la mà a la 8a mostra de postres casolanes a l'AVE. Sergi.
4: Sí, aquest dissabte la solidaritat i la festa major tornaran a donar-se a la mà a la 8a mostra de postres casolanes organitzada per la Fundació Privada de Salut del Maresme i la Selva. Dues de les organitzadores, Maria Antònia Pujol i Carme Puig, han recordat que tots els diners recaptats dissabte seran destinats a l'AVE per continuar amb els seus programes d'atenció a persones malaltes i als seus familiars. A les edicions anteriors, la recaptació ha rondat els 1.000 euros. És una de les activitats de la festa major de Sant Quirze i Santa Julita, que comença just aquest cap de setmana. Tothom hi pot col·laborar. Només cal preparar un dolç casolà que no necessiti nevera i portar-lo dissabte a la parada que l'AVE tindrà al capdamunt del carrer Sant Joan.
5: Si fas un post a casa al matí, el portes entre 8:30 i 10, és una hora molt adient per portar-lo, que és l'hora que ja comencem a vendre a partir de les 9 i així, i tu fas un post. L'únic requisit que demanem, perquè com que és a l'aire lliure i no tenim mitjans per conservar-ho, que sigui una cosa que es conservi bé, que
6: d'acord,
5: no sigui efímer, bueno, dic efímer, que no seria correcte,
6: que no
5: necessiti nevera,
6: sí, que no es faci malbé,
5: exactament, perquè no es faci malbé, perquè a més es fa en un temps que ja comença a fer calor.
6: Clar.
5: Però pot portar qualsevol tipus de postre, inclús gent que digui, oh, jo vull fer un postre, però com que a casa meva som celíacs o tenim alguna cosa, alguna intolerància, doncs el faria com si fos per casa meva. Doncs també, però només és que ens indiquin.
4: Des de la Fundació Privada de Salut del Maresme i la Selva s'anima a tothom a participar comprant tota mena de postres casolans, sencers i en porcions.
1: El veïnat de Sant Andreu de Tordera celebra el 5è aniversari de la festa Project Marc.
7: Així és, el proper dissabte 13 de juny, l'Associació de Veïns de Sant Andreu, Sant Jaume i

0: Mas Martí es vesteixen de gala per celebrar el cinquè aniversari de la Festa Project. Per commemorar aquesta fita tan especial, el col·lectiu ha organitzat una festa oberta a tot el poble que promet ser una de les cites més divertides d'aquest estiu. L'esdeveniment no serà una festa convencional. Sota la fórmula de Disco Show, l'organització ha preparat una posada en escena plena d'energia que comptarà amb el ritme a càrrec de la Casette DJs, que seran els responsables de fer ballar els assistents durant tota la nit. L'esdeveniment comptarà amb una temàtica de ciència-ficció, destacant la presència de personatges de la mítica saga Star Wars amb espectaculars vestits. La festa tindrà lloc a la pista coberta de Sant Andreu en l'horari de les 11 fins a les 3 de la matinada. L'entrada serà totalment gratuïta, però tanmateix l'organització recorda que l'aforament és limitat, per la qual cosa es recomana als interessats que arribin amb antelació per garantir-ne el seu accés.
1: I en esports, la natació a Premià afronta setmanes claus per la temporada. Sergi Ferrer.
2: Els equips de natació del Club Natació Premià afronten unes setmanes a ple rendiment i ara els toca recollir els fruits d'haver entrenat i treballat molt bé a final de temporada. Des de l'equip tècnic s'han mostrat molt satisfets. Els nedadors alevins venen de participar a Cornellà d'un primer torneig d'estiu, una prova que servia per competir en piscina llarga i per aplicar tot el que s'aprèn als entrenaments. I aquest divendres ja comencen les finals territorials, on participaran 17 nedadors premianencs. Després serà el torn dels alevins, que participaran del Campionat Català a Reus amb 12 competidors. A destacar també que hi ha dos nedadors del Club Natació Premià que formaran part del Campionat d'Espanya Absolut, que alhora serveix per classificar-se per a l'Europeu, que hi participaran tot i ser júniors. Més tard també hi haurà Campionat de Catalunya Júnior i la resta de categories també participaran als Campionats d'Espanya.
1: Moment ara de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
3: Hola, què tal? Bon dia. Avui la jornada ve marcada per la presència de núvols abundants tant aquest matí com aquesta tarda i, de fet, aquest matí s'esperen xàfecs que localment serien de caire tempestuós de forma irregular, cauran aquí al Maresme, però poden afectar qualsevol punt de la comarca. Unes precipitacions que, en general, no esperem que siguin gaire abundants, tot i que puntualment puguin ser d'una certa intensitat. A banda d'això, els vents bufaran fluixos, bufaran de mar cap a terra. La situació marítima estarà dominada pel marejol tant aquest matí com aquesta tarda. Aquesta tarda desapareixerà la possibilitat de precipitacions, però encara la nuvolositat serà abundant. Tot plegat farà que avui tinguem temperatures doncs, més baixes que no pas les d'ahir. Ahir ja no van pujar gaire. Les màximes, conseqüència dels núvols ja força abundants que vam tenir, doncs avui encara baixaran una mica més i quedaran situades entre els 22 i els 23 graus. Pel que fa a la previsió de cara a demà, tindrem més estones amb sol, tot i que encara al matí quedaran força núvols, però amb tendència a anar-se trencant i després ja només quedarien núvols prims, amb unes temperatures que, tot i que pugin una mica, continuaran agradables, fins i tot les temperatures nocturnes baixaran de forma més clara i pel que fa al divendres ja recuperarem de mica en mica aquestes temperatures més estiuenques. Divendres, temps estable i assolellat amb temperatures una miqueta més altes i al cap de setmana la temperatura encara anirà pujant una mica més, especialment de cara a diumenge.
1: Molt bé, doncs aquesta és la previsió del temps per avui i pels pròxims dies. Nosaltres a continuació farem una breu pausa i quan tornem, com sempre, repàs a les xarxes socials, destacant el més important al Maresme i també en clau internacional. I avui també toca a la secció de Llegim amb la Mar Arenaza, que ens parla de llibres sobre la natura i el Maresme. Tot això a l'Ona Maresme en 3 minuts. Fins ara.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
1: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
0: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
1: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
0: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
2: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
3: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
4: Més informació. Més música, més entreteniment. Ràdio Palafolls.
5: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web?
6: Visita el portal
5: radiopalafolls.cat i sigues un més a Ràdio Palafolls.
7: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
8: Palafolls viu el seu primer dia de confinament.
9: Hem enviat deures a casa per als alumnes perquè cada dia puguin fer una miqueta.
10: Que veiem clar que l'única manera de poder escurçar aquesta situació és passar el confinament total.
11: Bé, ingressat en el Hospital de Badalona de Can Ruti,
12: facilitar tot el servei de primera necessitat, que estiguin ben subministrats al establiment.
13: La gente quiere llevarse leche, quiere llevarse patatas, lo quiere llevar todo y es que es imposible reponer.
14: Durant aquest mes he sortit al mínim possible, al mínim del mínim i amb mascareta.
15: Porque a veces vamos a la farmacia y no hay.
16: Tots bé, tant de treballadors com de persones que viuen aquí, els residents estem bé.
17: Volia felicitar-vos a vosaltres i a la població que s'està quedant a casa pel que estem veient i que han entès la importància de les mesures de contenció per evitar aquesta pandèmia.
7: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
2: Molt bé, som-hi. Moment del repàs a les xarxes socials. Avui amb la Melina des de Palafolls. Melina, bona tarda.
3: Hola, bona tarda, Gemma. Què tal?
2: Molt bé. Què comencem destacant al Maresme?
3: Doncs marxem cap a Calella, que ha guanyat una sentència pel cànon de xiringuitos a costes. Resulta que l'Audiència Nacional ha donat la raó a l'Ajuntament de Calella en el litigi amb costes de l'Estat sobre el càlcul dels cànons dels xiringuitos, que queda establert en 399.586 euros. Aquesta resolució suposa un estalvi d'un 1,04 milions d'euros respecte a l'última ordre ministerial. I és que inicialment el Ministeri va calcular la taxa a partir del valor cadastral de 15 per a les pròximes, criteri que l'Ajuntament va impugnar perquè considerava que només una, amb ús principal de lleure i hostaleria, era adequada com a referència. El cas es va iniciar el 2018 amb una reclamació al Tribunal Econòmico-Administratiu Central contra l'ordre ministerial que establia el cànon per l'ocupació del domini públic marítimo-terrestre. Després que el TH desestimés les seves peticions, l'Ajuntament va recórrer a l'Audiència Nacional.
2: Molt bé, això pel agafar la comarca, i si mirem més enllà, en clau internacional, què és notícia?
3: Doncs avui hem sabut que hi ha hagut greus aldarulls a Belfast en les protestes anti-immigració atiades per l'extrema dreta després que un home intentés decapitar-ne un altre. A la capital d'Irlanda del Nord, després de l'atac a ganivetades en ple carrer, un home dilluns al vespre, els moviments d'extrema dreta han atiat les mobilitzacions i el govern ha fet una crida a la calma. Un home refugiat sudanès va intentar decapitar un altre home i el vídeo dels fets ha corregut per xarxes socials. L'atacant d'uns 30 anys està detingut, acusat d'intent d'homicidi i d'amenaces de mort, entre altres. Aquest dimecres està previst que passi a disposició judicial. La víctima, d'uns 40 anys, és a l'hospital en estat greu després de salvar la vida, gràcies al fet que alguns veïns es van enfrontar amb l'agressor, armat amb un ganivet de cuina, fins que van arribar els agents.
2: I el tema curiós del dia?
3: Doncs avui parlem, aprofitant la visita del Papa, del per què Espanya, que és un estat aconfessional, financia l'Església Catòlica. I això tot té a veure amb el concordat, que és una herència franquista. Les institucions s'han abocat en el viatge del Papa a Madrid, Catalunya i les Canàries, tot i que Espanya és un estat aconfessional. Ho han fet amb diferents arguments, com per exemple el de la projecció mundial que dona qualsevol viatge d'un pontífex. Però diferents associacions de i laiques qüestionen el finançament públic d'aquest viatge o que rebi el pontífex al Congrés. Des de la campanya Jo no t'espero, que plega la Fundació Ferrer i Guàrdia, l'Associació Ateus de Catalunya i Europa Laica, es reclama un debat honest dels partits polítics i la societat per posar en clar la neutralitat, pluralisme, democràcia i, en definitiva, la confessionalitat de l'Estat. I és que les relacions entre l'Estat i la Santa Seu estan regides per un acord anomenat Concordat, vigent des del 1953, en plena dictadura, signat per Francisco Franco i actualitzat el 79 durant la transició pel govern que presidia Adolfo Suárez. En essència, aquest concordat regulava les relacions entre el règim franquista i l'Església Catòlica i establia que era l'Estat qui havia de sufragar les despeses de l'activitat de l'Església a canvi que Franco pogués participar en el nomenament de bisbes espanyols.
2: Perfecte, Melina, moltes gràcies. Com sempre, anem a conèixer la pregunta del dia. Molt bé, doncs què estem preguntant avui?
3: Doncs avui estem preguntant si els nostres oients coneixien l'existència d'aquest concordat.
2: Perfecte, molt bé. Doncs mira, en el meu cas no en tenia ni idea. Melina, tu ho sabies?
3: Jo sabia que alguna cosa existia, però no sabia exactament els motius pels quals. Però bueno, avui ja ho hem après aquí a l'Ona Maresma.
2: I tant que sí. Doncs gràcies, fins ara.
3: Fins ara.

0: I avui parlem amb l'alcalde d'Òrrius, Xavier Masgrau, sobre l'incendi que fa uns 15 dies aproximadament va patir el municipi i també per conèixer quines mesures s'han pres perquè no es torni a repetir. Dani, endavant.
1: Doncs bona tarda, Xavier Masgrau, què tal? Bona tarda, hola.
2: Sí, hola, bona tarda, Dani.
1: Bé, sí. No ha passat res pel que pugui haver sigut.
2: Exacte, sí, sí, la veritat és que tot els sistemes d'emergència, de bombers i de i també el tema d'aèria, en hidroavions i helicòpters, la veritat és que va estar molt bé perquè vam aprofitar un dipòsit que tenim nosaltres a Sant Bartomeu, i la veritat ja va ser molt viral perquè la mar forestal es va menjar i tal, i va entrar a la fàbrica, i a la fàbrica es va cremar sencera i va col·lapsar. A partir d'aquest moment i tal, el perill que teníem tots i tal és que això es propagués i tal a tota la massa forestal, tant d'una banda com d'una altra, i la veritat és que la rapidesa i la professionalitat de bombers i tal va ser crucial, i SADF, perquè no propagués i tal, i fer un tancament perimetral del foc.
1: Aquesta és l'única empresa que hi ha a Òrrius, sí. Xavier, però evidentment sí. Té un component, diguéssim, que es dedica a fer espelmes, crec que és un component que es diu parafina, i evidentment inflamable, com es va poder veure, amb una espectacularitat brutal. M'imagino que l'empresa dintre de la gràcia té tots els permisos legals haguts i per haver,
2: sí, sí,
1: i per tant
2: sí,
1: pot continuar funcionant. El que passa és que
2: no pot continuar perquè evidentment s'ha cremat tota l'empresa, ha col·lapsat i ho tenen que fer tot, i el que no sé si continuaran o no, això tampoc tinc ni idea, però sí que és veritat que ha sigut un cúmul de circumstàncies, encara tenen que fer les investigacions per depurar responsabilitats, però va donar la casualitat que hi havia parafina al pati i tot això, tal qual, que no era un lloc més idoni de guardar la parafina, i el foc i tal va encendre, o sigui, no és que sigui una combustió molt ràpida la parafina, però sí que és veritat que és inflamable, que és un derivat del petroli.
1: En aquest sentit, Xavier, primer, doncs, saber si aquesta empresa continuarà i fins a quin punt l'Ajuntament té arguments legals com per, diguéssim, obligar l'empresa, evidentment que si continua, fantàstic, perquè em penso que vas comentar que hi havia 16 persones, 16...
2: sense famílies, tant, vull dir, directes famílies, i les indirectes.
1: I per tant, no es tracta de jugar amb el tema. Si continués l'Ajuntament, diguéssim, fins a quin punt té doncs mitjans jurídics com per augmentar, com per fer augmentar legalment, diguéssim, les mesures perquè no es torni a repetir el tema?
2: Bueno, el que sí que és veritat és que l'empresa complia la normativa vigent perfectament. El que no sabem exactament i tal, si en un moment donat això de la parafina al pati tal qual podia o no podia ser motiu d'incompliment, això tenen que depurar a les investigacions que hi ha, però sí que és veritat que si tornés a fer la fàbrica i pogués l'assegurança, suposo que cobrir tota la despesa, jo crec que les mesures de seguretat tenien que ser molt més grans.
1: En aquest sentit, evidentment, no sé si hi ha una plataforma ciutadana a l'ús, però sí que doncs per les persones que viuen a l'entorn d'aquesta empresa, doncs van dir que era impresentable, que en un poble com Òrrius i en un entorn natural com aquest no podien tenir una empresa així.
2: Quan passa una desgràcia d'aquestes, tothom està espantat, i evidentment que sí que és veritat, aquesta empresa portava ja 5 o 6 anys en marxa i teòricament mai havien tingut problemes d'aquest tipus, vull dir, en un moment donat a la carretera i tal, que ja havia molts camions i tal, sempre els veïns es queixaven d'això més que de la perillositat de la pròpia empresa, però bueno, quan passen aquestes coses tothom està esverat, que a més ho trobo molt normal i molt lògic. I llavors el que sí que és veritat, si jo pues, quan reprengui la nova activitat i tal, si es fa i jo continuo siguent alcalde, pues, evidentment les mesures de seguretat no, segurament que les faré molt més restrictives, no? Per seguretat,
1: no,
2: per seguretat.
1: No sé fins a quin punt l'Ajuntament té, diguéssim, poder jurídic com per fer-ho, o fins i tot ja és una qüestió del Departament d'Indústria
2: de Ramaderia i tal, i d'Indústria, sí. Sí, sí. No, no. Home, però que nosaltres en un moment determinat nosaltres la llicència d'activitat també la tenim que tramitar nosaltres, eh? I llavors, clar, evidentment, tot i que... Però jo crec que inclús que si ells tornessin a fer-ho, evidentment també tindrien la possibilitat
1: de salvar vides,
2: de seguretat d'ells també, no? I d'economia també per ells, no? Clar, vull dir que això se li quemi l'empresa. El que sí que és veritat és que és un desastre absolutament per a aquestes famílies i tal qual, i per propietari de l'empresa. Llavors, si torna a fer això, probablement ell mateix i tal, per una seguretat pròpia, també faria. També és veritat que tenim lo de les franges aquestes del 2003, sí, que van dir, exacte, que això teòricament, clar, nosaltres també des de l'any 21 que van començar a demanar això, doncs, bueno, hem trobat a l'informe, nosaltres vam fer l'aprovació inicial l'any 25, a l'octubre del 25, i bueno, i segurament i tal ara han reclamat i tal i ens han enviat l'informe favorable. Ho portarem a ple per aprovar-lo, i a partir d'aquest moment, perquè han fet modificacions, la ramaderia i pesca i tal i indústria, a partir d'aquest moment i tal, doncs reclamarem que aquestes franges, a veure de quina forma, de quina manera es té que fer i de quina forma, de quina manera es té que financiar. Perquè molts boscos i tal igual són privats. Llavors, sí. Jo hi hauria que fer expropiacions i tal, tampoc ho sé, eh? Vull dir, és un tema jurídic que jo se m'escapa també a mi, eh?
1: En aquest sentit, Xavier, diguéssim, aquesta empresa depèn d'una altra, d'una multinacional, o era una empresa, diguéssim, que...
2: No, és una empresa familiar. És una empresa familiar.
1: Per tant, no cal, sí. És a dir, no tenen la central amb una altra banda i això no...
2: No.
1: És una empresa com podria ser...
2: És una empresa familiar. No?
1: Vale, com si podria ser un portapà...
2: Autòcton, aquí de Catalunya.
1: Vale, no? Vale, com aquí a Canet, per exemple, a Canet que tenim les indústries elèctriques Soler, o, per exemple, la Conto d'Arenys de Mar, que són d'Arenys de Mar de la vida.
2: Ah, exactament, l'Aretex, la Conto d'Arenys
1: de Mar. Per posar un exemple. Per tant, no és una qüestió de dir una multinacional ha vingut aquí i tal. No, és a dir, no depenen de cap centre exterior.
2: No, i a més, aquesta nau és una nau preexistent que en un moment determinat al començament feien iogurts. Després va passar, estem parlant de fa 25 o 30 anys, que encara li diem nosaltres la nau, encara li diem la Danone, exacte. I després van fer un pa industrial i tal, sí. I ara pues feien això de les espelmes aromatitzades i tal, no?
1: Val, en aquest sentit,
2: però que era una nau preexistent ja, no?
1: És una nau que ha anat passant d'ús industrial en ús industrial
2: de mans a mans,
1: val. En aquest sentit, m'imagino que és una qüestió de reciprocitat. L'Ajuntament avui hi està posant tota la seva col·laboració, i també l'empresa, pel que comentes, està posant tota la seva predisposició, no? És a dir, seria això?
2: Sí, no, jo no tinc cap queixa dintre de la desgràcia de que nosaltres, com no pot ser d'una altra manera, li hem fet requeriment perquè traguessi la parafina de la riera, del medi natural i tal, perquè que no contamini més, i la veritat és que no vam poder fer-ho més aviat perquè les investigacions que estaven fent agents rurals, Mossos, Fiscalia i tal, no ens van deixar fins al dimecres al migdia, que és quan van començar la setmana passada, i ara estem, res, jo suposo que demà ja quedarà la primera fase ja feta.
1: Per tant, es minimitza al màxim també l'impacte mediambiental. Ens deia que si l'aquífer de Riu de Maia, no?, en dieu, podria haver estat afectat.
2: Sí,
1: com a
2: cert
1: tema.
2: Bueno, això jo crec que no ha traspassat, però el que sí que és veritat és que estan prenent mostres diàriament per veure quina actuació tenen que fer i tal, o quina part de contaminació, i si ha arribat, si ha arribat, que tampoc ho sabem segur, però que vull dir, ara mateix en aquest moment estan amb mostres i tal, i laboratoris a Villaverda, per veure realment l'afectació que té cadascú, per prendre les mesures que calguin per poder recuperar el medi natural.
1: Per tant, en aquest sentit, Xavier, també s'ha fet amb la premura més primorosa que s'ha pogut fer.
2: Sí, sí.
1: És a dir, els mecanismes han funcionat més que raonablement bé, no? És a dir,
2: sí, ha anat molt ràpid. El pla de protecció d'incendis i tal va ser fantàstic. El centre de coordinació, el CECOR i tal, que va ser poliesportiu, la veritat és que tothom, la veritat, molt ben coordinat. També hi ha que dir que el tema de tenir els hidrants també al costat de la fàbrica i el dipòsit per el tema de tots els mitjans aeris, però la veritat que va anar molt bé, perquè llavors l'actuació va ser molt ràpida i perquè el foc era molt viral, i llavors perquè no es propagués, no? Vull dir, jo penso que tenim que alegrar tots plegats que dintre de la desgràcia encara no ha sigut pitjor.
1: Perquè evidentment veníem d'un any de pluja intensa, i per tant d'una frondositat brutal, i per tant eren tots els elements climatològics com perquè diguéssim,
2: i jo ho sento molt, però aquest estiu encara estem en perill,
1: No, totalment, clar.
2: Clar, no, vull dir que això no crec que vagi a millor, possiblement vagi a pitjor, i espero i desitjo que la veritat és que fotem cura tots plegats, i que no hi hagi ni cremes de restes, ni amb el tema ni matolls ni res, i sobretot també posar una miqueta de seny amb el tema dels petardos i tal per Sant Joan, no? Perquè és molt perillós i ens hi juguem això,
1: Xavier, a banda de que el contorn industrial ha quedat devastat, a nivell de massa forestal, del voltant de l'empresa, del tema forestal, quantes hectàrees...
2: Una hectàrea o hectàrea i mitja, només. La veritat és que amb això ha sigut molt petit. Per el que podia haver sigut, la veritat és que...
1: Perquè de combustible en tenia per donar i per vendre, vull dir que...
2: Sí, 500 tones, vull dir, allò ha estat un fotimer de dies amb el foc actiu.
1: La vegetació frondosa i tal i qual, ara diguéssim que ja fa dies que ja no... No creiem a res, no?
2: No, ara mateix està absolutament extingit. Sí, extingit, 100%. Vull dir, també és veritat que hi ha hagut bombers i tal, que han enviat dotacions matí, tarda, nit,
1: sí,
2: per ruixar i tal, allò, per si hi havia alguna revifada, però tot, la veritat, és molt professional i molt controlat. La veritat és que tenim molta sort, que tenim uns equips d'emergències i de bombers i tal, força professionals, sí.
1: Evidentment. Xavier Masreu, alcalde d'Òrrius, gràcies per estar amb nosaltres i per constatar que hagués pogut ser una gràcia brutal, però al final ha quedat amb... No m'ho puc d'encenar anys, però s'ha minimitzat al màxim.
2: No.
1: El que podia haver sigut.
2: Per el que podia haver sigut, la veritat és que estem que alegre. La llàstima és el de l'empresa, que la veritat és que s'ha cremat absolutament tot, però sí, això suposo que si tenen una miqueta de cura al tema de les assegurances, a veure si poden treure el cap, ja veurem.
1: A veure, això, que posem una espelma perquè tot se solucioni, valguem la redundància, em podríem dir.
2: Molt bé.
1: Adéu, gràcies, sí, Xavier, sí. Masgrau, i
2: vale, molt amable a vosaltres per donar-me l'oportunitat de poder explicar això, que això ja... A veure, aigua
1: rurals,
2: passada, i ara tenim que treballar pel futur, ja.
1: Els alcaldes rurals, pocs mitjans, però amb professionalitat també i compromís al màxim. La prova està en que l'amic Masgrau, doncs, ha tret nota positiva. Gràcies, Xavier.
2: I tot l'equip de govern, també.
1: Evidentment.
2: Aquí hem donat el callo absolutament.
1: És una feina d'equip, si no, sense un bon equip no es va.
2: Si no, no es podia tirar tot. Molts braços fan falta per això, eh?
1: Perfecte, evidentment. Gràcies a tots els companys i, evidentment, ho personalitzem amb l'alcalde, però, evidentment, ha sigut una feina
2: conjunta
1: per salvar tota aquesta situació, que ha sigut molt dura pel municipi d'Òrrius. Gràcies, Xavier, que m'agreu. Fins una altra. Adéu. Adéu, adéu.
2: Molt amable. Gràcies per tot. Gràcies.
0: Vinga, moment del tal dia com avui. Com sempre, comencem felicitant els famosos que avui fan anys. Martí Capçada, bona tarda.
3: Molt bona tarda, Gemma, què tal?
0: Super, bé, eh? Explica'ns a qui hem de felicitar.
3: Doncs sí, el ritme d'aquesta música de l'aniversari feliç. Avui, 10 de juny, felicitem a Bill Burr, humorista i actor nord-americà, conegut per la seva aparició a Breaking Bad. També felicitem a l'actriu i model britànica anomenada Elizabeth Hurley en el seu paper a la sèrie Gossip Girl, la futbolista del Barça i, atenció, maresmenca de Vilassar de Mar, l'Ona Batlle, i l'exentrenador del Real Madrid i actual seleccionador del Brasil, Carlo Ancelotti.
0: Molt bé, doncs felicitats a tots ells, i avui també és el Dia Mundial o Internacional de què?
3: Del modernisme, ja que és un dia per posar en valor el moviment artístic i arquitectònic. També, a part d'aquest dia, és el Dia Internacional per al Diàleg entre Civilitzacions, promogut per l'ONU per fomentar la tolerància, el respecte i també la convivència entre cultures.
0: Perfecte, i anem amb més efemèrides, endavant.
3: Doncs mira, d'una persona que no se'n para de parlar aquests dies, i és que l'any 1926, és a dir, fa just 100 anys avui, va morir atropellat per un tramvia a Barcelona l'arquitecte de la Sagrada Família, Antoni Gaudí.
0: Perfecte, i l'efemèride musical avui de què tracta?
3: Doncs parlem de l'any 2004 i també d'una altra mort, malauradament, però en aquest cas de Ray Charles, que va ser una de les figures més influents de la música del segle XX. Conegut com amb el sobrenom del geni, va ser pioner a l'hora de fusionar gèneres com el rhythm and blues, el gospel, el jazz, el country i el soul, contribuint així decisivament al naixement de la música soul moderna. Ray Charles va perdre pràcticament tota la visió durant la infància a causa d'un glaucoma. Tot i aquesta dificultat, va desenvolupar una carrera extraordinària que el va convertir en una llegenda de la música nord-americana i en una font d'inspiració per generacions d'artistes. Entre els seus grans èxits hi trobem Georgia on my mind, perdoneu que és un barbarisme una mica, I Can't Stop Loving You, o la popular Hit the Road Jack, publicada l'any 1961 i convertida en una de les seves cançons més reconegudes. Avui recordem la figura de Ray Charles escoltant precisament aquest clàssic immortal.
0: Molt bé, doncs amb aquesta música, Martí, arribem a 57. Gràcies.
3: A

0: 24 hores amb tu.
1: Simplement la millor música.
0: No busquis fora el que pots aconseguir aquí. Aquest any l'estiu comença el 26 de juny amb una nova edició del Fem Palafolls.
2: Gaudeix del Village i de la seva oferta gastronòmica cada vespre al Parc de les Esplanes.
0: Admira la desfilada de moda de divendres i remena-ho fora estocs dissabte durant tota la jornada.
2: Balla al ritme de tributs a la música disco i bigis o amb de covers i allarga la nit amb DJs fins la matinada i el vespreig del diumenge.
0: Del 26 al 28 de juny torna el Fem Palafolls.
3: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
4: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
5: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
6: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
7: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és...
8: Ràdio Palafolls.
7: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
8: Escoltes...
7: Ràdio Palafolls, el 107.7
8: FM.

0: El PSC de Palafolls presentarà al·legacions contra la instal·lació d'una benzinera al carrer Passada. El grup municipal del PSC ha anunciat que presentarà al·legacions al projecte de la benzinera que l'empresa Plenoil té previst instal·lar al carrer Passada número 15. La decisió s'ha pres després que els socialistes es reunissin primer amb els veïns i veïnes afectats i posteriorment mantinguessin una trobada amb l'equip de govern d'Esquerra per analitzar la situació. Des del PSC consideren que la documentació presentada per l'empresa fins ara és insuficient. Segons la formació, abans d'autoritzar qualsevol llicència, cal aclarir diversos aspectes que consideren crítics per la convivència i el benestar de la zona. El text publicat pels socialistes detalla un seguit de preocupacions que motiven la seva oposició al projecte actual. Entre altres, alerten sobre els sorolls i la contaminació lumínica, especialment durant l'horari nocturn, que podrien afectar el descans dels residents. També sobre l'augment del trànsit a la zona, que podria comprometre la seguretat de vianants i conductors. I finalment adverteixen sobre possibles riscos de contaminació del sòl i de les aigües subterrànies, així com de les emissions contaminants i la seva afectació directa a la salut pública. D'altra banda, el PSC critica que no s'hagi realitzat una anàlisi real d'ubicacions alternatives que tinguin un menor impacte sobre les zones residencials. Per tot plegat, el grup ha demanat formalment a l'equip de govern d'Esquerra que no concedeixi la llicència a Plenoil fins que no es disposi de tots els estudis tècnics necessaris. El PSC insisteix que cal garantir la protecció del medi ambient, la seguretat i la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Palafolls abans de tirar endavant qualsevol autorització.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
1: 112.
0: Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: Ràdio Palafolls.
3: 107.7 FM.
4: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
5: I tot seguit el que fem és remenar entre els arxius de la comarca amb en Jordi Pratsavalls. Jordi, bona tarda, què ens expliques avui?
6: Bona tarda, Gemma. Doncs mira, avui parlem de sardanes i d'un compositor maresmenc. De ben segur que amb aquestes pistes algú ja començarà a pensar el nom del qual us vull parlar. Doncs era un 10 de juny del 2005 quan la Salvatana enregistrava a Girona un CD dedicat al mestre Soms, una iniciativa de l'Ajuntament de Pineda de Mar a petició dels ciutadans del municipi en motiu del seu 90è aniversari. El CD, que incluïa un total de 12 peces, era una iniciativa de l'Ajuntament de Pineda, com dèiem, que volia homenatjar el compositor nascut i resident a aquesta població del Maresme. En aquesta gravació hi havia peces tan importants per al compositor com Celebrant els meus 90 anys, escrita al 2004. El mestre, de fet, que va néixer el 14 de maig de 1914, va dedicar aquesta sardana a les entitats, agrupacions i amics que al llarg de la seva vida s'han interessat per la seva obra, o també al Museu d'en Caimel, que és una peça que data del 2004, inspirada en un museu privat i estrenada a l'Aplec de Pineda de l'any 2004, o també l'Avi Mateu, que va ser estrenada a l'Aplec de Pineda però de l'any 1997. En el treball discogràfic també hi havia tres peces que encara no s'havien estrenat llavors. Es tractava de Pineda en el cor, dedicada al poble on va néixer i vivia el compositor, Ermita Mare de Déu de Gràcia, dedicada a l'ermita pinedenca d'aquest nom i Sempre Junts. Aquesta darrera peça feia referència a una història d'amor i comprensió entre el mestre i la Maria de Pineda, la seva esposa, segons explicava el mateix compositor. Vaja, el que podríem parlar ara mateix, Gemma, portant-ho cap al tema actual, fer un Shakira, no?, que explica les seves experiències personals a través de les seves cançons, doncs amb les sardanes sí. Ja ho fèiem abans d'hora, també.
5: Molt bé, perfecte. Molt bé, Jordi, doncs, com sempre, molt ben explicat i ens escoltem d'aquí una estona. Fins
6: Gràcies,
5: ara.
6: Gràcies, fins ara.

0: I la biblioteca La Cooperativa de Malgrat acull aquest divendres la presentació del conte Un arxiu és. Per això aprofitem per parlar amb la seva autora, la Núria Canyelles.
1: Bé, parlem de la presentació del conte Un arxiu és, que tindrà lloc a la Biblioteca Municipal aquest divendres 12 de juny, a càrrec de l'autora, l'arxivera Núria Canyelles, i també un llibre que també l'ha fet la il·lustradora Anna Domènech. La tenim amb nosaltres avui, a la Núria Canyelles, perquè ens expliqui una mica el motiu i també de què va, de què tracta aquest llibre titulat Un arxiu és. Bona tarda, Núria.
2: Què tal? Com estem?
1: Bé, nosaltres estem expectants perquè ens expliquis una mica com va sorgir aquesta idea, no?, de crear aquest llibre. Ens ho pots explicar?
2: Sí, doncs mira, va ser un projecte molt personal, fruit dels meus anys d'experiència com a arxivera a la universitat. Tenia dos fills i a l'escola sí que ens preguntaven, doncs, els pares que expliquéssim una mica què fèiem, no? I a la professió de l'arxivera, l'arxivera és una professió molt desconeguda. I aquest va ser una mica, doncs, el motiu que em va portar a fer néixer aquest conte.
1: O sigui, és una manera de treure pit, com aquell qui diu, no?, i defensar una mica la teva feina, no?, i explicar a tothom de què és el que fas.
2: Sí, exacte, és així. És una professió, la veritat, que molt desconeguda entre la ciutadania i entre els centres educatius i el professorat pròpiament, i per tant, doncs, em va semblar que era una forma de donar-li aquesta visibilitat que és tan important que hi sigui.
1: Val. Nosaltres també volem promoure, no?, aquesta tasca d'arxiver o arxivera. Explica'ns què és el que fa un arxiver o una arxivera, Núria. A què es fa? A què es dedica?
2: A veure, els arxivers i les arxiveres bàsicament tenim dues funcions molt importants, per resumir-les, que són preservar la documentació que generen totes les institucions, i d'aquesta manera, quan nosaltres la preservem, serveix perquè després es pugui difondre i pugui ser visibilitzada i consultada per part de tota la ciutadania. Per tant, a través d'aquesta documentació podem conèixer qui som i d'on venim, no?, la història del nostre poble, de la nostra ciutat, al llarg de tots els anys, doncs, que ens han precedit.
1: Parlem tant d'arxius, documentació d'administració pública, com també de particulars o privats, no?
2: Correcte, sí, sí, hi ha els arxius, tots estan especialitzats en un àmbit, i per tant, doncs, podem trobar des d'arxius públics fins a arxius privats, i llavors els arxius, evidentment, doncs, també en funció de si estan preservant la documentació municipal, doncs seria en aquest cas com està fent l'Arxiu Municipal de Malgrat de Mar, però també en els arxius que preserva la documentació de la comarca, aquests serien els arxius comarcals, i llavors inclús podem trobar arxius específics, com per exemple els arxius de les universitats, no?, que també conserven, doncs, la documentació, en aquest cas, doncs, d'una universitat, que és una mica l'exemple d'on parteix aquest conte, d'un arxiu universitari.
1: Dins del, bueno, com bé has dit, no?, l'arxiver, doncs, recopila informació que a vegades és molt antiga, i també aquesta mateixa informació, doncs, requereix un tractament, perquè hi ha, per exemple, hi ha llibres que estan fets malbé o documents que, doncs, requereixen un tractament especial perquè no es perdin. Entenc que també aquí influeix la vostra tasca.
2: Correcte, és a dir, a través de totes les revisions, diguem, oculars que es fan en aquesta documentació que està dipositada en els dipòsits d'arxiu, es poden detectar, doncs, que aquests documents tinguin fongs, per exemple, no? Doncs, per tant, és important que aquests dipòsits, aquests espais, mantinguin una temperatura i una humitat adequada perquè es pugui fomentar, doncs, que no passi això, però igualment si passa, i passa, doncs després hi ha especialistes en preservació i en restauració, doncs, que es dediquen a afeccions de prevenció, de desinfecció, inclús de desratització, no?, que també pot passar. És a dir, la documentació està en risc i en perill de perdre's constantment, i per tant cal vetllar per poder-la preservar en les millors condicions possibles.
1: I aquesta especialització entra dins de la branca dels arxivers, o és una cosa externa?
2: És una especialització complementària, és a dir, no tot arxiver està especialitzat en aquesta branca i, per tant, doncs, hi ha restauradors que estan especialitzats en aquestes tasques. Nosaltres, llavors, el que fem és vetllar perquè aquesta documentació es pugui restaurar, però sí que és cert que hi ha nous professionals que s'estan especialitzats en restaurar els documents que puguin haver estat malmesos.
1: Molt bé. Ara sí que entrem una mica en matèria amb aquest conte. Un arxiu és... Ens podries explicar, Núria, una miqueta la sinopsi d'aquest llibre?
2: Sí, mira, bàsicament és un exemple molt, molt clar que es pot aplicar a qualsevol centre educatiu. És un grup escolar que va, doncs, al Dia Internacional dels Arxius, que és el 9 de juny, que és aquesta mateixa setmana, doncs se'n va fer una excursió a visitar un arxiu, en aquest cas, que té proper, en una universitat que té proper al seu costat, i allà, doncs, el professor els acompanya i es troben que entren a dintre d'un arxiu que desconeixen i fan, doncs, un viatge en el temps excepcional i extraordinari, no? Allà dintre passen coses, descobreixen coses a través de la documentació i no us explicaré què passa, no? Però en tot cas s'emporten sorpreses i aprenen un munt de coses sobre, en aquest cas, doncs, la seva comarca i la seva ciutat.
1: Núria, hi ha moltes maneres d'explicar les coses i de fet, quan parlaves, no, de fomentar i d'explicar i donar visibilitat a la tasca dels arxivers i arxiveres, doncs hi ha diferents maneres de veure-ho, no? I aquí t'enfoques, no? A públic infantil, a públic adult... En canvi, tu t'has volgut enfocar amb els joves, amb els més petits, amb aquest conte. Per què? Vas tenir aquesta intenció, no, d'implantar aquesta importància de l'arxiu en els més joves, en el jovent?
2: Sí, penso que en aquest cas són els que hereden i fan créixer la llavor del que aprenen. I per tant, doncs, com més petits, en aquest cas, doncs, està enfocat en el col·lectiu de primària, doncs millor, perquè és on aprenen, i per tant, si ells aprenen que hi ha arxius al seu voltant, descobreixen quin arxiu tenen a prop, què hi poden trobar allà dins i què en poden fer amb tota aquesta informació, aquests nens i nenes, doncs, amb els anys, doncs, aprendran i coneixeran aquests espais, i en els seus projectes d'aprenentatge continu al llarg de la vida, doncs, els tindran presents. Penseu que en els arxius hi ha fonts d'informació primàries que són molt importants en els temps de dia d'avui, que diguem que ens creiem qualsevol cosa que ens arriba de qualsevol lloc, doncs realment aprendre on estan aquestes fonts primàries i partir d'aquí, no? I per tant, doncs, com més petits millor, és el moment d'aprendre realment, no? I tot això ja t'ho portes a la butxaca, no? Per quan ets més gran i potser doncs seran futurs investigadors o futurs professors que partiran d'aquesta documentació dels arxius per poder ensenyar en els infants del centre educatiu, no?
1: Clar, i a veure, ara mateix pensem, bé, arxius poden ser documents, però també hi ha altres coses, com per exemple poden ser, doncs, objectes, no? Fotos, també coses que formen part de l'arxiu.
2: Sí, en els arxius normalment, actualment, trobem diferents tipus de documents. No hi ha tota la part de documentació més textual, però sí que és veritat que hi ha tota la part d'imatges i a través de fotografies, en aquest cas, doncs, podríem trobar des de positius, tires de negatius, i tota la part més audiovisual, no?, que també ens podríem arribar a trobar, doncs, molts suports diferents, com el DHS, per exemple, que hi ha molts alumnes, doncs, que ara, doncs, potser no saben què és, no?, però també se'ls hi pot ensenyar. Per tant, la tipologia de documents i el suport són molt variats.
1: Val, has presentat ja aquest llibre, no, em sembla que el vas presentar a l'abril, si no m'equivoco, a l'Arxiu Comarcal del Maresme, i bé, m'agradaria saber primeres impressions que has tingut per part de la gent que ha pogut veure aquest conte, i bé, i també si ens pots avançar algun futur projecte que tinguis al respecte.
2: Val, la presentació de l'Arxiu Comarcal del Maresme va anar molt bé, va ser el 2025, en aquest cas va ser una presentació molt enriquidora, realment, doncs, el feedback que hi va haver-hi va ser molt positiu. A més, es va enregistrar la presentació, vull dir que és accessible, la podeu pugueu consultar en línia, i us recomano doncs, que ho pugueu fer. I llavors, per exemple, ara aquesta setmana doncs, que ens trobem a la Setmana Internacional dels Arxius, una de les presentacions que faig justament doncs, el dimecres és en un centre de recursos pedagògics, en aquest cas a la comarca d'Osona concretament. Ho comento perquè els centres de recursos pedagògics justament són els que assessoren en els centres educatius, i una mica l'objectiu d'aquest conte és intentar doncs, apropar-lo i que entri a dintre de les escoles, no? I per tant doncs, és una molt bona oportunitat per fer aquesta presentació on hi haurà doncs, professorat de la comarca que escoltarà doncs, el projecte, no?
1: Doncs Núria Canyelles, autora del llibre Un arxiu és, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé el dia.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I seguim encara amb el Grat de Mar perquè aquesta setmana torna una nova edició del Festival Artístic Libèl·lula, dedicat a l'art i al circ. De fet, divendres se celebra un taller de circ de la mà del grup artístic Polarticus. Avui en parlem amb la fundadora de l'entitat, la Greta Ruas.
1: El Festival Libèl·lula acollirà uns tallers de circ el divendres 12 de juny de la mà de la companyia Polarticus, que es portaran a terme amb les escoles de Malgrat, a les Peixateries Velles i també a la plaça de l'Església. Avui en parlem amb una de les sòcies fundadores de Polarticus, la Greta Ruas Miguelez. Bona tarda, Greta.
3: Bona tarda.
1: Bé, en primer lloc, en què consistiran exactament aquests tallers que fareu aquí a Malgrat?
3: Doncs al matí farem tallers de circ perquè nens i nenes de les escoles de Malgrat puguin anar i tastar el que fem al circ. O sigui, les quatre tècniques principals, l'acrobàcia, els equilibris sobre objectes, els malabars i els aeris, trapeci i teles. Va. I a la tarda tenim preparat una activitat que li diem viatge motriu, que està més encarada cap a famílies i cap a infants de 2, 3 a 6 anys, i que consisteix en, a través d'un llibre i d'un conte, pues, anar a fer un viatge per un espai preparat i que s'aniran trobant pues, elements de circ i pues, faran una mica d'experiment. I provaran, sí, tastaran el circ des d'un altre lloc.
1: Això encaixa amb la vostra filosofia, no? Que defenseu, Greta, que els vostres tallers promouen la, diguéssim, per una banda, que és l'art del circ, no? Les tècniques que feu, sí, però per altra banda també promoveu la inclusió, la diversitat i l'autoestima.
3: Exactament. Sí. Mm. Doncs aquí sí, nosaltres fomentem, bueno, tenim en compte que fent circ que estem també educant d'una altra manera i en un altre lloc, i per nosaltres és molt important tindre en compte tot això quan fent circ, ben sigui en adults, en petits, en sigui en que en sigui. I també ens importa molt l'accessibilitat, que tothom tingui les característiques que tingui i poder accedir a fer una activitat com aquesta. Doncs intentem pues, explorar diversos tipus de materials, diversos tipus d'activitats per poder-la fer lo més accessibles possibles per tothom. I doncs això, el que dius tu, el CIR treballa molt l'autoestima, perquè al final té aquesta cosa física de l'esport, també té aquesta cosa de l'art, que no, que al final l'esport és competitiu, doncs el CIR no és competitiu, però treballa molt la fisicalitat, però també és un art, doncs treballa també la creativitat i altres punts de vista. Doncs amb el CIR, al tenir tantes disciplines i especialitats, doncs clar, cadascú arriba al seu lloc i troba el lloc on encaixa, on l'agrada, on se sent a gust. No? I això pues, dins del que cabe tu estàs en un grup però també estàs en tu mateix i treballant-te, no? I superant-te a ti mateix i en un grup que t'acompanya, que te cuida, perquè amb el CIR sempre tenim que treballar en grup per cuidar-nos, per ajudar-nos a passar els nostres reptes, el risc i tot.
1: Val. Vosaltres oferiu classes regulars de circ a joves i, com bé deies també, també oferiu inclús tallers per a gent gran i gent sorda.
3: Exactament.
1: Com s'adapta a aquests tallers per a aquests perfils? Perquè entenc que el circ, doncs, clar, el circ és el que deies tu, no? Repassa primer les quatre tècniques, no? Els malabars, les acrobàcies, ara no recordo quin més has dit.
3: Però bé. Llibris.
1: Exacte.
3: Està molt bé.
1: Exacte. Però, clar, tot això, adaptar-ho a persones que ja per si tenen una dificultat afegida, no? O que temes de mobilitat o una discapacitat, clar, es fa més complicat, no?
3: Sí, o sigui, en aquest cas, per exemple, en la gent gran, no, treballem una mica pues, la continuïtat de la seva mobilitat, un envelliment actiu, que li diem, no? El continuar sent creatius i continuar pues, exercitant el cos, moure'ns i produint això. Doncs sí que és veritat que això ho adaptem, ho fem en un lloc, un espai on hi hagi taules, caderes, estem asseguts i juguem amb la tècnica de malabar, però ho fem amb objectes quotidians, no? Objectes que per ells pues, són

0: sobre com fer més accessible per a les persones sordes una classe de CIF, quines característiques especials tenen que tenir, no? I a més, acabem de publicar un glossari en llengua de signes catalana, no? que té, pues, un munt de signes de com es diuen coses específiques de circ.
1: Els membres de Polarticus, tots o la gran majoria veniu del món del circ?
0: Sí, tots venim del món del circ, però sí que és veritat que després cadascú també ve un altre món, no? Jo sóc educadora social també, tenim a la Jèssica, que també treballa tot el món de la terapeuta ocupacional. Doncs ens hem format en circ, som artistes també hem fet altres coses.
1: I com va ser que un dia us vau aixecar i vau dir hem de fer Polarticus? Com va sortir aquest projecte?
0: Doncs nosaltres veníem de treballar en altres escoles, en altres projectes de circ, i doncs teníem com molt clar que volíem, pues, algo molt concret, amb uns valors molt concrets, una dinàmica de treball entre les companyes també molt concretes, i doncs ens van juntar i vam dir, oye, per què no ho fem de la nostra manera, no? I així podem començar. I de fet, pues, Polarticus també neix una mica amb aquesta visió de dir anem a fer també més coses transversals, no només treballar el circ, sinó anar més allà, no? Intentar anar a les escoles, intentar anar a les residències de gent gran, intentar anar a altres espais per veure com poder transformar el circ.
1: Val. Mira, tenim aquí, és una oportunitat d'or per conèixer, no?, aquest món, que per molts, inclús jo, doncs ens és una mica estrany, no?, o fora, perquè sí. no estem a dins. Quina situació es troba el món del circ a Catalunya ara mateix? O sigui, com és el món del circ? Ens podeu explicar una miqueta com va?
0: Doncs, a veure, jo penso que és algo que està renaixent, que s'està cada vegada més fent més fort, i no estem lluitant per ser reconegudes com un altre art, com el teatre o com, no, altres arts que porten ja anys ahí endavant de tot. Penso que el circ té coses molt especials. A Catalunya n'hi ha moltes xarxes, molts festivals, molts espais que treballen amb el circ, no? Tenim a l'Ateneu de Nou Barris com referent, també tenim el Circric o, no?, el Reluí, com espais que porten anys i anys i anys fent treballs de diferents tipus en relació al circ, no? O l'escola de circ professional, que només n'hi ha 4 a l'estat espanyol i una la tenim aquí a Barcelona. Penso que això és molt interessant, que a Catalunya esté passant tot això, no? Tenim també una xarxa de la FOC, no?, que és una xarxa de les escoles de circ, dels professionals formadors de circ, i n'hi ha un munt d'escoletes a quasi cada poble de Catalunya.
1: Déu-n'hi-do. Sí. La imatge que tenim del circ o que s'ha venut durant molt de temps, no?, és aquesta idea de els cartells, no?, o els pallassos, els animals, no?, els tigres, els elefants i tot això. Clar, això s'allunya molt de la realitat? S'ha quedat antiquat aquesta visió? El circ actualment a Catalunya és diferent?
0: Sí, jo penso que sí. O sigui, continuarem de tot, però penso que n'hi ha també gent que continueix fent circ més tradicional, més de carpa, d'anar rodant, d'anar amb pallassos, més clàssic, el qual és molt bonic i també molt interessant, perquè n'hi ha un públic que li agrada moltíssim aquesta idea, i és una idea preciosa. Sí que és veritat que a nivell d'animals aquí a Catalunya ja no hi se pot, doncs no ho fem, i n'hi ha una altíssima part del col·lectiu de circ i de la gent que fa circ que no li agrada aquesta idea. Però també n'hi ha una nova vertent que ja porta molts anys, que ja ens formem en escoles, que ja anem a teatres, que anem a centres cívics, que anem a altres llocs, no?, sense una carpa a sota, i actuem també, doncs, i que s'està també com misturant, no?, com una mica de incloent les arts del moviment, el teatre. Ja no està només això de sortir a fer un gran número de circs, sinó sortint també a contar una història i a mostrar-vos més coses, no?
1: Molt bé. Doncs, acabem ja l'entrevista.

0: Greta Ruas, fundadora, una de les sòcies fundadores de Polarticus. Gràcies per atendre'ns i bé, destacar, recordar que fareu, portareu aquest taller de circ aquí a Malgrat el divendres 12 de juny. Correcte. I que no sé si se sap quants participants hi tindreu.
1: No ho tenim molt clar. Vale. Tenim clar que participen bastants perquè estarem tot el matí i vindran quasi totes les escoles. Penso que només hi havia una que no podia, però... I a la tarda encara no ho tenim del tot tancat.
0: Bueno, pues, ho deixem un moment en stand-by. Igualment, gràcies, Greta, per atendre'ns i que vagi molt bé el dia. Gràcies.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
2: I quan falten 2 minuts per arribar a 4:45 de la tarda, moment de repassar la pregunta del dia. Melina, recorda'ns què estàvem preguntant.
3: Doncs avui estàvem preguntant si la nostra audiència sabia per què l'Estat finança l'Església Catòlica.
2: Molt bé, de moment com van aquestes votacions?
3: Doncs de moment la majoria sí que ho sabien, tot i això sí que hi ha una persona, en aquest cas molt malament, perquè no ens està escoltant, que ha dit que encara no ho sap.
2: Perfecte, molt bé, doncs fins ara, Medina.
3: Fins ara.
4: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresme, el programa que no et deixa fer la migdiada.
2: I com cada dimecres, la Mar Arenaza ens parla de llibres. Avui ens quedarem a la comarca per parlar sobre la natura i també el patrimoni que ens envolta. Parlem de rutes, de llegendes i de la història del Maresme. Som-hi.
3: Bé, doncs sí, nou programa de llibres, de literatura, de lectures, com ho vulgueu dir, com sempre, amb la Mar Arenaza. Mar, què tal, com estàs?
4: Bé, molt bé.
3: Avui parlem de molts llibres. Veig que tens un gran desplegament aquí sobre la taula.
4: Sí, m'he animat. M'he animat.
3: Llibres de més locals, no? Avui parlem de llibres de muntanya, llibres de llegendes, d'història. Sí. De què parlem avui, exactament?
4: Bé, és que a veure, nosaltres ja estem aquí a la primavera total, no? A les portes de l'estiu. I llavors, ostres, val, avui fa una miqueta núvol. Bueno,
3: sí,
4: no passa res.
3: S'ha arreglat el dia.
4: Sí, però clar, també són dies, saps jo, que es van allargant i tot, i que dona com per sortir més, no? Per estar més a l'aire lliure i així. I llavors ens he portat llibres que ens permetin entendre, gaudir i caminar pel nostre entorn més proper.
3: Perfecte.
4: Perquè ja amb tot el tema de Qatar i Dubai i tal, s'està complicant, o sigui que ens quedem per aquí a prop, que és el que farà molta gent, i anem a gaudir del nostre, que a vegades, com que sempre el tenim a mà, diem, bueno, ja ho farem un dia, o quan venen visitants, coses d'aquestes, i no, tenim coses molt xules, perquè estem entre el mar i la muntanya.
3: Correcte.
4: I llavors, doncs, això dona molt de sí.
3: Una localització perfecta, no?
4: Dona molt de sí, sí. Llavors, volia començar amb un llibre publicat per l'Alpina, juntament amb col·laboració amb l'Ajuntament de Calella, amb el qual tu i la teva família hi teniu alguna cosa a veure.
3: Hi tenim molt a veure, sí.
4: Val? Que és, doncs, bueno, mapa amb tots els camins aquí de Calella i part de Pineda i Sant Pol, que també està molt bé perquè n'hi ha molts de camins.
3: Moltíssims.
4: És al·lucinant. Quan comences a caminar és com el del Hobbit.
3: Mínims,
4: vull dir, no saps on acabaràs.
3: A Calella, 50 rutes.
4: Tantes?
3: Sí, sí, sí.
4: O sigui, tantes no seria.
3: 50 rutes de diferents. Sí, sí.
4: Uau, em dona molt de sí, jo alguna sí que conec i llavors, doncs, bueno, res, dir-vos això, que hi ha un mapa molt detallat pels camins i corriols i tal, que molt sovint costa trobar aquests mapes, no?, tan, amb tant de detall, i una guia on també van explicant, doncs, això, no?, tot en diferents idiomes. Pues això, la vall de Golinons, que és preciosa, no? Tot el tema de Sant Pere de Riu, no? És Calella i també, doncs, els veïns, no?
3: La carena mentre veus el mar, no?
4: Sí.
3: De fet, has comentat de la família, no?
4: Sí, va.
3: És el meu pare.
4: És el teu pare.
3: El meu pare és el que ha fet les fotos, la majoria.
4: És un ser que camina.
3: Sí. No para, no para. No para, de fet. És tota la informació, la majoria d'informació, a part de l'aportació de gent com Pere Badalló, de l'agrupació Escolta, també hi ha el meu pare, doncs, que, bueno, de muntanya en sap molt, i òbviament Dani Rangil, que és al final, doncs, la portada, diguéssim, d'aquest llibre, no?
4: Sí, sí, sí. I és un llibre realment molt pràctic, vull dir que a vegades hi ha molta gent que se'ls coneix els camins i ja està, no? En canvi, aquí tu pots organitzar, no? I pots innovar i pots anar...
3: I són llibres petits, vulguis
4: sí,
3: o no? Sí, o sigui, són còmodes de portar.
4: Sí, molt pràctic, sí, sí, sí. I la informació és molt concreta, que tampoc no entrem aquí en massa...
3: No, tecnicismes.
4: Exacte.
3: Va,
4: no? I llavors, doncs, un llibre en aquesta línia, però ja no només de Calella i del seu entorn, sinó que una miqueta més extensiu, és El peu pel Montnegre i el corredor.
3: Molt bé.
4: Val, de Cossetani Edicions, que també són diferents rutes molt pràctiques, que, bueno, també amb tot el tema del temps, desnivells i indicacions molt clares per moure's aquí directament pel Montnegre i ja enllaçant amb el corredor, que acaba una miqueta més a baix.
3: Sí.
4: I la veritat és que és també molt interessant i... no sé, a mi em venen moltes ganes de caminar.
3: Això és molt important, sobretot que indiqui dades com la inclinació, el desnivell,
4: clar,
3: no?
4: Els quilòmetres, si és circular o no.
3: Exacte, si és circular.
4: No?
3: Això la gent ho agraeix bastant.
4: Sí. Sí, sí, clar, és això, no? Vull dir que, i a més també, doncs, amb tota informació de torres, de guaita que puguis trobar, no? O ruïnes, o de més que també...
3: I un detall molt important que el meu pare sempre m'explica, i jo crec que en aquests llibres coincidiran tots, que és el tema i el concepte del respecte per la natura i el respecte al sortir a caminar, perquè no tothom el té,
4: sí,
3: malauradament. Llavors, des d'aquí, des de també una Maresma, fem una crida, no?, a tota aquesta gent que surt a caminar molt sovint, que segur que ho fan, però que sempre estiguin al tanto, i més ara, que venen temperatures altes. I s'ha de vigilar. O sigui, que fem aquesta crida des d'aquí a tothom.
4: Sí, molt de respecte també, i sobretot tot el tema de la brutícia i de més, això és important.
3: Sí. I tant,
4: que siguem respectuosos amb el medi, que és com la nostra casa, vull dir, és com si tinguéssim la casa allò
3: bruta,
4: de qualsevol manera, no cal.
3: Has comentat que t'agradaria anar a caminar.
4: Ai, sí.
3: No sé si vols fer el parèntesi ara o el fem després,
4: ara.
3: La ruta que es fa aquest dissabte.
4: Aquest dissabte es fa una ruta molt interessant. A les 8 del matí ens trobem a la piscina aquí de Calella, i és per explorar tot l'espai, doncs, de lo que seria el Cap Aspre, no?, d'aquí a Calella.
3: Cap Aspre de Mar, en aquest cas.
4: Cap Aspre de Mar.
3: És curiós.
4: Sí. I qui organitza, no?, vull dir que també hi serà el teu pare, en Josep Maria Jué, i que en saben molt i que...
3: De fet, ja van venir aquí els micròfons de Ràdio Calella Televisió a parlar una mica, i en van parlar, i fem aquest recordatori, no?, pel dissabte a les 8 del matí a la piscina municipal de Calella. Qui vulgui anar a fer una caminadeta, esperem que faci bon dia, que en principi n'ha de fer, i que, bueno, que gaudim d'aquesta combinació de mar i muntanya, no?
4: Sí, perquè a mi m'agrada molt aquestes trobades, perquè són camins que tu pots fer tranquil·lament i de més, però quan vas amb algú que s'ho coneix, clar, o tu contextualitza tot, no?, i pots entendre molt més què estàs fent, no? Vull dir que no només és caminar per caminar, sinó saber què estàs veient, no?, i què ha significat, per exemple, pel tema de Calella, pues, que hi hagi, doncs, aquest Cap Aspre, no?, vull dir, aquest accident orogràfic allà mig, no?, que ha canviat, bueno, ha influït molt tant el tema de Calella com de Sant Pol,
3: la seva
4: existència. I ja per acabar, ja que estem aquí en plan maresmencs totals, doncs dos llibres de l'editorial Farell, que és El Maresme Històric, Llegendes, i El Maresme Fantàstic, Llegendes, que aquí també, ostres, és molt entretingut, són capítols molt curts, no?, agrupats amb temes, no?, per exemple, allò que fem, que ens
3: agrada
4: tant.
3: D'obrir una pàgina, sí, vinga.
4: Miracles i devocions. Bueno, no? Pues hi ha la creu de Can Lleonard de Lella, la noia de taronja, de la taronja també a Alella, Miracle de Verge del Roser, saps? Arenys de Munt, el Pi de Caldes d'Estrac, ostres, saps? És molt curiós, les Bruixes d'Arenys de Munt. Aquesta zona és una zona complicada,
3: La taula de les Bruixes d'Orsavinyà, Dones d'Aigua de Sant Is, de Sant... no recordo si és Sant Cebrià o on són, però sí, Dones d'Aigua.
4: Sí.
3: De fet, això també va molt lligat. Abans hem comentat que l'autor d'aquell llibre de Calella era en Dani Rangil, un dels autors, de fet. En Dani també ha fet alguns llibres sobre la mitologia i sobre éssers fantàstics, que també estan relacionats una mica amb la comarca, no?
4: I tant.
3: O sigui, aniria una mica per aquest camí.
4: I tant. Mira, ara vaig estar mirant aquí Pedra Castell, que és preciós. Que és preciós, aquesta zona. I són, no sé, són llibres realment que són molt fàcils de llegir.
3: I a Calella en tenim
4: diverses.
3: Bueno, jo en tinc una al cap,
4: quina?
3: Bueno, no vull fer... farem una mica de spam. Jo vaig fer un curtmetratge amb el meu pare, que es diu Corriols de Llegenda, on passàvem per corriols doncs de diferents indrets del Maresme i rodalies, no? Per exemple, el Pi de les Tres Branques, les Dones d'Aigua, la Taula de les Bruixes, i a Calella recordo que en vam fer una... La tinc una mica verda, va ser fa temps, que eren sobre els llops que baixaven de la muntanya barques. I menjaven o llepaven una cosa que tenien les barques allà, les fustes a baix, que és com una espècie de grassa, o no, ara no recordo què era. I llavors, bueno, és una llegenda curiosa de Calella, s'ha d'aprofunditzar més, ara la tinc molt verda,
4: però sí, ostres,
3: de fet, llopa, ja és això, no?
4: Sí, estan per aquí. Curiós, i molt guai el tema dels corriols, a mi m'agrada molt, tenen un punt
3: més que la pista,
4: carèstec.
3: No?
4: Sí, la pista és una cosa pràctica, no? Però els corriols...
3: Va bé per parlar.
4: Sí, si va bé per parlar, si et poses així en bateria
3: Llavors el corriol vas fent, no?
4: Sí.
3: I llavors si trobes una pista en un moment sobtat, aprofites i comentes la jugada, no? Que això sempre s'agraeix. A mi la combinació perfecta és, de fet, per exemple, pujant a una muntanya, fas corriol, sí, fas una mica de pista, comentes la jugada i en el cim esmorzes.
4: Apa, això és genial.
3: Això és genial.
4: Escolta'm, sí,
3: i llavors baixes.
4: Sí, sí, la idea
3: és baixar. I al baixar dines, cerveseta o el que sigui, fresquet, i ja fas el dia.
4: Veus, tu ja aquí estàs totalment posat ja amb el tema de sortir a l'exterior,
3: sí,
4: i caminar.
3: I tant,
4: eh?
3: I tant, sí, sí.
4: Sí, la veritat és que vivim en un entorn privilegiat, vull dir que no estem, amb tots els respectes, hospitalet, que per moure't necessites per arribar a la muntanya o al mar, pues una sí, excursió, no? I llavors, doncs, val la pena apreciar-ho, no? I entendre on vivim.
3: Uh-huh. Sí. I a més que és, no és a llarga distància, que camines 3 quilòmetres i ja ets a la muntanya,
4: sí, sí,
3: i veus el mar des de,
4: sí,
3: des de la muntanya, cosa que la gent de fora, el turista, agraeix molt també.
4: Sí.
3: Ens queda un llibre, no sé si el vols comentar ràpidament.
4: Bueno, és una cosa loca que he portat que em feia gràcia, que és, ja que estàvem aquí en plan Maresme,
3: sí,
4: pues el Maresme Lleier, que sí, és un llibre de fotografies, mm-hmm, dedicat a la postal turística, des dels anys 60 fins als 80, i sí, aquí hi ha les postals aquestes,
3: hòstia,
4: que recordem de la flamenca, dels hotels,
3: sí,
4: no? Que ara
3: sí,
4: dius,
3: sí,
4: tu no agafaries una foto d'un hotel de Malgrat de Mar avui en dia, no ho mm-hmm sé, bueno, a mi no se m'ocorreria, però abans sí, perquè era una cosa així com mm-hmm molt especial, no? El Taurus, el Heidelberg de Santa Susana, però són fotos antigues.
3: Fotos antigues d'hotels, bueno, no només hotels,
4: no,
3: sinó zones de...
4: No, vull que també
3: de...
4: són paisatges flamenques, xiringuitos...
3: Hi ha el petó de Calella?
4: Hi ha...
3: Ha de ser-hi, no?
4: Sí,
3: hauria de ser-hi,
4: tu creus? Ho sé, busquem-ho. Ai!
3: Jo que he viatjat molt...
4: Els burros, amb els souvenirs...
3: Jo que he arribat a viatjar molt,
4: sí,
3: he trobat petons de Calella a llocs indrets, eh?
4: En sèrio?
3: T'ho juro, eh?
4: Ai, aquí ara no ho veig.
3: A França, en algun lloc n'he vist. A Suïssa, també.
4: Què dius?
3: Cosa que ha arribat molt lluny, el petó de Calella.
4: Ja ho veig. No, ara mateix no l'estic veient, però igual està més endavant. Però sí, sí, és, bueno, era perquè ja que parlàvem d'aquest tema, és un tema molt curiós i que sembla una tonteria, però és molt addictiu, no? Perquè vas passant pàgines i dius, anda, Calella, stop.
3: Com era abans, no?
4: No, és com, sí, sí.
3: Carai.
4: És total.
3: Les barques, sí, sí, tant.
4: No, vull dir que, mira, m'ha fet gràcia que estàvem així en plan comarcals a tope,
3: sí,
4: eh? Pues,
3: sí, sí.
4: Parlem-ne.
3: Molt bé, doncs, Marc, gràcies per venir a parlar-nos d'una mica més de la comarca i,
4: sí,
3: de la zona, que jo crec que ha estat interessant i maco, i res,
4: sí,
3: ens veiem la setmana que ve i sobretot recordem, tornem a recordar dissabte, que hi serem a les 8,
4: sí,
3: del matí,
4: sí,
3: a la piscina municipal.
4: Sí, molt possible que hi sigui.
3: Jo,
4: sí,
3: també, perquè és el,
4: sí,
3: meu pare, o sigui,
4: sí,
3: que hi haurem,
4: sí,
3: de...
4: Allà ens trobarem.
3: Allà ens trobarem, i qui vulgui venir, doncs està més que convidat.
4: Sí, és totalment gratuït i és per, no sé, per gaudir d'aquell dia.
3: Molt bé, Mar, doncs moltes gràcies, ens veiem la setmana que ve.
2: I aquests dies és època de cloendes, de festivals de final de curs i també de diferents mostres arreu de la comarca de tot, els nens, de tot el que fan els nens i les nenes i que aprenen al llarg del curs. Avui us volem parlar del Festival de Dansa de l'Escola de Música i Dansa de Palafolls. Ho fem amb les nostres últimes convidades del dia.
5: Sí, Gemma, de fet serà en molt pocs dies. Aquest diumenge tindrem l'oportunitat de veure tota la feina que durant tot aquest curs 2025-2026 han realitzat a l'Escola de Música i Dansa, com tu deies, amb l'apartat de dansa. I per parlar-ne de tot plegat, avui tenim, doncs, les seves professores i coordinadores. Tenim amb nosaltres la Cristina Riera. Cristina, molt bona tarda, benvinguda.
6: Hola, bona tarda.
5: També tenim amb nosaltres l'Adriana García. Adriana, molt bona tarda.
7: Bona tarda.
5: Professora també de l'Escola de Música i Dansa, en aquest cas de l'apartat de hip-hop, si no m'equivoco,
7: sí,
5: no, Adriana?
7: Correcte.
5: Uh-huh. Deixeu-me preguntar-vos, perquè és el que ens interessa ara bàsicament, crec que aquest diumenge, Cristina, tenim el festival de final de curs en l'apartat de dansa, oi?
6: Sí.
5: Què heu preparat?
6: Per començar hem fet dues sessions, perquè ja ha arribat un punt, que això és un orgull, crec, pel poble, ha arribat un punt que l'escola és tan gran i té tants alumnes que en una sessió sola els pares ens deien, és que he de triar entre portar uns avis o els altres perquè només ens doneu 4 entrades. I vam dir, no et preocupis, no et preocupis, us ho repetirem 2 vegades tot el festival i així tothom pot venir-hi. Uh-huh. I és el que farem.
5: De fet, n'hi ha una a les 12:30 del migdia, si no m'equivoco, i una altra a les 6 de la tarda.
6: Exacte. L'any passat sí que vam intentar fer-ho seguit, però va ser prova de foc. Bueno, és això, al final va creixent l'escola i anem provant les millors maneres d'adaptar-nos al que ens demanen els pares i les alumnes i tot. Llavors l'any passat vam fer-ho tot seguit i va ser una mica bogeria. I també per les alumnes va ser molt dur, molt pesat, molt... Llavors vam decidir, mira, fem una cosa, aquest any provem una altra fórmula. Fem una al migdia, que tothom tingui temps d'anar a casa, desconnectar una miqueta, menjar amb la teva família. Si la teva família ha vingut ja a la sessió del matí, doncs donar-te feedback, que te donin més forces per la tarda, i a la tarda hi tornem amb un altre públic.
5: A grosso modo, què hi veurem? A nivell general, després ja, si en tot cas entrarem en detalls, però què és el que hi veureu? Hi participen, suposo, que tots els nens i nenes que formen part de l'apartat de dansa.
6: Efectivament, hi participen tots els nostres alumnes, i a diferència de Nadal, que Nadal intentem fer que sigui una mostra molt curteta, molt petiteta, tothom fa només un ball, ara és quan traiem com tot, com diríem en castellà, poner tota la carn en l'assador, i tothom que fa una hora setmanal fa un ball, és a dir, les disciplines que fan dues hores setmanals fan mínim dos balls. A vegades, doncs, l'Adriana i jo ens agrada posar reptes als nostres alumnes i els diem, no farem dos, farem tres, o farem un conjunt, a més dels dos que feu d'habitual, en farem un ajuntant-nos amb un altre curs, que és molt amb una altra classe, que és molt enriquidor per ells. També fem una col·laboració, fem dues col·laboracions de música, una a l'apartat de contemporani i una a l'apartat de hip-hop, que, per cert, la podran veure ja al Festival de Música. O sigui, ja la col·laboració apareix en els dos finals de curs. I, clar, és molta cosa.
5: Déu-n'hi-do, i tota la feina que jo deia, perquè deixa'm preguntar-li, per exemple, a l'Adriana, entenc que, no sé si és massa exagerat dir que des de principi de curs, és a dir, des del setembre de l'any passat, 2025, esteu ja encarats amb aquest festival, però vaja, si més no, la disciplina, la base, per exemple, en el hip-hop, es treballa i tot serveix per arribar a aquest punt, no?
7: Sí, i de fet portem més d'un any amb aquest festival. De fet, només acabar l'any passat el nostre festival, nosaltres ja teníem clar què faríem aquest any. I, de fet, durant tot el curs hem estat encarats al festival.
5: Com se li presenta als nois i noies que, per exemple, que fan hip-hop, o com s'organitzen els diferents balls, no? Adriana, la Cristina ens deia un, dos balls, tres, fins i tot, però clar, entenc que s'han d'escollir les músiques, s'ha de veure quin tipus d'alumnes tens, com es treballa totes les posicions, tot això entenc que també és una feina molt de coordinació, no?
7: Molta coordinació i molt de temps per poder triar bones músiques, mirar de què és el tema, el grup... Són moltes hores més del que es veu, però després és molt enriquidor per nosaltres veure el resultat.
5: Mm-hmm. Això en el cas de hip-hop, però entenc que també, Cristina, tu, si no me recordo malament, portes la part més contemporània,
6: i
5: no?
6: Clàssica.
5: I clàssica. Llavors entenc que també el mateix que deia l'Adriana, no? En aquest cas sempre mires aquests tipus de festivals.
6: Sí, és el que diu ella. Hi ha moltes hores darrere de reunir-nos nosaltres i pensar, o sigui, nosaltres fem sempre, intentem que hi hagi un fil conductor, llavors és tema gran, diguéssim, i cada ball és un subtema que es podria englobar dins d'aquest tema gran. I llavors és, vale, triem el tema gran, és el que diu ella. A l'estiu passat, no sé per què, vam tenir un moment d'inspiració, vam dir, i si l'any que ve féssim això, ens hi vam tirar de cap i ja vam començar a pensar. Però és quan intentes baixar a la terra i dius, val, aquest tema gran és molt xulo, és molt tal, però aquest grup em pot fer aquest subtema, i és anar triant grup per grup, per les característiques que té el grup, el número de nenes que té el grup, per el nivell que té el grup. O sigui, ha de ser una cosa que elles se sentin guapes, se sentin còmodes, se sentin que poden donar el millor de si mateixes, no fer-les patir, no fer-les posar en un compromís, no exigir-los més del que són, però sí exigir-los tot el que poden arribar a donar.
5: Clar, i entenc també la dinàmica de les classes, no? A vegades tu comences amb un feedback i el grup va evolucionant, per qualsevol història, factors externs a l'escola o fins i tot de dins o de la pròpia persona o de la família. Per tant, entenc que això també, Adriana, Cristina, va evolucionant una miqueta, no? I fins a arribar a aquest diumenge, que tindrem un resultat, òbviament, molt bo, però molt també bo. Molt treballat.
6: Molt, molt.
7: Sí. Hem de dir que estem molt orgulloses d'elles, sí. De tots elles.
6: Sí, sí, sí. Sí. Uh-huh. I sí que és veritat el que tu dius, a vegades passen coses com, per exemple, doncs, evidentment fa mesos que portem treballant, vam començar amb temps perquè, per això, perquè elles no es posin nervioses, i ja hem tingut algunes baixes en aquests mesos d'abril-maig. Llavors, potser hem començat un ball amb parelles, en què ens agafem, aprofitant que som parells, i hi ha una baixa. De cop som imparells, canvieu tot. Uh-huh. Perquè no és just que una nena es quedi sola, perquè o crea un grup de tres i de cop no saben gestionar el grup de tres. Llavors, són complicacions que són externes a nosaltres i que afecten a tothom, realment.
5: Tot i això, amb la insistència de que el públic és benèvol en el cas de que anem a veure, òbviament, un espectacle i ens agradarà que el nostre fill-filla ho faci la mar de bé, però sense perdre de vista l'evolució. És a dir, entenc que hi ha diferents nivells, des de les més petites o fins i tot gent que és la primera vegada que es posa dalt d'un escenari, fins a gent que ja té poder una miqueta més de pràctica perquè porta uns anys ja cursant amb vosaltres diferents disciplines. Per tant, entenc que el públic que s'asseu en una cadira en qualsevol de les dues representacions del Teatre de Palafolls ha d'entendre també que tan important és el final com el procés.
6: Sí, de fet ho entenen i li treuen importància una mica. Jo recordo fa pocs dies parlant amb pares, perquè al final ens agafen confiança els que porten més anys i tal, i hi va haver una mare que em va dir: però és que no cal que us ho correu tant. Si a nosaltres només ens agrada que surti, faci quatre coses, aplaudirem igual. I jo...
5: Però si ens, home,
6: ens, ho fem, hem, ens ho hem treballat molt, ho estem fent molt, esclar, ja que ho fem, fem-ho molt bé. I ella: no cal, de veritat, a mi jo, només de veure'ls ja ens cau la bava, si ens dona igual. I jo: no em diguis això, perquè és com tirar una mica per terra.
5: Es valora també el que dèiem una miqueta aquest procés, no? Exacte, que dèiem, la feina que fan un, dos cops per setmana, entenc, no? Depèn de la classe, a l'escola de música i dansa durant tot aquest curs. Vull agafar també aquesta proposta que també en David Martínez, el director de l'Escola de Música i Dansa, ens comentava, que és aquesta col·laboració, és a dir, l'escola és de música i dansa, i no va música per separat i dansa per separat, sinó vosaltres, per exemple, en la cloenda de l'Escola de Música, crec que heu organitzat un parell de balls,
7: sí.
5: Si no m'equivoco, i després també tindreu música en directe d'alguns dels instruments que toquen a l'apartat de música en el vostre cloenda, no?
6: Sí.
5: Mm-hmm. Important aquest feedback.
6: És una cosa que vam començar a fer fa, crec, 3 anys o així.
7: Sí.
6: Va néixer com una proposta d'una professora de música, la Camila, que em va proposar a mi, com a persona que feia més hores de classe: escolta, tinc aquesta idea, què passaria si col·laboréssim? Perquè de fet l'escola se suposa que ho promou, però sempre ens ha costat com molt ajuntar-nos i tal. Ho va proposar i, com tot en aquesta vida, va ser: anem a provar. La prova va ser un èxit i a partir d'aquí, doncs, vam començar a créixer i vam dir: d'acord, no fem només un ball i prou. Mm-hmm. Extenem-ho a altres disciplines, extenem-ho a altres professors, extenem-ho a altres també professors d'ells. Llavors, jo acostumo a col·laborar amb contemporani, i el contemporani acostuma a col·laborar amb violins.
7: Mm-hmm. I hip-hop amb el combo.
5: Amb el combo, música una miqueta més rítmica, sí. Més marxosa. Et volia preguntar, Adriana, també, com estan els nervis? Perquè, clar, vosaltres cada tarda esteu amb aquests alumnes. I entenc que a mesura que es va acostant el diumenge, òbviament són nens, no ho podem dissimular, aquests nervis no sé si es poden controlar.
7: Es poden controlar els dies abans, però aquell mateix dia... No, mai ja pots controlar.
5: Se'ls hi permet, també, suposo,
7: sí,
5: no?
7: Han de gaudir. Mm-hmm. No han de pensar en res més que gaudir.
5: Doncs mira, amb aquest input ens quedem. Noies, felicitar-vos primer per la feina feta, no tan sols per aquesta cloenda, sinó amb tota la trajectòria que porteu ja a l'Escola de Música i Dansa, i òbviament vindrem a aplaudir ben fort el diumenge, com dèiem, al migdia, al Teatre de Palafolls, i també a la tarda vespre. Gràcies per ser amb nosaltres, noies.
6: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: I nosaltres acabem el programa d'avui amb música. Adeu, fins demà.

0: Palafolls s'uneix a la caminada Maresme suma passes contra el maltractament de la gent gran. El pròxim dilluns, Palafolls commemorarà el Dia Mundial per la presa de consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans amb una caminada popular. L'activitat, que s'emmarca en la iniciativa comarcal al Maresme Suma Passes, busca visibilitzar una realitat sovint silenciada i fomentar la sensibilització social. El punt de trobada serà a les 9 davant l'Ajuntament. L'acte començarà amb la lectura d'un manifest conjunt que es llegirà simultàniament a diversos pobles del Maresme. Seguidament s'iniciarà una passejada simbòlica pels voltants del poble que finalitzarà amb un petit esmorzar de germanor i el lliurament d'un obsequi de cortesia del Consell Comarcal del Maresme. Judit Puig, responsable de l'àrea de gent gran i serveis socials de l'Ajuntament, ha destacat la importància d'aquesta efemèride.
1: I moltes vegades aquests dies serveixen per visibilitzar doncs, una realitat. I en aquest cas estem parlant de la realitat del maltractament contra les persones grans. No? Llavors aquest dia el que volem és bueno, una miqueta posar aquest nostre granet de sorra en aquesta activitat a nivell comarcal i que se'n parli, que es parli d'aquest tema, que sembla que no passa, que no existeix, que és una cosa que no es comenta, doncs sí, doncs necessàriament existeix i per tant aquell dia doncs, per això és important començar l'acte amb la lectura del manifest, que és un manifest conjunt, que és el mateix manifest que es llegirà a tots els municipis de la comarca.
0: A la vegada també subratlla que no es tracta d'una prova esportiva exigent, sinó d'un acte reivindicatiu i social, obert a tothom.
1: És un tema que tota la societat, tota la població ens interpel·la, el tema del maltractament contra la gent gran. Per tant, a la lectura del manifest a les 9 del matí, com més siguem millor, i després a la caminada doncs, també que pot venir qui vulgui. Sí, vull dir que és un tema que tard o d'hora tots serem persones grans i totes serem no susceptibles de rebre un tracte no gaire adequat, no?
0: Tot i que l'activitat és gratuïta, cal fer una inscripció prèvia. Les persones interessades es poden apuntar de 9 a 2 a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament o a les tardes de 4 a 7 al Casal d'Avis. L'organització recomana portar calçat còmode, protecció solar i aigua fresca per combatre la calor. Aquesta acció es complementarà el pròxim 26 de juny amb una jornada tècnica adreçada a professionals per implementar una guia d'abordatge dels maltractaments a la gent gran a nivell local.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Malgrat de Mar és el 93 761 95 00.
1: 93 761 95 00.
0: Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
3: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
4: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
5: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
6: 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu?
7: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.

0: Més informació. Més música. Més entreteniment. Més entreteniment. Ràdio Palafolls.
1: 정해가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

0: Aquest any l'estiu comença el 26 de juny amb una nova edició del Fem Palafolls.
1: Gaudeix del Village i de la seva oferta gastronòmica cada vespre al Parc de les Esplanes.
0: Admira la desfilada de moda de divendres i remena el Forestocs dissabte durant tota la jornada.
1: Balla al ritme de tributs a la música disco i BG's o amb The Covers i allarga la nit amb DJs fins la matinada i el vespreig del diumenge.
0: Del 26 al 28 de juny torna el Fem Palafolls.
2: Bars, ferreteries, lampisteries...
3: A Palafolls hi tenim de tot.
2: Objectes de regal, roba íntima...
3: Per què marxar a fora?
2: Carnisseries, forns de pa...
3: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
2: Dolços, restaurants...
3: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
2: Fusteries...
3: I de Ràdio Palafolls.
2: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
4: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
5: Escoltes Ràdio Palafolls 107.7 FM. 24 hores amb tu.
6: La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento.

0: Dolors Agüera creu que el govern riu del PSC. L'exregidora socialista i ara no adscrita, Dolors Agüera, creu que el govern municipal d'Esquerres està rient del PSC. Ho considera al veure que no s'estan complint els acords que les dues formacions van pactar fa un any i mig arran de la primera abstenció per aprovar els pressupostos. Agüera se'n fa creus compartir com el PSC ho pugui permetre.
1: El primer any ens vam abstenir, els acords no s'han complert per part d'Esquerra i el següent any, doncs, tornes a tenir que abstenir-te, jo no ho trobo lògic. Com a partit de PSC, com el PSC, jo crec que no es pot permetre que un partit, entre cometes, es rigui de tu, perquè sembla que s'està rient, no? No t'acompleixo els acords als que hem arribat i ara tornes a pactar, a donar-me suport. Jo no ho trobo lògic amb l'institució que té el PSC.
0: Agüera manté que en els darrers pressupostos la posició del PSC va venir marcada des de Mataró i va desvelar que hauria estat una trucada entre partits a nivell comarcal, la que hauria desbloquejat els pressupostos municipals. Agüera també va confirmar que Palafolls on va proposar-la com a alcaldessa de Palafolls en substitució de Joan Vila en els contactes postelectorals. Segons l'exsocialista, Vila s'ho va pensar, però va acabar refermant-se com a alcaldable del PSC. El seu nom hauria tornat a sortir com a possible alcaldessa la passada tardor, arran de les converses per articular una moció de censura contra el govern d'Esquerra. Segons va explicar Dolors Agüera, la gestora va iniciar contactes amb Palafolls-on per buscar un relleu al govern municipal i per convèncer els de Mònica Armada. Van proposar dos noms, el de la mateixa Agüera i el d'un altre company socialista. Una moció que no tenia molt futur si no comptava amb tots els vots del PSC, entre ells el del propi Joan Vila. Agüera va explicar que no li agrada la possibilitat de tenir una nova benzinera al poble, però reconeix el fet del propietari d'instal·lar-la si segueix la normativa.
1: Bueno, a mi no m'agraden les benzineres dintre del poble, eh? Per sort, som un poble amb espai i tenim espai per fer-les fora, no? Sí que sabem que a Barcelona hi ha benzineres i els habitatges estan a sobre. Però a veure, és un tema molt delicat perquè els drets dels veïns a demanar que no es posin són molt lícits, però clar, hi ha un propietari que també té uns drets. I he demanat a l'expedient per veure tots els informes tècnics i totes les valoracions de la Generalitat, tots els permisos, com estan, i quan ho tingui m'acabaré de pronunciar, però clar, aquesta persona, si compleix totes les normatives, tot el que és això, també és delicat, eh? És un tema d'equilibri molt, molt complicat. Tampoc m'agrada la de l'esclat, la que anirà ja a l'entrada,
2: sí.
1: No?
0: La regidora no adscrita és optimista amb el compliment dels terminis dels habitatges protegits que haurien d'estar enllestits a finals de mes. Sobre la incorporació de l'arquitecte com a càrrec de confiança a partir d'aquest mes, la regidora recorda que no té problemes en les figures dels càrrecs eventuals, però que sí suposaran un augment de la despesa de personal. També creu innecessària la creació de la plaça d'inspector de policia i considera que caldria consolidar la base d'agents abans que la cúpula policial. Agüera també ha defensat l'actual sistema de recollida d'escombraries de Palafolls incorporat en el darrer mandat socialista, però demana més conscienciació i multes als incívics.
3: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 04 53. 93 762 04 53. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
2: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
1: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
2: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
1: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
3: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat. Aquesta primavera, deixa't de floretes i altera't amb Ràdio Palafolls.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: I l'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.
2: 1, 2, 1, 2, 3.

0: No t'ho perdis.
1: Dimecres, 10 de juny, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi destacant que divendres i dissabte celebren les festes del barri de Sant Lluís diferents activitats, sobretot musicals, aquí mateix, a Can Forroll. A part també destacar que el dia 13 i 14 de juny es farà el 6è Trofeu de Catalunya de Patinatge. Serà al Palauet i organitzat entre l'Ajuntament i l'Associació de Patinatge Artístic del nostre municipi. Més propostes, per exemple, aquest dissabte hi ha jornada de circ durant tot el dia amb diferents activitats al local de l'Eixida Jove, a Can Balla. Una proposta que organitza Can Balla i l'entitat Fem Circ.
0: No t'ho perdis.
1: I també destacar que diumenge hi ha Festival de Dansa, amb dues sessions al Teatre de Palafolls. Serà a 1:15 del migdia i a les 6 de la tarda, organitzat per l'Escola de Música i Dansa. Busquem més activitats, girem plana i anem ara fins a Malgrat de Mar, que ja ha començat amb les diferents propostes del Festival Libèl·lula. Entre d'altres, per exemple, destacarem per al pròxim divendres el taller de circ que es farà a les Peixateries Velles i a la plaça de l'Església, entre les 10 i les 12 del migdia. O també, a partir de les 11, a l'Espai Jove, el taller de samarretes Tie-Dye. De cara a la tarda, a les 5 de la tarda, l'Espai Jove acollirà l'activitat familiar Un Tast de Circ amb un viatge motriu per a infants d'entre 2 a 6 anys. I a les 7 de la tarda, a la Biblioteca La Cooperativa, la xerrada Bloc d'Habitatges per a Joves, l'exemple de Caldes de Montbui. I al cap de setmana hi ha moltes més propostes. Per exemple, dissabte, entre les 9 i la 1 del migdia, a la plaça de l'Església hi haurà la proposta de la trobada de dibuix urbà amb Urban Sketching, o també l'itinerari de l'arquitectura malgratenca de finals del segle XIX i principis del segle XX, un itinerari que té punt de trobada als jardins de la Torre de la Vídua de Can Sala des de 11:15 del matí.
0: No t'ho perdis.
1: I a part d'aquestes activitats del Festival Artístic Libèl·lula, no podem evitar destacar que el divendres hi ha una nova edició del Fira Vi. Serà a partir de les 6 de la tarda a l'Avinguda del Bon Pastor. Més activitats, girem plana i anem ara fins al municipi de Calella. Seguint aquesta agenda, destacarem, per exemple, que aquests dies s'està fent una nova edició de l'Screaming Festival, aquest festival de música rock dels anys 50 que s'allarga fins al 14 de juny. A part, també, avui comença una nova edició del Calella Folk Festival, amb diferents concerts al centre del municipi. I aquesta tarda, nova conferència a la Sala Mozart de l'Aula d'Extensió Universitària de Calella. La conferència porta per títol Visió geopolítica de Xina i Estats Units. Anem fins a Tordera, on també hem de repassar diferents propostes. En motiu de la Setmana Internacional dels Arxius a Tordera, aquests dies s'organitzen diferents activitats. Per exemple, aquest matí hi ha jornada de portes obertes a l'Arxiu Històric i el pròxim 11 de juny, a l'antic Hospital de Pobres, el grup d'amics de l'arxiu es reuneix per fer passis d'audiovisuals a partir de les 11 del matí.
0: No t'ho perdis.
1: El divendres, a l'antic Hospital de Pobres, hi haurà la presentació del Fons Patrimonial Gelpí. Serà a partir de les 6 de la tarda. I acabarem parlant de les propostes al municipi de Blanes. Demà s'inicien els dijous de música en viu a la plaça Mare de Déu del Vilar. Serà a partir de 8:45 del vespre, el primer dels concerts, aquest dijous, amb Recover 23. I en motiu de la Setmana Internacional dels Arxius, demà hi haurà passi de pel·lícules, en concret amb els 50 anys del Centre Excursionista Blanenc, amb entrada lliure al Teatre de Blanes a partir de 8:45 de la tarda.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació.

0: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava? Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: El PSC de Palafolls presentarà al·legacions contra la instal·lació d'una benzinera al carrer Passada. El grup municipal del PSC ha anunciat que presentarà al·legacions al projecte de la benzinera que l'empresa Plenoil té previst instal·lar al carrer Passada número 15. La decisió s'ha pres després que els socialistes es reunissin primer amb els veïns i veïnes afectats i posteriorment mantinguessin una trobada amb l'equip de govern d'Esquerra per analitzar la situació. Des del PSC consideren que la documentació presentada per l'empresa fins ara és insuficient. Segons la formació, abans d'autoritzar qualsevol llicència, cal aclarir diversos aspectes que consideren crítics per la convivència i el benestar de la zona. El text publicat pels socialistes detalla un seguit de preocupacions que motiven la seva oposició al projecte actual. Entre altres, alerten sobre els sorolls i la contaminació lumínica, especialment durant l'horari nocturn, que podrien afectar el descans dels residents. També sobre l'augment del trànsit a la zona, que podria comprometre la seguretat de vianants i conductors. I finalment adverteixen sobre possibles riscos de contaminació del sòl i de les aigües subterrànies, així com de les emissions contaminants i la seva afectació directa a la salut pública. D'altra banda, el PSC critica que no s'hagi realitzat una anàlisi real d'ubicacions alternatives que tinguin un menor impacte sobre les zones residencials. Per tot plegat, el grup ha demanat formalment a l'equip de govern d'Esquerra que no concedeixi la llicència a Plenoil fins que no es disposi de tots els estudis tècnics necessaris. El PSC insisteix que cal garantir la protecció del medi ambient, la seguretat i la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Palafolls abans de tirar endavant qualsevol autorització.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquest any l'estiu comença el 26 de juny amb una nova edició del FEM Palafolls.
1: Gaudeix del Village i de la seva oferta gastronòmica cada vespre al Parc de les Esplanes.
0: Admira la desfilada de moda de divendres i remena el Fora Stocks dissabte durant tota la jornada.
1: Balla al ritme de tributs a la música disco i BG's o amb The Covers i allarga la nit amb DJs fins la matinada i el vespreig del diumenge.
0: Del 26 al 28 de juny torna el FEM Palafolls.
2: Bars, ferreteries, lampisteries...
3: A Palafolls hi tenim de tot.
2: Objectes de regal, roba íntima...
3: Per què marxar a fora?
2: Carnisseries, forns de pa...
3: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
2: Dolços, restaurants...
3: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
2: Fusteries...
3: I de Ràdio Palafolls.
2: Perruqueries, agències de viatges...
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: L'exregidora del PSC, Dolors Agüera, acusa el govern d'Esquerra de riure's del PSC i critica la gestió policial. La regidora no adscrita considera que l'executiu local no està complint els acords pressupostaris pactats fa un any i mig i ha desvelat que la posició socialista va venir marcada per pressions des de Mataró. Agüera també ha revelat detalls sobre moviments passats per substituir l'alcaldable Joan Vila i s'ha mostrat contrària a la creació d'una plaça d'inspector de policia. Segons la regidora, la prioritat del municipi hauria de ser la consolidació de la base d'agents abans que el reforç de la cúpula policial.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada d'avui, n'hi ha d'altres, i és que seguirem parlant de política, perquè tant el govern com el PSC s'han oposat a la nova benzinera del carrer Passada, amb al·legacions i pressió política. L'alcalde Francesc Alemany ha manifestat el rebuig frontal de l'equip de govern a la instal·lació de l'estació de servei per l'impacte visual i el malestar veïnal que generaria en un punt cèntric del poble. Per la seva banda, el PSC ha anunciat que presentarà al·legacions formals contra el projecte de Plenoil en considerar que la documentació és insuficient per garantir la seguretat i la salut pública.

Parlarem avui també de societat, perquè la caminada popular al Maresme Suma Passa reivindicarà Palafolls el bon tracte de la gent gran. El nostre municipi s'uneix a aquesta iniciativa comarcal el pròxim dilluns 15 de juny per commemorar el Dia Mundial per la presa de consciència sobre l'abús de les persones grans. L'activitat començarà amb la lectura simultània d'un manifest davant l'Ajuntament i seguirà amb una passejada simbòlica que clourà amb un esmorzar de germanor per tots els inscrits. L'organització, que ja ha obert el termini per apuntar Serveis Socials o el Casal d'Avi, recorda que no és una prova competitiva, sinó un acte de sensibilització social. I la biblioteca llança el repte Guanyem un estiu lector per fomentar la lectura infantil. Per 6è any consecutiu, el centre proposa als alumnes de 3er, 4er i 5er de primària mantenir l'hàbit de llegir durant les vacances a través d'un kit lector especial. La campanya inclou un passaport de lectura on els infants podran registrar els seus progressos i participar en petits reptes relacionats amb els llibres recomanats. El tret de sortida oficial serà el 22 de juny, amb el joc cooperatiu Escull la teva aventura, on es buscarà crear històries de manera col·lectiva i divertida.

0: I pel que fa a la previsió meteorològica, aquest dimecres tindrem un temps estable i assolellat amb alguns núvols a la serralada litoral, però poc importants. No s'esperen precipitacions, els vents seran fluixos, força 1 a 3 de component variable, al matí girant cap a component sud-est, de cara a la tarda. El mar estarà en estat de marejola a tota la costa de la comarca. Les temperatures baixaran lleugerament, amb mínimes que aniran dels 15 als 20 graus i màximes que oscil·laran entre els 24 i els 27 graus. A Palafolls el cel estarà ennuvolat, les temperatures màximes baixaran fins als 27 graus i les mínimes també baixaran, en aquest cas, fins als 15. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dimecres 10 de juny del 2026 i ho fem parlant de política perquè Dolors Agüera creu que el govern arriu del PSC. L'exregidora socialista i ara no adscrita, Dolors Agüera, creu que el govern municipal d'Esquerra s'està rient del PSC. Ho considera al veure que no s'estan complint els acords que les dues formacions van pactar fa un any i mig arran de la primera abstenció per votar els pressupostos. Agüera se'n fa creus compartir com el PSC ho pugui permetre.
1: El primer any ens vam abstenir, els acords no s'han complert per part d'Esquerra i el següent any doncs, tornes a tenir que abstenir-te, jo no ho trobo lògic. Com a partit de PSC, com el PSC, jo crec que no es pot permetre que un partit entre cometes es rigui de tu, perquè sembla que s'està rient, no? No t'acompleixo els acords als que m'ha arribat i ara tornes a pactar, a donar-me suport. Jo no ho trobo lògic amb l'institució que té el PSC.
0: Agüera manté que en els darrers pressupostos la posició del PSC va venir marcada des de Mataró i va desvelar que hauria estat una trucada entre partits a nivell comarcal, la que hauria desbloquejat els pressupostos municipals. Agüera també va confirmar que Palafolls va proposar-la com a alcaldessa de Palafolls en substitució de Joan Vila en els contactes postelectorals. Segons exsocialista, Vila s'ho va pensar, però va acabar refermant-se com a alcaldable del PSC. El seu nom hauria tornat a sortir com a possible alcaldessa de Palafolls la passada tardor abans de l'arran de les converses per articular una moció de censura contra el govern d'Esquerra. Segons va explicar Agüera, la gestora va iniciar contactes amb Palafolls-SOM per tal de buscar un relleu al govern municipal i per convèncer els de Mònica Armada. Van proposar dos noms, el de la mateixa Agüera i el d'un altre company socialista. Una moció que no tenia molt futur si no comptava amb tots els vots del PSC, entre ells els del propi Joan Vila. Per altres qüestions que també ha parlat Agüera és que no li agrada la possibilitat de tenir una nova benzinera al municipi, però reconeix el dret del propietari d'instal·lar-la si segueix la normativa.
1: Bueno, a mi no m'agraden les benzineres dintre del poble, eh? Per sort, som un poble amb espai i tenim espai per fer-les fora, no? Sí que sabem que a Barcelona hi ha benzineres i els habitatges estan a sobre. Però a veure, és un tema molt delicat perquè els drets dels veïns a demanar que no es posin són molt lícits, però clar, hi ha un propietari que també té uns drets i he demanat a l'expedient per veure tots els informes tècnics i totes les valoracions de la Generalitat, tots els permisos, com estan, i quan ho tingui m'acabaré de pronunciar, però clar, aquesta persona, si compleix totes les normatives, tot el que és això, també és delicat, eh? És un tema d'equilibri molt, molt complicat. Tampoc m'agrada la de l'esclat, la que anirà ja a l'entrada,
2: sí.
1: No?
0: La regidora no adscrita és optimista amb el compliment dels terminis dels habitatges protegits que haurien d'estar enllestits a finals de mes. Sobre la incorporació de l'arquitecte com a càrrec de confiança a partir d'aquest mes, la regidora recorda que no té problemes a les figures dels càrrecs eventuals, però que sí que suposarà un augment de la despesa de personal. També creu innecessària la creació de la plaça d'inspector de policia i considera que caldria consolidar la base d'agents abans que la cúpula policial. Agüera també ha defensat l'actual sistema de recollida d'escombraries de Palafolls incorporat en el darrer mandat socialista, però demana això sí més conscienciació i multes als incívics. Seguim parlant de política perquè el govern s'ha posicionat contra la benzinera del carrer Passada. El principal tema de la darrera trobada amb l'alcalde que es va fer ahir al vespre al Fòrum Palatiolo va ser la possible instal·lació d'una benzinera a l'entrada de Palafolls. En aquest sentit, l'alcalde va deixar clar que el govern no vol la benzinera en aquest espai entre els carrers Passada i Ramon Turró. No la vol pel que suposaria com a frontal del poble i també malestar general als veïns. Tot i això, reconeix que l'Ajuntament seguirà la normativa que actualment permet la implantació d'aquesta benzinera. Alemany va explicar que encara queden fases de la tramitació i que s'està estudiant totes les possibilitats, entre elles fer entendre la propietat de la poca idoneïtat d'instal·lar aquesta estació de servei 24 hores en aquest cèntric espai quan hi ha altres àmbits millors. Tot i que va ser el principal tema d'ahir, els veïns del centre també van exposar les problemàtiques amb el civisme, una problemàtica que s'ha fet evident en totes les trobades sectorials que s'han fet. En aquest sentit, el govern s'ha compromès a fer més campanyes de control policial amb agents de paisà en diferents espais i horaris per caçar els incívics, ja siguin per conducció a gran velocitat, patinets, responsables d'animals de companyia i altres actituds incíviques detectades. També es va anunciar que el carrer Passada tindrà elements reductors de velocitat abans d'acabar l'any per evitar que els vehicles baixin la via de sortida de Palafolls massa ràpids. I altres partits també s'han pronunciat respecte a l'avanç inera. En aquest cas parlem del PSC, que presentarà al·legacions contra la instal·lació d'aquest equipament. El grup municipal del PSC ha anunciat que presentarà al·legacions al projecte de l'avanç inera que l'empresa Plenoil té previst instal·lar al carrer Passada número 15. Aquesta decisió s'ha pres després que els socialistes es reunissin primer amb els veïns i veïnes afectats i posteriorment mantinguessin una trobada amb l'equip de govern d'Esquerra per analitzar la situació. Des del PSC consideren que la documentació presentada per l'empresa fins ara és insuficient. Segons la formació, abans d'autoritzar qualsevol llicència cal aclarir diversos aspectes que consideren crítics per la convivència i el benestar de la zona. El text publicat pels socialistes detalla un seguit de preocupacions que motiven la seva oposició al projecte actual. Entre altres, alerten sobre els sorolls i la contaminació lumínica, especialment durant la nit, que podrien afectar el descans dels residents. També sobre l'augment del trànsit a la zona, que podria comprometre la seguretat de vianants i conductors. I finalment adverteixen sobre possibles riscos de contaminació del sòl i de les aigües subterrànies, així com de les emissions contaminants i la seva afectació directa a la salut pública. D'altra banda, el PSC critica que no s'hagi realitzat una anàlisi real d'ubicacions alternatives que tinguin un menor impacte sobre les zones residencials del poble. Per tot plegat, el grup municipal ha demanat formalment a l'equip de govern que no concedeixi la llicència Plenoil fins que no es disposi de tots els estudis tècnics necessaris. El PSC insisteix que cal garantir la protecció del medi ambient, la seguretat i la qualitat de vida dels veïns i veïnes abans de tirar endavant qualsevol autorització. I parlem ara de societat, perquè Palafolls s'uneix a la caminada al Maresme Suma Passes contra el maltractament a la gent gran. El pròxim dilluns, 15 de juny, Palafolls commemorarà el Dia Mundial per la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans amb una caminada popular. L'activitat, que s'emmarca en una iniciativa comarcal en el Maresme Suma Passes, busca visibilitzar una realitat sovint silenciada i fomentar la sensibilització social. El punt de trobada serà a les 9 davant l'Ajuntament. L'acte començarà amb la lectura d'un manifest conjunt que es llegirà simultàniament a diversos pobles del Maresme. Seguidament s'iniciarà una passejada simbòlica pels voltants del poble que finalitzarà amb un petit esmorzar de germanor i amb el lliurament d'un obsequi de cortesia per part del Consell Comarcal. Judit Puig, responsable de l'àrea de gent grans i serveis socials, ha destacat la importància d'aquesta efemèride.
2: I moltes vegades aquests dies serveixen per visibilitzar doncs, una realitat. I en aquest cas estem parlant de la realitat del maltractament contra les persones grans. No? Llavors aquest dia el que volem és bueno, una miqueta posar aquest nostre granet de sorra en aquesta activitat a nivell comarcal i que se'n parli, que es parli d'aquest tema que sembla que no passa, que no existeix, que és una cosa que no es comenta, doncs sí, doncs necessàriament existeix i per tant aquell dia, doncs per això és important començar l'acte amb la lectura del manifest, que és un manifest conjunt, que és el mateix manifest que es llegirà a tots els municipis de la comarca.
0: A la vegada també subratlla que no es tracta d'una prova esportiva exigent, sinó d'un acte reivindicatiu i social obert a tothom.
2: És un tema que tota la societat, tota la població ens interpel·la al tema del maltractament contra la gent gran. Per tant, a la lectura del manifest a les 9 del matí, com més siguem millor, i després a la caminada doncs, també que pot venir qui vulgui. Sí? Vull dir que és un tema que tard o d'hora tots serem persones grans i totes serem no susceptibles de rebre un tracte no gaire adequat, no?
0: Tot i que l'activitat és gratuïta, cal fer una inscripció prèvia. Les persones interessades es poden apuntar de 9 a 2 a l'àrea de serveis socials o a les tardes de 4 a 7 al Casal d'Avis. L'organització recomana portar calçat còmode, protecció solar i aigua fresca per combatre la calor. Aquesta acció es complementarà el pròxim 26 de juny amb una jornada tècnica adreçada a professionals per implementar una guia d'abordatge del maltractament a la gent gran a nivell local. I la biblioteca torna a impulsar la campanya Guanyem un estiu lector pels infants de primària. Per 6 anys consecutiu, la biblioteca s'ha adherit a la iniciativa Guanyem un estiu lector, una campanya que té com a objectiu principal que els nens i nenes mantinguin l'hàbit de la lectura durant les vacances. La proposta s'adreça específicament a l'alumnat que aquest juny acaba tercer o quart o cinquè de primària. Els participants que s'inscriguin rebran un kit lector, que inclou diverses recomanacions de llibres i un passaport de lectura. Aquest document els acompanyarà durant tot l'estiu i servirà per registrar els llibres llegits a través de petits reptes i activitats relacionades amb les històries. El tret de sortida de la campanya serà el 22 de juny amb una activitat especial titulada Escull la teva aventura. Es tracta d'un joc cooperatiu de narració on els infants hauran d'imaginar personatges, superar diversos reptes i construir una història de manera col·lectiva. Des de la biblioteca destacant que aquesta és una manera divertida de descobrir que llegir també pot ser una activitat per jugar, crear i compartir. L'objectiu de fons de la iniciativa és evitar la pèrdua d'hàbits durant l'aturada estiuenca. Segons diuen, reservar uns minuts al dia per llegir durant les vacances aporta beneficis directes a la comprensió lectora, al vocabulari i la imaginació, uns aspectes que es veuran reflectits positivament en l'aprenentatge dels nens i nenes quan comencin el pròxim curs. Les famílies interessades a participar poden adreçar-se ja a la biblioteca per formalitzar la inscripció i recollir el material per començar el repte.

Obrim la nostra hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025 tornàvem a parlar de la caminada popular contra el maltractament de les persones grans. I és que l'any passat també informàvem que el 15 de juny el nostre municipi participaria en aquesta caminada popular per reivindicar la dignitat de les persones grans. La caminada estava prevista el dia 16 i per participar-hi, tot i que era gratuïta també, calia inscriure's a Serveis Socials o al Casal d'Avis. El 2021, la Llar d'Infants rebia una quarantena de sol·licituds de nova incorporació de cara al pròxim curs. Amb el procés de preinscripció tancat, l'Ajuntament va fer públiques les xifres de sol·licituds d'infants que s'incorporarien a la Llar d'Infants Palafollex al curs 2021-2022. Segons va informar l'àrea d'educació, en total s'havien registrat 39 peticions. D'aquestes, 20 eren corresponents a infants que anirien a l'aula de 2 anys, 18 a l'aula d'un any i una sola nova incorporació per l'aula de nadons. Aquesta quarantena de sol·licituds s'afegien a les confirmacions de plaça de l'alumnat per 5 per l'aula d'un any i 24 per l'aula de 2 anys, que sumades arribaven a un total de 23 infants per l'aula d'un any i 44 per la de 2 anys. I finalment, el 2016, la policia va interceptar 2 joves carregats d'esprais per fer pintades al nostre poble. La policia local va interceptar aquella setmana 2 joves de Malgrat, de 17 i 18 anys, quan eren a Palafolls, carregats amb fins a 16 esprais de pintura. Segons semblava, els joves, que també portaven passamuntanyes a les motxilles, volien fer pintades a Palafolls. Fons policials van apuntar que s'havien pogut interceptar gràcies a la realització de diferents controls estàtics del poble, en diferents emplaçaments i hores, per detectar actituds sospitoses. La policia no els va detenir perquè no els va enxampar infraganti, però sí se'ls va identificar i requisar els esprais de pintura. D'altra banda, aquell mateix dia informàvem que a la matinada d'aquell dimecres la patrulla nocturna de la policia local va detenir 2 persones després d'enxapar-les mentre intentaven sostreure les bateries a 2 camions estacionats a la zona de benzineres del nostre poble.

0: És moment ara, com sempre, de connectar amb el nostre company, amb en Jordi Pratsavalls, per conèixer de primera mà quina és la proposta cultural que ens acosta avui de cara a aquesta setmana. Hola Jordi, bona tarda.
1: Hola Melina, de ben segur una d'aquelles cites que molts joves i grans estaran esperant és l'obertura de la piscina municipal. Doncs bé, la cita esperada és aquest 12 de juny, com sempre, amb entrada gratuïta aquest primer divendres, i on podreu consultar també els preus de les diferents entrades, abonaments i els cursos de natació. Ho podeu fer a través de www.palafolls.cat. Comença doncs la temporada de piscina aquest divendres.
0: Gràcies, Jordi.

0: I amb el nostre meteoròleg de confiança, en Quim Serra, el que fem ara mateix és consultar la previsió meteorològica per la jornada d'avui. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. Avui la jornada ve marcada per la presència de núvols abundants, tant aquest matí com aquesta tarda, i de fet aquest matí s'esperen xàfecs que localment serien de caire tempestuós. De forma irregular, cauran aquí al Maresme, però poden afectar qualsevol punt de la comarca. Unes precipitacions que en general no esperem que siguin gaire abundants, tot i que puntualment puguin ser d'una certa intensitat. A banda d'això, els vents bufaran fluixos, bufaran de mar cap a terra. La situació marítima estarà dominada pel marejol tant aquest matí com aquesta tarda. Aquesta tarda desapareixerà la possibilitat de precipitacions, però encara la nuvolositat serà abundant. Tot plegat farà que avui tinguem temperatures doncs, més baixes que no pas les d'ahir. Ahir ja no van pujar gaire. Les màximes, en conseqüència dels núvols ja força abundants que vam tenir, doncs avui encara baixaran una mica més i quedaran situades entre els 22 i els 23 graus. Pel que fa a la previsió de cara a demà, tindrem més estones amb sol, tot i que encara al matí quedaran força núvols, però amb tendència a anar-se trencant, i després ja només quedarien núvols prims, amb unes temperatures que, tot i que pugin una mica, continuaran agradables. Fins i tot les temperatures nocturnes baixaran de forma més clara, i pel que fa al divendres ja recuperarem de mica en mica aquestes temperatures més estiuenques. Divendres, temps estable i assolellat amb temperatures una miqueta més altes, i al cap de setmana la temperatura encara anirà pujant una mica més, especialment de cara a diumenge.
0: Moltes gràcies, Quim.

Acabem l'informatiu d'avui repassant què ha estat notícia en titulars. La regidora no adscrita Dolors Agüera ha acusat el govern d'Esquerra de riure's del PSC i ha criticat la gestió policial, entre altres. La regidora considera que l'executiu local no està complint els acords pressupostaris pactats fa un any i mig i ha desvelat que la posició socialista va venir marcada per pressions des de Mataró. Agüera també ha revelat detalls sobre els moviments passats per substituir l'alcaldable Joan Vila i s'ha mostrat contrari a la creació d'una plaça d'inspector de policia. I el govern i el PSC s'oposen a la nova benzinera del carrer Passada. L'alcalde ha manifestat el rebuig frontal de l'equip de govern a la instal·lació de l'estació de servei per l'impacte visual i el malestar veïnal que generaria en un punt cèntric del poble. Per la seva banda, el PSC ha anunciat que presentarà al·legacions formals contra el projecte en considerar que la documentació és insuficient per garantir la salut, la seguretat i la salut pública. I el pròxim 15 de juny, és a dir, dilluns, Palafolls s'uneix a la caminada popular Maresme Suma Passes per commemorar el Dia Mundial per la presa de consciència sobre l'abús a les persones grans. L'activitat començarà amb la lectura d'un manifest davant l'Ajuntament i seguirà amb una passejada simbòlica que clourà amb un esmerçat de germanor per tots els inscrits. Les inscripcions estan disponibles tant a serveis socials de 9 del matí a 2 del migdia com al Casal d'Avis de 4 de la tarda a 7. I la biblioteca llança el repte Guanyem un estiu lector per fomentar la lectura infantil. Per 6è any consecutiu, el centre proposa als alumnes de 3er, 4er i 5er de primària mantenir l'hàbit de llegir durant les vacances a través d'un kit lector especial. El tret de sortida oficial serà el 22 de juny amb el joc cooperatiu Escull la teva aventura, on es buscarà crear històries de manera col·lectiva i divertida.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dimecres 10 de juny del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla, com sempre, gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Totes aquestes notícies i d'altres les teniu disponibles al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà. Més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Gimnàs per la gent gran. Aprofita i mou-te. Apunta't a les classes de gimnàs per la gent gran. Són gratuïtes i es fan al centre de Palafolls i al barri de Sant Lluís. Dues sessions per setmana. L'esport és sinònim de qualitat de vida, també per la gent gran. Per a inscripcions cal dirigir-se a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio joguines, Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
3: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a la carta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a la carta.radiopalafolls.cat. Ràdio Palafolls.

0: Aquest any l'estiu comença el 26 de juny amb una nova edició del Fem Palafolls.
1: Gaudeix del Village i de la seva oferta gastronòmica cada vespre al Parc de les Esplanes.
0: Admira la desfilada de moda de divendres i remena el Fora Stocks dissabte durant tota la jornada.
1: Balla al ritme de tributs a la música disco i BGs o amb The Covers i allarga la nit amb DJs fins la matinada i el vespreig del diumenge.
0: Del 26 al 28 de juny torna el Fem Palafolls. Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls 107.7 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
6: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
7: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost tenim incorporat dos agents.
8: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
9: Tornen a pujar les màximes. Dissabte es mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
6: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
8: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
6: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
10: Avançar les eleccions no són bones notícies.
11: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
12: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
3: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
13: Música, entreteniment i informació. Ràdio Palafolls, 24 hores amb tu.
3: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
14: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. I us preguntareu, què tenim aquesta setmana al programa? Doncs atents i atentes, perquè ara us ho expliquem. A l'apartat de l'entrevista, avui parlarem del caso Vitruvio.
15: El caso Vitruvio. Cuando una moneda se vuelve la protagonista, es que algo bien raro va a suceder.
14: I és que avui entrevistarem a Jordi Bendive, director, creador i responsable de Black Zinc Productions, i Ernest Vila, director de Common Films. Amb ells parlarem de la pel·lícula El Caso Vitruvio, que s'està rodant durant aquests dies a Barcelona, al Maresme, entre d'altres Canet de Mar, al Castell de Santa Florentina, i Badalona. I, com sempre, no pot faltar la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria amb la història de la tele, que no falla mai l'Assumpta. I amb ella parlarem de tres programes mítics de la televisió. I després, per acabar, atenció, el Toni Rovira amb el seu racó, en el que hi pot passar de tot, com sempre diem, i aquest cop des del Unicorn Prides. No us ho perdeu perquè jo de vosaltres, o sigui, és que és imperdible això, és imperdible. Seguiu-nos a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio, allà on sigui, ens seguiu, i gràcies com sempre també a totes les emissores que ens feu confiança. Arrenquem ja el programa, preparats, preparades, comencem.
16: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
14: I quan sona aquesta sintonia, aquesta musiqueta, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui ens parlarà de tres tipus de programes i també, com no, de la història de la tele. A veure, anem a començar. El primer que crec que ens parlarà sobre el món dels documentals. Assumpta Vitòria, a què ens portes avui?
17: Televisió Espanyola a Catalunya ha produït molts documentals, un gènere que està considerat com els més cinematogràfics de la televisió. Treballs de gran qualitat que han tingut molts premis locals, nacionals i hasta, fins i tot, alguns internacionals. Petites obres d'art que han mostrat diferents temes, retratos del país, personatges de tots els àmbits, també documentals avançats al seu temps, com els que han retratat situacions de marginalitat, exclusió o repressió.
14: Doncs el que farem ara és escoltar un fragment d'un d'aquests documentals que comentava l'Assumpta Vitòria, en aquest cas. Escoltarem un fragment del documental premiat Los Marginados de Televisió Espanyola, en aquest cas, que parlava de Jamaica. Escoltem-lo.
18: En los años 60, Jamaica ya tiene un nuevo redentor, Bob Marley, el rey negro del reggae, quien, como todos los profetas, muere joven, no sin antes haber dado a conocer al mundo un nuevo ritmo.

0: Doncs escoltem amb aquest fragment d'aquest gran documental. Doncs bé, assumpte, d'aquests parlaràs tot seguit.
1: Als arxius de Televisió Espanyola a Catalunya hi ha molta obra referent a la muntanya màgica de Montserrat. En aquest documental hi ha un que és molt important, que es diu Montserrat, que ho feia la locutora molt antiga, molt bona, que era Maria Matilde Almendros, que repassava la història i les llegendes de Montserrat. Després la Mercè Vilaret, també una molt important, va fer Montserrat, amb vostre nom comença nostra història. El títol era molt maco, amb vostre nom comença nostra història.
0: Molt interessant, i a part d'actualitat, ja que tenim aquests dies el Papa per aquí i que justament doncs visitarà les muntanyes de Montserrat. Anem a escoltar un fragment precisament d'aquest documental anomenat Montserrat de Televisió Espanyola Catalunya, editat i estrenat als anys 70, concretament l'any 75, i ens comentava el següent, aquest documental, l'escoltem.
2: Trobarem qui diu que aquest immens pedram no és altra cosa que cossos de gegants embruixats que al llarg del temps i per les seves malifetes foren víctimes d'un encanteri. Fins i tot us diran que Montserrat és una joguina que els àngels van fer-se dalt del cel i que un dia els caigué a la terra. La roca foradada no és més que el lloc on els àngels lligaven la corda per arrossegar-la.

0: Montserrat. La muntanya serrada per un xerrac ciclopi, més gran que ella mateixa. Així ho veiem gravat al seu blasó, iterat en els escuts montserratins. Grafia que es repeteix una vegada i una altra en les armes de l'heràldica catalana.
1: Geològicament és clar l'origen sedimentari del massís. La roca està formada de conglomerat de còdols, predominantment calissos. Hi ha entremig algun còdol de quars, de pòrfit, de pissarra. Hi ha també margues i argiles roges i grises. La gent ha donat el nom a aquesta roca tan original de ull de serp o roca de pinyolet. Això dona lloc a una pedra molt característica de gran efecte un cop polida pels seus visats i coloracions. En contra del que la gent creu habitualment, les formes de la muntanya no obeeixen a l'acció volcànica, sinó a certes peculiaritats físiques, per exemple, la propietat d'aquests conglomerats de contreure's en sentit horitzontal i per les fortes pressions internes que fa que es produeixin notables escletxes verticals a les doblàries de les feixes.
2: Doncs després d'aquest tall tan interessant, d'aquest documental de Montserrat, anem ja a escoltar doncs, l'Assumpta de nou, perquè ens portarà l'últim espai que recordarem avui. Endavant, Assumpta.
3: L'any 1959 es va fer la primera connexió des de Catalunya al Telediario de Madrid, que encara continua, i la informació meteorològica amb l'Antoni Castejón va ser un precursor, el que van seguir professionals com Toni Mestre, Santi Parés, moltíssims. Actualitat, proximitat, informació des de sempre, des de Televisió Espanyola a Catalunya, on s'han produït les millors notícies i esperem que aquesta setmana també es produeixin. Sembla que faig una mica de propaganda, no, de Televisió Espanyola, però és que, com sempre, no sé, m'agrada parlar de Televisió Espanyola a Catalunya amb professionals que hi havia com Federico Gallo, Enrique Rubio, Antoni Serra, el nostre amic Ricardo Fernández Déu, la Calaf, la Rosa Molló, que encara treballen, no sé, el Balcells, i tants que han fet de la informació una cosa molt important de la programació de Televisió Espanyola a Catalunya.
2: Molt bé, Assumpta, doncs gràcies, com sempre, per el teu espai, genial, com sempre. Per acabar, el que farem serà escoltar, abans d'acabar la secció, anem a escoltar un fragment de unes intervencions precisament de l'Antoni Castejón, entre d'altres meteoròlegs precursors de Televisió Espanyola a Catalunya. Això forma part d'un document que són 50 anys de meteorologia en català. Escoltem-ho.
4: Fredes a tot el país, especialment les mínimes, que han arribat als 3 graus sota zero a Ciutat de Mallorca i
5: Girona. Castejón es convertia en el primer home del temps de la televisió catalana. Ell va posar en boca de tothom paraules com maregassa, calamarsa, tamborinada.
6: D'aquests mapes de cartró pedra i pintats amb rotulador a aquests altres han passat molts anys. Les tècniques de grafisme han millorat considerablement. El que s'ha mantingut és la figura de l'home i la dona del temps.
7: Les màximes han estat entre els 15 i els 20
5: graus. Des del començament s'ha explicat la meteorologia de forma amena, però mantenint la rigorositat científica i innovant. Als anys 80 arribaven a la pantalla les imatges animades d'un satèl·lit, que anys després és el més conegut de tots, el Meteosat.
7: I meravellosament podem observar com aquesta és la fotografia de la una d'aquest migdia.
5: I encara més canvis en aquella època. Els mapes del temps van fer un salt important, de la reprografia a la digitalització. Ara bé.
2: Molt bé, doncs escoltàvem aquest fragment de Televisió Espanyola a Catalunya relacionada amb els homes del temps, que era amb el que ha acabat l'Assumpta, i amb el que nosaltres tancarem la secció d'avui de la història de la tele. Gràcies de nou, Assumpta, per tot. I acabarem, ara sí, amb una cançó de Los Mismos, que ens posarà l'Helena, ja la pots posar si vols de fons, Helena, tu mateixa, i és precisament El Hombre del Tiempo, que parlava doncs dels homes del temps de la tele. Nosaltres deixem aquí la història de la tele i seguim amb el programa. Sí.

0: esto lo tiramos para adelante, como que me llamo Dani y te llamas Jordi.
1: Pues claro que sí, Dani. Sí, el equipo lo está dando todo. Los actores se lo están currando muchísimo. Están enseñando un montón. Vamos a hacer la mejor película de la historia.
0: Pues Jordi, a ver, que no me está respondiendo y estamos ya a menos 3 semanas,
1: que, tío. Falta pasta, que vamos mal de tiempo. No sé, tío. No sé si lo vamos a conseguir, en serio.
0: No, Jordi, cancelar es lo último que se te pasa por la cabeza en estos momentos. No me puedes decir esto, Jordi.
1: Tienes razón. Vamos a seguir para adelante con todo y esto lo sacamos, tío. Claro que sí.
0: Para adelante, Jordi. Después de un año, tío, ya está aquí. 2 semanas, tío, 2 semanas y empezamos.
1: A las 16:35.
2: Deja de defenderse, joder, tiene que caer. A mí esos cálculos no me salen.
3: Me diréis que no hay putas señales en el mundo, tío.
4: El caso Vitruvio. Para más información, elcasovitruvio.com.
5: I és que avui posem el focus en una pel·lícula que promet fer-nos reflexionar sobre el valor dels diners, la necessitat humana i la societat actual. Parlem del Caso Vitruvio, un drama social dirigit per Jordi Mendive i produït, entre altres, per Ernest Vila. La pel·lícula ens presenta una moneda marcada amb una creu que connecta 3 històries aparentment independents: un rodamón, una família i un empresari. Un viatge simbòlic que parla de supervivència, ambició, pertinença i de com el diner s'ha convertit en una nova forma de fe. Tot plegat amb una aposta visual molt potent, marcada pels plans seqüència i una mirada molt humana i crítica sobre el món contemporani. Avui tenim amb nosaltres l'Ernest Vila i el Jordi Mendive. Moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres, nois.
6: Gràcies a tu.
7: És un plaer.
5: Hem vist imatges, hem vist aquesta, hem escoltat també aquest àudio de presentació del projecte. El Caso Vitruvio gira al voltant d'una moneda marcada amb una creu. Com neix aquesta idea i què simbolitza exactament dins la història? No sé si podeu fer 5 cèntims.
6: 5 cèntims no, te puc fer un euro.
5: Perfecte, em va bé.
6: Bueno, una mica la idea neix de demostrar què és el que passaria si seguíssim una moneda per la ciutat, no? Per quines mans aniria, quines històries veuríem, i també estem en un moment en què la gent li agrada molt, no? Posar l'ull i veure això que no hauria de veure, poder ser, no? El ojo este de buen cubero, ¿eh? Com es diu l'expressió?
7: Hòstia, algo així, no?
6: La vieja del visillo.
5: Això, la vieja del
6: visillo. La vieja del visillo.
7: No?
6: Pues la pel·lícula és una mica això, no? És com si poguéssim veure coses que no hauríem de veure, situacions una mica fora de lo comú, a través d'aquesta moneda. Per tant, no empatitzem amb cap protagonista, sinó que nosaltres seguim la moneda en pla seqüència per la ciutat.
5: En el dossier, o una mica amb la informació que ens faciliteu, expliqueu que la pel·lícula parla de la carència humana, de la carència, no? I de la substitució de Déu pels diners. Creieu que avui vivim més condicionats que mai pel valor material de les coses?
6: Sí, jo crec que sens dubte. De fet, una de les crítiques més importants que té aquesta pel·lícula, que de fet quan vam començar el projecte amb l'Ernest, la pel·lícula es deia Maslow, la piràmide de Maslow.
5: La piràmide mítica, sí.
6: Correcte, doncs aquesta piràmide, a mi el que em va passar quan me la van explicar a la carrera de psicologia és que jo vaig dir, això no és veritat, no pot ser que pues la necessitat més bàsica, primordial de la piràmide sigui l'alimentació, després vingui la seguretat, l'afecció social i de més, i al final estigui l'autorealització, quan els nens petits, quan neixen, els posem a dalt de tot de la piràmide, els hi donem menjar, els hi donem amor, els hi donem seguretat, i quan van creixent és quan van caient, no?, aquesta piràmide, i després quan són adults es troben que han de tornar a pujar aquella piràmide perquè els han acostumat a estar allà dalt. En canvi, un sense sostre és un exemple d'una persona que pot estar vivint al carrer, que no té cap d'aquestes necessitats bàsiques cobertes, però es pot sentir autorrealitzat perfectament. Aleshores, aquesta pel·lícula intenta una mica criticar aquest concepte i portar-lo a l'actualitat, que sí, que actualment jo crec que tenim, per no dir tothom, no?, una dependència material o... Bueno...
5: No sé si l'Ernest vol afegir alguna cosa més.
7: És que la societat ja en si està dissenyada perquè estiguis atrapat amb ella, sí. Sí, sí. Econòmicament, socialment, és molt, molt, molt difícil poder sortir d'aquesta telaranya capitalista, sí. Sí, sí.
5: La pel·lícula està estructurada en tres actes molt diferents. Parlàvem abans, el rodamón, la família i l'empresari. Què representa cadascun d'aquests mons dins d'aquesta piràmide humana que plantegeu i que precisament ara parlàvem de la piràmide de Maslow?
6: Bueno, tot està una mica definit també per lo que ve sent... És que és una pel·lícula molt concepte, no? Però el principal també que intenta tocar és... doncs no sé si coneixes l'arquitecte Vitruvio de l'antiguitat,
5: sí,
6: que va ser un arquitecte de l'antiga Roma, i després Leonardo da Vinci va ser qui va agafar les seves...
5: Les regnes.
6: Sí, exacte, no? I va fer l'ombra de Vitruvio. Però Vitruvio el que deia és que tota arquitectura perfecta té tres conceptes, que són la bellesa, la firmesa i la utilitat. Aleshores, el que hem intentat mostrar en aquests tres actes és justament això, no? L'acte 1 mostra la bellesa, però... adornada, no?, per una moneda que només t'ensenya el que volem que vegis. L'acte 2 mostra la firmesa d'una família que no té pensat canviar la seva forma de veure el món, que no té pensat cedir davant de situacions que inclús ja veureu a la pel·lícula, però que semblen inhumanes o semblen
5: molt dures.
6: I l'acte 3 pues, mostra la utilitat, no? El que seria una resolució ràpida de conflictes. Jo vull això, doncs ho agafo. Jo vull resoldre aquest problema, doncs vaig i el resolc, sense donar-li masses voltes. I crec que són les tres formes en les que una persona pot resoldre un problema. Pot dir, no, jo vaig a intentar buscar la forma creativa de resoldre'l, no, jo no em moc de la meva situació, o no, jo faré el que faci falta per resoldre aquesta situació.
7: Sí.
5: Ernest, no sé si vols afegir alguna cosa més...
7: Amb aquestes coses jo és que ell és el guionista i és el que ha parit la història i és un crac explicant-ho.
5: Ho té més clar, no?
7: És així. Jo si vols parlo de temes tècnics
5: ara
7: i de producció.
5: Ara parlarem, sí, ho tenim home, preparat. Aquest home ja ho té aquí molt estructurat.
7: Volem fer-li, vamos, una entrevista sol, un monòleg i vamos.
5: I no hi hauria problema, totalment, no? D'omplir un parell d'horetes, potser. Visualment, el film aposta molt pel pla seqüència que comentàvem. Què aporta aquest recurs a l'espectador i per què era important explicar aquesta història d'aquesta manera? Un tema arriscat, no? També fer-ho d'aquesta forma, jo crec, no?
7: Tècnicament és un merder. Sí.
6: Bueno, és per dos motius, eh? Realment, un és el que et diré aquí, amb tota tranquil·litat, dir, no, és perquè volia transmetre aquesta tensió, aquesta... Tu, quan estàs en el cinema i veus un pla seqüència, al final... quasi que ni pestanyeges, no?
5: Exacte.
6: Estàs allà en tensió veient a veure quan...

0: suposo que doncs serà una mica complicat, com comentàvem abans, no? Però els riscos tenen els seus perquès, no? I jo crec que una mica ens ho acabeu d'explicar.
1: Sí.
0: I Ernest, des del punt de vista de producció a nivell més tècnic, quin ha estat i quin és el repte més gran d'un producte tan ambiciós visualment i emocionalment?
1: Fer una criatura d'aquestes és complex, vull dir, no només a nivell creatiu, tècnic, visual i d'actors i tot el que és de la parafernàlia més d'elenco de cine i tal.
0: Mm-hmm.
1: És un merder. Ara estàvem parlant de temes burocràtics, de documents i de permisos i tal, és complex. És un repte, és una pel·li que val tots els esforços que estem fent, perquè realment ara estem fent ja els assajos i està quedant la cosa molt bé, però és ingent, és una feinada. Nosaltres també aportem tota l'experiència que ja tenim amb altres projectes a la peli, però a tope. Vull dir, és feina, és tècnica i a nivell de producte és una complexitat bèstia, però ho volem fer perquè la pel·li estem convençuts que és una pel·li que ha d'anar als màxims i estem convençuts que hi anirà, sí.
0: Molt bé.
2: Sí, sí. Bueno, així per afegir alguna cosa, però el meu somni des de que tinc gust de raó és fer una pel·lícula en pla seqüència. El meu primer tatuatge és La vida és una pel·lícula en pla seqüència. Aleshores, si la primera pel·lícula que feia no era en pla seqüència, doncs estava fallant-me també una mica, no?
1: Sí.
2: I l'Ernest ha estat tan boig com jo per dir, vinga, va, som-hi.
1: Sí.
0: Que bo. Bueno, ara, de fet, no sé, a nivell televisiu també s'està posant de moda.
2: Uh-huh. Però m'estan copiant tots.
0: T'estan copiant. Ho dic perquè, per exemple, Televisió Espanyola ara té un programa que és Pla Seqüència.
1: Està molt xulo.
0: I és un programa fet tot en Pla Seqüència, que el presenta el Jordi Basté, i és una entrevista totalment feta en Pla Seqüència, o sigui, sense talls.
1: M'encanta més el programa, l'entrevista, o sigui, la post-entrevista que l'entrevista. Com ho han muntat, és una passada.
0: És tremendo, la veritat.
1: Sí.
0: Parlem del càsting que combina actors molt coneguts amb perfils emergents. Què buscàveu en els intèrprets perquè encaixessin en aquest univers tan simbòlic?
2: Naturalitat. Al final, molt
0: més ni menys.
2: Sí, perquè si el que vull és mostrar un reflex de la societat actual, el que hem de mostrar és de veritat qui hi ha a la societat actual. De fet, hi ha actors que he anat al carrer i els he agafat.
0: Pim-pam.
2: Sí, de dir, ah,
0: vols fer un càsting o vols participar en una pel·lícula? A veure, és que això passa a vegades, en aquest món.
2: Per suposat.
0: Molta gent no s'ho creu, però és així.
1: Hi ha hagut actors revelació que literalment no han fet cap pel·li i han guanyat Oscars. Vull dir, fem un max mix, tenim gent que ja està consolidada en el món del cine, tenim noms molt reconeguts, però també gent molt, cony, que promet moltíssim.
0: Que també és important, donar oportunitats a gent doncs que vol també tenir el seu espai, que també vol tenir la seva oportunitat, no?
1: Sí.
0: La pel·lícula parla de destí, d'atzar i de decisions humanes. Fins a quin punt creieu que nosaltres controlem la nostra vida o simplement formem part d'un sistema que ens arrossega? Què us sembla, veure?
1: Hòstia, això has tocat un tema molt filosòfic, No ho sé, a veure què
0: diuen. És que m'ha fet pensar aquesta pel·lícula, clar, no? En molts aspectes. És que
1: també
0: és una pel·lícula que té un fons
1: però una
0: molt
1: cosa
0: potent.
1: Una cosa és el que penses, una cosa és el que...
0: Exacte, aquí està.
1: O sigui, ja és com que a vegades molts de cops presentem... O sigui, notem coses, no? Hi ha moltes històries. Aquí podem filosofar quasi com els mèdiums que heu portat aquí, no? De dir, hòstia, realment tot està ja lligat? O sigui, podem fer alguna cosa que surti de lo que ja està encaminat o no? Jo crec que evidentment aquesta pel·li posarà sobre la taula moltes coses que donaran de pensar a la gent sobre aquestes filosofades que tenim tots i totes.
0: Ni més ni menys.
2: Al final jo sempre he tingut la sensació de que n'hi ha un destí, n'hi ha un... Hi ha un punt on pots arribar, hi ha una parada final d'aquest metro que diguem vida, o d'aquest tren, si queda més maco. Però totes les parades entremig, tot el camí que recorres, tot el mig del laberint, aquí et pots perdre.
1: Sí.
2: Jo crec que hi ha infinites possibilitats i pot ser que arribis a la parada que et tocava, o pot ser que com que t'has perdut pel camí, al final arribes a un lloc que no t'esperaves.
1: Sí.
2: Però també

0: sento que quan estàs en el camí que et toca i quan estàs en el teu en la teva línia correcta de, bueno, correcta, no? Això és molt relatiu, però quan estàs en el teu camí jo crec que ho notes, jo crec que tothom sap quan està bé i quan no està bé.
1: Exacte.
0: I això el cos t'avisa.
1: Sí, sí, perquè el destí al final, entre cometes, el sabem. Sí que és veritat que ara hi ha, jo què sé, sí, hi ha altres coses, no?, després d'aquesta vida, però lo important és que fem durant aquest camí i aquesta pel·li parla molt de com es pot torçar una cosa o no, o sí o... És molt interessant això.
2: És molt interessant. La gent que ens estigui escoltant, aquesta pel·lícula té una pàgina web que és elcasovitruvio.com, no? I allà hi trobareu no només un munt d'informació, a part que està molt ben feta, està molt currada la web, de veritat, us felicito, perquè és en plan...
1: Gràcies.
2: Caso cerrado, això, saps allò?
1: Ho hem d'agrair aquí un senyor que tenim aquí present, que és en Marc Muñoz, que és un crac que està amb la producció i amb la pàgina
2: aquí,
1: web.
2: Que el tenim per aquí, avui no vol sortir, escolta'm, si vol...
1: Està amagat, està amagat.
0: És tímid,
2: és tímid. Si vol parlar, però no, avui no vol, eh? Ens ha apartat el micro, eh? Ell està aquí avui en
1: és
2: plan
1: crac,
2: de suport.
1: És un crac,
2: Porter. I també teniu obert un Verkami, que això és importantíssim.
1: Correcte.
2: Fem un parón en l'entrevista per dir-ho, perquè és important. Expliqueu una mica com pot participar la gent, com ho podeu fer, endavant.
0: Bueno, al final hem decidit treure un crowdfunding, un Verkami, perquè la gent pugui col·laborar i ajudar-nos a que la pel·lícula pugui arribar més lluny, i de formes, doncs, també considerem molt, molt xules, perquè doncs, bueno, poden treure ja entrades per venir a la premiere al cinema, poden aconseguir la moneda oficial de la pel·lícula, guió firmat doncs, per l'equip, contingut exclusiu, coses d'aquestes, però el que considerem més atractiu al final és l'entrada, perquè nosaltres sabem que aquesta pel·lícula, un cop l'acabem, l'estrenarem una setmana en el cinema, però també estem amb els dubtes de, ostres, una setmana potser és molt poc i potser aquesta pel·lícula al final acaba sent un èxit. Llavors, si la gent no treu l'entrada ara a través del Verkami, potser es queden sense.
2: Exacte, correcte. Qui sap? Qui sap?
1: Qui sap? No, jo no deixaria perdre el Verkami, eh?
2: Jo tampoc.
1: Feu-hi una ullada, si podeu, i ajudeu-nos.
2: No costa res. I, escolteu-me, la gent que participi, jo crec que té molts incentius aquí, eh? Vull dir que està molt bé, ara ho estem passant també en pantalla per la gent que ens estigui veient via streaming, i està molt, molt bé.
1: Sí, més d'un cop ens pensem això, ens estem fotent en un marrón, vull dir, estem, o sigui, tu des de fora poses res, 5, 10, 20 euros i reps molt més, que a vegades és, hòstia, que tindrem més feina a sobre de la que ja tenim.
2: Home, és un curro, això, nois?
1: Però vull dir que està molt bé, és molt assequible, i a més
2: com
1: estem...
2: Com el pack de tinta i sudor.
1: Epa,
2: sí.
1: Interessant.
2: Home, atenció, eh?
0: Hi ha un pack molt interessant pels nostres oients, que si volen conèixer l'Octavi Pujades, o si volen conèixer el Marcos Franz, per o exemple, algun dels actors que participen a la pel·lícula, doncs hi ha un pack que poden venir al sopar oficial, conèixer-los en persona, sopar amb ells, patar la xerrada, i a més veure la pel·lícula el dia de l'estrena.
2: Brutal. Pues sí, pues més sí. A més tenen uns noms molt en plan de caso cerrado, no? Com dèiem, no? Això és detective, sospechoso, està molt ben pensat. Jo crec que productor executiu, és important. La veritat és que a més les fotos estan molt cuidat. És un projecte, deixeu-me dir-vos, molt cuidat.
1: Sí.
2: I no només a nivell que comentàvem ara d'història, de tècnic, no? Sinó també molt cuidat el tema visual, el tema de màrqueting, el tema de xarxes, que això és molt important avui dia.
1: Sí,
2: i
1: ho heu
2: cuidat, i això també s'agraeix i es veu.
1: Sí, és ara mateix quasi tots els projectes que tirem endavant tenen un rerefons, un sustent, no?, a través de xarxes, i avui mateix hem estat, bueno, si ens seguiu, tenim un Instagram també bastant potent i estem fotent canya, sí.
2: Comentar-vos també que ara el juny arrenqueu ja, no? O sigui, ara el juny arrenqueu amb tota la feina, diguem-ne, més directa.
1: Tots els rodatges.
2: No? Arrenqueu amb rodatges, una mica, no sé si ens podeu dir a grans trets el planning, quants dies teniu previstos de rodatge, postproducció, com ho teniu més o menys organitzat?
1: I tant.
0: Sí, bueno, la idea és comencem a rodar ara, el dia 1 de juny, i els primers dies ens roda el Castell de Santa Florentina, Canet de Mar, una localització preciosa. També un agraïment des d'aquí a la gent de Santa Florentina, que ens han fet molt fàcil poder gravar allà.
1: Sí.
2: No tothom pot gravar allà, tampoc.
1: No, allà ha gravat Juego de Tronos, per dir alguna
2: cosa. Poca broma,
1: per dir
2: algo,
0: i deixa de comptar, no?
2: Es du aviat.
1: Sí.
0: Després rodem doncs un parell de dies més a Barcelona, Badalona, i ja està, o sigui, el rodatge dura una setmaneta.
2: Pim pam.
0: Sí.
2: Per lo que dèieu abans, no? Sobretot per reduir costos.
0: Clar, perquè
2: és que l'equip, quin equip moveu, més o menys?
0: Més de 60 persones. I volem fer un projecte oficial, legal, tothom té la seva nòmina, tothom té el seu contracte, per tant, no és un projecte d'escola que li podem dir, vine, i et donem 5 euros així.
2: No,
0: volem que tot sigui oficial, perquè el presentarem a premis com els Goya, els Gaudí, a festivals. De fet, la ronda de festivals comença aquest mateix any. Al setembre ja enviem la pel·lícula a Sundance, Festival Internacional de Cinema, com a pel·lícula estrangera, i això ja arrenca. O sigui que...
2: Està aquí ja.
0: Està aquí.
2: El rellotge ja té el compte enrere posat, nois?
1: Sí.
2: Sembla que no, però a més és treballar amb una mica de, bueno, pressió, una mica així com afegida, no? Una pressió afegida, que és tot el que hi ha després, no? O sigui, però centreu-vos primer a gravar, i després ja vindrà l'altre, no? Tot i que suposo que hi ha l'equip que ja s'està encarregant de fer tot el tema aquest, no? Presentar paperassa i tot això és un curro, això,
1: És una liada. Són dies de molts de papers, de burocràcia, i ara ens falta això, ara l'altre està malalt. És un merder, estem apretant les mandíbules des de fot una setmana i ens queda un meset ben bo.
2: Un meset potent,
1: sí,
2: no?
1: Sí.
2: Ja és això.
1: Sí.
2: Escolteu-me, La Moneda, que parla de història, que part, doncs, la gent que vulgui i que participi a Albert Camí pot aconseguir, que això és molt xulo també, doncs, de tenir aquesta moneda a les teves mans. La Moneda passa de mà a mà, unint persones que no es coneixen. Volíeu parlar també de la interdependència entre classes socials? Això és una de les coses que potser volíeu tractar, perquè són gent de tot tipus de classes socials, no? I estan aquí units per una simple moneda.
0: De fet, la moneda passa per tots els nivells de la piràmide de Maslow,
2: correcte,
0: que és el tema que parlàvem al principi.
2: Sí.
0: Però també n'hi ha una piràmide social, no? De classe social. Per tant, sí, la moneda al final uneix totes aquestes classes socials, però crec que també la gràcia justament és que aquesta moneda no és una moneda normal. És una moneda que té 6 braços a l'home de Vitruvi.
2: Exacte.
0: I en principi l'home de Vitruvi en té 4. Aquests dos braços extra que li hem posat representen les manos del capitalisme, no? Per dir-ho així.
2: Correcte, que dèiem, comentàvem abans.
0: Llavors, bueno, és un fil invisible que nosaltres tracem, i que qui vol el veu. Cada espectador també tindrà la seva reflexió, cadascú entendrà aquest recorregut d'una forma. Potser algú diu, ostres, mira, ha passat per totes les classes socials, però un altre mira la pel·lícula i diu, ah, no, el que ha passat és per tots els estats d'ànim, i un altre et diu, ah, no, el que ha passat és per, jo què sé, per la piràmide de Maslow, no? Crec que la gràcia justament és aquesta, que deixem una ambigüitat també i deixem que l'espectador sigui el crític, sigui el que decideix què és el que ha vist.
2: Exacte, cap on va una mica el camí, no? Que cadascú tria una mica el camí per on decidiria tirar en un moment o un altre, no? de la història. A veure, Ernest, com a productor, així que estàs allí ficat amb el tema de la trastienda, que diríem, com es convenç un equip i a gent per invertir i per apostar per una proposta tan autoral i tan, doncs, arriscada en aquest moment? Com està tot? Ja sabem com està el món audiovisual, no?
1: Primer, que la cosa no està fàcil, i partint d'aquí, i a més amb una, no sé si dir-te, un boom. Nosaltres des de Common rebem guions cada setmana, vull dir, propostes de coses xules arriben cada dos per tres, però no sé, si tens algú que realment toca, algú que realment està viu i que fa molt bona pinta, és fàcil de vendre. I nosaltres, amb la gent amb la que hem parlat, en seguida s'han volgut pujar al carro. És diferent que vulguis embaucar a un equip si tens una cosa relativament ni fu ni fa o más de lo mismo, no? Crec que en Jordi, i hem de parlar també d'en Dani, estan fent un bitxo que donarà de parlar, perquè diferent. Ho dic en sèrio, és rebem moltíssimes propostes en aquest sentit, i és algo que és fàcil de vendre.
2: Que el sector s'està movent, i això és important.
1: Sí.
2: I que hi ha propostes com aquestes que han de tenir el seu lloc, i que
1: es mouen,
2: està molt bé que tinguin aquesta oportunitat de poder sortir a la llum. Jordi, i si vols, Ernest, també pots contestar, ets molt jove, ja presentes una obra amb una mirada molt filosòfica i social. Quins directors, pel·lícules o influències t'han marcat més?
0: Molts. El que sempre dic que és el meu director preferit, per dir-ho d'alguna manera, seria el Paul Thomas Anderson, que just aquest any ha guanyat l'Òscar a millor,
2: ni més ni menys,
0: a millor pel·lícula amb la de Una batalla tras otra, i ara està en boca a tothom. Però és curiós perquè fins fa poc era un director que tampoc era tan reconegut.
2: Tampoc tenia un reconeixement tan gran.
0: Però ell té un estil molt concret, com per exemple passa a Magnolia, o passa a pel·lícules com Boogie Nights i demés. Bueno, Boogie Nights justament no, però sí que jo que sé, a Pozos d'ambició també.
2: Correcte.
0: Ell fa pel·lícules molt corals, no hi ha un protagonista clar, són pel·lícules llargues, pel·lícules amb els seus tempos, i crec que, bueno, sempre m'ha agradat això, no? És un director que mires les seves pel·lícules i no sents el que sempre sents en una pel·lícula, sents coses diferents. I m'agraden els directors que et fan sentir aquestes coses. El Guy Ritchie també considero que és un director que et fa sentir coses diferents. Pel·lícules que m'han marcat, doncs, que faria una llista i no acabaríem fins demà.
2: Inacabable, no?
0: Sí.
2: Bons noms.
1: Apoyo la emoción total.
2: Sí.
1: Jo és que vaig, jo sóc de la vieja escuela, a mi m'agraden les pel·lis de tot tipus. Des de les pel·lis més anades de l'olla de Corea del Sud fins a...
2: Molt bona, sí.
1: O sigui, m'agrada molt el cine també d'Amèrica del Sud, m'agrada molt el cine en general.
2: Què us agradaria que el públic s'endugués després de veure el caso Vitruvio? Quin debat o reflexió voldríeu generar?
0: Jo, per començar, m'agradaria que mai més tornessin a rebre el canvi i no miressin què tenen a les mans.
2: Que bona aquesta.
0: Perquè viuen en una societat en la que deixem de fixar-nos en els detalls, i molts cops et tornen 3 euros de canvi i te'ls guardes a la butxaca, i no et dones compte que una d'aquestes monedes, pues una és una moneda, potser és especial, potser aquesta moneda la busques per internet i costa 50.000 euros. Doncs el que m'agradaria és que la gent deixi d'anar tan en automàtic i comenci a fixar-se una mica més en el que el rodeja.
1: És bona aquesta. Ara la penya se'n paranoiarà i estarà mirant les monedes a loco.
2: La gent ja no comprarà metàl·lic ara,
1: sí.
2: Ja.
1: Jo crec que si la gent surt del cine o d'on sigui que hagi vist la peli i li dona una miqueta al tarro, jo ja estaré content, perquè crec que donarà de pensar, i a més jo crec que també serà un bon moment. O sigui, també hem de tenir bons moments a la vida. Sí, reflexius, el que vulguis, però que també passar-t'ho bé, sí.
2: Doncs no sé si voleu afegir alguna cosa més per acabar. Recordar aquest Verkami, que el teniu en marxa. Podeu entrar a elcasovitruvio.com, allà trobareu l'enllaç directe al Verkami, i sobretot recolzem projectes com aquests perquè mereixen la pena. A més, un equip fantàstic, un equip que, si veieu els vídeos, transmeten una bona vibra, que és brutal, que és tremendo. A més, és important perquè són moltes hores junts, moltes hores de feina plegats, i si a més, doncs, com a mínim tenim aquesta recompensa de passar una bona estona entre companys, doncs què menys, no? No sé si voleu afegir alguna cosa més.
0: Per part meva, només agrair a unes quantes persones de l'equip que porten des del principi donant suport, com el Dani Arrom, l'Adrià Rodríguez, l'Edi Ferreira, gent que, com ben dit, estan suant sang i estan donant tot el que tenen per fer possible això, jornades de més de 12 hores d'oficina, trucades a totes hores i coses d'aquestes.
2: Sí.
0: I res, pues, infinites gràcies perquè estan fent que una cosa que era un somni i que era una simple idea, doncs estigui ara materialitzant-se. I bueno, per mi agrair a Common tot el suport des del principi també, i no sé, que si segueixo em poso un motiu.
2: Molt bé, també va bé.
1: Agrair a la vida, agrair a aquest home que tingui aquestes idees, agrair a la gent que té creativitat, a la gent que té empenta, a la gent que té ganes de fer coses, de canviar i de sortir una mica, de jugar-se-la. Mm-hmm. Agrair a la gent que creu que pot canviar les coses i que pot incidir, que pot apostar i que pot ensenyar coses i que... Agrair a la gent valenta i a la gent que no ho és, també. Agrair a tothom i a la gent que està currant, que és una passada l'equip que tenim.
2: Avui hem conversat amb Ernest Vila i Jordi Mendive sobre El caso Vitruvio, una pel·lícula que combina drama social, reflexió filosòfica i una proposta visual molt singular. Moltes gràcies, de veritat, als dos per compartir aquesta estona amb nosaltres i molta sort amb el projecte. De veritat, us seguirem la pista de ben a prop. El caso Vitruvio, una abraçada.
1: Gràcies.
0: Adéu.

0: La gent el senyala, la gent el critica per tot arreu, però amb ell això li importa un bledo. Sabeu qui és, no? Tothom ho sap. Jo crec que sí. Ell és el nostre estimadíssim Toni Rovira. El Toni Rovira i tu, que avui, atenció, avui és un Toni Rovira especial, perquè fem una connexió des de el Pride, de l'Unicorn Pride, i no ho sé com el trobarem. Jo us aviso, anem a veure si connectem amb ell, anem a connectar la nostra televisió dels encants, a veure... Toni, que estàs aquí! Toni, què tal? Ai, que no surt. Toni!
1: Què tal, la llista de Caixa Tonta? Soc Antoni Rovira i tu, que estem
0: endavant,
1: amb la caravana de l'amor. Bueno, la caravana de l'amor. La caravana de la felicitat en el Unicornio Sprite. A Roquetes estem.
2: A Roquetes,
1: no, Sergi?
2: A Tortosa, justament al costat de Tortosa, Roquetes.
1: A veure, puja la música perquè vegi. Ahí está, ahí está, con el tiburón todos, ahí está, todos, ahí se la llevó el tiburón, no pare, chingue, chingue, no pare, todos, todos, arriba, vamos, os falta fuerza, más fuerza, vamos, va, venga, calidad. Va, Miskiana, al centro, vamos. Una super vedette con cuatro brillos y lo demás al aire libre, Miskiana.
3: Besitos para todos.
1: A ver cómo mueven las cadenas. ¡Uh! De arriba abajo, va, dadala, va. Todos, va, va, va. Va. David, estás súper gordito, pero... Ven, a ver cómo te mueves, dile, ¿sabes?
4: Hola, ¿qué tal, Caixa Tonta? ¿Cómo esteu? Estem aquí a Roquetes, en el Unicorn Sprite.
1: Heu tingut sort que us ha parlat en català, perquè sempre parla en castellà. No hi entenc, va. El Carlos Guant també avui s'ha deixat les robes a casa i va d'Eivissa... amb un mocador de molts colors que simbolitza la llibertat i la festa. I aquí ballant amb Miskiana. Balla, balla! El tiburón!
5: Un petó per la Caixa Tonta!
1: El tiburón, canta!
5: No pare, sigue!
3: Carlos, no pare, sigue!
1: Igual, a veure. Dóna més volum. Més volum a la veu. La bruixa Lola, què fa la bruixa Lola?
6: Hola, què tal? ¡Qué bien lo estamos pasando!
1: A qui vols mossegar avui?
6: ¡A todo el mundo!
1: Té ganes de mossegar! A veure, puja la música. El Henry Méndez, que té que tornar al programa, el tiburón. Hola, Paco.
7: ¿Cómo estamos? Aquí hay un follón que uno nos aclara con este chivantesco gerente chivarrio de coña.
1: Un camarero, ¿dónde está lo que lleva?
7: Ah, bueno, luego lo haremos, que hay fideos a la cazuela y pollo a la brasa.
1: Porta els bigotis d'en Salvador Dalí. Qui és aquesta noia tan maca?
8: Hola, jo sóc la Maria Espatec, et volia fer unes preguntetes.
1: A mi unes preguntes per on és?
8: Perquè, Toni Rovira, normalment entrevistes tu, però avui me toca a mi. És el segon any que participes a l'Unicorn Sprite Ebre.
1: Estem sortint per la xarxa, per el programa La Caixa Tonta, Ho compartim o no?
8: I tant, que sí, sense problema.
1: Com te dius, perdona?
8: Jo, Maria Espatec, la de Casa Tarradellas.
1: Maria Espatec, la de Casa Tarradellas, què vols dir?
8: Pues, com és que aquest any us heu animat a participar una altra vegada i per què és tan important fer-ho?
1: Bé, perquè la diversitat, l'amor, el color, la festa, celebrar la vida, és el que fem cada dia Toni Rovira i tu, i vosaltres aquí, com que ho feu d'una manera propera i entranyable, doncs aquí som nosaltres, per aportar el que puguem. I mira, si t'hi fixes bé, és la carrossa de la diversitat, on no hi ha edat, on no hi ha mides, tu tens unes mides extraordinàries, però com pots veure n'hi ha algunes que han perdut ja a la cintura, no?
8: I tant, superimportant.
1: I edats, jo ja sóc gran, ja gent gran.
8: I tant, com ha de ser, com ha de ser.
1: Què t'ha pintat aquesta cara tan guapa?
8: Jo mateixa.
1: És pintora?
8: Sí, i tant. Doncs digue'm. Gràcies, Toni, aquestes són les seves superparaules.
1: Molt bé, gràcies. Adéu, guapa. Records a la Casa Tarradellas.
2: Adéu, adéu, que vagi molt bé.
1: Bé, a tu. Paqui, demostrem que no hi ha dificultats. La Paqui Salguero aquí està. No te puedes agarrar, pero bueno, tú ahí estás.
9: Yo aquí estoy dándolo todo y...
1: No vas a perder el ritmo ni nada.
9: No voy a perder ni el ritmo ni nada.
1: ¿A qué vienes?
9: Vengo a disfrutar y a pasármelo súper bien como siempre.
1: Más diversidad y color no puede haber.
9: No, esta es la mejor que tenemos.
1: Bueno, chale, que es la mejor. Mira quién acá baja, las vedets a dalt, homes vestits de vedets. Baixa la música, que estem fent el reportatge. Baixa una mica la música. Què passa? Però què passa?
9: No passa res,
1: la veig enfadada aquesta dona. Què et passa, noia?
9: Sergio, yo no. Le he dicho si quiere el abanico.
10: Coses de família, d'aigua.
1: Les coses de família, que som una gran família. I aquí. Charito, pareces la bruja.
11: La bruja Lola. Algo de bruja tengo, porque si no fuera bruja, qué mal iríamos.
1: Avui ha volgut imitar l'Alaska i els cabells en punta, com una punky, i pintada com, bueno...
11: Una puerca.
1: A veure si faig un vídeo després i us ensenyo com n'hem pintat, eh? Ai, bueno, amics de la Caixa Tonta, aquí la diversitat, el color, la festa, la llibertat. I nosaltres aquí, com us deia, és una carrossa on no importa ni l'edat ni les mides que té cada un. No busquem només doncs, models que tinguin la talla que es desitja per ser models, sinó que models curvis i de tota edat estan aquí presents. Amics, segueix la festa aquí, la festa d'Unicornius Pride, com he dit aquí, a Roquetes. Abogat, si veiéssiu l'abogat, va en pandilla. De qui vas?
12: Del més mejor del mundo mundial!
1: De qui vas, sisplau? En quin personatge t'inspira?
12: M'havia de vestir el Tiquili 4 i al final he fet un mix.
1: És veritat, m'ha enganyat. Ha dit que vindria el Tiquili 4 i he acabat pintat. Bueno, pintat com un Pierrot.
12: No sé de què.
1: Una mica trans, eh?
12: Però bé, no?
1: Xavi Prats, l'abogat, avui va de trans.
12: Destrans total!
1: Trans total. Mare de Déu. No us imagineu això el que és tota gent aquí mirant-se i això que encara no ha arrencat la carrossa, eh? Estem en línia de sortida. Alguns s'hi van posant totes les carrosses que van arribant, però som l'única que ballem, saltem i que gaudim de la festa. Tu, som la carrossa més diversa i més divertida, la més original, on hi ha tota mena i tota edat. Com és la vida, que està composada de totes les persones sense entendre diferències. Ara van alçar la bandera dels colors!

Doncs fins aquí aquesta connexió especial avui del Toni Rovira i tu, des de l'Unicorn Sprite, que ha sigut brutal, Toni, com sempre, i és molt espectacular, ojalà haver-hi pogut estar, però ens heu traslladat allà amb aquest reportatge. Ens acomiadem d'aquesta secció amb aquest tema que justament parla d'això, no?, de la llibertat i de la diversitat. No hi ha otro amor, de Verónica Romero, juntament amb Ariel Rec. Seguim amb el programa.

0: Entropia.
1: Vale, però pots provar això de fer aquesta frase o no?
2: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.

0: Doncs avui ens acomiadem amb Sau, perquè molt aviat tindrem nosaltres el Pep Sala, que ens explicarà com està funcionant aquesta gira de Sau en concerts. No us la perdeu. Gràcies al Jordi Mendive, director i creador i responsable de Black Zinc Productions, i l'Ernest Vila, director de Common Films, que amb ells hem parlat del Caso Vitruvio. Com sempre, gràcies també a l'Assumpta Vitoria i la seva secció de la història de la tele, i el racó del Toni Rovira, avui, connexió des de l'Unicom Pride. Gràcies a l'Helena Soldate, que avui l'hem tingut de tècnica, un plaer. I gràcies a tots els nostres oients que ens seguiu cada setmana. Recordeu que ens podeu, us podeu connectar a través de les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Allà hi som, YouTube, Instagram, busqueu-nos, que allà ens trobareu. I res més, gràcies per escoltar-nos i ens retrobem, si tu vols, la setmana que ve, aquí, a la Caixa Tonta.
1: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat, que sigueu molt feliços.

0: entenc.
1: Èxits un rere l'altre.
2: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my guilt away. Soul of mine will
1: never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
2: 107.7

0: 24 hores amb tu.
1: Ara per fi estem sols.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: L'exregidora del PSC, Dolors Agüera, acusa el govern d'Esquerra de riure's del PSC i critica la gestió policial. La regidora no adscrita considera que l'executiu local no està complint els acords pressupostaris pactats fa un any i mig i ha desvelat que la posició socialista va venir marcada per pressions des de Mataró. Agüera també ha revelat detalls sobre moviments passats per substituir l'alcaldable Joan Vila i s'ha mostrat contrària a la creació d'una plaça d'inspector de policia. Segons la regidora, la prioritat del municipi hauria de ser la consolidació de la base d'agents abans que el reforç de la cúpula policial.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada d'avui, n'hi ha d'altres, i és que seguirem parlant de política, perquè tant el govern com el PSC s'han oposat a la nova benzinera del carrer Passada, amb al·legacions i pressió política. L'alcalde Francesc Alemany ha manifestat el rebuig frontal de l'equip de govern a la instal·lació de l'estació de servei per l'impacte visual i el malestar veïnal que generaria en un punt cèntric del poble. Per la seva banda, el PSC ha anunciat que presentarà al·legacions formals contra el projecte de Plenoil en considerar que la documentació és insuficient per garantir la seguretat i la salut pública.

Parlarem avui també de societat, perquè la caminada popular al Maresme Suma Passa reivindicarà Palafolls el bon tracte de la gent gran. El nostre municipi s'uneix a aquesta iniciativa comarcal el pròxim dilluns 15 de juny per commemorar el Dia Mundial per la presa de consciència sobre l'abús de les persones grans. L'activitat començarà amb la lectura simultània d'un manifest davant l'Ajuntament i seguirà amb una passejada simbòlica que clourà amb un esmorzar de germanor per tots els inscrits. L'organització, que ja ha obert el termini per apuntar Serveis Socials o el Casal d'Avi, recorda que no és una prova competitiva, sinó un acte de sensibilització social. I la biblioteca llança el repte Guanyem un estiu lector per fomentar la lectura infantil. Per 6è any consecutiu, el centre proposa als alumnes de 3er, 4er i 5er de primària mantenir l'hàbit de llegir durant les vacances a través d'un kit lector especial. La campanya inclou un passaport de lectura on els infants podran registrar els seus progressos i participar en petits reptes relacionats amb els llibres recomanats. El tret de sortida oficial serà el 22 de juny, amb el joc cooperatiu Escull la teva aventura, on es buscarà crear històries de manera col·lectiva i divertida.

0: I pel que fa a la previsió meteorològica, aquest dimecres tindrem un temps estable i assolellat amb alguns núvols a la serralada litoral, però poc importants. No s'esperen precipitacions, els vents seran fluixos, força 1 a 3 de component variable, al matí girant cap a component sud-est, de cara a la tarda. El mar estarà en estat de marejol a tota la costa de la comarca, les temperatures baixaran lleugerament, amb mínimes que aniran dels 15 als 20 graus i màximes que oscil·laran entre els 24 i els 27 graus. A Palafolls el cel estarà ennuvolat, les temperatures màximes baixaran fins als 27 graus i les mínimes també baixaran, en aquest cas, fins als 15. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dimecres 10 de juny del 2026 i ho fem parlant de política perquè Dolors Agüera creu que el govern arriba del PSC. L'exregidora socialista i ara no adscrita, Dolors Agüera, creu que el govern municipal d'Esquerra s'està rient del PSC. Ho considera al veure que no s'estan complint els acords que les dues formacions van pactar fa un any i mig arran de la primera abstenció per votar els pressupostos. Agüera se'n fa creus compartir com el PSC ho pugui permetre.
1: El primer any ens vam abstenir, els acords no s'han complert per part d'Esquerra, i el següent any doncs, tornes a tenir que abstenir-te, jo no ho trobo lògic. Com a partit de PSC, com el PSC, jo crec que no es pot permetre que un partit, entre cometes, es rigui de tu, perquè sembla que s'està rient, no? No t'acompleixo els acords als que hem arribat i ara tornes a pactar, a donar-me suport. Jo no ho trobo lògic amb la institució que té el PSC.
0: Agüera manté que en els darrers pressupostos la posició del PSC va venir marcada des de Mataró i va desvelar que hauria estat una trucada entre partits a nivell comarcal, la que hauria desbloquejat els pressupostos municipals. Agüera també va confirmar que Palafolls va proposar-la com a alcaldessa de Palafolls en substitució de Joan Vila en els contactes postelectorals. Segons exsocialista, Vila s'ho va pensar, però va acabar refermant-se com a alcaldable del PSC. El seu nom hauria tornat a sortir com a possible alcaldessa de Palafolls la passada tardor abans de l'arran de les converses per articular una moció de censura contra el govern d'Esquerra. Segons va explicar Agüera, la gestora va iniciar contactes amb Palafolls-SOM per tal de buscar un relleu al govern municipal i per convèncer els de Mònica Armada. Van proposar dos noms, el de la mateixa Agüera i el d'un altre company socialista. Una moció que no tenia molt futur si no comptava amb tots els vots del PSC, entre ells els del propi Joan Vila. Per altres qüestions que també ha parlat Agüera és que no li agrada la possibilitat de tenir una nova benzinera al municipi, però reconeix el dret del propietari d'instal·lar-la si segueix la normativa.
1: Bueno, a mi no m'agraden les benzineres dintre del poble, eh? Per sort, som un poble amb espai i tenim espai per fer-les fora, no? Sí que sabem que a Barcelona hi ha benzineres i els habitatges estan a sobre. Però a veure, és un tema molt delicat perquè els drets dels veïns a demanar que no es posin són molt lícits, però clar, hi ha un propietari que també té uns drets. I he demanat a l'expedient per veure tots els informes tècnics i totes les valoracions de, bueno, de la Generalitat, tots els permisos, com estan, i quan ho tinguem acabaré de pronunciar, però clar, aquesta persona, si compleix totes les normatives, tot el que és això, també és delicat, eh? És un tema d'equilibri molt, molt complicat. Tampoc m'agrada la de l'esclat, la que anirà ja a l'entrada,
2: sí.
1: No?
0: La regidora no adscrita és optimista amb el compliment dels terminis dels habitatges protegits que haurien d'estar enllestits a finals de mes. Sobre la incorporació de l'arquitecte com a càrrec de confiança a partir d'aquest mes, la regidora recorda que no té problemes a les figures dels càrrecs eventuals, però que sí que suposarà un augment de la despesa de personal. També creu innecessària la creació de la plaça d'inspector de policia i considera que caldria consolidar la base d'agents abans que la cúpula policial. Agüera també ha defensat l'actual sistema de recollida d'escombraries de Palafolls incorporat en el darrer mandat socialista, però demana això sí més conscienciació i multes als incívics. Seguim parlant de política perquè el govern s'ha posicionat contra la benzinera del carrer Passada. El principal tema de la darrera trobada amb l'alcalde que es va fer ahir al vespre al Fòrum Palatiolo va ser la possible instal·lació d'una benzinera a l'entrada de Palafolls. En aquest sentit, l'alcalde va deixar clar que el govern no vol la benzinera en aquest espai entre els carrers Passada i Ramon Turró. No la vol pel que suposaria com a frontal del poble i també malestar general als veïns. Tot i això, reconeix que l'Ajuntament seguirà la normativa que actualment permet la implantació d'aquesta benzinera. Alemany va explicar que encara queden fases de la tramitació i que s'està estudiant totes les possibilitats, entre elles fer entendre la propietat de la poca idoneïtat d'instal·lar aquesta estació de servei 24 hores en aquest cèntric espai quan hi ha altres àmbits millors. Tot i que va ser el principal tema d'ahir, els veïns del centre també van exposar les problemàtiques amb el civisme, una problemàtica que s'ha fet evident en totes les trobades sectorials que s'han fet. En aquest sentit, el govern s'ha compromès a fer més campanyes de control policial amb agents de paisà, en diferents espais i horaris per caçar els incívics, ja siguin per conducció a gran velocitat, patinets, responsables d'animals de companyia i altres actituds incíviques detectades. També es va anunciar que el carrer Passada tindrà elements reductors de velocitat abans d'acabar l'any per evitar que els vehicles baixin la via de sortida de Palafolls massa ràpids. I altres partits també s'han pronunciat respecte a l'avanç inera. En aquest cas parlem del PSC, que presentarà al·legacions contra la instal·lació d'aquest equipament. El grup municipal del PSC ha anunciat que presentarà al·legacions al projecte de l'avanç inera que l'empresa Plenoil té previst instal·lar al carrer Passada número 15. Aquesta decisió s'ha pres després que els socialistes es reunissin primer amb els veïns i veïnes afectats i posteriorment mantinguessin una trobada amb l'equip de govern d'Esquerra per analitzar la situació. Des del PSC consideren que la documentació presentada per l'empresa fins ara és insuficient. Segons la formació, abans d'autoritzar qualsevol llicència, cal aclarir diversos aspectes que consideren crítics per la convivència i el benestar de la zona. El text publicat pels socialistes detalla un seguit de preocupacions que motiven la seva oposició al projecte actual. Entre altres, alerten sobre els sorolls i la contaminació lumínica, especialment durant la nit, que podrien afectar el descans dels residents. També sobre l'augment del trànsit a la zona, que podria comprometre la seguretat de vianants i conductors. I finalment adverteixen sobre possibles riscos de contaminació del sòl i de les aigües subterrànies, així com de les emissions contaminants i la seva afectació directa a la salut pública. D'altra banda, el PSC critica que no s'hagi realitzat una anàlisi real d'ubicacions alternatives que tinguin un menor impacte sobre les zones residencials del poble. Per tot plegat, el grup municipal ha demanat formalment a l'equip de govern que no concedeixi la llicència Plenoil fins que no es disposi de tots els estudis tècnics necessaris. El PSC insisteix que cal garantir la protecció del medi ambient, la seguretat i la qualitat de vida dels veïns i veïnes abans de tirar endavant qualsevol autorització. I parlem ara de societat, perquè Palafolls s'uneix a la caminada al Maresme Suma Passes contra el maltractament a la gent gran. El pròxim dilluns, 15 de juny, Palafolls commemorarà el Dia Mundial per la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans amb una caminada popular. L'activitat, que s'emmarca en una iniciativa comarcal en el Maresme Suma Passes, busca visibilitzar una realitat sovint silenciada i fomentar la sensibilització social. El punt de trobada serà a les 9 davant l'Ajuntament. L'acte començarà amb la lectura un manifest conjunt que es llegirà simultàniament a diversos pobles del Maresme. Seguidament s'iniciarà una passejada simbòlica pels voltants del poble que finalitzarà amb un petit esmorzar de germanor i amb el lliurament d'un obsequi de cortesia per part del Consell Comarcal. Judit Puig, responsable de l'àrea de gent grans i serveis socials, ha destacat la importància d'aquesta efemèride.
2: I moltes vegades aquests dies serveixen per visibilitzar doncs, una realitat. En aquest cas estem parlant de la realitat del maltractament contra les persones grans. No? Llavors aquest dia el que volem és bueno, una miqueta posar aquest nostre granet de sorra en aquesta activitat a nivell comarcal i d'un no, i que se'n parli, que es parli d'aquest tema que sembla que no passa, que no existeix, que és una cosa que no es comenta, doncs sí, doncs necessàriament existeix i per tant aquell dia, doncs per això és important començar l'acte amb la lectura del manifest, que és un manifest conjunt, que és el mateix manifest que es llegirà a tots els municipis de la comarca.
0: A la vegada també subratlla que no es tracta d'una prova esportiva exigent, sinó d'un acte reivindicatiu i social obert a tothom.
2: És un tema que tota la societat, tota la població ens interpel·la, el tema del maltractament contra la gent gran. Per tant, a la lectura del manifest a les 9 del matí, com més siguem millor, i després a la caminada doncs, també que pot venir qui vulgui. Sí? Vull dir que és un tema que tard o d'hora tots serem persones grans i totes serem no susceptibles de rebre un tracte no gaire adequat, no?
0: Tot i que l'activitat és gratuïta, cal fer una inscripció prèvia. Les persones interessades es poden apuntar de 9 a 2 a l'àrea de serveis socials o a les tardes de 4 a 7 al Casal d'Avis. L'organització recomana portar calçat còmode, protecció solar i aigua fresca per combatre la calor. Aquesta acció es complementarà el pròxim 26 de juny amb una jornada tècnica adreçada a professionals per implementar una guia d'abordatge del maltractament a la gent gran a nivell local. I la biblioteca torna a impulsar la campanya Guanyem un estiu lector pels infants de primària. Per 6 anys consecutiu, la biblioteca s'ha adherit a la iniciativa Guanyem un estiu lector, una campanya que té com a objectiu principal que els nens i nenes mantinguin l'hàbit de la lectura durant les vacances. La proposta s'adreça específicament a l'alumnat que aquest juny acaba tercer o quart o cinquè de primària. Els participants que s'inscriguin rebran un kit lector, que inclou diverses recomanacions de llibres i un passaport de lectura. Aquest document els acompanyarà durant tot l'estiu i servirà per registrar els llibres llegits a través de petits reptes i activitats relacionades amb les històries. El tret de sortida de la campanya serà el 22 de juny amb una activitat especial titulada Escull la teva aventura. Es tracta d'un joc cooperatiu de narració on els infants hauran d'imaginar personatges, superar diversos reptes i construir una història de manera col·lectiva. Des de la biblioteca destacant que aquesta és una manera divertida de descobrir que llegir també pot ser una activitat per jugar, crear i compartir. L'objectiu de fons de la iniciativa és evitar la pèrdua d'hàbits durant l'aturada estiuenca. Segons diuen, reservar uns minuts al dia per llegir durant les vacances aporta beneficis directes a la comprensió lectora, al vocabulari i la imaginació, uns aspectes que es veuran reflectits positivament en l'aprenentatge dels nens i nenes quan comencin el pròxim curs. Les famílies interessades a participar poden adreçar-se ja a la biblioteca per formalitzar la inscripció i recollir el material per començar el repte.

descobrim la nostra hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025 tornàvem a parlar de la caminada popular contra el maltractament de les persones grans. I és que l'any passat també informàvem que el 15 de juny el nostre municipi participaria en aquesta caminada popular per reivindicar la dignitat de les persones grans. La caminada estava prevista el dia 16 i per participar-hi, tot i que era gratuïta també, calia inscriure's a Serveis Socials o al Casal d'Avis. El 2021, la Llar d'Infants rebia una quarantena de sol·licituds de nova incorporació de cara al pròxim curs. Amb el procés de preinscripció tancat, l'Ajuntament va fer públiques les xifres de sol·licituds d'infants que s'incorporarien a la Llar d'Infants Palafollex al curs 2021-2022. Segons va informar l'àrea d'educació, en total s'havien registrat 39 peticions. D'aquestes, 20 eren corresponents a infants que anirien a l'aula de 2 anys, 18 a l'aula d'un any i una sola nova incorporació per l'aula de nadons. Aquesta quarantena de sol·licituds s'afegien a les confirmacions de plaça de l'alumnat per 5 per l'aula d'un any i 24 per l'aula de 2 anys, que sumades arribaven a un total de 23 infants per l'aula d'un any i 44 per la de 2 anys. I finalment, el 2016, la policia va interceptar dos joves carregats d'esprais per fer pintades al nostre poble. La policia local va interceptar aquella setmana dos joves de Malgrat, de 17 i 18 anys, quan eren a Palafolls, carregats amb fins a 16 esprais de pintura. Segons semblava, els joves, que també portaven passamuntanyes a les motxilles, volien fer pintades a Palafolls. Fons policials van apuntar que s'havien pogut interceptar gràcies a la realització de diferents controls estàtics del poble, en diferents emplaçaments i hores, per detectar actituds sospitoses. La policia no els va detenir perquè no els va enxampar infraganti, però sí se'ls va identificar i requisar els esprais de pintura. D'altra banda, aquell mateix dia informàvem que a la matinada d'aquell dimecres la patrulla nocturna de la policia local va detenir dues persones després d'enxapar-les mentre intentaven sostreure les bateries a dos camions estacionats a la zona de benzineres del nostre poble.

0: És moment ara, com sempre, de connectar amb el nostre company, amb en Jordi Pratsavalls, per conèixer de primera mà quina és la proposta cultural que ens acosta avui de cara a aquesta setmana. Hola Jordi, bona tarda.
1: Hola Melina, de ben segur una d'aquelles cites que molts joves i grans estaran esperant és l'obertura de la piscina municipal. Doncs bé, la cita esperada és aquest 12 de juny, com sempre, amb entrada gratuïta aquest primer divendres, i on podreu consultar també els preus de les diferents entrades, abonaments i els cursos de natació. Ho podeu fer a través de www.palafolls.cat. Comença doncs la temporada de piscina aquest divendres.
0: Gràcies, Jordi.

0: I amb el nostre meteoròleg de confiança, en Quim Serra, el que fem ara mateix és consultar la previsió meteorològica per la jornada d'avui. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. Avui la jornada ve marcada per la presència de núvols abundants, tant aquest matí com aquesta tarda, i de fet aquest matí s'esperen xàfecs que localment serien de caire tempestuós de forma irregular, cauran aquí al Maresme, però poden afectar qualsevol punt de la comarca, unes precipitacions que en general no esperem que siguin gaire abundants, tot i que puntualment puguin ser d'una certa intensitat. A banda d'això, els vents bufaran fluixos, bufaran de mar cap a terra. La situació marítima estarà dominada pel marejol tant aquest matí com aquesta tarda. Aquesta tarda desapareixerà la possibilitat de precipitacions, però encara la nuvolositat serà abundant. Tot plegat farà que avui tinguem temperatures doncs, més baixes que no pas les d'ahir. Ahir ja no van pujar gaire. Les màximes, en conseqüència dels núvols ja força abundants que vam tenir, doncs avui encara baixaran una mica més i quedaran situades entre els 22 i els 23 graus. Pel que fa a la previsió de cara demà, tindrem més estones amb sol, tot i que encara al matí quedaran força núvols, però amb tendència a anar-se trencant i després ja només quedarien núvols prims, amb unes temperatures que, tot i que pugin una mica, continuaran agradables, fins i tot les temperatures nocturnes baixaran de forma més clara, i pel que fa al divendres ja recuperarem de mica en mica aquestes temperatures més estiuenques. Divendres, temps estable i assolellat amb temperatures una miqueta més altes, i al cap de setmana la temperatura encara anirà pujant una mica més, especialment de cara a diumenge.
0: Moltes gràcies, Quim.

Acabem l'informatiu d'avui repassant què ha estat notícia en titulars. La regidora no adscrita Dolors Agüera ha acusat el govern d'Esquerra de riure's del PSC i ha criticat la gestió policial, entre altres. La regidora considera que l'executiu local no està complint els acords pressupostaris pactats fa un any i mig i ha desvelat que la posició socialista va venir marcada per pressions des de Mataró. Agüera també ha revelat detalls sobre els moviments passats per substituir l'alcaldable Joan Vila i s'ha mostrat contrari a la creació d'una plaça d'inspector de policia. I el govern i el PSC s'oposen a la nova benzinera del carrer Passada. L'alcalde ha manifestat el rebuig frontal de l'equip de govern a la instal·lació de l'estació de servei per l'impacte visual i el malestar veïnal que generaria en un punt cèntric del poble. Per la seva banda, el PSC ha anunciat que presentarà al·legacions formals contra el projecte en considerar que la documentació és insuficient per garantir la salut, la seguretat i la salut pública. I el pròxim 15 de juny, és a dir, dilluns, Palafolls s'uneix a la caminada popular Maresme Suma Passes per commemorar el Dia Mundial per la presa de consciència sobre l'abús a les persones grans. L'activitat començarà amb la lectura d'un manifest davant l'Ajuntament i seguirà amb una passejada simbòlica que clourà amb un esmerçar de germanor per tots els inscrits. Les inscripcions estan disponibles tant a serveis socials de 9 del matí a 2 del migdia com al Casal d'Avis de 4 de la tarda a 7. I la biblioteca llança el repte Guanyem un estiu lector per fomentar la lectura infantil. Per 6è any consecutiu, el centre proposa als alumnes de 3er, 4er i 5er de primària mantenir l'hàbit de llegir durant les vacances a través d'un kit lector especial. El tret de sortida oficial serà el 22 de juny amb el joc cooperatiu Escull la teva aventura, on es buscarà crear històries de manera col·lectiva i divertida.

0: fins aquí l'informatiu d'aquest dimecres 10 de juny del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla, com sempre, gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Totes aquestes notícies i d'altres les teniu disponibles al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà. Més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Sitjà, amb 4 propostes literàries més el llibre de regal, que de fet ja podeu consultar a través de les nostres xarxes socials i poder-hi participar. En Xavi ens explicarà aquestes propostes en una estoneta, perquè avui també hem de tornar a posar el focus amb el FEM Palafolls, i és que entre les diferents activitats que ens esperen en aquesta nova edició, les que no hi poden faltar és la desfilada de moda i també el Fora Stocs, organitzat per la Fundació Privada El Molí d'en Puigverd. Avui la seva cap de comunicació, l'Adriana Barba, serà amb nosaltres per explicar-nos tots els detalls i les diferents novetats que n'hi ha. La més sonada, per exemple, és que el Fora Stocs es farà dins el teatre de Palafolls, en comparació amb el que es feia anys anteriors, que es feia doncs sota un sol de justícia a la plaça del Fòrum Palatiolo. Aquesta serà la principal novetat, però n'hi ha d'altres. Tindrem una bona xerrada doncs amb l'Adriana, que ens ho explicarà tot plegat. Per tant, nosaltres et recomanem que et quedis amb nosaltres. Comença un nou capítol del Palafolls en Xarxa amb data de 10 de juny. Comencem.
1: Xarxa cultural.
0: I comencem repassant totes aquestes activitats culturals a Palafolls i Rodalies. És la nostra particular xarxa cultural. Per exemple, aquest divendres comença una nova edició de les festes del barri de Sant Lluís. Dos dies, divendres i dissabte, carregats d'activitats culturals i, sobretot, de bona música de cara a la tarda vespre. Podeu consultar a través de les seves xarxes socials tota la programació. Es farà aquí mateix, a Can Forroll. A part, també, aquest cap de setmana celebra al Palauet la 6a edició del Trofeu de Catalunya de patinatge artístic, entre d'altres organitzat per el Club Patí Palafolls i el propi Ajuntament. Bona oportunitat doncs per veure bon patinatge dins del Palauet aquest divendres i aquest dissabte. També destacarem que dissabte hi ha jornada de circ. Serà a Can Batlle. De fet, ahir en parlàvem amb en Miquel Roura, un dels coordinadors d'aquesta activitat, conjuntament també amb l'entitat palafollenca Fem Circ, que farà doncs, per exemple, la seva exhibició de final de curs de teles aèries. Una jornada que es viurà des del dissabte al matí i fins al vespre, que també comptarà amb una arrossada popular al migdia, amb els tiquets ja esgotats i diferents mostres, com dèiem, de circ participatiu i també concerts. Tot plegat a partir de les 11 del matí al local de l'Eixida Jove, a Can Batlle. A part també, i ahir també us ho mostràvem, aquest diumenge hi ha festival de dansa de l'Escola de Música i Dansa de Palafolls, amb dues sessions a les 12:30, és a dir, 12:45, i també a les 6 de la tarda al Teatre de Palafolls. Buscarem més activitats. Anem ara fins a Malgrat de Mar. Tot just ahir començaven les propostes en motiu d'una nova edició del Festival Artístic Libèl·lula, aquest festival d'art i circ en aquesta primavera. Doncs bé, avui, per exemple, hi ha la proposta de fer un mural amb la tina feta a mà. Això serà a partir de les 5 de la tarda a l'Espai Jove, però també de cara a demà passat, divendres, a partir de les 10 del matí, a les Peixateries Velles i a la plaça de l'Església s'hi faran diferents tallers de circ. A les 11 del matí a l'Espai Jove també hi haurà taller de samarretes tie-dye, o ja de cara a la tarda mascarem un parell d'activitats. A les 5 de la tarda, divendres, a l'Espai Jove hi haurà una activitat familiar, un tast de circ i un viatge motriu per infants d'entre 2 a 6 anys. I a les 7 de la tarda, a la Biblioteca La Cooperativa, hi ha una xerrada ben interessant per conèixer el bloc d'habitatges per a joves de Caldes de Montbui. Anirà a càrrec de David Juárez, que és arquitecte, i de Jordi Martín, que és regidor de la població. Entrant ja en el cap de setmana, hi ha d'altres propostes, com per exemple dissabte durant el matí a la plaça de l'Església hi haurà trobada de dibuix urbà, Urban Sketching, en concret a partir de 12:45 del matí, i als jardins de la Torre de la Vídua de Can Sala començarà també l'itinerari de l'arquitectura malgratenca de finals del segle XIX i principis del segle XX. Al migdia comencen els concerts al Parc de Can Campassol amb les bandes de l'Institut Ramon Turró i de i a les 6 de la tarda, per als carrers del centre de Malgrat, hi haurà Joves en Clàssica Young Vibes, guspires musicals a diferents, doncs, municipis, a diferents carrers, perdó, del centre de Malgrat. S'acabarà el centre cultural a les 7 de la tarda, dissabte, amb el gran concert Joves en Clàssica. Són propostes que trobareu, doncs, també detallades a les xarxes socials, però no les úniques a Malgrat de Mar, perquè també, per exemple, el divendres tindrem una nova edició del Fira Via Malgrat de Mar. Serà a partir de les 6 de la tarda a l'Avinguda del Bon Pastor. Demà podrem parlar amb la regidora de Comerç a l'Ajuntament de Malgrat de Mar, la Carme Ponsa. Avancem una miqueta més i anem ara fins al municipi de Pineda. En concret, per destacar que

divendres a les 6 de la tarda i a la Biblioteca Manuel Serra i Moret hi ha de nou el Club del Videojoc, Ficció en Joc, a càrrec de l'Albert Escaiola, una proposta que es farà per nois i noies d'entre 8 a 12 anys. Per poder-hi participar, això sí, fa falta una inscripció prèvia, ja que les places són limitades. Avancem una miqueta més i ens quedem amb les activitats al municipi de Calella, que aquests dies celebra una nova edició de l'Screaming Festival. A part d'això, avui també comença el Calella Folk Festival, fins al 3 de juliol a la plaça de l'Església, a la plaça de l'Ajuntament i per als carrers del centre amb diferents cercaviles hi haurà doncs diferents exhibicions dels grups convidats. Sense oblidar que aquest vespre hi ha una nova xerrada de l'Aula d'Extensió Universitària de Calella a la Sala Mozart a partir de 6:45 de la tarda, com sempre, puntuals a la cita. Hi haurà la conferència Visió Geopolítica de Xina i Estats Units a càrrec de l'Alberto Pellegrini, que és doctor en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona i professor del Departament d'Història Contemporània de la UB. A part, també, si ens avancem una miqueta més, demà dijous hi ha més propostes, per exemple, a l'Espai de la Gent Gran a partir de 6:45 de la tarda, la conferència Què ens ha arribat de la cultura grega clàssica dels nostres dies? A càrrec de Josep Basart. Anem ara fins al municipi de Tordera. Aquests dies es commemora la Setmana Internacional dels Arxius a Tordera, amb diferents activitats. Per exemple, demà, a l'antic Hospital de Pobres, a partir de les 11 del matí, es reuneix el grup d'amics de l'arxiu i hi haurà també passi d'un audiovisual. Ja de cara a divendres, també a l'antic Hospital de Pobres, però a les 6 de la tarda, hi haurà la presentació del Fons Patrimonial Jalpí. I el dissabte, a l'Arxiu Històric, entre les 10 i la 1 del migdia, portes obertes i mostra del pergamí de 1554 del Fons Jalpí. I per últim, el que farem és quedar-nos amb les activitats al municipi de Blanes. Aquests dies, per exemple, us volem recomanar visitar la sala d'exposicions Maria Luisa García Tornel, l'exposició 50 anys de barcelonisme de la penya barcelonista de Blanes, fins al 21 de juny, òbviament amb entrada gratuïta. A part, si avancem una miqueta més, destacarem, per exemple, dins la programació del Teatre de la Costa Brava a Sud, la proposta de dos senyoros, amb David Verdaguer i Òscar Machón Cosas. Això serà aquest dissabte a partir de les 8 del vespre amb entrades encara disponibles a www.teatredelacostabravasud.cat. Acabarem destacant també les enramades de l'Esbar Dansaire Joaquim Ruïra. Serà aquest pròxim dissabte a la plaça de l'Església a partir de les 10 del vespre. Una nit plena de música i tradició que comptarà amb la participació de la Cobla Mediterrània. Tradició, doncs, amb la qual acabem aquesta xarxa cultural. Nosaltres ara ja comencem amb les diferents seccions i entrevistes del programa d'avui.

0: És dimecres al migdia, el que toca, com sempre, és obrir la nostra llibreria i, com sempre, davant per davant, tenim en Xavi Sitjà. Xavi, molt bona tarda, benvingut.
1: Bona, és que ja.
0: Gràcies per ser amb nosaltres. Anem finalitzant aquesta temporada del Palafolls en xarxa, on no has fallat. Sempre ens has portat quatre propostes literàries i avui no pot ser menys.
1: Doncs sí, de fet, quatre propostes que segueixen sorprenent. És curiós perquè, tot i arribar a aquesta temporada estival, doncs segueixen publicant nous llibres d'autors doncs, ben coneguts i que bé, doncs, que són una de les propostes més interessants de cara a l'estiu.
0: Normalment a l'estiu hi ha poques novetats, no? Diguéssim que la cosa de novetats literàries, parlo, baixa.
1: Sol coincidir més amb el fet de les reedicions en format de butxaca, que són molt més pràctiques a l'hora de marxar, sigui de vacances, sigui
0: platja,
1: per anar a la platja,
0: piscina.
1: Estiu, exacte. I és, normalment sol coincidir amb l'època d'aquestes edicions especials en format doncs, més petit, més reduït, tant de preu com de volum, que van molt bé doncs, per poder-te moure per tot arreu.
0: Tot i així, com deia en Xavi, la cosa no baixa i aprofitem també per recordar que a Palafolls, per exemple, tenim la biblioteca del nostre municipi per triar, per remenar, per endur-nos llibres de préstecs, per llegir-ho i fins i tot per comentar-ho amb els diferents clubs de lectura. Dit això, com dèiem en Xavi, avui ha fet els deures, per tant, Xavi, per on comencem?
1: Doncs mira, començarem amb una proposta més intimista per anar pujant de to, com sol passar cada setmana, i comencem amb La víspera, editada per Alfaguara, i és la nova novel·la de Manuel Javois. Després de Mala herba, Miss Marte, Mirafiore, recordeu que totes les hem recomanat, les hem llegit aquí al programa, i bé, doncs arriba aquesta víspera i torna a fer-ho amb aquest estil particular que té, no? Aquest estil intimista, emocional, ambientada, de fet, en un sol dia i, com bé diu el títol, amb aquesta vigília, la vigília de l'aniversari de l'Amàlia, que és una dona que està a punt de fer 75 anys. Tornem amb el tema recurrent de la família, podríem dir aquest tema, aquesta obsessió que plana sobre totes les novel·les d'aquest escriptor, i bé, doncs aquí ens trobem així, no? Amb l'Amàlia que està, doncs, preparant el dinar, netejant la casa, deixant-ho tot a punt i esperant que arribin els seus fills per celebrar amb ella aquest feliç aconteixement. Anirà recordant, doncs, petites històries que han passat amb els seus fills, però ella està completament aliena al que està passant fora d'aquesta casa. De fet, el poble està ocupat per periodistes, policies i tot un seguit de curiosos, els veïns, a causa d'un fet que té aturat a tot el país. Bé, amb la senzillesa, amb la naturalitat, com dèiem, d'aquests personatges tan ben cuidats, tan ben treballats, que sol portar-nos Manuel Javois, doncs ens torna a traslladar amb una història de poc menys de 200 pàgines que, com sempre, ens esmicola l'ànima.
0: Doncs ben explicat. En aquest cas és la primera proposta que avui ens fa en Xavi, que ja sabeu que la cosa va de pujada, diguéssim, ara pujarem d'intensitat. Por em fas per veure què em pots explicar amb les altres tres propostes. De moment recordem la primera, Xavi.
1: Aquesta víspera de Manuel Javois.
0: Així hem començat la secció d'avui. I la segona?
1: La segona és En lloc en flama, editada per Obscura i de la Catriona Ward. De la Catriona Ward n'hem parlat diverses vegades, de fet vam parlar del seu llibre Needles Street, vam parlar de Sandiel, vam parlar de La petita Eva. De fet es tracta, podríem dir, o bueno, de fet la cataloguen com la reina del terror, si el rei és de Stephen King, la reina, ara com ara, amb aquest gènere sobrenatural i de històries de terror, ve a ser Catriona Ward. De fet, ens torna a portar en una història que arriba per primera vegada publicada en català. Fins ara l'autora només s'havia publicat en castellà, ara l'editorial aposta per treure-la també en català i ha sortit alhora tant en català com en castellà aquesta novel·la En lloc en flames. En lloc és un estrany lloc, valga la redundància, que està situat enmig de les muntanyes rocoses. Allà hi ha aquesta casa, una casa que va pertànyer a un actor cinematogràfic, podríem dir, amb ocultes passions i no gaires bones, podríem dir, i fins allà arriben la Riley i l'Oliver, dos infants, dos germans, que busquen aquest refugi. Ben aviat veuran que, tot i està acompanyats d'altres nens, això dista molt de ser el refugi que ells buscaven. Com dèiem, històries amb tocs sobrenaturals, amb moments de por, i bé, una nova història inquietant de la reina del terror, de Catriona Ward.
0: ens deies, la cosa aniria pujant de to i han fet, anava a dir, un escaló més, poder dos o tres, eh? Veurem on anem a parar. Però aquesta és la segona proposta d'en Xavi, n'hi ha una tercera i una quarta.
1: Ens n'anem cap a lo inexplicable, i és que, com dèiem, això va de pujada. Es tracta de la nova proposta de la Clara Sánchez, editada en Planeta, i també, mira, el que diem, no? Amb el pot petit està la bona confitura. Mm-hmm. Si la primera proposta tenia 200 pàgines de Manuel Javois, doncs...
0: Aquí reduïm.
1: Aquí, sí, aquí no arriba ni a les 200. I es tracta d'acostar a una història de misteri amb tocs sobrenaturals, i el que dèiem, no cal posar-li més pa que formatge, sinó que anem de cara a la matèria. Aquí coneixerem a l'Alícia, que és una mainadera que cuida un infant que de ben petit doncs ha sentit una inquietud i ha reaccionat de manera molt estranya davant de, bueno, quan s'apropa a un carrer, de fet més que a un carrer podríem dir a un edifici, i dins aquest edifici un pis on estan passant unes coses que bé, que és el que no puc avançar gaire més perquè són 200 pàgines i segons el que digui us he explicat el llibre. Doncs bé, a partir d'aquí i davant l'escepticisme dels pares de l'infant, del raonament sense sentit, podríem dir, de veïns i d'amics d'adults de l'Alícia, l'Alícia decideix investigar això, aquest fet inexplicable que potser valdria més no descobrir.
0: Anem ja cap als efectes paranormals,
1: sí.
0: Podríem dir-ho?
1: Sí.
0: Amb un llibre fàcil, d'aquells de lectura fàcil
1: de llegir,
0: com dèiem, de platja i piscina.
1: No crec que tinguis valor de deixar-lo un cop el comences.
0: En dos dies el temps ha acabat.
1: I amb una tarda de platja, també.
0: La tercera proposta que avui ens fa en Xavi, el títol és, perdona, Xavi...
1: Lo inexplicable.
0: I el quart?
1: El quart. Ens n'anem, aquí sí, tenim una novel·la més contundent, més densa, de gairebé 500 pàgines, i és la nova proposta de Roberto Galliani, editada amb Ediciones B, i es tracta de Mala Gente. Mala Gente, què ens porta aquí? Doncs mira, fa uns 40 anys que a Espanya totes els clans familiars mafiosos estan, diguéssim, junts, no hi ha cap problema, tot funciona sobre rodes, i hi ha el cònsol, que és el líder triat per tots aquests líders de les famílies, i bé, doncs, fa que això estigui amb calma i tothom estigui, podríem dir, a una. Què passa? Quan aquest cònsol comença a demostrar, doncs, que està patint una malaltia, que està començant a patir els signes dels inicis de l'Alzheimer, i de fet provocat per un petit desastre que conteix a la novel·la, doncs decideixen que l'han de substituir. Però clar, com substitueixen a una persona amb tant poder? Doncs la manera més ràpida i més fàcil és eliminar-lo. A partir d'aquí, aquest cònsol, amb els seus dos guardaespatlles més potents, podríem dir, doncs inicien una fugida intentant-se ocultar amb racons d'Espanya i fugint, doncs, d'això, no? Tant de la policia com dels mateixos membres del clan que el vol eliminar, i podríem dir que estem davant, doncs, una novel·la amb molt mala gent, com diu el títol de la novel·la, i amb personatges i moments i històries que ens poden recordar, doncs, el millor cinema de Quentin Tarantino.
0: Aquesta una miqueta més densa, com tu ens deies, que l'anterior. Aquesta sí que necessitaríem una setmana o dues per acabar-lo de llegir.
1: Sí, bueno, o depèn de les vacances que tingueu, sí.
0: És important, doncs, aquest Mala Gente, la quarta proposta que avui ens feia en Xavi. I si heu donat una ullada a les nostres xarxes socials o heu escoltat aquesta secció, sabeu, doncs, que cada setmana regalem un llibre gràcies a les editorials que participen amb nosaltres, els diferents autors i, òbviament, també a la feina que fa en Xavi Sitjà. Avui, L'Estrella de la Isla Norte. Xavi, què ens explica aquest llibre, que pot ser per algun dels nostres oients?
1: Doncs mira, es tracta d'una novel·la de l'arxiconeguda autora Sara Lark, i bé, com solen ser les seves novel·les, aquí estem davant d'unes 600 pàgines que necessita per explicar-nos la història d'una parella que són aficionats tots dos, o que els hi agraden, podríem dir, els cavalls. Ens situa a principis de segle i hi ha una història d'amor, podríem dir, impossible. Decideixen viatjar fins a Nova Zelanda per instal·lar-se, bé, intentar criar aquests cavalls. Ben aviat els acusen de col·laborar amb els nazis i els separen i els internen en un camp de concentració per separat. Sense saber qui està viu i qui no, bé, veurem la manera de progressar durant la novel·la d'aquesta parella, que estan separats, i bé, doncs, una història, podríem dir, amb tints històrics, perquè ens situa això a la Primera Guerra Mundial i tota l'aventura d'aquests personatges.
0: Fent un petit parèntesis en tots aquests llibres que en tots aquests dies, perdó, que normalment hem regalat llibres de terror, de misteri, de tensió, sempre hem parlat amb en Xavi, no? Que és una miqueta el que està de moda, doncs ara tenim aquesta novel·la d'història d'amor romàntica, podríem
1: correcte
0: dir,
1: sí,
0: la
1: sí
0: mateixa portada em recorda molt aquelles novel·les Corinto Iado i companyia, no? Del 70-80.
1: Bueno, tant no, però sí que és l'estil molt reconeixible d'aquesta autora, de Sara Lark, que bé, n'hem parlat diverses vegades del programa, de les seves novel·les, i que bé, que és reconeguda mundialment.
0: Una novel·la ensucrada, permeteu-me l'expressió de la paraula, però que no té per què ser dolent, que d'alguna manera ens situa el Hanover del 1910, amb aquesta història d'amor explicada doncs per una de les autores mítiques com és Sara Lark, que pot ser per algú de vosaltres. Com dèiem, ja teniu doncs la imatge del llibre a les xarxes socials, en concret a l'Instagram de Ràdio Palafolls, els stories, ens envieu un missatge doncs per aquestes xarxes socials, i si no, el telèfon mòbil dels Premis de Ràdio Palafolls, el 607 64 65 66. Dimecres que vens i tornarem a posar amb en Xavi Sitjar, ja gairebé penúltima secció de la temporada. Gràcies, Xavi, fins d'aquí 7 dies.
1: Fins la setmana que ve.
2: Escoltes Ràdio Palafolls 107.7 FM, 24 hores amb tu.
3: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir. La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
2: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic. Nosaltres no som de poble. Som de Palafolls. Som de Palafolls. Som de Palafolls.
0: Ja fa uns dies l'Ajuntament de Palafolls ens comentava tota l'organització d'una nova edició del FEM Palafolls. Òbviament, no podem oblidar parts imprescindibles d'aquest FEM Palafolls, com és la desfilada de moda que tindrem aquell divendres, o també el Fora Stocs. De tot plegat, avui ens en ve a parlar la cap de comunicació de la Fundació Privada del Molí d'en Puigverd, és l'Adriana Barba, la tenim aquí al davant. Adriana, molt bona tarda, benvinguda.
4: Bona tarda, què tal, Jordi?
0: Primer de tot, gràcies per acompanyar-nos un any més, i és que ja tornem a tenir aquí el FEM Palafolls, la festa que dona inici a l'estiu al nostre municipi, i òbviament des de la Fundació no podeu faltar amb dos peces imprescindibles, com dèiem, i que tant ens agraden, eh?
4: Sí, a més, bueno, moltes gràcies, primer de tot, perquè sempre recolzeu no només el que fa la Fundació, sinó l'àmbit social, llavors és part som part de la comunitat, i així sempre ens ho feu veure també, i estem molt contents doncs d'estar aquí i poder explicar una miqueta el que tindrem aquest any.
0: El que dèiem, no pot faltar la desfilada de moda, ara anirem per parts, però per fer un resum així en plan general, tornarem a tenir desfilada de moda i el Fora Stocs.
4: Exactament, començarem amb la desfilada el divendres 26, que és el tret de sortida per aquest FEM Palafolls, que també tots estem esperant aquest any, i ja l'endemà, doncs, el Fora Stocs, que aquest any ve amb bastantes novetats.
0: Mm-hmm. Una proposta que, com dèiem, ja no pot faltar, i que suposo que vosaltres també deveu tenir marcat al calendari, i que té diversos objectius, tant pel públic que ve com els usuaris de la Fundació del Molí d'en Puigverd, que en aquest cas també entenc que deuen esperar amb candeletes, però que també treballen de valent.
4: Ostres, i tant, sí, perquè a més al final són dues activitats que, clar, nosaltres les veiem allà un dia en el calendari, d'alguna manera doncs passa molt ràpid, però com tu bé deies, nosaltres treballem tot l'any per això, perquè també el producte amb el que treballem requereix una manipulació que no es fa en dos dies, sinó que es fa en molts mesos. I vaja, al final aquests dos actes acaben sent una celebració també de tot el que s'ha treballat durant l'any, però vaja, que és algo que fem amb moltíssimes ganes, perquè a veure, Palafolls és el nostre poble i també el que et deia, un dels nostres valors és la comunitat, llavors quina millor manera de fer comunitat que donant el tret de sortida aquest Fem Palafolls.
0: Anem una mica a pams. Una de les activitats que sempre s'omplena és la desfilada de moda. Com tu ens has marcat el calendari, Adriana, és una de les primeres activitats d'aquest Fem Palafolls que es farà, si no m'equivoco, perquè no tinc el programa davant, però crec que es torna a fer la gespa del casal d'avis.
4: Exacte, correcte.
0: Que ens heu preparat una miqueta, posa'ns en situació.
4: Doncs, a veure, cada any la gent ho gaudeix molt, però hem de dir que especialment aquest any crec que encara ho gaudirem més.
0: I heu posat encara molta més energia, si sí, era possible, eh? I moltes més ganes.
4: Diguem de manera com molt, molt col·loquial, que som bastant flipats en aquest sentit i cada any ens ho li posem encara més ganes, si cap. Darrerament ja ho anem fent de manera temàtica, cada any la desfilada té una temàtica, i aquest any farem una cosa que fa molt temps que tenien ganes d'organitzar.
0: Que no em vols encara anunciar per el que et veig?
4: No, perquè també tinc ganes que la gent estigui atenta a les xarxes d'àmbit social Palafolls, però deixo aquí un parell de pistes.
0: Vinga.
4: Aquest any ens centrarem en un musical que és molt mediterrani i que porta molta alegria i molta, molta festa.
0: Si em permets estirar una miqueta més del fil, jo crec que el que sí que em pots explicar és que m'ha dit un ocellet que tindreu la participació, per exemple, d'alumnes de l'Escola de Música i Dansa, tant d'un apartat com de l'altre, eh? Per tant, tindrem música en directe i dansa en directe.
4: Exacte, sí, seguirem una miqueta el fil del que ja vam encetar l'any passat, que va ser fer col·laboracions. Teníem moltíssimes ganes de col·laborar amb el MIT, que a més tenen estudiants de música i de dansa amb molta il·lusió i molt bons. Llavors, els estudiants que hi han allà, doncs, liderats pels seus professors, faran aquesta, bueno, ens aportaran música en directe, sempre contextualitzat dintre de la temàtica d'aquest musical, i també dansa.
0: Adriana, i el que sí que ja és una tradició és que ens mostrareu, crec que és la nova temporada de tot el que vindrà a les diferents botigues outlets que tenim a Palafolls, no?
4: Exacte. Igual que sempre tindrem, doncs, desfilada de looks més casuals, looks més de platja, looks de nit. Llavors, tot això serà, doncs, amb la roba dels nostres outlets, amb la qual està molt bé, perquè a vegades un va a les botigues i no sap com combinar-se les coses, i la desfilada, doncs, ens serveix també molt per tenir aquesta visió. També, doncs, clar, és algo que ja fa molts dies que anem preparant, perquè preparar tots els looks perquè quedin bé, doncs tampoc és fàcil, no? Però tothom ho està fent amb moltíssima il·lusió, i una de les novetats en aquest cas que també hi haurà és que hem obert la nova botiga de Red Point,
0: sí,
4: que estarà oberta ja tot l'any, no només en temporada estival, i també hi tenim la marca de Massana i la marca de Guaix. Llavors, aquest any, doncs, també hi haurà desfilada amb productes d'aquestes tres cases.
0: Noves marques, i models que ja coneixerem d'un any a l'altre, perquè sí que és veritat que una de les coses que més ens agrada és que són els propis treballadors i treballadores de la Fundació, que d'alguna manera es transformen en models per un dia, no?
4: Exacte, sí. També quan dic que al final és com una festa per nosaltres, i també una manera com de posar en valor i honrar tota la feina, no? Doncs, que tot el nostre equip fa durant un any, doncs és per això també. Les persones es converteixen en models per un dia i és molt bonic, es viu amb molta il·lusió. I bé, des d'aquí també, doncs, gràcies a totes les marques que col·laboren amb nosaltres. M'he oblidat de dir-te que també hi haurà desfilada amb productes de Gisela, que també és una marca nova
0: recent, que tenim aquí a Palafolls, també.
4: Exacte, recent aterrissada aquest any. Llavors, vaja, estarà molt bé, i a més dintre d'aquest ambient festiu.
0: I aquesta entrevista tenia una dualitat. Primerament, òbviament, que ningú es pensi que els hi cobrarem entrada, per veure aquesta desfilada.
4: Oi,
0: per
4: no,
0: tant,
4: no,
0: entrada gratuïta, i que d'alguna manera aquests aplaudiments s'agraeixen també un cop passin tots els models i les models. Però dèiem que anem cap al Forestocs, en aquest cas serà aquell dissabte, però perquè també hi ha diferents novetats. Què ens pots explicar, Adriana?
4: Exacte. La gran novetat d'aquest any és que no serà a l'aire lliure, sinó que serà al Teatre de Palafolls, que és de fet, just a davant d'on ho fèiem sempre. Llavors, bàsicament serà el Teatre de Palafolls perquè hem volgut atendre la demanda que algunes persones ens havien manifestat en aquests dos darrers Forestocs, i és que al final ho fem doncs, a final de juny. A final de juny fa bastanta calor, per un tema doncs, d'escoltar no? i de tenir com més...
0: present el que la gent us deia, no? Suposo.
4: Exacte, sí, més comoditat, doncs també al final últimament també es parla de bastant risc de calor extrema ja a partir de finals de juny. Llavors van dir, ostres, si hi ha una possibilitat anem a explorar-la. Llavors en aquest cas agrair també des d'aquí a l'Ajuntament que doncs, ens ha facilitat, no? Bueno, en varen parlar amb ells i ens van dir, ostres, doncs sí, fem-ho al teatre, al final és a davant, realment la localització més enllà d'això no es canvia perquè és això, just a davant d'on ho fèiem sempre, i clar, tindrem un espai climatitzat. Llavors això és molt important, no només per les persones que venen a gaudir d'aquest Forestoc, sinó també pel nostre equip que està allà treballant tot el dia.
0: El que sí que canvia és que estareu treballant sota sostre, això també s'agraeix, que la gent que hagi d'esperar també per fer cua, perquè ara parlarem dels diferents torns, perquè sí que és veritat que el teatre té una capacitat una mica més limitada de si ho féssim a fora, però en aquest cas per contra, crec que el que heu fet és ampliar torns, no?
4: Correcte, sí. L'aforament és més reduït que quan ho fèiem a fora, però com tu bé deies, hem ampliat torns, amb la qual en la totalitat l'aforament continua sent el mateix. Els torns, us informo, seran sempre d'una hora, igual que ho hem fet amb tots els Forestocs. Llavors nosaltres tanquem, repostem, lo qual és molt important de comentar, perquè a vegades algú es pensa que si no ve a les 10 no té roba, no? Nosaltres treballem ja tot l'any també perquè anem dividint com tot el producte
0: entre
4: que tenim.
0: Entre els diferents torns, eh?
4: Exacte, llavors entre torn i torn tenim nosaltres una mitja hora per tornar a posar producte i que tothom tingui les mateixes oportunitats. Llavors els torns seran a les 10 del matí, a les 11:30, a la 1, a les 2:30, a les 4, a les 5:30 i l'últim torn a les 7. Llavors, clar, hi haurà menys aforament, però hi haurà més torns, també tenint en compte que serà un espai climatitzat i que al final menys aforament també significa més comoditat per comprar.
0: Sempre buscant aquest confort, com dèiem, tant de treballadors com també dels usuaris que agafa la seva entrada, i dic que agafa la seva entrada, ara en parlarem, per aquest Forestocs. Sí que és veritat que en uns dies les entrades seran a la venda, suposo que ho anunciareu a través de xarxes, Adriana?
4: Correcte, Jordi. Sí, estem treballant ja en la comunicació i en posar les entrades a la venda, segurament estaran ja entre dijous i divendres. Si la gent ens segueix a outlet.social/Palafolls, que són les nostres xarxes, allà trobarà ja un link també a Instagram que pot anar a les entrades. Com sempre, és a partir de la plataforma d'Intràpolis, és una manera molt fàcil de treure les entrades, 2 euros de reserva que van per una entitat social del poble.
0: Parlem d'això precisament perquè des de ja fa, crec que un parell d'anyets, si no m'equivoco, hi ha un conveni que aquests 2 euros, com dèieu, va a una causa solidària.
4: Exacte, sí, nosaltres, tots els Forestocs, els 2 euros de l'entrada van per un benefici del poble on ho fem. Per nosaltres això és molt important perquè al final també és com continuar amb aquesta roda social i solidària, no? Llavors, en específic, a Palafolls ja vàrem firmar doncs, això l'any passat, potser una miqueta més, un conveni amb l'Ajuntament i amb les AFES del poble perquè aquests 2 euros es destinin a costejar les extraescolars de nens i nenes doncs, que ho tenen una miqueta més difícil per accedir-hi, no? Llavors, clar, nosaltres ens fa molt contents perquè, ostres, sabem que al llarg de l'any aquest benefici realment se li està traient un partit que té molt d'impacte.
0: Complint amb la vostra part més important, la part social, com dèiem, col·laborant amb el poble, en aquest cas Palafolls, amb el qual treballeu conjuntament, és aquesta l'opció. Se'ns està acabant el temps, Adriana, sí que m'agradaria preguntar-te també sobre tot l'apartat de la logística, no? Perquè nosaltres venim al Forestocs o venim a la desfilada, aplaudim, oh que bé ens ho hem passat, però tot això porta molta feina darrere, òbviament de comunicació, però també de tota la gent que està, per exemple, preparant la desfilada. com tu deies, no? Cada torn es renova aquesta roba, per tant hi ha gent allà treballant que d'alguna manera senten realitzats també i que viuen això, i a mi em consta perquè hi hem anat, com una gran festa també a vegades, no?
4: Ho és, és exactament com ho has descrit, és una jornada que significa molta feina prèvia, però alhora allà ho vivim amb molta professionalitat, però també amb molta alegria, i molta alegria també perquè per nosaltres és un dia en què tots els equips, totes les seccions, treballem juntes. I per això, totes les seccions em refereixo des de personal de botiga, personal de la secció de cosir i estrenar, que ells treballen cosir i estrenar tot l'any perquè aquest fora stock surti, les persones de serveis integrals, absolutament tothom. Llavors, comentar també, fer un recordatori molt ràpid, que la tipologia de roba amb la que treballem pel Forest Talks és roba nova que ens ve de donació de diverses marques, majoritàriament Inditex. Llavors, clar, no tenim totes les talles que voldríem. Hi han productes que poden tenir una petita tara o alguns productes que estiguin repetits perquè són, per exemple, prototips, i treballem per intentar donar el màxim de sortida i repartir aquests productes per tots els torns, però jo sempre convido a que la gent vingui al Forest Talks sense expectatives i amb moltes ganes de buscar, i llavors sempre t'acabes emportant sorpreses.
0: Quina millor opció, com sempre, per visitar el Fora Stocks. Si més no, recordeu que en un parell de dies les entrades surten a través de les xarxes socials Outlet Social Palafolls, si no m'equivoco. Llavors, que la gent no es quedi sense la seva entrada, perquè després direm, oi, és que el torn que jo vull no en queden. Clar, és que ens hem esperat com 4 sí. o 5 dies. Llavors, más vale prevenir que curar, no? Que ni diuen en castellà.
4: Exacte,
0: Adriana.
4: Sí.
0: Com sempre, felicitar-vos per la feina que feu, i ho enllaço amb el que dèiem al principi, no només amb aquesta desfilada, no només amb aquest Fora Stocks, sinó durant tot l'any, aquesta feina que poder no és vist tan visible, però que aneu fent a moda de formigueta també cada any. Adriana Barba, cap de comunicació de la Fundació Privada del Molí d'en Puigverd, gràcies avui per ser amb nosaltres.
4: A vosaltres, gràcies per recordar-nos sempre amb totes aquelles coses que se'ns acudeix fer des de la Fundació.
2: En xarxa, amb Jordi Prats-Savalls.
0: I així acabem el Palafolls en xarxa. Recordar-vos que encara hi sou a temps de poder participar al llibre de regal avui de la llibreria. Consulteu-ho a través de les xarxes socials i nosaltres demà, a aquesta mateixa hora, sabrem el nom del guanyador o guanyadora. Passeu molt bona jornada, passeu molt bon dimecres i demà ens hi tornarem a posar. Adéu-siau.

0: Flamenc, la millor música.
1: Ràdio Palafolls.
0: www.radiopalafolls.cat

0: Palafolls s'uneix a la caminada Maresme, suma passes contra el maltractament de la gent gran. El pròxim dilluns, Palafolls commemorarà el Dia Mundial per la presa de consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans amb una caminada popular. L'activitat, que s'emmarca en la iniciativa comarcal al Maresme Suma Passes, busca visibilitzar una realitat sovint silenciada i fomentar la sensibilització social. El punt de trobada serà a les 9 davant l'Ajuntament. L'acte començarà amb la lectura d'un manifest conjunt que es llegirà simultàniament a diversos pobles del Maresme. Seguidament s'iniciarà una passejada simbòlica pels voltants del poble que finalitzarà amb un petit esmorzar de germanor i el lliurament d'un obsequi de cortesia del Consell Comarcal del Maresme. Judit Puig, responsable de l'àrea de gent gran i serveis socials de l'Ajuntament, ha destacat la importància d'aquesta efemèride.
1: I moltes vegades aquests dies serveixen per visibilitzar doncs, una realitat. I en aquest cas estem parlant de la realitat del maltractament contra les persones grans. No? Llavors aquest dia el que volem és bueno, una miqueta posar aquest nostre granet de sorra en aquesta activitat a nivell comarcal i que se'n parli, que es parli d'aquest tema, que sembla que no passa, que no existeix, que és una cosa que no es comenta, doncs sí, doncs necessàriament existeix i per tant aquell dia doncs per això és important començar l'acte amb la lectura del manifest, que és un manifest conjunt, que és el mateix manifest que es llegirà a tots els municipis de la comarca.
0: A la vegada també ha subratllat que no es tracta d'una prova esportiva exigent, sinó d'un acte reivindicatiu i social, obert a tothom.
1: És un tema que tota la societat, tota la població ens interpel·la el tema del maltractament contra la gent gran, per tant la lectura del manifest a les 9 del matí, com més siguem millor, i després a la caminada doncs també que pot venir qui vulgui. Sí, vull dir que és un tema que tard o d'hora tots serem persones grans, mm-hmm. i totes serem no susceptibles de rebre un tracte no gaire adequat, no?
0: Tot i que l'activitat és gratuïta, cal fer una inscripció prèvia. Les persones interessades es poden apuntar de 9 a 2 a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament o a les tardes de 4 a 7 al Casal d'Avis. L'organització recomana portar calçat còmode, protecció solar i aigua fresca per combatre la calor. Aquesta acció es complementarà el pròxim 26 de juny amb una jornada tècnica adreçada a professionals per implementar una guia d'abordatge dels maltractaments a la gent gran a nivell local.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquest programa és una repetició.
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
2: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. I us preguntareu, què tenim aquesta setmana al programa? Doncs atents i atentes, perquè ara us ho expliquem. A l'apartat de l'entrevista, avui parlarem del caso Vitruvio.
3: El caso Vitruvio. Cuando una moneda se vuelve la protagonista, es que algo bien raro va a suceder.
2: I és que avui entrevistarem a Jordi Bendive, director, creador i responsable de Black Zinc Productions, i Ernest Vila, director de Common Films. Amb ells parlarem de la pel·lícula El Caso Vitruvio, que s'està rodant durant aquests dies a Barcelona, al Maresme, entre d'altres Canet de Mar, al Castell de Santa Florentina, i Badalona. I, com sempre, no pot faltar la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria amb la història de la tele, que no falla mai l'Assumpta. I amb ella parlarem de tres programes mítics de la televisió. I després, per acabar, atenció, el Toni Rovira amb el seu racó, en el que hi pot passar de tot, com sempre diem, i aquest cop des del Unicorn Prides. No us ho perdeu perquè jo de vosaltres, o sigui, és que és imperdible això, és imperdible. Seguiu-nos a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio, allà on sigui, ens seguiu, i gràcies com sempre també a totes les emissores que ens feu confiança. Arrenquem ja el programa, preparats, preparades, comencem.
4: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
2: I quan sona aquesta sintonia, aquesta musiqueta, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui ens parlarà de tres tipus de programes i també, com no, de la història de la tele. A veure, anem a començar. El primer que crec que ens parlarà sobre el món dels documentals. Assumpta Vitòria, a què ens portes avui?
5: Televisió Espanyola a Catalunya ha produït molts documentals, un gènere que està considerat com els més cinematogràfics de la televisió. Treballs de gran qualitat que han tingut molts premis locals, nacionals i hasta, fins i tot, alguns internacionals. Petites obres d'art que han mostrat diferents temes, retratos del país, personatges de tots els àmbits, també documentals avançats al seu temps, com els que han retratat situacions de marginalitat, exclusió o repressió.
2: Doncs el que farem ara és escoltar un fragment d'un d'aquests documentals que comentava l'Assumpta Vitòria, en aquest cas. Escoltarem un fragment del documental premiat Los Marginados, de Televisió Espanyola, en aquest cas, que parlava de Jamaica. Escoltem-lo.
6: En los años 60, Jamaica ya tiene un nuevo redentor, Bob Marley, el rey negro del reggae, quien, como todos los profetas, muere joven, no sin antes haber dado a conocer al mundo un nuevo ritmo.

0: Doncs escoltem amb aquest fragment d'aquest gran documental. Doncs bé, Assumpta, d'aquests parlaràs tot seguit.
1: Als arxius de Televisió Espanyola a Catalunya hi ha molta obra referent a la muntanya màgica de Montserrat. En aquest documental hi ha un que és molt important, que es diu Montserrat, que ho feia la locutora molt antiga, molt bona, que era Maria Matilde Almendros, que repassava la història i les llegendes de Montserrat. Després la Mercè Vilaret, també una molt important, va fer Montserrat amb vostre nom comença nostra història. El títol era molt maco, amb vostre nom comença nostra història.
0: Molt interessant, i a part d'actualitat, ja que tenim aquests dies el Papa per aquí i que justament doncs, visitarà les muntanyes de Montserrat. Anem a escoltar un fragment precisament d'aquest documental anomenat Montserrat de Televisió Espanyola Catalunya, editat i estrenat als anys 70, concretament l'any 75, i ens comentava el següent, aquest documental, l'escoltem.
2: Trobarem qui diu que aquest immens pedram no és altra cosa que cossos de gegants embruixats que al llarg del temps i per les seves malifetes foren víctimes d'un encanteri. Fins i tot us diran que Montserrat és una joguina que els àngels van fer-se dalt del cel i que un dia els caigué a la terra. La roca foradada no és més que el lloc on els àngels lligaven la corda per arrossegar-la.

0: Montserrat. La muntanya serrada per un xerrac ciclopi, més gran que ella mateixa. Així ho veiem gravat al seu blasó, iterat en els escuts montserratins. Grafia que es repeteix una vegada i una altra en les armes de l'heràldica catalana.
1: Geològicament és clar l'origen sedimentari del massís. La roca està formada de conglomerat de còdols, predominantment calissos. Hi ha entremig algun còdol de quars, de pòrfit, de pissarra. Hi ha també margues i argiles roges i grises. La gent ha donat el nom a aquesta roca tan original de ull de serp o roca de pinyolet. Això dona lloc a una pedra molt característica de gran efecte un cop polida pels seus visats i coloracions. En contra del que la gent creu habitualment, les formes de la muntanya no obeeixen a l'acció volcànica, sinó a certes peculiaritats físiques. Per exemple, la propietat d'aquests conglomerats de contreure's en sentit horitzontal i per les fortes pressions internes que fa que es produeixin notables escletxes verticals a les doblàries de les feixes.
2: Doncs després d'aquest tall tan interessant, d'aquest documental de Montserrat, anem ja a escoltar doncs, l'Assumpta de nou, perquè ens portarà l'últim espai que recordarem avui. Endavant, Assumpta.
3: L'any 1959 es va fer la primera connexió des de Catalunya al Telediario de Madrid, que encara continua, i la informació meteorològica amb l'Antoni Castejón va ser un precursor, el que van seguir professionals com Toni Mestre, Santi Parés, moltíssims. Actualitat, proximitat, informació des de sempre, des de Televisió Espanyola a Catalunya, on s'han produït les millors notícies i esperem que aquesta setmana també es produeixin. Sembla que faig una mica de propaganda, no, de Televisió Espanyola, però és que, com sempre, no sé, m'agrada parlar de Televisió Espanyola a Catalunya amb professionals que hi havien com Federico Gallo, Enrique Rubio, Antoni Serra, el nostre amic Ricardo Fernández Déu, la Calaf, la Rosa Molló, que encara treballen, no sé, el Balcells, i tants que han fet de la informació una cosa molt important de la programació de Televisió Espanyola a Catalunya.
2: Molt bé, Assumpta, doncs gràcies com sempre per el teu espai, genial com sempre. Per acabar, el que farem serà escoltar, abans d'acabar la secció, anem a escoltar un fragment de unes intervencions precisament de l'Antoni Castejón, entre d'altres meteoròlegs precursors de Televisió Espanyola a Catalunya. Això forma part d'un document que són 50 anys de meteorologia en català. Escoltem-ho.
4: Fredes a tot el país, especialment les mínimes que han arribat als 3 graus sota zero a Ciutat de Mallorca i Girona.
5: Castejón es convertia en el primer home del temps de la televisió catalana. Ell va posar en boca de tothom paraules com maregassa, calamarsa, tamborinada.
6: D'aquests mapes de cartró, pedra i pintats amb rotulador a aquests altres han passat molts anys. Les tècniques de grafisme han millorat considerablement. El que s'ha mantingut és la figura de l'home i la dona del temps.
7: Han estat entre els 15 i els 20.
5: Des del començament s'ha explicat la meteorologia de forma amena, però mantenint la rigorositat científica i innovant. Als anys 80 arribaven a la pantalla les imatges animades d'un satèl·lit, que anys després és el més conegut de tots, el Meteosat.
7: I meravellosament podem observar com aquesta és la fotografia de la una d'aquest migdia.
5: I encara més canvis en aquella època. Els mapes del temps van fer un salt important, de la reprografia a la digitalització. Ara bé.
2: Molt bé, doncs escoltàvem aquest fragment de Televisió Espanyola a Catalunya relacionada amb els homes del temps, que era amb el que ha acabat l'Assumpta, i amb el que nosaltres tancarem la secció d'avui de la història de la tele. Gràcies de nou, Assumpta, per tot. I acabarem, ara sí, amb una cançó de Los Mismos, que ens posarà l'Helena, ja la pots posar si vols de fons, Helena, tu mateixa, i és precisament El Hombre del Tiempo, que parlava doncs dels homes del temps de la tele. Nosaltres deixem aquí la història de la tele i seguim amb el programa.

0: esto lo tiramos para adelante, como que me llamo Dani y te llamas Jordi.
1: Pues claro que sí, Dani. Sí, el equipo lo está dando todo. Los actores se lo están currando muchísimo, están enseñando un montón. Vamos a hacer la mejor película de la historia.
2: Pues Jordi, a ver, que no me está respondiendo y estamos ya a menos 3 semanas,
1: tío. Falta pasta, que vamos mal de tiempo, no sé, tío, no sé si lo vamos a conseguir, en serio.
2: No, Jordi, cancelar es lo último que se te pasa por la cabeza en estos momentos. No me puedes decir esto, Jordi.
1: Tienes razón. Vamos a seguir para adelante con todo y esto lo sacamos, tío. Claro que sí.
2: Para adelante, Jordi. Después de un año, tío, ya está aquí. 2 semanas, tío, 2 semanas y empezamos.
3: A las 16:35.
4: Deja de defenderse, joder, ¡que ni te calles! ¡A mí esos cálculos no me salen!
5: Me diréis que no hay putas señales en el mundo, tío.
6: El caso Vitruvio. Para más información, elcasovitruvio.com.
7: I és que avui posem el focus en una pel·lícula que promet fer-nos reflexionar sobre el valor dels diners, la necessitat humana i la societat actual. Parlem del Caso Vitruvio, un drama social dirigit per Jordi Mendive i produït, entre altres, per Ernest Vila. La pel·lícula ens presenta una moneda marcada amb una creu que connecta 3 històries aparentment independents: un rodamón, una família i un empresari. Un viatge simbòlic que parla de supervivència, ambició, pertinença i de com el diner s'ha convertit en una nova forma de fe. Tot plegat amb una aposta visual molt potent, marcada pels plans seqüència i una mirada molt humana i crítica sobre el món contemporani. Avui tenim amb nosaltres l'Ernest Vila i el Jordi Mendive. Moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres, nois.
8: Gràcies a tu.
9: És un plaer.
7: Hem vist imatges, hem escoltat també aquest àudio de presentació del projecte. El Caso Vitruvio gira al voltant d'una moneda marcada amb una creu. Com neix aquesta idea i què simbolitza exactament dins la història? No sé si podeu fer 5 cèntims.
8: 5 cèntims no, te puc fer 1 euro.
7: Perfecte, em va bé.
8: Bueno, una mica la idea neix de demostrar què és el que passaria si seguíssim una moneda per la ciutat, no? Per quines mans aniria, quines històries veuríem, i també estem en un moment en què la gent li agrada molt, no? Posar l'ull i veure això que no hauria de veure, poder ser, no? El ojo este de buen cubero, ¿eh? Com es diu l'expressió?
9: Hòstia, algo així, no?
8: La vieja del visillo.
7: Això,
8: la vieja del visillo.
9: No?
8: Pues la pel·lícula és una mica això, no? És com si poguéssim veure coses que no hauríem de veure, situacions una mica fora de lo comú, a través d'aquesta moneda. Per tant, no empatitzem amb cap protagonista, sinó que nosaltres seguim la moneda en pla seqüència per la ciutat.
7: En el dossier, o una mica amb la informació que ens faciliteu, expliqueu que la pel·lícula parla de la carència humana, de la carència, no? I de la substitució de Déu pels diners. Creieu que avui vivim més condicionats que mai pel valor material a les coses?
8: Sí, jo crec que sens dubte. De fet, una de les crítiques més importants que té aquesta pel·lícula, que de fet quan vam començar el projecte amb l'Ernest, la pel·lícula es deia Maslow, la piràmide de Maslow.
7: La piràmide mítica, sí.
8: Correcte, doncs aquesta piràmide, a mi el que em va passar quan me la van explicar a la carrera de psicologia és que jo vaig dir, això no és veritat, no pot ser que pues la necessitat més bàsica, primordial de la piràmide sigui l'alimentació, després vingui la seguretat, l'afecció social i demés, i al final estigui l'autorealització, quan els nens petits, quan neixen, els posem a dalt de tot de la piràmide, els hi donem menjar, els hi donem amor, els hi donem seguretat, i quan van creixent és quan van caient, no?, aquesta piràmide, i després quan són adults es troben que han de tornar a pujar aquella piràmide perquè els han acostumat a estar allà dalt. En canvi, un sense sostre és un exemple d'una persona que pot estar vivint al carrer, que no té cap d'aquestes necessitats bàsiques cobertes, però es pot sentir autorrealitzat perfectament. Aleshores, aquesta pel·lícula intenta una mica criticar aquest concepte i portar-lo a l'actualitat, que sí, que actualment jo crec que tenim, per no dir tothom, no?, una dependència material o bueno...
7: No sé si l'Ernest vol afegir alguna cosa més.
9: És que la societat ja en si està dissenyada perquè estiguis atrapat amb ella, sí. Sí, sí. Econòmicament, socialment, és molt, molt, molt difícil poder sortir d'aquesta telaranya capitalista, sí. Sí, sí.
7: La pel·lícula està estructurada en tres actes molt diferents. Parlàvem abans, el rodamón, la família i l'empresari. Què representa cadascun d'aquests mons dins d'aquesta piràmide humana que plantegeu i que precisament ara parlàvem de la piràmide de Maslow?
8: Bueno, tot està una mica definit també per lo que ve sent... És que és una pel·lícula molt concepte, no? Però lo principal també que intenta tocar és... doncs el no sé si coneixes l'arquitecte Vitruvio de l'antiguitat,
7: sí,
8: que va ser un arquitecte de l'antiga Roma, i després Leonardo da Vinci va ser qui va agafar les seves...
7: Les regnes.
8: Sí, exacte, no? I va fer l'ombra de Vitruvio. Però Vitruvio el que deia és que tota arquitectura perfecta té tres conceptes, que són la bellesa, la firmesa i la utilitat.
7: Uh-huh.
8: Aleshores, el que hem intentat mostrar en aquests tres actes és justament això, no? L'acte 1 mostra la bellesa, però... adornada, no?, per una moneda que només t'ensenya el que volem que vegis. L'acte 2 mostra la firmesa d'una família que no té pensat canviar la seva forma de veure el món, que no té pensat cedir davant de situacions que inclús ja veureu la pel·lícula, però que semblen inhumanes o semblen
7: molt dures.
8: I l'acte 3 pues, mostra la utilitat, no? El que seria una resolució ràpida de conflictes. Jo vull això, doncs ho agafo. Jo vull resoldre aquest problema, doncs vaig i el resolc, sense donar-li masses voltes. I crec que són les tres formes en les que una persona pot resoldre un problema. Pot dir, no, jo vaig a intentar buscar la forma creativa de resoldre'l, no, jo no em moc de la meva situació, o no, jo faré el que faci falta per resoldre aquesta situació.
9: Sí.
7: Ernest, no sé si vols afegir alguna cosa més...
9: Amb aquestes coses jo és que ell és el guionista i és el que ha parit la història i és un crac explicant-ho.
7: Ho té més clar, no?
9: És així. Jo si vols parlo de temes tècnics
7: ara en parlarem,
9: i de producció.
7: Ara en parlarem, sí, ho tenim home, preparat. Aquest ja, home ja ho té aquí molt estructurat.
9: Voleu
7: fer-li,
9: vamos, una entrevista sol, un monòleg i vamos.
7: I no hi hauria problema, totalment, no? D'omplir un parell d'horetes, potser. Visualment, el film aposta molt pel pla seqüència que comentàvem. Què aporta aquest recurs a l'espectador i per què era important explicar aquesta història d'aquesta manera? Un tema arriscat, no? També fer-ho d'aquesta forma, jo crec, no?
9: Tècnicament és un merder. És complex, eh? Sí.
8: Bueno, és per dos motius, eh? Realment, un és el que et diré aquí, amb tota tranquil·litat, diré, no, és perquè volia transmetre aquesta tensió, aquesta... tu, quan estàs en el cinema i veus un pla seqüència, al final... quasi que ni pestanyeges, no?
7: Estàs
8: allà en tensió veient a veure quan tallen la càmera.
7: Sí, què passarà, no?
8: I això et permet també tenir l'espectador molt, molt concentrat. Però després el que no et direm, però que t'ho diré igualment,
7: no.
8: És que tenim els diners justos per rodar durant una setmana. Per tant, sí. Si vols rodar una pel·lícula en una setmana...
7: És caríssim, no?
8: O la fas tota del tirón, o busques la forma de

0: estat i quin és el repte més gran d'un producte tan ambiciós visualment i emocionalment?
1: Fer una criatura d'aquestes és complex, vull dir, no només a nivell creatiu, tècnic, visual i d'actors i tot el que és de la parafernàlia més d'elenco de cine i tal. Mm-hmm. És un merder. Ara estàvem parlant de temes burocràtics, de documents i de permisos i tal, és complex. És un repte, és una pel·li que val tots els esforços que estem fent, perquè realment ara estem fent ja els assajos i està quedant la cosa molt bé, però és ingent, és una feinada. Nosaltres també aportem tota l'experiència que ja tenim amb altres projectes a la peli, però a tope. Vull dir, és feina, és tècnica i a nivell de producte és una complexitat bèstia, però ho volem fer perquè la peli estem convençuts que és una peli que ha d'anar als màxims i estem convençuts que hi anirà, sí.
0: Molt bé.
2: Sí, sí. Bueno, així per afegir alguna cosa, però el meu somni des de que tinc gust de raó és fer una pel·lícula en pla seqüència. El meu primer tatuatge és La vida és una pel·lícula en pla seqüència. Aleshores, si la primera pel·lícula que feia no era en pla seqüència, doncs estava fallant-me també una mica, no? Sí. I l'Ernest ha estat tan boig com jo per dir, vinga,
1: va.
2: Som-hi.
1: Sí.
0: Que bo. Bueno, ara, de fet, no sé, a nivell televisiu també s'està posant de moda.
2: Uh-huh. Però m'estan copiant tots.
0: T'estan copiant. Ho dic perquè, per exemple, Televisió Espanyola ara té un programa que és Pla Seqüència.
1: Està molt xulo.
0: I és un programa fet tot en Pla Seqüència, que el presenta el Jordi Basté, i és una entrevista totalment feta en Pla Seqüència, o sigui, sense talls.
1: A mi m'encanta més el programa, la post-entrevista que l'entrevista. Com ho han muntat, és una passada.
0: És tremendo, la veritat.
1: Sí.
0: Parlem del càsting que combina actors molt coneguts amb perfils emergents. Què buscàveu en els intèrprets perquè encaixessin en aquest univers tan simbòlic?
2: Naturalitat. Al final, molt
0: més ni menys.
2: Sí, perquè si el que vull és mostrar un reflex de la societat actual, el que hem de mostrar és de veritat qui hi ha a la societat actual. De fet, hi ha actors que he anat al carrer i els he agafat.
0: Pim-pam.
2: Sí, de dir, ah,
0: vols fer un càsting o vols participar en una pel·lícula? A veure, és que això passa a vegades, en aquest món.
2: Per suposat.
0: Molta gent no s'ho creu, però és així.
1: Hi ha hagut actors revelació que literalment no han fet cap pel·li i han guanyat Oscars. Vull dir, fem un max mix, tenim gent que ja està consolidada en el món del cine, tenim noms molt reconeguts, però també gent molt, cony, que promet moltíssim.
0: Que també és important, donar oportunitats a gent, doncs, que vol també tenir el seu espai, que també vol tenir la seva oportunitat, no?
1: Sí.
0: La pel·lícula parla de destí, d'atzar i de decisions humanes. Fins a quin punt creieu que nosaltres controlem la nostra vida o simplement formem part d'un sistema que ens arrossega? Què us sembla, veure?
1: Hòstia, això has tocat un tema molt filosòfic, No ho sé, ara que
0: és que m'ha fet pensar aquesta pel·lícula, clar, no? En molts aspectes. És que és una pel·lícula que té un fons
1: però
0: una
1: molt
0: cosa potent.
1: És, una cosa és el que penses, una cosa és el que...
0: Exacte, aquí està.
1: O sigui, ja és com que a vegades molts de cops presentem... O sigui, notem coses, no? Hi ha moltes històries. Aquí podem filosofar quasi com els mèdiums que heu portat aquí, no? De dir, hòstia, realment tot està ja lligat? O sigui, podem fer alguna cosa que surti de lo que ja està encaminat o no? Jo crec que evidentment aquesta pel·li posarà sobre la taula moltes coses que donaran de pensar a la gent sobre aquestes filosofades que tenim tots i totes.
0: Ni més ni menys. Sí.
2: Al final jo sempre he tingut la sensació de que n'hi ha un destí, hi ha un punt on pots arribar, hi ha una parada final d'aquest metro que diguem vida, o d'aquest tren, si queda més maco, però totes les parades entremig, tot el camí que recorres, tot el mig del laberint, aquí et pots perdre.
1: Sí.
2: Jo crec que hi ha infinites possibilitats i pot ser que arribis a la parada que et tocava, o pot ser que com que t'has perdut pel camí, al final arribes a un lloc que no t'esperaves. Sí. Però també sento que quan estàs en el camí que et toca i quan estàs en el teu en la teva línia correcta de... Bueno, correcta, no? Això és molt relatiu. Però quan estàs en el teu camí, jo crec que ho notes. Jo crec que tothom sap quan està bé i quan no està bé.
1: Exacte.
2: I això el cos t'avisa.
1: Sí, perquè el destí, al final, entre cometes, el sabem. Sí que és veritat que ara ja

0: ja que sé, sí, hi ha altres coses, no?, després d'aquesta vida, però lo important és que fem durant aquest camí i aquesta pel·li parla molt de com es pot torçar una cosa o no, o sí o... És molt interessant, això.
1: És molt interessant. La gent que ens estigui escoltant, aquesta pel·lícula té una pàgina web que és elcasovitruvio.com, no? I allà hi trobareu no només un munt d'informació, a part que està molt ben feta, està molt currada la web, de veritat, us felicito, perquè és en plan...
0: Gràcies.
1: Caso cerrado, saps allò?
0: Ho hem d'agrair aquí un senyor que tenim aquí present, que és en Marc Muñoz, que és un crac que està amb la producció i amb la pàgina web.
1: Si avui no vol sortir, escolta'm, si vol...
0: Està amagat, està amagat.
2: És tímid, és tímid.
1: Si vol parlar, però no, avui no vol, eh? Ens ha apartat el micro, eh? Ell està aquí avui en plan de suport.
0: És un crac,
1: Porter. I també teniu obert un Verkami, que això és importantíssim.
0: Correcte.
1: Fem un parón en l'entrevista per dir-ho, perquè és important. Expliqueu una mica com pot participar la gent, com ho podeu fer, endavant.
3: Bueno, al final hem decidit treure un crowdfunding, un Verkami, perquè la gent pugui col·laborar i ajudar-nos a que la pel·lícula pugui arribar més lluny, i de formes, pues, també considerem molt, molt xules, perquè doncs, bueno, poden treure ja entrades per venir a la premiere al cinema, poden aconseguir la moneda oficial de la pel·lícula, guió firmat, doncs, per l'equip, contingut exclusiu, coses d'aquestes, però el que considerem més atractiu al final és l'entrada, perquè nosaltres sabem que aquesta pel·lícula, un cop l'acabem, l'estrenarem una setmana en el cinema, però també estem amb els dubtes de, ostres, una setmana potser és molt poc i potser aquesta pel·lícula al final acaba sent un èxit. Llavors, si la gent no treu l'entrada ara a través del Verkami, potser es queden sense.
1: Exacte, correcte. Qui sap?
0: No, jo no deixaria perdre el Verkami, eh? Feu-hi una ullada, si podeu, i ajudeu-nos.
1: No costa res. I, escolteu-me, la gent que participi, home, jo crec que té molts incentius aquí, eh? Vull dir que està molt bé, ara ho estem passant també en pantalla per la gent que ens estigui veient via streaming, i està molt, molt bé.
0: Sí, més d'un cop ens pensem això, ens estem fotent en un marrón, vull dir, estem, o sigui, tu des de fora poses res, 5, 10, 20 euros i reps molt més, que a vegades és, hòstia, que tindrem més feina a sobre de la que ja tenim.
1: Home, és un curro,
0: però,
1: això, nois?
0: Però vull dir que està molt bé, és molt assequible, i a més
1: com
0: estem...
1: Com el pack de tinta i sudor.
0: Epa!
1: Sí.
0: Interessant.
1: Home, atenció, eh?
3: Hi ha un pack molt interessant pels nostres oients, que si volen conèixer l'Octavi Pujades, o si volen conèixer el Marcos Franz, per o exemple, algun dels actors que participen a la pel·lícula, doncs hi ha un pack que poden venir al sopar oficial, conèixer-los en persona, sopar amb ells, patar la xerrada, i a més veure la pel·lícula el dia de l'estrena.
1: Brutal. Pues més, a més, tenen uns noms molt en plan de caso cerrado, no? Com dèiem, no? Això és detective, sospechoso, està molt ben pensat. Jo crec que productor executiu, és important. La veritat és que a més les fotos estan molt cuidats, és un projecte, deixeu-me dir-vos, molt cuidat. I no només a nivell que comentàvem ara d'història, de tècnic, no? Sinó també molt cuidat el tema visual, el tema de màrqueting, el tema de xarxes, que això és molt important avui dia.
0: Sí, ho heu cuidat.
1: I això també s'agraeix i es veu.
0: Sí, és ara mateix quasi tots els projectes que tirem endavant tenen un rerefons, un sustent, no?, a través de xarxes, i avui mateix hem estat, bueno, si ens seguiu, tenim un Instagram també bastant potent i estem fotent canya, sí.
1: Comentar-vos també que ara el juny arrenqueu ja, no? O sigui, ara el juny arrenqueu amb tota la feina, diguem-ne, més directa.
0: Tots els rodatges.
1: No? Arrenqueu amb rodatges, una mica, no sé si ens podeu dir a grans trets el planning, quants dies teniu previstos de rodatge, postproducció, com ho teniu més o menys organitzat?
0: I tant.
3: Sí, bueno, la idea és, comencem a rodar ara, el dia 1 de juny, i els primers dies ens roda el castell de Santa Florentina, Canet de Mar, una localització preciosa. També un agraïment des d'aquí a la gent de Santa Florentina, que ens han fet molt fàcil poder gravar allà.
0: Sí.
1: No tothom pot gravar allà, tampoc.
3: No, no.
0: No, allà ha gravat compta. Juego de Tronos, per dir alguna cosa.
1: Poca broma,
0: per dir algo,
3: i deixa de comptar.
1: No? Sí, sí. Es du aviat.
0: Sí, sí, sí.
1: Es du aviat.
0: Sí,
1: sí.
3: Sí. Després rodem doncs, un parell de dies més a Barcelona, a Badalona, uh-huh. I ja està, o sigui, el rodatge dura una setmaneta.
1: Pim pam.
3: Sí, sí, sí. Sí.
1: Per lo que dèieu abans, no? Sobretot per reduir costos.
3: Clar, perquè...
1: és que l'equip, quin equip moveu, més o menys?
3: Més de 60 persones.
1: Bo.
3: I volem fer un projecte oficial, legal, tothom té la seva nòmina, tothom té el seu contracte, per tant no és un projecte d'escola que li podem dir vine i et donem 5 euros així.
1: No,
3: no, volem que tot sigui oficial perquè el presentarem a premis com a premis, Goya, els Gaudí, a festivals.
1: Sí, sí.
3: De fet, la ronda de festivals comença aquest mateix any. Al setembre ja enviem la pel·lícula a Sundance, Festival Internacional de Cinema, com a pel·lícula estrangera, i això ja arrenca. O sigui que...
1: està aquí ja.
3: Està aquí.
1: El rellotge ja té el compte enrere posat, nois?
0: Sí, sí, sí.
1: Sembla que no, però a més és treballar amb una mica de, bueno, pressió, una mica així com afegida, no? Una pressió afegida que és tot el que hi ha després, no? O sigui, però centreu-vos primer a gravar, i després ja vindrà l'altre, no? Tot i que suposo que hi ha l'equip que ja s'està encarregant de fer tot el tema aquest, no? Sí. Presentar paperassa i tot això és un curro, això,
0: És una liada. Si això,
1: i
0: són
1: quan
0: dies
1: no demanen una cosa, demanen una altra.
0: Són dies de molts de papers, de burocràcia, i ara ens falta això, ara l'altre està malalt. És un merder, estem apretant les mandíbules des de fot una setmana i ens queda un meset ben bo,
1: Un meset potent,
0: sí, sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Ja és això, ja és això.
0: Sí.
1: Escolteu-me, La Moneda, que parla de la història, que part, doncs, la gent que vulgui i que participi a Albert Camus pot aconseguir, que això és molt xulo també, doncs, de tenir aquesta moneda en les teves mans. La Moneda passa de mà a mà unint persones que no es coneixen. Volíeu parlar també de la interdependència entre classes socials? Això és una de les coses que potser volíeu tractar, perquè són gent de tot tipus de classes socials, no? I estan aquí units per una simple moneda.
3: De fet, la moneda passa per tots els nivells de la piràmide de Maslow, que és el tema que parlàvem al principi.
1: Sí.
3: Però també n'hi ha una piràmide social, no? De classe social. Per tant, sí, la moneda al final uneix totes aquestes classes socials, però crec que també la gràcia justament és que aquesta moneda no és una moneda normal. Mm-hmm. És una moneda que té 6 braços a l'home de Vitruvio.
1: Exacte.
3: I en principi l'home de Vitruvio en té 4. Aquests dos braços extra que li hem posat representen les manos del capitalisme, no? Per dir-ho així.
1: Correcte, que dèiem, comentàvem abans.
3: Llavors, bueno, és un fil invisible que nosaltres tracem, i que qui vol el veu, cada espectador també tindrà la seva reflexió, cadascú entendrà aquest recorregut d'una forma, potser algú diu ostres, mira, ha passat per totes les classes socials, però un altre mira la pel·lícula i diu, ah no, el que ha passat és per tots els estats d'ànim, i un altre et diu, ah no, el que ha passat és per jo què sé, per la piràmide de Maslow, no? Crec que la gràcia justament és aquesta, que deixem una ambigüitat també i deixem que l'espectador sigui el crític, sigui el que decideix què és el que ha vist.
1: Exacte, cap on va una mica el camí, no? Que cadascú tria una mica el camí per on decidiria tirar en un moment o un altre, no? de la història. A veure, Ernest, com a productor, així que estàs allí ficat amb el tema de la trastienda, que diríem, com es convenç un equip i hi ha gent per invertir i per apostar per una proposta tan autoral i tan, doncs, arriscada en aquest moment? De com està tot? Ja sabem com està el món audiovisual, no?
0: Primer, que la cosa no està fàcil, i partint d'aquí, i a més amb una, no sé si dir-te, un boom. Nosaltres des de Common rebem guions cada setmana, vull dir, propostes de coses xules arriben cada 2x3, però no sé, és si tens algú que realment toca, algú que realment està viu i que fa molt bona pinta, és fàcil de vendre, i nosaltres amb la gent amb la que hem parlat en seguida s'han volgut pujar al carro. És diferent que vulguis embaucar a un equip si tens una cosa relativament ni fu ni fa o lo más de lo mismo, no? Crec que en Jordi, i hem de parlar també d'en Dani, estan fent un bitxo que donarà de parlar, perquè ai, és ai, molt ai, diferent. Sí, ho dic en sèrio, és rebem moltíssimes propostes en aquest sentit, i és algo que és fàcil de vendre.
1: Que el sector s'està movent, i això és important.
0: Sí.
1: I que hi ha propostes com aquestes que han de tenir el seu lloc, i que
0: es mouen,
1: està molt bé que tinguin aquesta oportunitat de poder sortir a la llum. Jordi, i si vols, Ernest, també pots contestar, ets molt jove, ja presentes una obra amb una mirada molt filosòfica i social. Quins directors, pel·lícules o influències t'han marcat més?
3: Molts. El que sempre dic que és el meu director preferit, per dir-ho d'alguna manera, seria el Paul Thomas Anderson, que just aquest any ha guanyat l'Oscar a millor,
1: ni més ni menys,
3: a millor pel·lícula amb la de Una batalla tras otra, i ara està en boca a tothom, però és curiós perquè fins fa poc era un director que tampoc era tan reconegut.
1: Tampoc tan tenia un reconeixement tan gran.
3: Però ell té un estil molt concret, com per exemple passa a Magnolia, o passa a pel·lícules com Boogie Nights i de més. Bueno, Boogie Nights justament no, però sí que jo que sé, a Pozos d'ambició també.
1: Correcte.
3: Ell fa pel·lícules molt corals, no hi ha un protagonista clar, són pel·lícules llargues, pel·lícules amb els seus tempos, i crec que, bueno, sempre m'ha agradat això, no? És un director que mires les seves pel·lícules i no sents el que sempre sents en una pel·lícula, sents coses diferents. I m'agraden els directors que et fan sentir aquestes coses. El Guy Ritchie també considero que és un director que et fa sentir coses diferents. Pel·lícules que m'han marcat, doncs, que faria una llista i no acabaríem fins demà.
1: Inacabable, no?
3: Sí.
1: Bons noms.
0: Apoyo la emoció en total.
1: Sí.
0: Jo és que vaig, jo sóc de la vieja escuela, a mi m'agraden les pel·lis de tot tipus. Des de les pel·lis més anades de l'olla de Corea del Sud fins a...
1: Bona, sí.
0: O sigui, m'agrada molt el cine també d'Amèrica del Sud, m'agrada molt el cine en general.
1: Què us agradaria que el públic s'endugués després de veure el caso Vitruvio? Quin debat o reflexió voldríeu generar?
3: Jo, per començar, m'agradaria que mai més tornessin a rebre el canvi i no miressin què tenen a les mans.
1: Que bona aquesta.
3: Perquè vivim en una societat en la que deixem de fixar-nos en els detalls, i molts cops et tornen 3 euros de canvi i te'ls guardes a la butxaca, i no et dones compte que una d'aquestes monedes, pues és una moneda, potser és especial, potser aquesta moneda la busques per internet i costa 50.000 euros. Doncs el que m'agradaria és que la gent deixi d'anar tan en automàtic i comenci a fixar-se una mica més en el que el rodeja.
0: És bona aquesta. Ara la penya se'n paranoiarà i estarà mirant ja, les monedes, loco.
1: La gent ja no comprarà metàl·lic ara, ja.
0: Jo crec que si la gent surt del cine o de on sigui que hagi vist la peli i li dona una miqueta el tarro, jo ja estaré content, perquè crec que donarà de pensar, i a més jo crec que també serà un bon moment. O sigui, també hem de tenir bons moments a la vida. Sí, reflexius, el que vulguis, però que també passar-t'ho bé, sí.
1: Doncs no sé si voleu afegir alguna cosa més per acabar. Recordar aquest Verkami, que el teniu en marxa. Podeu entrar al casovitruvio.com, allà trobareu l'enllaç directe al Verkami, i sobretot recolzem projectes com aquests perquè mereixen la pena. A més, un equip fantàstic, un equip que, si veieu els vídeos, transmeten una bona vibra que és brutal, que és tremendo. A més, és important perquè són moltes hores junts, moltes hores de feina plegats, i si a més, doncs, com a mínim tenim aquesta recompensa de passar una bona estona entre companys, doncs què menys, no? No sé si voleu afegir alguna cosa més.
3: Per part meva, només agrair a unes quantes persones de l'equip que porten des del principi donant suport, com el Dani Arrom, l'Adrià Rodríguez, a l'Edi Ferreira, gent que, com ben dit, estan suant sang i estan donant tot el que tenen per fer possible això. Jornades de més de 12 hores d'oficina, trucades a totes hores i coses d'aquestes.
1: Sí.
3: I res, pues, infinites gràcies, perquè estan fent que una cosa que era un somni i que era una simple idea, doncs, estigui ara materialitzant-se. I bueno, per mi agrair a Common tot el suport des del principi també, i no sé, que si segueixo em poso motiu.
1: Molt bé, molt bé.
0: Agrair a la vida, agrair a aquest home que tingui aquestes idees, agrair a la gent que té creativitat, a la gent que té empenta, a la gent que té ganes de fer coses, de canviar i de sortir una mica, de jugar-se-la. Uh-huh. Agrair a la gent que creu que pot canviar les coses i que pot incidir, que pot apostar i que pot ensenyar coses i que... Agrair a la gent valenta i a la gent que no ho és, també. Agrair a tothom. I a la gent que està currant, que és una passada l'equip que tenim.
1: Avui hem conversat amb Ernest Vila i Jordi Mendive sobre El caso Vitruvio, una pel·lícula que combina drama social, reflexió filosòfica i una proposta visual molt singular. Moltes gràcies, de veritat, als dos per compartir aquesta estona amb nosaltres i molta sort amb el projecte. De veritat, us seguirem la pista de ben a prop. El caso Vitruvio, una abraçada.
0: Gràcies.
3: Gràcies. Adéu.

0: La gent el senyala, la gent el critica per tot arreu, però amb ell això li importa un bledo. Sabeu qui és, no? Tothom ho sap. Jo crec que sí. Ell és el nostre estimadíssim Toni Rovira. El Toni Rovira i tu, que avui, atenció, avui és un Toni Rovira especial, perquè fem una connexió des de el Pride, de l'Unicorn Pride, i no ho sé com el trobarem. Jo us aviso, anem a veure si connectem amb ell, anem a connectar la nostra televisió dels encants, a veure... Toni, que estàs aquí! Toni, què tal? Ai, que no surt. Ai, Toni!
1: Què tal, la vista de la Caixa Tonta? Soc Antoni Rovira i tu, que estem
0: endavant,
1: amb la caravana de l'amor. Bueno, la caravana de l'amor. La caravana de la felicitat en el Unicornio Sprite. A Roquetes estem.
2: A Roquetes,
1: no, Sergi?
2: A Tortosa, justament al costat de Tortosa, Roquetes.
1: A veure, puja la música perquè vegi. Ahí está. Ahí está. Con el tiburón todos. Ahí está. Ahí está todos. Ahí se la llevó el tiburón, el tiburón. No pare, chique, chique, no pare. Todos arriba. Vamos. Os falta fuerza. Más fuerza, vamos. Va. Venga, calidad. Va, Miskiana, al centro, vamos. Miskiana. Una super vedette con cuatro brillos y lo demás al aire libre, Miskiana.
3: Besitos para todos.
1: A ver cómo mueven las cadenas. De arriba abajo, va, dadala, va. Todos, va, va, va. Va. David, estás súper gordito, pero... Ven, a ver cómo te mueves, dile,
4: ¿sabes? Hola, ¿qué tal, Caixa Tonta? ¿Cómo esteu? Estem aquí a Roquetes, en l'Unicorn Sprite.
1: Heu tingut sort que us ha parlat en català, perquè sempre parla en castellà. No hi entenc. Va. El Carlos Guant també avui s'ha deixat les robes a casa i va d'Eivissa... amb un mocador de molts colors que simbolitza la llibertat i la festa. I aquí ballant amb Miskiana. Balla, balla! El tiburón!
5: Un petó per la Caixa Tonta!
1: El tiburón, canta!
5: No pare, sigue!
3: No pare, sigue!
1: Igual! A veure! Més volum a la veu! La bruixa Lola, què fa la bruixa Lola?
6: Hola, què tal? ¡Qué bien lo estamos pasando!
1: A qui vols mossegar avui?
6: ¡A todo el mundo!
1: Té ganes de mossegar! A veure, puja la música. El Henry Méndez, que té que tornar al programa, el tiburón. Hola, Paco.
7: ¿Cómo estamos? Aquí hay un follón que uno nos aclara con este chivantesco, excelente chivarrio de coña.
1: Un camarero, ¿dónde está lo que lleva?
7: Ah, bueno, luego lo haremos, que hay fideos a la cazuela y pollo, a la brasa.
1: Porta els bigotis d'en Salvador Dalí. Qui és aquesta noia tan maca?
8: Hola, jo sóc la Maria Espatec, et volia fer unes preguntetes.
1: A mi unes preguntes, per on és?
8: Perquè, Toni Rovira, normalment entrevistes tu, però avui me toca a mi. És el segon any que participes a l'Unicorn Sprite Ebre.
1: Estem sortint per la xarxa, per el programa La Caixa Tonta, Ho compartim,
8: sí?
1: O no?
8: I tant, que sí, sense problema.
1: Va, quant te dius, perdona?
8: Jo, Maria Espatec, la de Casa Tarradellas.
1: Maria Espatec, la de Casa Tarradellas, què vols dir?
8: Pues, com és que aquest any us heu animat a participar una altra vegada i per què és tan important fer-ho?
1: Bé, perquè la diversitat, l'amor, el color, la festa, celebrar la vida, és el que fem cada dia Toni Rovira i tu, i vosaltres aquí, com que ho feu d'una manera propera i entranyable, doncs aquí som nosaltres, per aportar el que puguem. I mira, si t'hi fixes bé, és la carrossa de la diversitat, on no hi ha edat, on no hi ha... Mires, tu tens unes mides extraordinàries, però com pots veure n'hi ha algunes que han perdut ja a la cintura, no?
8: I tant, superimportant.
1: I edats, jo ja sóc gran, ja gent gran.
8: I tant, com ha de ser. T'has
1: pintat aquesta cara tan guapa?
8: Jo mateixa.
1: És pintora?
8: Sí, i tant. Doncs gràcies, Toni, aquestes són les seves superparaules.
1: Molt bé, gràcies. Adéu, guapa. Records a la casa Tarradella.
8: Adéu, adéu, que vagi molt bé.
1: Bé,
8: gràcies.
1: A tu. Paqui, demostrem que no hi ha dificultats. La Paqui Salguero aquí està. No te puedes agarrar, pero bueno, tú ahí estás.
5: Yo aquí estoy dándolo todo y...
1: No vas a perder el ritmo ni nada.
5: No voy a perder ni el ritmo ni nada.
1: ¿A qué vienes?
5: Vengo a disfrutar y a pasármelo súper bien como siempre.
1: Más diversidad y color no puede haber.
5: No, esta es la mejor que tenemos.
1: Bueno, això de que és la millor. Mira quina que baixa, les vedets a dalt, homes vestits de vedets. Baixa la música, que estem fent el reportatge. Baixa una mica la música. Què passa? Però què passa?
5: No passa res,
1: la veig enfadada aquesta dona. Què et passa, noia?
5: Sergio, yo no. Le he dicho si quiere el abanico.
9: Coses de família, d'aigua.
1: Les coses de família, que som una gran família. I aquí. Charito, pareces la bruja.
10: La bruja Lola. Algo de bruja tengo, porque si no fuera bruja, ¿qué mal iríamos?
1: Avui ha volgut imitar l'Alaska i els cabells en punta, com una punky, i pintada com, bueno...
10: Una puerca.
1: A veure si faig un vídeo després i us ensenyo com n'hem pintat, eh? Ai, bueno, amics de la Caixa Tonta, aquí la diversitat, el color, la festa, la llibertat. I nosaltres aquí, com us deia, és una carrossa on no importa ni l'edat ni les mides que té cada un. No busquem només doncs, models que tinguin la talla que es desitja per ser models, sinó que models curvis i de tota edat estan aquí presents. Amics, segueix la festa aquí, la festa d'Unicornius Pride, com he dit aquí, a Roquetes. Abogat, si veiéssiu l'abogat, va en pandilla. De qui vas?
11: Vaig del més mejor del món mundial!
1: Aquí va, sisplau. En quin personatge t'has inspirat?
11: M'havia de vestir el Tiquili 4 i al final he fet un mix.
1: És veritat, m'ha enganyat. Ha dit que vindria el Tiquili 4 i he acabat pintat. Bueno, pintat com un Pierrot.
11: No sé de què.
1: Una mica trans, eh?
11: Però bé, no?
1: Xavi Prats, l'abogat, avui va de trans.
11: Destrans total!
1: Trans total. Mare de Déu. No us imagineu això el que és tota gent aquí mirant-se i això que encara no ha arrencat la carrossa, eh? Estem en línia de sortida. Alguns s'hi van posant totes les carrosses que van arribant, però som l'única que ballem, saltem i que gaudim de la festa. Tu, som la carrossa més diversa i més divertida, la més original, on hi ha tota mena i tota edat. Com és la vida, que està composada de totes les persones sense entendre diferències. Ara van alçar la bandera dels colors, la bandera que diu que tots som iguals als cors que estimen a la vida.

Doncs fins aquí aquesta connexió especial avui del Toni Rovira i tu, des de l'Unicorn Sprite, que ha sigut brutal, Toni, com sempre, i és molt espectacular, eh? Ojalà haver-hi pogut estar, però ens heu traslladat allà amb aquest reportatge. Ens acomiadem d'aquesta secció amb aquest tema que justament parla d'això, no?, de la llibertat i de la diversitat. No hi ha otro amor, de Verónica Romero, juntament amb Ariel Rec. Seguim amb el programa.

0: Entropia.
1: Vale, però pots provar això de fer aquesta frase o no?
2: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.

0: Doncs avui ens acomiadem amb Sau, perquè molt aviat tindrem nosaltres el Pep Sala, que ens explicarà com està funcionant aquesta gira de Sau en concerts. No us la perdeu. Gràcies al Jordi Mendive, director i creador i responsable de Black Zinc Productions, i l'Ernest Vila, director de Common Films, que amb ells hem parlat del Caso Vitruvio. Com sempre, gràcies també a l'Assumpta Vitoria i la seva secció de la història de la tele, i al Racó del Toni i Rovira, avui, connexió des de l'Unicom Pride. Gràcies a l'Helena Soldate, que avui l'hem tingut de tècnica, un plaer. I gràcies a tots els nostres oients que ens seguiu cada setmana. Recordeu que ens podeu, us podeu connectar a través de les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Allà hi som, YouTube, Instagram, busqueu-nos, que allà ens trobareu. I res més, gràcies per escoltar-nos i ens retrobem, si tu vols, la setmana que ve, aquí, a la Caixa Tonta.
1: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: L'exregidora del PSC, Dolors Agüera, acusa el govern d'Esquerra de riure's del PSC i critica la gestió policial. La regidora no adscrita considera que l'executiu local no està complint els acords pressupostaris pactats fa un any i mig i ha desvelat que la posició socialista va venir marcada per pressions des de Mataró. Agüera també ha revelat detalls sobre moviments passats per substituir l'alcaldable Joan Vila i s'ha mostrat contrària a la creació d'una plaça d'inspector de policia. Segons la regidora, la prioritat del municipi hauria de ser la consolidació de la base d'agents abans que el reforç de la cúpula policial.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada d'avui, n'hi ha d'altres, i és que seguirem parlant de política, perquè tant el govern com el PSC s'han oposat a la nova benzinera del carrer Passada, amb al·legacions i pressió política. L'alcalde Francesc Alemany ha manifestat el rebuig frontal de l'equip de govern a la instal·lació de l'estació de servei per l'impacte visual i el malestar veïnal que generaria en un punt cèntric del poble. Per la seva banda, el PSC ha anunciat que presentarà al·legacions formals contra el projecte de Plenoil en considerar que la documentació és insuficient per garantir la seguretat i la salut pública.

Parlarem avui també de societat, perquè la caminada popular al Maresme Suma Passa reivindicarà Palafolls el bon tracte de la gent gran. El nostre municipi s'uneix a aquesta iniciativa comarcal el pròxim dilluns 15 de juny per commemorar el Dia Mundial per la presa de consciència sobre l'abús de les persones grans. L'activitat començarà amb la lectura simultània d'un manifest davant l'Ajuntament i seguirà amb una passejada simbòlica que clourà amb un esmorzar de germanor per tots els inscrits. L'organització, que ja ha obert el termini per apuntar-se a Serveis Socials o al Casal d'Avi, recorda que no és una prova competitiva, sinó un acte de sensibilització social. I la biblioteca llança el repte Guanyem un estiu lector per fomentar la lectura infantil. Per sisè any consecutiu, el centre proposa als alumnes de tercer, quart i cinquè de primària mantenir l'hàbit de llegir durant les vacances a través d'un kit lector especial. La campanya inclou un passaport de lectura on els infants podran registrar els seus progressos i participar en petits reptes relacionats amb els llibres recomanats. El tret de sortida oficial serà el 22 de juny, amb el joc cooperatiu Escull la teva aventura, on es buscarà crear històries de manera col·lectiva i divertida.

0: I pel que fa a la previsió meteorològica, aquest dimecres tindrem un temps estable i assolellat amb alguns núvols a la serralada litoral, però poc importants. No s'esperen precipitacions, els vents seran fluixos, força 1 a 3 de component variable, al matí girant cap a component sud-est, de cara a la tarda. El mar estarà en estat de marejol a tota la costa de la comarca, les temperatures baixaran lleugerament, amb mínimes que aniran dels 15 als 20 graus i màximes que oscil·laran entre els 24 i els 27 graus. A Palafolls el cel estarà ennuvolat, les temperatures màximes baixaran fins als 27 graus i les mínimes també baixaran, en aquest cas, fins als 15. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dimecres 10 de juny del 2026 i ho fem parlant de política perquè Dolors Agüera creu que el govern arriba del PSC. L'exregidora socialista i ara no adscrita, Dolors Agüera, creu que el govern municipal d'Esquerra s'està rient del PSC. Ho considera al veure que no s'estan complint els acords que les dues formacions van pactar fa un any i mig arran de la primera abstenció per votar els pressupostos. Agüera se'n fa creus compartir com el PSC ho pugui permetre.
1: El primer any ens vam abstenir, els acords no s'han complert per part d'Esquerra, i el següent any doncs, tornes a tenir que abstenir-te, jo no ho trobo lògic. Com a partit de PSC, com el PSC, jo crec que no es pot permetre que un partit, entre cometes, es rigui de tu, perquè sembla que s'està rient, no? No t'acompleixo els acords als que hem arribat i ara tornes a pactar, a donar-me suport. Jo no ho trobo lògic amb la institució que té el PSC.
0: Agüera manté que en els darrers pressupostos la posició del PSC va venir marcada des de Mataró i va desvelar que hauria estat una trucada entre partits a nivell comarcal, la que hauria desbloquejat els pressupostos municipals. Agüera també va confirmar que Palafolls on va proposar-la com a alcaldessa de Palafolls en substitució de Joan Vila en els contactes postelectorals. Segons exsocialista, Vila s'ho va pensar, però va acabar refermant-se com a alcaldable del PSC. El seu nom hauria tornat a sortir com a possible alcaldessa de Palafolls la passada tardor abans de de les converses per articular una moció de censura contra el govern d'Esquerra. Segons va explicar Agüera, la gestora va iniciar contactes amb Palafolls Som per tal de buscar un relleu al govern municipal i per convèncer-los de Mònica Armada. Van proposar dos noms, el de la mateixa Agüera i el d'un altre company socialista. Una moció que no tenia molt futur si no comptava amb tots els vots del PSC, entre ells els del propi Joan Vila. Per altres qüestions que també ha parlat Agüera és que no li agrada la possibilitat de tenir una nova benzinera al municipi, però reconeix el dret del propietari d'instal·lar-la si segueix la normativa.
1: Bueno, a mi no m'agraden les benzineres dintre del poble, eh? Per sort, som un poble amb espai i tenim espai per fer-les fora, no? Sí que sabem que a Barcelona hi ha benzineres i els habitatges estan a sobre. Però a veure, és un tema molt delicat perquè els drets dels veïns a demanar que no es posin són molt lícits, però clar, hi ha un propietari que també té uns drets i he demanat a l'expedient per veure tots els informes tècnics i totes les valoracions de la Generalitat, tots els permisos, com estan, i quan ho tingui m'acabaré de pronunciar, però clar, aquesta persona, si compleix totes les normatives, tot el que és això, també és delicat, eh? És un tema d'equilibri molt, molt complicat. Tampoc m'agrada la de l'esclat, la que anirà ja a l'entrada,
2: sí.
1: No?
0: La regidora no adscrita és optimista amb el compliment dels terminis dels habitatges protegits que haurien d'estar enllestits a finals de mes. Sobre la incorporació de l'arquitecte com a càrrec de confiança a partir d'aquest mes, la regidora recorda que no té problemes a les figures dels càrrecs eventuals, però que sí que suposarà un augment de la despesa de personal. També creu innecessària la creació de la plaça d'inspector de policia i considera que caldria consolidar la base d'agents abans que la cúpula policial. Agüera també ha defensat l'actual sistema de recollida d'escombraries de Palafolls incorporat en el darrer mandat socialista, però demana això sí més conscienciació i multes als incívics. Seguim parlant de política perquè el govern s'ha posicionat contra la benzinera del carrer Passada. El principal tema de la darrera trobada amb l'alcalde, que es va fer ahir al vespre al Fòrum Palatiolo, va ser la possible instal·lació d'una benzinera a l'entrada de Palafolls. En aquest sentit, l'alcalde va deixar clar que el govern no vol la benzinera en aquest espai entre els carrers Passada i Ramon Turró. No la vol pel que suposaria com a frontal del poble i també malestar general als veïns. Tot i això, reconeix que l'Ajuntament seguirà la normativa que actualment permet la implantació d'aquesta benzinera. Alemany va explicar que encara queden fases de la tramitació i que s'està estudiant totes les possibilitats, entre elles fer entendre la propietat de la poca idoneïtat d'instal·lar aquesta estació de servei 24 hores en aquest cèntric espai quan hi ha altres àmbits millors. Tot i que va ser el principal tema d'ahir, els veïns del centre també van exposar les problemàtiques amb el civisme, una problemàtica que s'ha fet evident en totes les trobades sectorials que s'han fet. En aquest sentit, el govern s'ha compromès a fer més campanyes de control policial amb agents de paisà, en diferents espais i horaris per caçar els incívics, ja siguin per conducció a gran velocitat, patinets, responsables d'animals de companyia i altres actituds incíviques detectades. També es va anunciar que el carrer Passada tindrà elements reductors de velocitat abans d'acabar l'any per evitar que els vehicles baixin la via de sortida de Palafolls massa ràpids. I altres partits també s'han pronunciat respecte a la benzinera. En aquest cas parlem del PSC, que presentarà al·legacions contra la instal·lació d'aquest equipament. El grup municipal del PSC ha anunciat que presentarà al·legacions al projecte de la benzinera que l'empresa Plenoil té previst instal·lar al carrer Passada número 15. Aquesta decisió s'ha pres després que els socialistes es reunissin primer amb els veïns i veïnes afectats i posteriorment mantinguessin una trobada amb l'equip de govern d'Esquerra per analitzar la situació. Des del PSC consideren que la documentació presentada per l'empresa fins ara és insuficient. Segons la formació, abans d'autoritzar qualsevol llicència, cal aclarir diversos aspectes que consideren crítics per la convivència i el benestar de la zona. El text publicat pels socialistes detalla un seguit de preocupacions que motiven la seva oposició al projecte actual. Entre altres, alerten sobre els sorolls i la contaminació lumínica, especialment durant la nit, que podrien afectar el descans dels residents. També sobre l'augment del trànsit a la zona, que podria comprometre la seguretat de vianants i conductors. I finalment adverteixen sobre possibles riscos de contaminació del sòl i de les aigües subterrànies, així com de les emissions contaminants i la seva afectació directa a la salut pública. D'altra banda, el PSC critica que no s'hagi realitzat una anàlisi real d'ubicacions alternatives que tinguin un menor impacte sobre les zones residencials del poble. Per tot plegat, el grup municipal ha demanat formalment a l'equip de govern que no concedeixi la llicència Plenoil fins que no es disposi de tots els estudis tècnics necessaris. El PSC insisteix que cal garantir la protecció del medi ambient, la seguretat i la qualitat de vida dels veïns i veïnes abans de tirar endavant qualsevol autorització. I parlem ara de societat, perquè Palafolls s'uneix a la caminada al Maresme Suma Passes contra el maltractament a la gent gran. El pròxim dilluns, 15 de juny, Palafolls commemorarà el Dia Mundial per la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans amb una caminada popular. L'activitat, que s'emmarca en una iniciativa comarcal en el Maresme Suma Passes, busca visibilitzar una realitat sovint silenciada i fomentar la sensibilització social. El punt de trobada serà a les 9 davant l'Ajuntament. L'acte començarà amb la lectura d'un manifest conjunt que es llegirà simultàniament a diversos pobles del Maresme. Seguidament s'iniciarà una passejada simbòlica pels voltants del poble que finalitzarà amb un petit esmorzar de germanor i amb el lliurament d'un obsequi de cortesia per part del Consell Comarcal. Judit Puig, responsable de l'àrea de gent grans i serveis socials, ha destacat la importància d'aquesta efemèride.
2: I moltes vegades aquests dies serveixen per visibilitzar una realitat. I en aquest cas estem parlant de la realitat del maltractament contra les persones grans, no? Llavors aquest dia el que volem és, una miqueta posar aquest nostre granet de sorra en aquesta activitat a nivell comarcal i que se'n parli, que es parli d'aquest tema, que sembla que no passa, que no existeix, que és una cosa que no es comenta. Doncs sí, doncs necessàriament existeix, i per tant aquell dia, doncs per això és important començar l'acte amb la lectura del manifest, que és un manifest conjunt, que és el mateix manifest que es llegirà a tots els municipis de la comarca.
0: A la vegada també subratlla que no es tracta d'una prova esportiva exigent, sinó d'un acte reivindicatiu i social obert a tothom.
2: És un tema que tota la societat, tota la població, ens interpel·la, el tema del maltractament contra la gent gran. Per tant, a la lectura del manifest a les 9 del matí, com més siguem millor, i després a la caminada, doncs també que pot venir qui vulgui. Sí, vull dir que és un tema que tard o d'hora tots serem persones grans, mm-hmm. i totes serem no susceptibles de rebre un tracte no gaire adequat, no?
0: Tot i que l'activitat és gratuïta, cal fer una inscripció prèvia. Les persones interessades es poden apuntar de 9 a 2 a l'àrea de serveis socials o a les tardes de 4 a 7 al Casal d'Avis. L'organització recomana portar calçat còmode, protecció solar i aigua fresca per combatre la calor. Aquesta acció es complementarà el pròxim 26 de juny amb una jornada tècnica adreçada a professionals per implementar una guia d'abordatge del maltractament a la gent gran a nivell local. I la biblioteca torna a impulsar la campanya Guanyem un estiu lector pels infants de primària. Per 6 anys consecutius, la biblioteca s'ha adherit a la iniciativa Guanyem un estiu lector, una campanya que té com a objectiu principal que els nens i nenes mantinguin l'hàbit de la lectura durant les vacances. La proposta s'adreça específicament a l'alumnat que aquest juny acaba tercer o quart o cinquè de primària. Els participants que s'inscriguin rebran un kit lector, que inclou diverses recomanacions de llibres i un passaport de lectura. Aquest document els acompanyarà durant tot l'estiu i servirà per registrar els llibres llegits a través de petits reptes i activitats relacionades amb les històries. El tret de sortida de la campanya serà el 22 de juny amb una activitat especial titulada Escull la teva aventura. Es tracta d'un joc cooperatiu de narració on els infants hauran d'imaginar personatges, superar diversos reptes i construir una història de manera col·lectiva. Des de la biblioteca destacen que aquesta és una manera divertida de descobrir que llegir també pot ser una activitat per jugar, crear i compartir. L'objectiu de fons de la iniciativa és evitar la pèrdua d'hàbits durant l'aturada estiuenca, segons diuen, reservar uns minuts al dia per llegir durant les vacances aporta beneficis directes a la comprensió lectora, al vocabulari i la imaginació, uns aspectes que es veuran reflectits positivament en l'aprenentatge dels nens i nenes quan comencin el pròxim curs. Les famílies interessades a participar poden adreçar-se ja a la biblioteca per formalitzar la inscripció i recollir el material per començar el repte.

Obrim la nostra hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025 tornàvem a parlar de la caminada popular contra el maltractament de les persones grans. I és que l'any passat també informàvem que el 15 de juny el nostre municipi participaria en aquesta caminada popular per reivindicar la dignitat de les persones grans. La caminada estava prevista el dia 16 i per participar-hi, tot i que era gratuïta també, calia inscriure's a Serveis Socials o al Casal d'Avis. El 2021, la Llar d'Infants rebia una quarantena de sol·licituds de nova incorporació de cara al pròxim curs. Amb el procés de preinscripció tancat, l'Ajuntament va fer públiques les xifres de sol·licituds d'infants que s'incorporarien a la Llar d'Infants Palafollex al curs 2021-2022. Segons va informar l'àrea d'educació, en total s'havien registrat 39 peticions. D'aquestes, 20 eren corresponents a infants que anirien a l'aula de 2 anys, 18 a l'aula d'un any i una sola nova incorporació per l'aula de nadons. Aquesta quarantena de sol·licituds s'afegien a les confirmacions de plaça de l'alumnat per 5 per l'aula d'un any i 24 per l'aula de 2 anys, que sumades arribaven a un total de 23 infants per l'aula d'un any i 44 per la de 2 anys. I finalment, el 2016, la policia va interceptar dos joves carregats d'esprais per fer pintades al nostre poble. La policia local va interceptar aquella setmana dos joves de Malgrat, de 17 i 18 anys, quan eren a Palafolls carregats amb fins a 16 esprais de pintura. Segons semblava, els joves, que també portaven passamuntanyes a les motxilles, volien fer pintades a Palafolls. Fons policials van apuntar que s'havien pogut interceptar gràcies a la realització de diferents controls estàtics del poble, en diferents emplaçaments i hores, per detectar actituds sospitoses. La policia no els va detenir perquè no els va enxampar infraganti, però sí se'ls va identificar i requisar els esprais de pintura. D'altra banda, aquell mateix dia informàvem que a la matinada d'aquell dimecres la patrulla nocturna de la policia local va detenir dues persones després d'enxapar-les mentre intentaven sostreure les bateries a dos camions estacionats a la zona de benzineres del nostre poble.

0: És moment ara, com sempre, de connectar amb el nostre company, amb en Jordi Pratsavalls, per conèixer de primera mà quina és la proposta cultural que ens acosta avui de cara a aquesta setmana. Hola Jordi, bona tarda.
1: Hola Melina, de ben segur una d'aquelles cites que molts joves i grans estaran esperant és l'obertura de la piscina municipal. Doncs bé, la cita esperada és aquest 12 de juny, com sempre, amb entrada gratuïta aquest primer divendres, i on podreu consultar també els preus de les diferents entrades, abonaments i els cursos de natació. Ho podeu fer a través de www.palafolls.cat. Comença doncs la temporada de piscina aquest divendres.
0: Gràcies, Jordi.

0: I amb el nostre meteoròleg de confiança, en Quim Serra, el que fem ara mateix és consultar la previsió meteorològica per la jornada d'avui. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. Avui la jornada ve marcada per la presència de núvols abundants, tant aquest matí com aquesta tarda, i de fet aquest matí s'esperen xàfecs que localment serien de caire tempestuós, de forma irregular, cauran aquí al Maresme, però poden afectar qualsevol punt de la comarca, unes precipitacions que en general no esperem que siguin gaire abundants, tot i que puntualment puguin ser d'una certa intensitat. A banda d'això, els vents bufaran fluixos, bufaran de mar cap a terra. La situació marítima estarà dominada pel marejol tant aquest matí com aquesta tarda. Aquesta tarda desapareixerà la possibilitat de precipitacions, però encara la nuvolositat serà abundant. Tot plegat farà que avui tinguem temperatures doncs, més baixes que no pas les d'ahir. Ahir ja no van pujar gaire. Les màximes, conseqüència dels núvols ja força abundants que vam tenir, doncs avui encara baixaran una mica més i quedaran situades entre els 22 i els 23 graus. Pel que fa a la previsió de cara a demà, tindrem més estones amb sol, tot i que encara al matí quedaran força núvols, però amb tendència a anar-se trencant, i després ja només quedarien núvols prims, amb unes temperatures que, tot i que pugin una mica, continuaran agradables, fins i tot les temperatures nocturnes baixaran de forma més clara, i pel que fa al divendres ja recuperarem de mica en mica aquestes temperatures més estiuenques. Divendres, temps estable i assolellat amb temperatures una miqueta més altes, i al cap de setmana la temperatura encara anirà pujant una mica més, especialment de cara a diumenge.
0: Moltes gràcies, Quim.

Acabem l'informatiu d'avui repassant què ha estat notícia en titulars. La regidora no adscrita Dolors Agüera ha acusat el govern d'Esquerra de riure's del PSC i ha criticat la gestió policial, entre altres. La regidora considera que l'executiu local no està complint els acords pressupostaris pactats fa un any i mig i ha desvelat que la posició socialista va venir marcada per pressions des de Mataró. Agüera també ha revelat detalls sobre els moviments passats per substituir l'alcaldable Joan Vila i se mostra contrari a la creació d'una plaça d'inspector de policia. I el govern i el PSC s'oposen a la nova benzinera del carrer Passada. L'alcalde ha manifestat el rebuig frontal de l'equip de govern a la instal·lació de l'estació de servei per l'impacte visual i el malestar veïnal que generaria en un punt cèntric del poble. Per la seva banda, el PSC ha anunciat que presentarà al·legacions formals contra el projecte en considerar que la documentació és insuficient per garantir la salut, la seguretat i la salut pública. I el pròxim 15 de juny, és a dir, dilluns, Palafolls s'uneix a la caminada popular Maresme Suma Passes per commemorar el Dia Mundial per la presa de consciència sobre l'abús a les persones grans. L'activitat començarà amb la lectura d'un manifest davant l'Ajuntament i seguirà amb una passejada simbòlica que clourà amb un esmerçat de germanor per tots els inscrits. Les inscripcions estan disponibles tant a serveis socials de 9 del matí a 2 del migdia com al Casal d'Avis de 4 de la tarda a 7. I la biblioteca llança el repte Guanyem un estiu lector per fomentar la lectura infantil. Per 6è any consecutiu, el centre proposa als alumnes de 3er, 4er i 5er de primària mantenir l'hàbit de llegir durant les vacances a través d'un kit lector especial. El tret de sortida oficial serà el 22 de juny amb el joc cooperatiu Escull la teva aventura, on es buscarà crear històries de manera col·lectiva i divertida.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dimecres 10 de juny del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla, com sempre, gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Totes aquestes notícies i d'altres les teniu disponibles al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà. Més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

Salut, amics i amigues, què tal, com va? Si us agrada fer senderisme, conèixer llocs interessants i viatjar arreu del món, acabeu de confluir en una cruïlla de camins que porta per nom Sendes. Un programa de Ràdio Martorell per la xarxa que en 25...

0: 5 minuts desplega 3 continguts relacionats amb aquestes temàtiques. Avui, en el capítol 574, tenim 3 continguts preparats que repassem tot seguit en el nostre sumari. Començarem el programa amarant-nos del romànic al Berguedà. La Violant Bonet, restauradora, conservadora d'art i guia turística, traça una ruta a diverses esglésies de la comarca per conèixer els arrencaments, és a dir, les pintures murals que hi va haver en aquests temples i que en van ser extretes. Amb el Xavi Tió farem senderisme al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Una caminada que combina part de la interessant Ruta del Vent amb l'ascensió a la Roca Maura, amb panoràmica sobre les Medes, la platja de l'Estartit, el Golf de Roses i tot un reguitzell de muntanyes. Segon capítol dedicat a Sri Lanka, amb l'Helena Merín, responsable del blog Mochileros de Viaje. Després de visitar la capital Colombo i el Parc Nacional de Willpatu, avui continuem de safari i anem a un altre parc, a Minerilla. També coneixerem les ruïnes de l'antiga capital i moltes coses més. Tot això als quaderns del viatger. I comencem el programa. Què? Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Poseu a funcionar la vostra imaginació. Davant el concepte d'arquitectura romànica, probablement el primer que us vingui al cap sigui una església de planta rectangular, amb poques finestres, foscor, frescor a l'interior i domini total de la pedra, tant dins com fora. Si el temple és més ric, l'imaginarem coronat per un campanar quadrat, robust, de varis pisos, amb arcs cecs i finestres geminades, com el cas de les esglésies de la Vall de Boí. Si és més auster, ens vindrà al cap una edificació més senzilla, coronada per una cadireta o espadanya sobre la façana. Tant en un cas com en l'altre, però, segur que a la vostra imatge mental no hi apareixen pintures a les parets. I és un error, perquè el romànic també va tenir en les pintures murals una forma de decoració important, exterior i sobretot interior. Per diverses raons, aquestes pintures murals van anar desapareixent dels temples. Al Berguedà n'hi ha molts casos i avui els rescatem. La conservadora i restauradora d'art Violant Bonet, propietària de l'empresa Bioguia, traça una ruta que uneix esglésies del Berguedà per recordar les pintures que hi van acollir i que avui són, sobretot, el MNAC i els museus de Vic i Solsona. Pintures murals que van ser extretes d'allà pel fenomen dels arrencaments, una praxis de principis del segle XX que ella mateixa comença a explicar-nos.
1: Quan comencen a haver-hi un cert interès per aquesta pintura romànica i en uns col·leccionistes catalans porten restauradors italians, potser la gent li sonarà el nom de Stefanoni, Cividini, etc, que són restauradors que saben fer aquesta tècnica, que consisteix en treure les pintures de la paret per poder-les transportar a un altre lloc. Qui diu un museu, qui diu doncs traspassar-les sobre tela per poder-se-les emportar a casa amb una col·lecció particular, etc. Això comença el 1919 a Mur, a Santa Maria de Mur, en el qual doncs es retira tota aquesta pintura per portar-la finalment, després de diverses vicissituds, a Boston. I actualment tenim les pintures de Mur al Museu de Boston, als Estats Units.
0: Entenem com a pintura mural la que s'aplica sobre un mur, sigui de pedra, de totxanes o de guix, usant diferents tècniques i pintures segons el moment històric. La pintura mural ja existia a la prehistòria, al Neolític, i va continuar a l'antiga Mesopotàmia, a Egipte o a Roma. A casa nostra, la pintura mural té un exponent molt clar en el romànic. Com explica la Violant, majoritàriament es feia amb la tècnica al fresc.
1: Per fer pintura mural, per pintar els absis, estem parlant d'esglésies, doncs, el cas més paradigmàtic doncs, és el Pantocràtor de Sant Climent de Taüll. Totes aquestes esglésies, i concretament les del Berguedà també, normalment estaven pintades al fresc. És una tècnica tradicional que es feia amb morter de calç i s'aplicaven pigments amb aigua mentre el morter estava fresc. Per això es diu pintura al fresc, perquè el morter havia d'estar moll. Per tant, s'havia de fer amb una sèrie de jornades, és a dir, amb una sèrie de fragments, perquè no es podia pintar tot un sol dia, i s'havien d'anar fent diferents fragments. Mentre estaven molls es podien pintar, i un cop s'havia secat això, doncs ja no es podia pintar.
0: No era pas, però, l'única tècnica per fer pintures murals en temps del romànic. També n'hi havia en sec.
1: per exemple, hi havia la pintura al tremp, tot i que el tremp s'utilitzava més aviat per pintar sobre fusta, per pintar doncs, baldaquins, per pintar frontals d'altars. És un altre tipus de pintura que es feia amb bou, concretament, tot materials naturals, com anem veient. Podia haver-hi pintura al tremp de cola, amb cola animal, unes coles que es feien doncs, a partir de bullir pell i cartílegs de conill i d'animals més grossos, inclús. Hi havia diferents tècniques que es podien pintar amb el morter sec, i llavors ja no és una pintura al fresc, sinó que és una pintura al sec, una pintura al tremp, a la calç, a la caseïna, etc. Hi havia diferents tècniques.
0: I encara una altra tècnica, els daurats, basats en fins fulls metàl·lics que s'aplicaven sobre fusta policromada per imitar peces d'orfebreria i que trobem molt representada en estils posteriors, com per exemple en el barroc. I ara sí, anem amb la ruta de temples romànics berguedans, on la Violant hi explica les pintures murals que hi va haver en el seu dia. Comencem per un espectacular temple, el terme municipal de Cercs, i molt a prop del cap i casal comarcal.
1: Sant Josep de Pedret doncs, és una església, de fet, d'origen preromànic, en el qual tenim aquesta figura tan emblemàtica que és l'Urant i també el cavaller, que són unes figures del segle X, unes pintures doncs, molt inèdites, inclús a nivell europeu s'estudien, i que actualment estan al Museu de Solsona. In situ tenim unes còpies, unes reproduccions, però bé, la importància que tenen aquestes pintures és la seva antiguitat, al segle X, inclús la iconografia doncs, ha estat molt discutida per diferents historiadors de l'art, etc. I sobre d'aquesta pintura doncs, hi havia la pintura romànica, tot l'absis central, que està actualment doncs, també al Museu de Solsona. I a part d'això tenim les dues absidioles laterals que estan exposades al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
0: No massa lluny de Sant Quirze de Pedret, uns quants quilòmetres avall, la segona parada pot ser Sant Pau de Casserres.
1: De fet, in situ es conserva un dels pocs exemples de pintura romànica tirant cap al gòtic lineal ja a principis del segle XIII, que és un dimoni, unes psicostes i una pintura que representa el dimoni fent el passatge de les ànimes, no? És bastant divertit i bastant curiós perquè, a més, està fent trampa, està amb un peu apretant un cantó de la balança per emportar-se les ànimes cap a l'infern. És una imatge molt curiosa i bastant desconeguda. I és una imatge que formava part de tot un conjunt sepulcral que va ser arrencat i que es va portar al Museu de Solsona. De fet, està allà exposada a l'exposició permanent del Museu Comarcal de Solsona.
0: I encara una mica més al sud, sota el castell Sant Martí de Porreig. Un cas curiós perquè, tot i que aquesta església va patir arrencaments, les pintures originals s'hi van tornar a instal·lar a una altra paret.
1: Això, l'any 1954, doncs, la Diputació de Barcelona va fer una sèrie d'actuacions i les van arrencar, però les van tornar a col·locar a l'església i, per tant, estan allà i es poden veure, es poden visitar amb horari d'obertura de l'església. I tenim doncs, unes escenes molt boniques de l'Anunciació, de la Visitació, de la Verge amb el Nen, una amfisbena, que és una serp de dos caps que ha tingut una interpretació així relacionada amb el catarisme, inclús amb... són d'època templera, vull dir que són molt i molt interessants. I és un dels pocs exemples que tenim de pintura romànica conservada va in situ al Berguedà.
0: Tanquem el pòquer d'aquests temples airejant-nos prop del naixement del Llobregat. Entre la Pobla de l'Illet i Castellar de Nuc, la Violant Bonet proposa una visita a Sant Vicenç del Rus.
1: En el qual doncs, hi havia tot l'absis també pintat amb una sèrie de sants, un pantocràtor, etc., que també van ser arrencades i es conserven al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. In situ actualment hi tenim una reproducció que va fer Ramon Millet dels anys 80 i té la particularitat aquesta pintura de ser de les últimes pintures arrencades aquí a Catalunya. Va ser als anys 80. Desconec la causa exactament per la qual es va treure. Jo crec que potser va ser més per protocol i per inèrcia que per necessitat, però sí.
0: Una pràctica, la dels arrencaments, que es va deixar de fer perquè, com explica la conservadora d'art, és molt dràstica i delicada i precisa de molta tècnica, cura i mans especialitzades. Però no hem acabat l'itinerari. Al marge de les pintures murals, la Violant proposa visitar tres temples més, que contenen un altre element romànic molt interessant, els frontals d'altar. Són Sant Andreu de Sagàs, Santa Maria d'Avià i, ja fora dels límits comarcals, per molt poquet, Santa Maria de Lluçà, joia de la corona en aquest àmbit. A part, la Violant destaca altres exemples de romànic a la comarca amb arquitectura molt destacable. Sant Jaume de Frontanyà, Santa Maria de l'Illet i Sant Llorenç prop Bagà, a Guardiola, un dels monestirs medievals més importants. Avui, a pedra vista, però en un passat policromat.
1: i hem de pensar que aquestes esglésies segurament que en origen anaven policromades. És a dir, aquesta idea que tenim del romànic de pedra vista és una falsa idea que tenim, que malauradament doncs hem d'anar fent pedagogia perquè la gent vagi de mica en mica anar-se fent al cap que no eren així les esglésies. De la mateixa manera que avui en dia no deixem una paret amb maó vist, per exemple, sinó que normalment hi fem un arrebossat i ho pintem, doncs a l'edat mitjana el mateix. No es concebia una església acabada si no anava, com a mínim, encalada, amb calç. I si hi havia diners, doncs llavors es podia policromar. Per dintre l'interior, en programes iconogràfics que estaven establerts o que es podien demanar, doncs aquí vull que em pintis la Mare de Déu, aquí vull que em pintis el Sant Crist amb el tetramorf, etcètera, etcètera. I si no hi havia diners, doncs almenys es podien resseguir alguns finestrals, etcètera, etcètera, inclús per l'exterior.
0: Així doncs, potser haurem de desterrar una mica la sensació de foscor, de tenebres i de manca de color de l'art romànic a casa nostra.
1: Pensem que la il·luminació en aquella època no era com avui en dia, sinó que era la llum de les espelmes, amb la qual doncs veure el Crist de Taüll mirant-te amb aquell rostre tan tènsim i amb aquells dits a la llum de les espelmes havia de tenir un punt doncs de tenebrós i de fet alliçonador, no? Porteu-vos bé perquè si no, doncs passarà el que passarà, no? El dimoni, no? Per exemple, de Sant Pau de Casserres. Per tant, era una forma també doncs d'alliçonar la gent i d'alguna forma doncs de fer-li catequesis. Però sí que ens hem d'oblidar una miqueta d'aquesta idea de que no hi havia color a l'interior. Era un, de fet, els llocs on s'ha reproduït la pintura romànica, estic pensant, per exemple, doncs en Sant Vicenç de Rus o Sant Joan de Boí, són unes esglésies amb uns colors, amb uns ocres, amb uns vermells, que no tenen absolutament res a veure amb aquesta idea que tenim doncs de monocrom i de fosc i de pedra, no? Hem de pensar també que a part de lo que són les pintures, també hi ha molt mobiliari litúrgic que s'ha perdut. Hi havia tapissos, hi havia els objectes litúrgics, per tant, bastant allunyat de la idea que tenim avui dia d'aquest romànic doncs auster i fosc.
0: Trencats aquests mites, què us sembla si fem una ruta guiada o part o totalment d'aquests temples que ha unit la Violant? Ella mateixa ens pot fer la visita guiada i per això cal consultar a la www.bioguia.com o al seu Instagram @bioguia, amb B baixa, recordeu-ho, o també a través dels companys de Civitas Cultura, www.civitascultura.org.
2: Sendes.
0: Temps per fer senderisme al costat del Xavi Tió, com sempre. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
0: Cap on ens portes avui, aviam?
3: Doncs mira, del Lluçanès que estàvem la setmana passada, saltem al Baix Empordà.
0: Molt bé.
3: Per anar a fer un recorregut que ens deixarà tastar mar i muntanya.
0: Caram.
3: Us proposo una excursió pel Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. És una excursió que combina part de la interessant Ruta del Vent amb l'ascensió a la Roca Maura i que ens oferirà unes panoràmiques fabuloses sobre les Illes Medes i la platja de l'Estartit, el Golf de Roses i tot un reguitzell de muntanyes. És una proposta circular en sentit antihorari que ens oferirà tot un seguit de construccions de pedra seca, testimonis del passat agrícola i ramader del massís del Montgrí, junt amb l'ascensió a un parell de cims, el passeig per antigues pinedes i encara alguna altra sorpresa.
0: Doncs vinga, som-hi. Comencem amb el punt de sortida.
3: Anem a començar a caminar al capdamunt de la urbanització Torrevella, a uns 3 quilòmetres de Torroella de Montgrí per la carretera de l'Estartit, i al final de l'avinguda del Maresme tenim una esplanada on podem aparcar el cotxe i arrenquem a caminar per dins d'una pineda, acompanyats de garric i llentiscle, per un senderó pedregós que ens puja pel darrere de les últimes cases a trobar un dels plafons informatius de la Ruta del Vent, una ruta senyalitzada, una ruta que té 14 panells informatius que expliquen el patrimoni històric i etnològic d'aquest massís calcari que és el Montgrí. Aquest primer panell que trobem, que no és el primer de la Ruta del Vent, que comença més avall, ens parla de la pineda de pi blanc, un tipus de pi que s'adapta força bé al terreny càrstic. I al poc, seguint una antiga carrerada per on passaven els ramats, trobem el forn de calç del Coll de les Sorres, amb un altre plafó informatiu. És un forn mig excavat a la roca, mig construït, i de seguida arribem a l'Eixart d'en Busqueta, on un plafó ens explica la construcció de les barraques de pedra seca que es construïen als eixarts o clapers, aquests espais artigats, és a dir, netejats de bosc, sotabosc i pedres, on es cultivaven bàsicament vinya i oliveres, i que solien estar delimitats per murs de pedra que els protegien dels ramats, del vent i de la sorra. Al mig de l'Aixart hi ha un parell de pins pinyoners grandiosos, dels més antics del massís, i el que fem és continuem de pla, anem a passar per la barraca del Ricardo Major, força sencera, acompanyada de tot de gruixuts murs, i després ja iniciem una pujadeta que ens du al Tossal Gros, primer dels miradors que passarem, amb vistes a sud cap al tram final del Ter, la muntanya del Montgrí amb el castell al damunt, el Mont Pla al costat i tota la plana del Baix Empordà tancada per les Gavarres. Al costat del cim, arran del mirador final, podem baixar al cau del Tossal Gros, un avenc d'uns 7 metres de fondària, amb una petita sala d'uns 15 metres. I d'aquest Tossal Gros, l'itinerari ens du a baixar entre Pinedes, Clarissada, el Coll d'en Taians, i tornar a remuntar, ara per terreny obert i pedregós, bastant arran dels penya-segats d'una petita serra allargassada, encinglarada pel vessant sud, fins a assolir el cim de la Torre Moratxa, on trobem, arran de l'espadat calcari, les restes de la torre de guaita circular que s'hi va construir com a sistema de defensa contra el desembarcament dels pirates al segle XVIII. I és precisament des d'aquest punt, des de la Torre Moratxa, que tenim la millor panoràmica del dia, amb les illes Medes, l'Estartit i les parets verticals que el dominen, sobre les quals hi ha el cim de Roca Maura, amb unes antenes, que és el proper objectiu de l'excursió. Baixem a un collet proper i, connectant amb la pista que hi puja, acabem d'arribar a l'alçada màxima de la proposta d'avui, el cim de Roca Maura, penjat a plom sobre l'Estartit, amb vistes al sud cap a la platja de l'Estartit, amb els aiguamolls del Ter Vell, la Gola del Ter, que és la desembocadura actual, i la llarga platja de Pals fins al Cap de Begur. Cap a llevant tenim ben bé sota nostra l'Estartit i les Illes Medes, i cap a nord tenim una vista impressionant cap al Golf de Roses, amb el cim del Paní al darrere, i a l'horitzó el castell de Sant Salvador Saverdera, a la Serra de Rodes, la Serra de l'Albera amb el Puig Neulós, veiem el Coll del Pertús sobre la Jonquera, el Massís de les Salines, i fins a la Mare de Déu del Món, el Bassegoda i el Coma Negra, ja a la Garrotxa. Des del cim baixem molt fort fins a la Torre Ponça, una gran masia fortificada reconvertida en una preciosa casa d'estiueig al mig d'una vasta finca, de les poques que encara mantenen l'activitat agrícola ramadera, i d'aquesta Torre Ponça el que fem és pugem a la carretera vella de l'Escala a l'Estartit i dalt del Llom fem una anada i tornada curta pel camí de Cala Pedrosa per anar a veure la cova de l'avi Company. Realment és un ínfim avenc que quasi no justifica el viatge. I tornats dalt del Llom, anem a fer una altra anada i tornada més curta encara pel camí de les Pedreres per pujar al Puig Torró, amb vistes cap al vessant nord de la Torre Maura i de la Torre Moratxa. I d'aquest Puig Torró, desfent el camí i seguint els senyals del GR92, anem pel mig del Pinar Gran a retrobar la ruta del vent i passar pel Forn dels Hereus, un altre forn de calç, també de planta circular, testimoni de la forta activitat que hi va haver al massís, sobretot entre els segles XVII i XIX. Poc més enllà trobem el Pou del Mustinyà, també de pedra seca, d'uns 5 metres de profunditat. Passem un parell de plafons explicatius més, referents a les Pinedes i a l'Alzinar, i de nou per l'Aixart d'en Busqueta tanquem el cercle per recuperar el cotxe a la urbanització Torre Vella.
0: Doncs bé, feta la ruta, el que toca ara és fer la fitxa tècnica, una fitxa tècnica que, com sabeu, comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
3: En aquest cas, 12,8 quilòmetres.
0: Desnivell.
3: 370 metres de desnivell positiu acumulat.
0: En quant de temps la farem?
3: Posem-hi unes 5 horetes perquè ens entretindrem amb les panoràmiques i amb tots els llocs interessants per on passarem.
0: Grau de dificultat de l'1 al 5.
3: 1,5 sobre 5, només.
0: Referències a internet.
3: Doncs trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Torroella de Montgrí, urbanització Torre Vella, Roca Maura, 100 cims, ruta del vent d'un usuari que es diu Mr. Terry.
0: Mari Muntanya, essència de l'Empordà, avui l'hem portada a la secció de senderisme. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
3: Salut i república.
2: Hola, sóc l'Helena Merín del blog Mochileros de Viaje i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
0: Doncs seguim avançant per Sri Lanka, aquesta illa situada al sud-est de la Índia. Avui l'Helena ens proposa saltar a un altre parc natural per veure elefants. També veurem un jaciment arqueològic, unes coves i altres atractius. Descobriu-los amb nosaltres al segon capítol dels Quaderns del Viatger.
2: Com en els safaris a l'Àfrica, a Sri Lanka, quan vols visitar un parc, has d'anar la major part del temps dins del vehicle i només et deixen baixar en algunes zones habilitades. Per exemple, aquí a Wilpatu van baixar en una zona amb serveis per al lavabo, etc. Aquí, per exemple, ens van trobar molts micos que s'anaven pujant pels tuc-tucs i ens anaven perseguint. Llavors és una experiència similar al que pots trobar a l'Àfrica. Els elefants són els animals protagonistes de Sri Lanka perquè és un país on en diversos punts del país, també al sud, també al nord, com va ser el cas del parc que vam visitar, el parc de Minerilla, pots veure elefants vivint en llibertat, en zones acotades però en llibertat i en grups grans. Nosaltres vam fer un safari d'una tarda al parc de Minerilla, també amb un conductor que ens va anar conduint per dins dels camins del parc, i la veritat és que en una tarda igual vam veure com 50 elefants pel preu d'uns 100 euros, que és relativament econòmic, sobretot comparat amb Àfrica, que sí que és veritat que veus molts més animals, però trobo que Sri Lanka és una bona destinació si us agraden els animals. És molt recomanable poder veure 50 elefants allà al seu rotllo mentre estan a la tarda, quan s'estava fent fosc amb el sol de fons. La veritat és que va ser una experiència genial i és un dels parcs més recomanables i és un dels parcs on podeu trobar més elefants a Sri Lanka. Al nord del país, Siriguilla és el principal reclam. De fet, és un dels llocs més coneguts a nivell de turístic de Sri Lanka, perquè aquí podeu visitar, de fet, nosaltres hi vam anar durant una tarda, la Roca del Lleó. És una gran roca que s'eleva sobre uns 200 metres d'altura, rodejada de tots aquests boscos que té el país, tota una zona verda, i llavors, en pujar, les vistes són espectaculars i et fan realment sentir que estàs per sobre de la selva. Estàs envoltat d'un bosc verd, d'un mar verd. Llavors aquesta roca té un temple a la part superior i a la part inferior té unes roques que semblen unes garres del lleó. Per això li diuen la Roca del Lleó. Per visitar la Roca del Lleó ho pots visitar en una tarda. Vas pujant a peu per unes zones amb escales que estan amb seguretat, i a dalt pots passar el temps que vulguis. A dalt hi ha una zona amb temples, també amb unes vistes fantàstiques. Algunes de les millors fotos d'aquest mar verd que té Sri Lanka les vaig fer des de la Roca del Lleó. També és molt recomanable, a banda de visitar la Roca del Lleó, pujar a la muntanya que hi ha just al davant per veure la Roca del Lleó també envoltada d'aquest mar verd. Així pots veure aquest monument tan famós de Sri Lanka en perspectiva. Llavors, la visita a aquestes dues roques les pots fer en una tarda. Hi ha molta gent que va veure la sortida de sol i també la posta de sol. En podeu escollir. Jo recomano una potser a la posta de sol. I és una de les millors experiències del país. Un altre dels punts del nord més recomanables si visitem Sri Lanka són les coves de Dambulla. Són unes coves budistes que són conegudes al país perquè a l'interior estan pintades amb frescos, amb imatges de Buda. Són realment molt espectaculars, hi ha moltíssimes pintures. També n'hi ha estàtues de Budes a dins, daurades, reclinat, amb totes les formes representades de Buda. I es poden veure també en un matí. A nosaltres ens va agradar molt. Si aneu, també vigileu, perquè n'hi ha molts micos que estan per allà. Estan buscant menjar els micos, però són realment molt espectaculars. La següent destinació al nord del país va ser l'antiga capital, Polon Naruba. Aquí podem visitar unes restes arqueològiques exteses en un territori una mica gran. Per visitar-les podeu fer-ho amb bicicletes, allà podeu llogar-nes. És una experiència, per exemple, a mi em va recordar quan visitava Angkor, que també hi ha la possibilitat de fer-ho amb bicicletes i anar parant a les runes on tu veus que t'agrada, però nosaltres com anàvem amb el tuc-tuc ho vam fer amb el tuc-tuc. Llavors també va ser una experiència xula. Polo Naruba és on són unes restes arqueològiques, l'antiga capital, però al costat hi ha a la ciutat, de fet hi ha algunes zones amb hotels, us podeu allotjar allà per veure amb tranquil·litat. És una de les, potser de les coses que en més dies jo hagués fet, perquè ho vaig haver de fer una mica ràpid, tot a la velocitat que em permetia conduir el tuc-tuc. Vaig trigar una estona en arribar, però si realment, si teniu temps, jo recomano estar-vos un dia tranquil·lament i als voltants també hi ha rius i moltes zones per visitar.
0: Doncs se'ns ha acabat el nostre temps. Gràcies per acompanyar-nos en aquest recorregut en tres parades. Salutacions de qui fa possible aquest programa, l'Andreu Ortega a les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar aquest programa i els anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut i que, com sempre, tingueu una molt bona ruta.
4: Si algú et pregunta, recorda, escolta Ràdio Palafolls 107.7 FM. Passa-ho.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: L'ésser humà, com la resta d'éssers vius, neix, creix, es reprodueix i mor. Fins aquí tot bé. Però la realitat és que per fer aquest camí, l'ésser humà, a diferència de la resta d'éssers vius, passa per una sèrie de decisions culturals, polítiques, religioses o econòmiques constants. Per dotar comprensibilitat al món, les societats han creat rituals, institucions i pràctiques culturals per a gairebé tots els passos de la vida. Avui ens aturarem a analitzar la història d'una d'aquestes institucions que han tractat de regular aspectes aparentment naturals de la nostra vida, el matrimoni. Per què la decisió de lligar la teva vida a la d'una altra persona i segurament reproduir-vos junts és un fenomen històric complex que ha anat evolucionant al llarg de la història? Per què, tot i ser considerada una forma natural de relacionar-se durant segles, la institució matrimonial ha patit canvis profunds? Benvinguts, no sabem si a una bonica història d'amor, però sí de convivència. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local. Des dels estudis de Ràdio Castellar i a la xarxa de comunicació local, com hem dit, la història del matrimoni dels romans als pobles germànics. Amb els nostres historiadors de capçalera, Albert Abril, benvingut.
1: Què tal? Avui equip complet, eh?
0: Equip complet, perquè també avui està amb nosaltres l'Alberto Reche.
2: Bones, què tal?
0: Alberto, per què farem avui un programa sobre la història del matrimoni?
2: Doncs ara mateix no sé què contestar.
1: És veritat que la pregunta està com buida, el guió.
2: No, no. Bueno, per què no, no? La institució del matrimoni és potser una de les grans constants, no?, de la història occidental. No sé si és com el dinosaure que sempre ha estat allà, però forma part, no?, d'aquests trets culturals, socioeconòmics, polítics, religiosos, ideològics, que han acompanyat a les diferents societats europees. I, per tant, creiem, l'Albert Abril i jo, que era un bon motiu, podria haver-hi d'altres, per triar, no?, el matrimoni com a fil conductor, no?, d'aquest passeig per la història del matrimoni. Avui, dels romans als pobles germànics, segurament un altre dia, una miqueta més endavant.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Música que no ha sonat a cap boda mai.
1: No, ni a cap petició de mà, ni a cap flash mob d'aquells d'internet, no sé. Hauria de sonar en alguna boda?
0: No sé.
2: De què?
0: Molt habitual.
2: De què anirà avui el programa, Alberto?
1: Ah, doncs tenim a Bruno Mars, de Història de l'Astrologia. No, bueno. Bueno, el que farem una mica...
2: Canvi radical.
1: Al llarg del programa d'avui és un recorregut molt a vol d'ocell sobre les principals fites en la construcció del matrimoni tradicional, és a dir, el matrimoni... podem dir eclesiàstic o no, ja anirem veient com es configura, però una mica per veure aquesta idea que tenim actualment, no, de com ha de ser un matrimoni, o com és el matrimoni religiós, com és el matrimoni de tota la vida, per veure com de diferent era abans i com ha anat incorporant els elements que per a nosaltres el fan reconeixible, no? Ho farem a través de diferents obres, a través de diferents pensadors, a través de diferents matrimonis concrets que van canviar el paradigma, no, del que era permès o no en un matrimoni, o que van anar consolidant diferents formes de fer, no? Farem un recorregut una mica seqüencial sobre aquesta institució tan nostrada.
0: Vaja, que el matrimoni, tal com el coneixem ara, no ha estat sempre així.
1: No, de fet, això és aplicable a qualsevol ítem cultural que ens posem a la cara, no? Perquè, de fet, som un 99%... En aquella dèria de fer percentatges inventats, som un 99% cultura. Morgan Freeman, a internet, diu que som un 99% cultura i un 1% natura.
2: Fuente. No?
1: Fuente, la Cibeles. I qui defensa que això és natural o que una cosa és natural, com un criteri social o referint-se a un aspecte econòmic, social o polític, doncs, bueno, si allà aquesta persona s'hi vol fer el ridícul, no? Moltes de les coses que nosaltres creiem com naturals o que quan des de diferents sectors es defensen com a naturals, no? El matrimoni ha de ser així. El matrimoni no ha de ser com tu vulguis que sigui, perquè és una construcció cultural. I al llarg de la història ha tingut realitats, no? I formes diferents. Llavors, creure que alguna és natural i creure que els neandertals o els homo habilis ja es casaven i tenien parelletes de fill, pues bueno, Josep Ramon,
2: ara se'm fa una mica estrany preguntar-te això, però com, si haguéssim de posar unes bases comunes, no, com definiríem el matrimoni?
1: El matrimoni. Bueno, així és que el programa també dona per...
0: Això era el programa del cunyadisme.
2: És el que anava a dir, té
1: traces, té traces de barrica de roure. En línies generals podem definir el matrimoni com una institució social que regula un vincle conjugal entre dues persones, no? O en principi ja veurem entre dues. Aquest vincle s'ajusta a unes normes de funcionament, ja vinguin donades per la via legal, pel costum, per la moralitat o per la religió imperants, no? Hi ha, per tant, uns drets i unes obligacions que el defineixen i que cal saber, doncs, abans de casar-se.
0: Molt bé, i aquests drets, aquestes obligacions, quins són? Com, per exemple, quins?
1: Doncs... n'hi ha actualment i també n'hi ha hagut molts, de molts tipus al llarg de la història, no? Algunes normes tenen a veure amb l'esfera de les relacions sexuals permeses o no permeses, no? El matrimoni pot ser moltes coses, però al llarg de la història ha estat també una forma de regular les pulsions sexuals, no? Ara potser ja no passa tant. Per exemple, què fas amb l'incest? Què fas amb l'adulteri? Què fas amb la poligàmia? Què fas amb el concubinat? Què fas amb les relacions extramatrimonials? D'altres... altres qüestions tenen que veure amb la propietat privada, no? Recordeu que el matrimoni també, a banda de tot el que és també, no, una cèl·lula de reproducció de la propietat privada, i les dots, les separacions de béns, les gananciales, o fins i tot en temes que ara donem per suposat, però que són relativament recents a la història del matrimoni, com la voluntarietat, no? De que tu et cases si vols i et cases amb qui vols, no? Tot això són producte d'una sèrie d'evolucions històriques, i el que farem una mica, no, pues, veure com aquesta institució del matrimoni, per si algú dels nostres oients encara decideix casar-se, doncs sàpiga a què atenir-se i pugui donar la xapa quan estigui ben borratxo després del...
2: després de la celebració.
1: De la celebració.
2: Esperem que després...
1: Agafi els padrins de boda i els foti la xapa de "tu sabies que el matrimoni..." Doncs, va per ell.
2: Doncs perquè aquests oients que s'han de casar tinguin més informació, podrien començar el nostre recorregut històric per l'antiga Roma.
1: Sí, o sigui, bàsicament perquè el nom del títol del programa, a veure com que el miri era Història del matrimoni dels romans a Pol Germànic, jo, és de bon to, és de bona educació.
2: No per
1: no pels romans. Podíem haver iniciat el viatge abans, no? Ja que el món grec, en el Pròxim Orient, els egipcis, vull dir, altres cultures de l'antiguitat ja tenien també institucions matrimonials o alguna forma d'institucions matrimonials. Però per un tema de brevetat, no? La brevetat que ens caracteritza, i de coherència respecte al relat que explicarem a la propera estona i segurament en algun programa posterior, vaig pensar que un bon punt de partida era el matrimoni romà. Bàsicament també perquè sabeu que el matrimoni és la fi de l'amor, i amor al revés de Roma, doncs matrimoni romà és Uau. També molt, molt bonic de...
2: Espectacular.
0: Molt bé, el tècnic ha marxat i dit tot.
2: No s'ha deixat abandonar.
1: Ha marxat. Bueno, tenim algú que creu en l'amor, no passa res.
0: Molt bé.
1: Demano disculpes.
0: I com era aquest matrimoni romà?
1: Bé, el primer que hem de retenir és del matrimoni romà és que l'objectiu principal és el manteniment de la propietat. No? L'amor, com en tants institucions matrimonials històriques, l'amor no pinta res. L'amor, l'afecte, el sentiment, el carinyo, que aguantis aquella persona, bueno, pues això és un signe...
2: Molt moderno.
1: És un signe de la modernitat. Molt moderno. No? Si tu estimes a la teva dona, ets un moderno. Bueno, passa res. El matrimoni, a més, en l'antiga Roma, és un gest de classe. No? No una pràctica universalment estesa al comú de la societat romana. El matrimoni existia a l'antiga Roma, però ni de bon tros tothom a l'antiga Roma es casava, no? Igual que ni tothom era sacerdot, ni tothom era senador, o ni tothom tenia, doncs, una vila romana de moltes hectàrees on vivia, no? Per exemple, fins i tot en un primer moment, a nivell legal, fins al 445 abans de Crist, només els patricis, el nostre amic Patrick podria només els patricis tenen dret a unir-se al matrimoni. El matrimoni, de fet, és una institució de les elites romanes.
2: I llavors la resta de la gent, què?
1: Pues la resta de la gent feia el mateix que podria fer dins d'un matrimoni, però sense casar-se. Vull dir, hem de deslligar la institució matrimonial del froti-froti. Vull dir, froti-froti.
2: A partir d'ara,
1: froti-froti.
2: A la resta del programa serà froti-froti.
1: Froti-froti. Se m'entén, no?
2: Sí,
0: bueno,
2: se
0: no sé. Perfectament.
1: T'imagines que ara de cop i volta sonem a com a material educatiu a escoles i clar, imagina't, no puc difullar.
2: No.
1: Ups.
2: Froti-froti.
1: Bueno, la gent podia fer el que nosaltres entenem que es fa dins un matrimoni, però sense casar-se. El matrimoni és un acte jurídic, no? Tu decideixes estar o no estar amb una persona, o conviure o no conviure amb una persona, posar en comú una vida amb una persona i tenir o no tenir descendència, i això no depèn de que jurídicament passis per una institució matrimonial o no, no? La realitat de la vida en parella o el reconeixement social d'estar en una relació o d'una vida en comú amb una altra persona no es qüestionava. Simplement això no se li deia matrimoni. No? Jo no tinc cap problema, però que no li diguin matrimoni, diria un senador romà, perquè el matrimoni és el que fan els patricis romans, no? El matrimoni neix com una qüestió de distinció social i de manteniment d'uns privilegis.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Bueno, Manu Chao i veure l'Alberto...
1: Manu Chao, no Chao.
0: Manu Chao.
1: Que tu vulguis que se'n vagi?
0: Manu Chao.
1: Que tu li diguis Manu Chao no vol dir que el pobre senyor no tingui dret...
0: Ha sigut un plaer veure l'Alberto ballar, movent a...
1: Ah, sí? Sí, ballat?
0: Així, els ombros,
1: tiqui, tiqui, tiqui. No n'he estat conscient, ha estat com la màgia del...
0: La màgia de la
1: del,
0: música.
1: L'esperit de la música mira que va ser envaït el meu cos.
0: Aquesta cançó, que passada en el seu temps.
1: De fet, a Manu Chao me'l vaig trobar una vegada que vaig anar a Catalunya Ràdio i justament l'entrevistaven ahir abans i va fer com...
0: El dia de...
1: Jo he donat la mà a Manu Chao. Jo li vaig dir...
2: Li vas donar la mà.
1: Chao, Manu. De fet, crec que vaig dir això i se'm va quedar mirant.
0: Chao, Manu Chao.
1: No, però chao, Manu Chao ja seria riure's d'ell.
2: Bueno, no sé. Tancar. Bueno, a veure, Déu-n'hi-do, eh?
1: Crec que li vaig dir chao, Manu.
0: Vale, i
1: em va mirar amb una cara de... Ese tío gilipollas, i ho vaig dir.
0: Era el dia que vas anar a parlar de Juego de Tronos?
1: Sí. Ah. Vinga.
2: Hòstia, fa temps, això.
1: Fa temps, fa això.
0: Fa temps, ja, eh?
1: Vinga, Manu Chao, avancem.
2: Quines fórmules matrimonials hi havia a l'antiga Roma?
1: M'encanta que no em pregunteu per què poso Manu Chao.
2: Per què?
1: Entenc que vosaltres assumiu que és perquè me gusta lo que sea, me gustas tú, no? I com estem parlant del matrimoni. Mm-hmm. Però ja hem dit que el matrimoni a l'antiga Roma no té a veure amb l'amor. No t'havia d'agradar la teva dona o t'havia d'agradar el teu marit, no? Bàsicament, suposo que m'anaves a preguntar...
2: Ho he fet, però hem tirat enrere. Ah, però quines fórmules
1: hi havia? Doncs bàsicament, dins de l'antiga Roma hi ha dues grans fórmules jurídiques de matrimoni. El matrimoni cum manu o el matrimoni sine manu. Llavors, si algú de vosaltres es casa alguna vegada, us faré la pregunta de què si voleu un matrimoni cum manu o sine manu.
0: Quines vale. són les diferències? Això m'interessa.
1: Interessa, eh? Bueno, doncs, en el matrimoni cum manu, no? O in manu, no? amb la mà, vull dir, la dona passava de mans, de l'autoritat del pare a l'autoritat del marit, no? Te la donaven en mà, entregaven a la dona en mà. Com manu, no sé si sonava Manu Chao. Aquest transvasament podia fer-se a partir de diferents fórmules, no? Hi havia en el matrimoni cum manu dins del corpus legal romà, hi havia doncs, tres formes: la confarreatio, la quemtio i els usus, no? Molt ràpidament, perquè tampoc ens aturarem en això. La confarreatio és la forma tradicional, solemne de casament, no? Quan tu vols ser un casament allà a la catedral de Barcelona, no? Amb els prohoms de la ciutat, fas una confarreatio. Era una cerimònia que només podien fer-la els patricis i ben especialment aquells que es dedicaven a tasques sacerdotals. Era com una mena d'aquells que tenien càrrecs sacerdotals del culte romà podien casar-se d'aquesta manera extracerimonial, no? De fet, només els fills de matrimonis que s'havien casat d'aquesta manera podien accedir a càrrecs sacerdotals, no? Per exemple, Octavi August, quan encara només es deia Octavi, es va casar amb la seva dona Lívia seguint aquesta tradició, no? És la més solemne de les formes solemnes de matrimoni romà. La coemptio és una mena de compra simbòlica de la dona, no? En què el marit pagava unes monedes al pare de la núvia. Ja no és tan guai casar-se ja com una mena de cerimonial solemne, no sé què, a posar-li dos monedes al teu sogre a la mà i dir-li quédate con el cambio, guapo. I l'usus era literalment el matrimoni per costum, no? Quan la parella portava ja un any vivint junts, pues ja es considerava que, bueno, pues ja estaven acostumats, no? L'ús, la tradició, una mica seria com si ara de cop les parelles de fet actuals, no? Portes un any vivint amb una persona a la que saludes cada matí, pues estàs casat. No hi ha res més, no? I els usos eren molt divertits perquè per divorciar-se també era així de fàcil, no? Per exemple, es contemplava que si la dona feia un trinoctio, que un trinoctio no és el tipus de trio que esteu pensant, no? Però si la teva dona feia un trinoctio, hi havia divorci, que volia dir que si dormia tres nits seguides fora de casa, hòstia, es podia consumar el divorci, no? Si és un matrimoni per costum i és el costum de que viviu junts, pues, en el moment en què algú es pira de casa, si durant tres dies està fora de casa, això és molt bonic perquè si aneu de colònia, si sou profes,
0: i l'any vinent
1: aneu de colònia...
2: El límit són dues nits, no?
1: Dues nits. La tercera nit ja...
0: Cap a casa.
1: La tercera nit, penalti i expulsió. Per això els profes no volen fer colònies l'any vinent.
2: Mira, això és correcte, entre altres coses.
1: Estem tocant la institució matrimonial.
0: Molt bé, molt bé. I el matrimoni sine manu?
1: Pues el matrimoni sine manu és un matrimoni trist perquè no sona Manu Chao, no? Doncs aquí bàsicament la diferència és que la potestat no passava del pare al marit, direu, oh, que bé, no? La dona era lliure perquè no passava del pare al marit. No, simplement vol dir que el pare retenia l'autoritat sobre la dona, no? La família de la núvia continuava tenint autoritat sobre la núvia, no? Llavors, aquests dos tipus, no? Això vol dir que, per exemple, en cas de divorci, la dona podia portar-se la seva dot perquè mai havia estat del marit, sinó que havia estat de la dona, no? O, bueno, aquest tipus de coses.
2: Molt bé, deies que el matrimoni en principi era només una qüestió de classe. Quan començarà a repensar-se la institució?
1: Bé, com en tantes altres coses dins del món romà, un punt d'inflexió important serà aquella forquilla cronològica que va des de finals de la República i inicis de l'Imperi, no? Ja n'hem parlat abastament d'aquesta època, no? I de fet, en l'imparable huracà de canvis que es generen a nivell polític, a nivell social, a nivell cultural, a nivell econòmic, en aquesta època, potser la institució matrimonial va ser una de les institucions romanes més afectades, no? Tant era així que en qüestió de poc temps, els vells tradicionalistes romans es trobaven incapaços d'entendre, no?, la nova deriva de la institució, i una mica com aquells senyors grans que de cop i volta tots els semblen massa moderno, perquè s'han canviat moltes coses a la vegada, doncs justament l'antiga forma tradicional de casar-se ha canviat moltíssim, no? I per tant vivia en un món com accelerat en qüestions matrimonials.
0: M'encanta modern com a insult, eh?
1: Modern!
0: Modern! No? I criticar tot allò modern!
1: L'home que cridava als núvols, no?
0: Molt bé, i per què es van ficar tan nerviosos? Què és el que va canviar?
1: Bé, per diferents motius que no venen al cas ara mateix entrar-hi, no? Però que o per diferents motius s'ha de repensar la vida marital dels romans. Motius que tenen a veure amb baixades de taxa de fecunditat. Venim d'una època de guerres civils constants, una època en què els romans de cop i volta, ells no ho saben, però estan tots intoxicats de plom. Que en altres coses causa esterilitat i coses així, no? Una reconfiguració en les elites senatorials per l'aparició de l'imperi, i això fa que August, primer emperador romà, comenci a repensar algunes pràctiques matrimonials. I, per exemple, ho vam comentar, crec, en el programa Ovidi, no? Parlàvem d'aquelles lleis morals d'August, o quan parlàvem del mecenatge. August promulgarà una sèrie de lleis, no? La Lex Julia de Maritandis Ordinibus, el 18 abans de Crist, o la Lex, m'encanta molt, Papia Popea, que sona com a Papia Popea, del 9 abans de Crist, que universalitzen la institució del matrimoni entre les classes altes romanes, no? El matrimoni passa de ser una opció, tu pots casar-te, pots no casar-te, pots casar-te d'aquesta manera, pots formalitzar-ho d'aquesta manera o no sé què, a obligar a tots els membres, homes i dones, de les classes senatorials i equestres a contraure matrimoni sota pena de quedar exclosos de les herències, no? Perquè el matrimoni passa de ser una cosa opcional a ser la institució que garanteix la transmissió del matrimoni, no? Posem ordre...
0: El patrimoni.
1: El matrimoni.
0: Del matrimoni al
1: patrimoni. Del matrimoni al patrimoni, ja. El matrimoni, a l'otrimoni, no? Fins que arribes a... Hosti, quin dolent. Però perquè no puc dormir tres nits separat de mi mateix, si no em divorciaria.
2: Però si una cosa tenim clara després de llegir els clàssics és que els romans eren una mica de moral qüestionable, no? Com conjugava això amb el matrimoni?
1: Doncs sí, els saps què passa? És que he vist el guió que vas posar, eren uns viva la vida, i això és perquè en un moment intrahistòria, en un moment inicial del programa jo tenia pensat que la música del segon separador fos Viva la vida de Coldplay. I llavors anava a fer crema la seva això, i ara veient que vaig dir Coldplay, ciao, o la mano,
2: li podríem haver demanat a l'Adrià que la posés. Bueno,
1: fora conyes, els dubtes sobre la moralitat sexual dels romans, no, especialment d'algunes dones de la família imperial, tenen més a veure amb qüestions polítiques, no? A nosaltres ens ha arribat aquest efecte de que els romans, sobretot en època imperial, eren una orgia contínua i desenfrenada, però això és efecte, no, d'una literatura política que les classes senatorials, no? que de fet estan qüestionant aquestes noves maneres de casar-se, trasplanten, no? Tots les seves crítiques, els seus neguits, les seves fòbies, les seves dèries contra la família imperial, en crear una imatge, no?, de perversió sexual, no? No? El matrimoni ja no és el que era, s'està pervertint. Agafem, per exemple, el cas d'un afer matrimonial que va fer córrer rius de tinta a la seva època i que encara la fascina, que és el lío que va haver-hi entre Valèria Messalina i el seu marit, l'emperador Claudi. Messalina, de fet, ho tenia tot. Bellesa, bona posició. I, de fet, tant per via materna com per paterna, descendia de la germana d'August. No? Era una dona de la dinastia de Juli Clàudia, de la família imperial, amb uns fills ben col·locats, que tocaven poder, amb riquesa, amb llibertat per fer el que volia, i com tantes, com tants altres romans de la seva època, tenia amants, afers, que els donava la gana. I de fet, podia fer el que volia, i és el que va fer, no? I va prendre una decisió que va fer trontollar les bases del funcionament dels bons matrimonis imperials. De cop i volta fa una cosa que va en contra precisament de tota la moral matrimonial que s'estava imposant.
0: I quina és aquesta cosa que va fer Messalina?
1: Doncs encara més, sí, encara... va decidir deixar-ho tot per anar-se amb l'home del que s'havia enamorat bojament, que no era un altre que el cònsol Gai Cili, no? I va decidir deixar el seu marit per anar-se amb el seu amant.
2: Un triangle amorós, Alberto?
1: Sí, però molt més que això, vull dir, el problema no és aquest, no? El problema no és que ens van voler explicar els escriptors prosenatorials, no? Que la moral de les dones de la família Juli Clàudia era laxa, que eren unes depravades, que eren unes aïtes al sexe, que deixaven el seu marit perquè es follaven tot el que es movia. O sigui, el problema no és el fet, l'escandalós del cas no és el fet de tenir un amant, que tothom en tenia, recordeu la literatura d'Ovidi, ni tan sols el fet, fins i tot hi havia gent que tenia amants que es deien Corina, se'n recordeu?
2: Sí.
1: Ovidi tenia una amant.
2: Sí. Van fer broma.
1: Sí.
2: Òbviament,
1: van fer periodisme d'investigació.
2: Això és el que fa.
1: No era el fet de tenir un amant, no era el fet tan sols de voler divorciar-se amb el seu marit, que era una cosa perfectament legal a l'època. El divorci era una... de fet, hi ha hagut més èpoques de la història en què el divorci és una pràctica normal que el fet de que no existeixi, ja ho anirem veient, sinó el quid de la qüestió era el fet de que Messalina, en divorciar-se, volia recuperar allò que havia portat al matrimoni. No? Volia la seva dot, no? Ella havia alegat que s'havia casat sine manu, no? Que havia trencat, no havia estat, no, el matrimoni que havia fet no havia estat un matrimoni a l'ús, i que per tant, si ella aspirava amb el seu amant, el problema no és que es follés a un altre, el problema és que es volia portar la seva riquesa, no? I estava qüestionant la, i per tant, si et portes la teva riquesa, estàs desheretant els

0: com va acabar l'afer Messalina?
1: Bueno, se'n va anar al PSG. No importa tant com va acabar, sinó amb el fet de que aquest fet de Messalina té de radical respecte a no només el que, a com era el matrimoni a la seva època, sinó com serà, no? Vull dir, l'important no és tant què fa, sinó com és rebut per la generació posterior, en què la idea del matrimoni es va consolidant en dos grans grups. Hi ha dos grans grups al segle II després de Crist que comencen a repensar el matrimoni. I aquests dos grups són els estoics, és a dir, els antonins, i els cristians. I tant uns com els altres repensaran què ha de ser un matrimoni, no? El vell matrimoni romà anirà canviant-se, no? Segons afegits que faran els filòsofs estoics i segons afegits que faran els cristians.
0: I quin serà el canvi?
1: Bé, doncs, durant l'època antonina, no? Segle II, per entendre'ns, s'assenta un concepte, no? Procedent de les reflexions de Sèneca. Aquí tothom escriu sobre el matrimoni, no? Sèneca té un llibre titulat sobre el matrimoni i és el primer que, dins de la tradició romana, llença el concepte de parella. El matrimoni, a banda de ser una institució de reproducció de la societat, de transmissió dels béns, de cura de la transmissió patrimonial cap als fills, dins el matrimoni també és una institució en equilibri entre dos elements, no? El que hi ha és una relació, un equilibri entre el marit i la dona. Apareix el concepte de parella, no? Que és fonamental per com el món tardoromà, el món cristià, el món medieval definiran el matrimoni, no? No importa tant el fet de com s'entrega la dona, sinó el fet de que un cop el matrimoni es fa, es crea un vincle igualitari, no? Si algú de vosaltres alguna vegada es casa, amb la persona que es casa s'està creant un nou vincle, no? En una actualment moltes parelles viuen sense casar-se. Casar-se o no és fer un pas més, és reforçar aquest vincle de parella, no? Doncs pels estoics una mica és això, no? Davant dels gestos desenfrenats d'aquesta moral Juli-Clàudia, els estoics plantegen que el matrimoni és una font de virtut. No és tant només una cèl·lula de reproducció econòmica, sinó que és una manera de els estoics, els de veritat, no els del gimnàs ara, no els que inverteixen ara en criptos.
0: Els que llegeixen dues frases de Marc Aureli, no?
1: I diuen, sí, bon dia. No, Marc Aureli comença, bon dia.
0: Suficient per ser estoic.
1: Els estoics consideren que el matrimoni és una font de virtut, no? És una manera de frenar els excessos sexuals anteriors, no? El fet de triar viure en parella, el fet de lligar-te, de vincular-te a una altra persona, a banda de tot el que suposi legalment, bla, bla, bla, és una manera d'autocontenció. No sé si esteu d'acord o no, un hedonista diria una altra cosa. Per exemple, Plutarc definirà una cosa radical, que és que l'afecte mutu, que és una barbaritat, ha de ser la base d'un matrimoni. Aquesta cosa de que la teva dona t'ha de caure bé, de que t'has de casar amb una persona
0: que moderno, Plutarc, no?
1: Que t'escalfi el cor,
0: que moderno.
1: Aquesta cosa, si algú té queixes, a Plutarc. Puto Plutarc. I a més, com a bon romà, ell també avança la idea de que els matrimonis, la base d'un bon matrimoni, a banda de l'efecte mutu, sempre ha de ser d'un home amb una dona de classe superior, perquè com el matrimoni és una virtut, el que fa és elevar-te, i per tant tu has d'aspirar a una dona de classe superior. Bueno, coses que passen.
0: Doncs ja hem vist les aportacions dels estoics, i quines seran les del cristianisme?
1: Bé, doncs clar, el cristianisme des de l'origen planteja una sèrie de normes severes sobre la sexualitat dins el matrimoni, no? Una cosa que els romans no havien portat mai, que és la sexualitat dins del matrimoni, no? Perquè el matrimoni és una altra cosa, és una qüestió de grup social, és una qüestió de prestigi, és una qüestió de transmissió de l'herència. Els cristians des de l'inici reflexionaran molt sobre la sexualitat dins del matrimoni. Ha d'haver sexe al matrimoni?
0: Deixem uns segons perquè els oients reflexionin.
1: Cadascú reflexioni.
0: Que hi pensin.
1: Poden pensar des de la teoria, no cal que recorrin a la pràctica. Vull dir, no,
0: tampoc no està malament.
1: Poden teoritzar, però que no cal que opinin segons el seu cas concret.
0: Si volen practicar...
1: Bueno, i si és dins del matrimoni, ara, ja...
0: Si volen practicar sexe mentre escolten aquest programa...
2: Mentre escolten les portes de Troia.
0: Mentre escolten l'Alberto parlar d'aquest...
1: Jo, a veure, a veure, no, bricconsell.

0: Si heu de follar amb el Portes de Troia, poseu-vos un programa d'Albert Abril, que té un joc de greus.
1: Té un greu. Una escala de greus.
2: Tots tenim unes veus molt maques.
0: Oh, mama.
2: No, no ho faré. A Patreon.
1: És una pena, eh?
2: Penjarem un àudio a Patreon de 30 segons.
0: Sí. T'imagines una llista de Spotify de sex amb Portes de Troia.
2: No, ui.
0: I tu dient...
2: Crec que no.
1: Bueno, no crec que és impossible que hi hagin oients que ens escoltin quan estan practicant sexe.
2: Jo crec que tampoc és impossible.
0: Però,
2: jo crec que no és impossible.
1: Parles per coneixement de causa,
0: per error, perquè et poses el programa
1: i salta un
0: te lies i
2: estàs plegant roba. Escoltant a les Portes de Troia i passen coses. Mm-hmm. Això pot passar.
0: Hòstia.
2: Vale, o sigui...
0: Vale. La gent escolta el podcast fent coses. Si algú li ha passat, sisplau que no ens ho digui.
1: No
0: ens ho digui, vale? En qualsevol cas...
1: Són molt cristians aquí, que això, clar. És molt... Cadascú la seva intimitat.
0: I Déu a la de tots.
1: Exacte.
0: Que sempre és molt inquietant. Està sempre mirant.
1: Clar.
0: Bueno, en qualsevol cas...
1: els cristians.
0: Aquesta idea sobre la sexualitat, no? Aquesta reflexió sobre la sexualitat dins del matrimoni... és...
2: M'ha entrat calor. Crec que m'haig de posar l'aire condicionat.
0: És que no ho esteu veient, però l'Albert està vermell i suant com un pollito de Troia.
1: Així que plegant roba, eh?
0: Sí, plegant roba. Jo crec que ha connectat amb algun moment fos de la seva vida. En qualsevol cas, va, avancem això. Les postures del cristianisme inicial respecte al matrimoni responen a la tensió entre els dos grans sectors importants dels inicis del cristianisme, no? Els sectors més rigoristes, només els que propugnen el retir del món, l'espiritualitat, no, els eremites, les comunitats monàstiques, que fins i tot arriben a refusar el matrimoni o el contacte sexual, no? Per ser un bon cristià has de renunciar al sexe, per ser un bon cristià has de renunciar al matrimoni, i les postures més conciliadores, com per exemple les que defensaran en origen Sant Pau, no? Per exemple, que busquen crear un microcosmos marital, no? On el sexe tingui encaix, no? Si ha d'haver-hi matrimoni, perquè el matrimoni és una base de la reproducció social, no només física sinó també econòmica, patrimonial, un bon cristià ha de conjugar el fet de reproduir-se amb el fet de no doblegar massa roba.
1: Val. Però també es pot entendre com les preliminars. Crea un microclima.
0: O sigui, per a ti petting és despullar-la i petting... però doblegar molt bé la roba després.
1: Has parlat tu de petting, eh?
0: No.
1: Microcosmos, pues generem aquí l'ambient perquè es donin les circumstàncies, no?
0: Vale.
1: Vale. Posem noms
0: a aquestes dues postures, no? De nou, no tenim temps per aturar-nos massa, però podem posar sobre la taula...
1: Posem nom a aquestes postures. No? La pregunta és molt inquietant.
2: Jo m'acabo de seure, d'encendre l'aire condicionat, i he llegit aquesta pregunta i dic...
1: Posem nom això a les postures.
0: Necessita un psicòleg, eh?
2: Ja ens tenim a nosaltres.
0: O un psicoanalista. Tenim unes pulsions...
1: Les que són.
0: Pues imagina't haver gravat aquest programa... al maig, a plena primavera.
2: I a l'estudi petit.
0: Per exemple, Sant Pau reflexionarà en algunes de les seves epístoles, en algunes de les seves, no? Pues carta als no sé què. Com per exemple a la primera, no? La primera epístola als corintis, de fet ell combat aquesta postura dels sectors rigoristes, no? Resulta que a Corint hi havia un gruix de cristians que havien decidit renunciar al matrimoni, renunciar al contacte amb les dones, no? I el propi Sant Pau els ha d'escriure una carta dient, però a veure que el matrimoni no és una cosa dolenta. De fet, més endavant encara no ho és, però més endavant serà un sacrament, no? De fet, tu, una del checklist que has de fer com a bon cristià... En fi. I un exponent del sector rigorista, per exemple, podria ser Tertulià. Tertulià...
2: M'encanta que...
0: Sí, anava a tots els platós a parlar del tema. Tertulià és un ésser bastant fastigós, perquè és un rigorista, estem a inicis del segle III, és un d'aquells rigoristes de la moral cristiana. I de fet va escriure un llibre sobre, no, disfressat amb un llibre sobre consells de cosmètica i de bellesa. Reflexiona sobre l'aparença que han de tenir les dones cristianes, és a dir, les esposes cristianes, no? Dius, bueno, molt bé, que bé, soc un teòleg, però també escric a la Superpop. Ell, per exemple, defensava literalment que un atribut de les bones dones cristianes havia de ser que fossin lletges. lletges, mal pentinades, no maquillades, havien de portar vel perquè no se les veiés, havien de fer pudor.
2: Ho havies molt clar, eh?
0: Tu t'apropaves a una cristiana i allò havia
2: de notar-se.
0: No? Una mica, ella un mascara amb un al·legat sobre l'aposta per allò natural en contra d'allò artificial, no? Busquem la dona eco, no? Al final hi ha una crítica a l'artifici de les matrones romanes, no? O sigui, agafeu aquells pentinats romans de l'època del segle II, no? o aquest gust pel maquillatge, per cuidar-se, no? Però en definitiva el que està dient és que un cos net, un cos de dona net i arreglat és perillós, no? Perquè porta el pecat. I que per tant, si un cristià s'ha de casar amb la dona més lletja possible. No diu res de que els homes també siguin lletjos, però...
2: No.
0: Això, ja està. De fet, el Notes arriba a dir que els banys calents són pecats. Són pecat. Que si tu t'has de banyar amb aigua freda, perquè banyar-te amb aigua calenta et treu la brutícia, et treu... De fet, els medievals són els bruts, però...
1: Ja ha sortit el tema.
0: Ja, bueno.
1: Ja...
0: Tertulià.
1: Minut 35.
0: No tornareu a veure els tertulians de la mateixa manera.
2: I hi havia rèpliques a tota aquesta postura de Tertulià?
0: Sí, clar. De fet, podem mencionar algunes, no? De fet, mencionarem dos. Una rèplica d'un emperador i una rèplica d'un bisbe. No? Posem a dos personatges molt importants de la cultura cristiana del segle IV, principis del segle V, que... reflexionaran o donaran la rèplica a aquesta postura radical de Tertulià.
1: I tindrem un emperador que serà Constantí el Gran, el primer replicador de Tertulià.
0: Sí, molt bé.
1: Molt bé.
0: Que em preguntaries quin emperador? Però,
1: és que m'ha fet por preguntar quin emperador, per si hi havia alguna rima.
0: Rima.
1: Aquestes preguntes
0: quin emperador...
1: ja n'hem après, ja, eh?
2: Sí, perquè vigila quan et digui advocat. Perquè
1: no, perquè després amagueu coses al guió, coses que no estan, i després passes.
2: Ja sé,
1: tant, no vull preguntar quin emperador sempre, perquè no sé per on pot anar la rima.
2: Sempre s'ha de demanar Constantí.
1: Per tant, Constantí el Gran...
0: Constantí. Molt bé. Constantí el Gran, però tots sabem que no era ell, sinó que era la seva mare.
2: Santa.
0: No? Flàvia, Júlia, Augusta, Helena. Potser conegut, potser la coneixeran com a Santa Helena, que és la cristiana dels dos, no? Quan Constantí arriba a poc d'arribar al poder, en 320, una de les primeres coses que fa, a banda de reconèixer el cristianisme com dins de les religions reconegudes a l'imperi, és elaborar una nova llei matrimonial per l'imperi. No? És una societat tensionada a nivell religiós, no? Entre pagans, entre cristians, entre comunitats jueves distribuïdes per tot l'imperi, però la idea de Constantí és que el matrimoni és element comú, tant a pagans com a cristians. I, per tant, és una institució que garanteix l'ordre social, no? En un context on la societat s'està tensionant religiosament, el mantenir la reproducció de la societat, la reproducció de la propietat privada, és una institució a protegir, no? El sentit de la vida conjugal no consisteix, sento dir-ho, en la recerca d'una felicitat carnal, no hem venit a divertir-nos, sinó tampoc serà un espai on que es regeixi pel control dels impulsos, com dirien els estoics, sinó que el que s'ha de fer, el que permet el matrimoni, és el manteniment de la societat, no? És una cèl·lula de reproducció social. De fet, el projecte de Constantí fixa la idea de la casa cristiana. No, és un element, no? Un element, com pensem en el matrimoni, en la vida en parella, que no hem parlat fins ara, és la casa, no? Perquè el matrimoni sí o sí és una cèl·lula de convivència que porta la construcció d'una cosa de la que no hem parlat fins ara, que és la família. Bàsicament perquè la família del món romà és molt diferent a la família que l'entenem ara, no? I per tant es fixa la idea de la casa cristiana, de la domus, no? Però que deixa de ser la domus romana, no? Ja no és només l'espai físic de la casa, sinó també és l'espai virtual, no? Ideològic, que és la família cristiana, l'espai domèstic, no? De convivència cristiana. I per tant, al llarg del segle IV, els teòlegs, els pensadors eclesiàstics, comencen a configurar la forma que ha de tenir la casa cristiana, en contraposició a la casa romana. I comencen a aparèixer coses que comencen a ser diferents. Per exemple, la necessitat de que marit i muller comparteixin llit. Mm? Bueno, direu, no?
1: Ah, o.
0: Sembla, de cop i volta, comença un capítol d'Oliver i Benji, no?
2: Estava pensant la mateixa broma. Sí, sí.
0: Bueno, la necessitat de que aquesta unió sigui també una unió marital. A posar en valor els fills, no els fills com a producte d'una parentela senatorial, sinó el valor dels fills dins d'aquesta família nuclear, no? El rebuig a les pràctiques anticonceptives. Si el matrimoni és la reproducció social, no? La finalitat ha de ser la reproducció de la societat. La domesticació de la sexualitat, el fet de que la sexualitat està orientada dins del matrimoni. I què passa quan el matrimoni acaba, no per divorci, sinó per... no per susto, sinó per muerte, no? Apareix la figura dels vidus, no? La idea de que s'ha de mantenir un record, no? Si estem creant no només un element de transmissió patrimonial, sinó també un element de cèl·lula de convivència, comença a aparèixer la idea de la viudetat, respectar el temps, no?, de viudetat, tant si es mor ella com si es mor ell, no? En definitiva, el que s'està construint és la transformació del matrimoni en una institució purament legal en un marc moral de la societat.
2: No sé com preguntar-te això.
0: No hi ha rima, no preocupis.
2: Però
0: és que... hem parlat d'un emperador, ara suposo que la teva pregunta...
2: És veritat. Has parlat d'un emperador que va...
0: Un programa raro, eh? Sí.
2: Has parlat d'un emperador que va rebatre a Tertulià i ens has promès un bisbe, també.
0: Un bis. Bueno, a veure, podríem deixar 2 segons de reflexió perquè cadascú pensi de quin bisbe parlarem, però vaja, si estem parlant de finals del segle IV, principis del segle V, estem parlant d'un bisbe, segurament que tots aquells que es llencin un triple pensarien en Sant Agustí, no? Sant Agustí d'Hipona, que és potser, no, el gran intel·lectual eclesiàstic de la seva època. Com no, Sant Agustí, que és un personatge molt, molt... Li vam dedicar mig programa, però donaria per molt més, perquè sabeu que ell és de conversió tardana, i ell, de fet, fa les seves confessions, que és la primera autobiografia, una de les primeres autobiografies, on ell explica la seva pròpia vida, reflexió sobre la seva pròpia vida, i explica que ell de jove, quan estava estudiant a Milà, Erasmus.
1: Doblegava
0: molta roba i molta... Sí. Estava una mica mecedora.
2: Orgasmos.
0: Sí, anava d'orgasmos, literalment. Després ell té la seva conversió, no? Bueno, rebuig els plaers... Un dels llibres que concedem d'ell és un opuscle sobre el matrimoni perfecte, no? Escrits a inicis del segle V, i on posa sobre la taula precisament això, no? Un fet fonamental pel futur. És el primer que posa sobre la taula la idea de que el matrimoni ja no és una institució romana, ja no és un costum jurídic, ja no és una tradició de convivència, ja no és una reproducció de la societat, ja no és un mètode de transmetre la riquesa de generació a generació, sinó que el matrimoni és un sacrament. El matrimoni, ja no hem de decidir si els cristians accepten o no accepten el matrimoni, perquè el matrimoni passa a ser part del credo cristià. És un sacrament, és a dir, és un signe visible de la mà de Déu a la Terra, no? Igual que el baptisme, igual que més endavant l'extrema unció o el que sigui. I per tant és sagrat. El matrimoni passa de ser una cosa opcional, bueno, que pots tenir o no tenir-la, pots respectar o no respectar-la, pots tenir amants, pots fer, pots no fer, pots anar a prendre un bany calent o no, pots maquillar-te o no, però passem de ser una cosa, bueno, pues com fer la declaració trimestral de l'IVA, també és una institució social, però a partir d'ara, pels cristians, el matrimoni comença a ser quelcom sagrat, o com a mínim per la jerarquia eclesiàstica, que ja sabeu que hi ha una gran dissonància entre el que pensen els eclesiàstics i el que fa realment la gent, però comença a considerar-se una institució sagrada, marcada per la caritat, per l'afecte entre els contraients, no? La convivència marital comença a ser una cosa vinculada a la religió, no? Penseu que ho hem dit abans, no? En aquesta època el cristianisme estava encara, des dels seus orígens, arrossegant una lluita ideològica molt forta, la dels rigoristes, les dels talibans del desert, que, no, que aquells eremites monàstics que creien que la religió era una renúncia a la vida de societat, no? Que s'anaven al desert, que s'anaven al bosc, que es vinculaven en comunitats masculines o femenines i renunciaven a la corrupció del món, i dels que creien, seguint a Sant Pau, que el cristianisme havia precisament de ser, no de renunciar a la societat, sinó vehicular la societat, no? I són els responsables de que el cristianisme acabi fagocitant l'esfera pública romana, no? El cristianisme no és un rebuig a la societat, sinó que és la direcció de la societat, no? I el matrimoni és el cavall de batalla importantíssim sobre aquestes dues postures, no? Perquè si tu rebutges el món, per tu el matrimoni és pecat. Si tu abraces el món, el matrimoni és un sagrament, no? Fixeu-vos que fins i tot durant els primers 4, 5 segles de la religió cristiana, el matrimoni ja no era un sagrament, sinó que simplement per molta gent era una cosa a eliminar. Fixeu-vos quan parlin, no? És que el matrimoni sempre, és que els valors... Bueno, doncs durant 500 anys d'història del cristianisme, casar-se era pecat per molts cristians.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: recta final del Portes de Troia d'avui. Ens queden uns quants minuts encara.
1: Ja per fi s'acaba això.
0: Ja per fi s'acaba.
2: Quina tortura. Que terrible.
0: Però encara ens falta parlar dels germànics i és el que farem a continuació, perquè, clar, deixem enrere el món romà i comencem a endinsar-nos en l'Europa dels pobles germànics, inicis d'edat mitjana. Quin és l'escenari?
1: Aviam. Molt murri, he de tot el problema. Dels romans als pobles germànics. Punt d'inici, punt de final. No cal, o sigui, allà hi ha qui digui, estem al minut 49 del programa i encara no hem parlat dels germànics. Sí. Jo dic dels romans als germànics. Hem arribat als germànics.
2: Fin. Ara podríem acabar aquí.
1: Sí, podríem acabar aquí. Acabat, eh?
0: Però no.
1: Però no.
0: Ens queda una mica.
1: Només poden queixar-se els de Patreon. Que hi ha que pagar, però la resta... Bueno... col·laboren. La irrupció dels pobles germànics i el seu assentament sobre el territori romà portarà també, evidentment, a grans tensions culturals i polítiques a molts nivells, no? I indubtablement en la història que ens ocupa avui, en la història del matrimoni, també serà un tema que es tensionarà moltíssim, no? Perquè les pràctiques matrimonials dels pobles germànics no tenen res a veure, no? La tradició germànica o eslava no tenen res a veure amb les tradicions judeocristiano-helenístico-romanes, no? De l'imperi. El que es debatrà en aquest moment és com integrar aquesta cultura germànico-eslava dins la matriu matrimonial que hem vist que s'ha anat gestant al llarg d'aquest programa. I això és el que intentarem parlar en aquests minuts.
2: I com serà això? Quin tipus de matrimoni tenim sobre la taula?
1: Bé, doncs bàsicament el que es debatrà a inicis de l'edat mitjana són, de nou, dues concepcions oposades dins de l'imaginari moral del matrimoni, no? Una de mundana, que neix de l'eròtica, no? El matrimoni és el terreny de la sexualitat, ara l'Albert, que ja ha deixat de tenir calor, tornarà a tenir calor, no? I una d'eclesiàstica, no? Que sustenta en la retòrica, no? La retòrica de com ha de ser la moralitat del matrimoni, no? Tenim la tensió entre el matrimoni germànic i el matrimoni cristià és la tensió entre l'eròtica i la retòrica.
2: Que bonic, que maco, que bonic.
0: Molt
2: que maco.
0: Està perfecte, però explica una miqueta
2: si però, perquè és molt maco, però
1: merda, ara vas explicar. Vale. Ho explicaré i amb això tancarem el programa amb un exemple, no? De tots els pobles germànics, un exemple, el de matrimoni i conversió, és el pack, saps, el combo del Burger King, que tens hamburguesa i patata, suposo, o baguza.
2: No sé, no
1: ho sé. Matrimoni i conversió. Hi ha un Clodoveu, Clovis, el capdill dels francs, fa doble combo, agafa el menú, es casa, i perquè es casa, es converteix, no? I això ens explica que el matrimoni és quelcom més que una institució purament jurídica. També ja s'ha instituït com una institució religiosa. Ell es casarà amb una burgúndia, amb Matilde, que és cristiana, que és catòlica. De fet, els francs seran dels pocs pobles germànics que es convertiran al catolicisme, no? Els visigots, per exemple, faran l'arrianisme. I aquest doble combo de matrimoni i conversió serà una forma d'integrar-se dins de les institucions romanes, no? La manera d'integrar Clodoveu, aquest capdill franc, d'integrar-se en les institucions, de legitimar-se dins de les institucions romanes, és legitimar-se a través de dues coses: la conversió al catolicisme i la conversió al matrimonisme, no? Es casa. Però clar, no té tot tan bonic, perquè aparentment hi ha aquesta acceptació de la retòrica eclesiàstica, però xoca amb la realitat de Clodoveu i els seus guerrers, que és la realitat de les pràctiques eròtiques, no? Els francs practicaven el concubinat, no? Tenien moltes concubines, amants legalitzades, el matrimoni no excluïa, el sexe no era exclusiu del matrimoni pels germànics. En canvi, pels cristians sí. Llavors, quan tu et converteixes al catolicisme i et cases, de cop i volta l'església t'està dient les concubines, caca,
0: tanca l'aixeta,
1: caca, tanca. Hòstia, l'aixeta. Has fet una metàfora visual de la polla de Clodoveu amb una aixeta?
2: Sí, o sigui,
1: pot ser una cosa... Està molt, molt ben triada. El concubinat és una pràctica immoral a ulls de l'Església, no? Llavors, com conjugar els dos mons? Com domesticar una sexualitat diametralment oposada a la moral cristiana? Com encaixaran els pobles germànics, no? Les seves tradicions de concubinatge, d'amants, la seva liberalitat respecte al sexe, sobre no només el sexe en general, sinó pràctiques sexuals concretes que potser eren mal vistes per la societat cristiana. Tot això, jo crec que són preguntes que espero tindran resposta en un programa no gaire llunyà.
0: Doncs no tenim...
1: Us deixo amb la mera als llavis.
0: No tenim temps per molt més d'aquest programa, perquè em sembla que, com ha dit l'Alberto, potser seguirem parlant de la història del matrimoni.
2: Potser.
0: I sí que ens queden uns quants segons per recordar als nostres estimats oients que sempre poden donar-nos un cop de mà amb el Patreon que tenim a sobre la taula, oi que sí, Albert?
2: Sí. Ens poden donar un cop de mà a Patreon o a iVoox, si volen. Estarem encantats i molt contents.
0: Exacte, ho podeu consultar les nostres xarxes socials per si voleu saber-ne
1: no
0: alguna cosa
1: més. No és com si us caseu amb nosaltres, però també és una forma de reproduir el manteniment de la societat.
2: Home, i ara mateix hi ha gairebé 30 vídeos de programes sencers a Patreon, cada cop hi ha més programes exclusius, vull dir que comença a haver-hi xitxa.
0: Hi ha xitxa?
2: Hi ha xitxa, hi ha xitxa.
0: Molt bé, doncs ara sí. Moltíssimes gràcies, Albert Abril.
2: A vosaltres.
0: Alberto Retxe.
1: A tu.
0: A Adrià Tira, del control tècnic, qui us parla, Sergio Rodríguez, i us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi d'aquest nostre matrimoni de tres de les Portes de Troia.
3: Les Portes de Troia, amb Alberto Retxe, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.